0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A vegades entenem la importància del que sentim quan ja no hi ha temps per a corregir-ho. Això no significa que no hi hagués o que no hi hagi moltíssim amor. Potser estimar també és aprendre, aprendre a estar encara més de veritat, plenament, a lliurar-te en cos i ànima a cada moment, sense deixar-te enrere cap part de tu que pugui sumar, que pugui acompanyar, fer més gran el que estàs vivint. A mirar, a escoltar, a ser present, a expressar l'amor, a cuidar aquests petits gestos que fan sentir-se volguda la persona que tenim al costat. Perquè no es tracta solament d'estar. Es tracta de viure plenament cada instant. El de l'altre i el propi. De ser aquí, amb tot el teu ser, conscient del que està ocorrent, del que sents, del que sent la persona que tens al costat, de tot allò que podeu compartir. D'aprendre a convertir cada moment en una cosa màgica, no perquè sigui extraordinari, sinó perquè estàs plenament present per viure-ho. Perquè el dolor també s'acumula en silenci, gota a gota, en moments que no sabem veure o comunicar, en paraules que no diem, necessitats que no escoltem i petits gestos que deixem per demà. I arriba un moment en què entenem que aquell got que veiem mig ple portava temps omplint-se de dolor. Estimar de veritat també és això, és comprendre que necessita l'altra persona, cuidar-la, atendre-la, abraçar-la en cadascun dels seus moments amb tot el teu ser. Encara que a vegades ho entenguem quan ja no som a temps de canviar el passat, quan ja és tard. I llavors descobreixes que estimar al 100% d'una forma autèntica, conscient, també necessita temps. Necessita aprenentatge, experiències viscudes que t'ensenyin, a fer-ho de veritat. I llavors només queda aprendre. Aprendre per estimar millor, per estar més present, per a cuidar més, per a escoltar més, per lliurar-te de veritat a la vida, a l'altre i a la teva, a la d'un mateix. I per a no tornar a donar per fet allò que un dia es va fer feliços.

0: Avui al programa Rubí al dia parlarem amb Montse Cazcarra de salut mental, després de cultura, amb Marta Oliva, la regidora, i acabarem parlant d'entitats solidàries amb Frater Nadal. Vinga, va, que comencem.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Hi ha moments a la vida que ens obliguem a parar, ens obliguen a parar, a mirar-nos, perquè cuidar la nostra salut mental també és aprendre a posar límits, a escoltar les emocions, sense deixar que decideixin, no?, per nosaltres, a parlar-nos amb compassió i, sobretot, a tornar al present. Avui volem parlar de tot això, d'autocura, de vincles sants, de responsabilitat, de dolor, d'aprendre a continuar caminant, i per fer-ho, doncs tenim avui amb nosaltres, a la que estic molt agraït, la psicòloga sanitària Montse Cazcarra, autora de Quiérete más y mejor, Amor consciente, Yo y mis relaciones, Amor sano, Amor del bueno, i també de la novel·la El obrador de la esperanza. Montse, bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: La cançó que hem posat es diu La calma, és del Kanka. Hi ha moltes vegades que pensem en aconseguir la felicitat, i la felicitat moltes vegades és una idea que tenim, no? I que la diferència que hi ha entre aquella idea i el que estàs vivint, llavors allò et dona un grau de la teva felicitat. El dia 10 d'octubre és el dia de la salut mundial i hem optat per posar La calma. Creus que hauríem d'anar cap a aquesta calma?
1: Definitivament. Calma i serenitat, jo crec que són doncs dues experiències emocionals internes que hauríem de perseguir o de cercar d'alguna manera les nostres decisions quotidianes, no? I fixa't que m'encanta que comencis com posant el contrast entre felicitat i calma, no? Jo afegeixo també serenitat, perquè la felicitat és com allò que, no sé, quan bufem les espelmes d'un aniversari, no?, diem ser feliç, o quan ens proposem com les resolucions d'any nou, no?, los propósitos d'any nuevo, també és com no arribar a ser feliç l'any vinent. Bueno, ser feliç és molt xulo, però ser feliç són només com petites estrelletes, petits estellitos que duren molt poc, són efímers, i el fet de que siguin tan efímers ens genera com certa frustració, és com tant per tan poc, no? Aleshores, crec que és molt important que puguem entendre en què consisteix la felicitat, i sí, que la cerquem, però també tinguem molt present què ens aportarà el viure de manera plena, amb salut mental, i jo crec que més que la felicitat, el que ens apropa a això és la calma i la serenitat.
0: Quins serien per tu els grans pilars d'una bona salut mental en el dia a dia?
1: Cuidar-nos a nivell emocional, si vols després entrem aquí una miquetona, perquè és potser diferent a com des de fora es pot entendre, no? Que no seria no tenir emocions incòmodes o negatives, entre cometes. També seria tenir vincles sants, i aquí podem afegir prendre decisions, per exemple, de qui ens volem envoltar o en quina mesura ens envoltem de persones que funcionen de determinada manera. També posar límits i, evidentment, també revisar com funcionem nosaltres a nivell social i què oferim a les persones de qui ens envoltem. També seria tenir una autocura sana, que si vols també ens endinsem aquí a què em refereixo per sana, perquè crec que autocuidado és com un hashtag que s'ha posat com molt de moda en els últims anys i crec que s'ha deteriorat una miquetona. I també entraria en aquells aspectes més físics i bàsics, però que sovint els deixem com en un segon o tercer terme, que es sacrifiquen per poder arribar a tot allò que tenim a la nostra vida i que necessita ser atès. Parlo de menjar, de beure, estar hidratat és superbàsic. Hi ha moltes persones que no estan suficientment hidratades, jo la primera, perquè se'ns oblida beure. I també la son, no? Tenir una son reparadora, i no només parlo d'hores, sinó també de qualitat, que tot això és tot un repte. I l'exercici físic, que no parlo d'anar necessàriament al gimnàs, sinó de tenir una vida no sedentària, no? Activa en la mesura de lo possible.
0: Recorda'm quin és el primer que has dit, que no ha apuntat.
1: Les emocions.
0: Les emocions. Com ho fas amb les emocions? Perquè hi ha situacions de vida. Està clar que és molt important com et relaciones amb el que passa. Que el que passa, hi ha situacions de vida que són molt dures i són molt fortes. Hi ha situacions emocionals que també són molt dures i que té molt a veure amb el que tu et dius. No és no només la situació, que hi ha situacions de vida que són una autèntica merda, podríem dir-ho així, i que te toca viure-les, però la part de com et relaciones amb ella té molt a veure, no? Llavors, amb aquelles persones que estan vivint una situació que sigui dura o complicada, ja sigui perquè han perdut la feina, perquè estan en dol, perquè els hi pot haver passat qualsevol conflicte vital. Què els hi diem respecte a aquestes emocions? Que parlaves de dormir, no? Que potser potser estan dormint 4 hores i necessiten medicació per dormir, que aquelles 4 hores a més doncs són interrompudes, no? Que quan es desperten amb aquell malson de la seva vida i que han de continuar, no? Què els hi podem dir?
1: Clar, aquí parlaríem de dues qüestions diferents, no? Una cosa és què fem amb les emocions i l'altra l'impacte que el que vivim, el que fem amb el que sentim i el que ens diem al respecte té, no? Pel que fa a les emocions, els diria que quan estem en una situació en perdó de merda, lo normal és que ens sentim abrumats, sobrepassats, tristos, dolguts, amb molta ràbia, amb enuig, amb sensació d'injustícia, és que és lo normal. I a vegades el que intentem per sentir-nos millor és intentar no sentir totes aquestes emocions, però és que sentir-les és lo més humà. Per tant, acceptar-les, abraçar-les, entendre que estan allà per ens enviar un missatge, ja sigui un missatge de pèrdua, un missatge de has intentat una cosa molt fort i no ho has aconseguit, no? O hi ha una persona que no t'ha tractat suficientment bé, o una institució, no? Per exemple, si parlem del tema de treball. Per tant, ens envien un missatge. Quin és? Intentem esbrinar què és el que ens volen dir, no per fer-li cas al que ens diuen de manera cega, no? Després les hem d'elaborar i integrar amb la raó, però d'entrada no lluitar contra elles, perquè a vegades lluitem molt fort contra sentir-nos tristos o contra sentir-nos enfadats, no? Però és que potser el que té més sentit és que ens sentim així. Per tant, abraçar-les, deixar de lluitar contra elles.
0: Per tant, lluitar ni fugir, no? Perquè llavors hi ha les persones que potser ja sigui per feina i que es volquen a la feina o que es munten agendes enormes que poden arribar fins a la matinada per justament no sentir-les, no?
1: Totalment. Parlem de sobretreballar o de ser sobreproductiu, parlem també de passar moltes hores al gimnàs sense, per no haver-nos d'enfocar, parlem de les compres compulsives, del consum de substàncies, i no només d'alcohol o de substàncies estupefacents o psicoactives, sinó també de substàncies que potser a priori no ens sembla que facin tan mal, però per exemple un sobreconsum de sucre, no? No és, pot semblar que ens ajuda a regular-nos emocionalment, però és una estratègia fallida a nivell emocional. O per exemple, omplir-nos l'agenda a nivell social, no? Intento envoltar-me de moltes persones per no estar amb mi mateixa i no sentir tot allò que sento. O dormir molt, perquè el dormir com que ho deixo de banda, per exemple, no? Que evidentment tot això es barreja amb molts temes, perquè persones amb depressió, per exemple, no poden evitar no dormir molt, però sí que si ens sentim identificats en alguna d'aquestes situacions, crec que seria interessant prestar-li molta atenció. Hi ha una que sembla encara més benigna, que és passar moltes hores al mòbil, perquè el mòbil ens adorm a nivell cerebral. És com començo a scroll infinit i em passo hores i d'alguna manera ens entumeix a nivell emocional.
0: És com un narcòtic, eh? Estàs narcotitzat allà i no estàs en aquell moment que deien. Per tant, el primer seria sentir-les.
1: Permetre'ns sentir-les. Que alhora és veritat que és molt difícil, sobretot per algunes persones que mai han pogut tenir contacte amb les seves emocions. És com ho faig, és que directament passo no d'estar trist, sinó d'anar-me al pou. Ja, és que no és fàcil i hem d'aprendre a relacionar-nos d'una manera més sana amb les emocions. Evidentment, això no és una cosa que passa d'un dia per un altre, però sí és una cosa que podem tenir com més en compte. I en lloc de vull deixar d'estar trist, no, m'ho reconec, estic trist i té molt de sentit que estigui trist.
0: Anem a per les properes, perquè tenim uns 6-7 minuts. Els vincles.
1: Els vincles. Hi ha vincles que ens fan molt de mal. I no necessàriament parlo de relacions de maltractament o on hi ha dinàmiques d'abús. Simplement el funcionament de l'altra persona, que pot ser sa per ella, li pot funcionar, li pot anar bé a ella, per mi pot resultar no sa i ser disfuncional, no? O traduir-se en dinàmiques disfuncionals. Aleshores, és important que detectem aquells vincles que no ens fan bé, no necessàriament que ens fa mal, sinó que no ens fan bé, i que ens preguntem en quin lloc volem que ocupin de la nostra vida, no? Hi ha persones que potser tenim molt a prop, potser necessitaríem posar-los una miqueta més lluny, i persones que tenim més lluny, que d'alguna manera ens poden com aportar molt de bé, i al revés, nosaltres també els hi fem molt de bé, doncs potser posar-les una miqueta més a prop. No parlo de tallar de manera radical en persones, però sí de preguntar-nos com em sento després de veure'm aquesta persona, quins rols assumeixo quan quedo amb aquesta persona, no? no? Què li passa a la meva energia emocional?
0: Hi ha moltes vegades també sorpreses en els moments complicats, quan aquelles persones que penses que han d'estar a prop, resulta que te les trobes, que les tens molt lluny, i d'altres persones.
1: Totalment.
0: Que en un principi o poden aparèixer o no estan lluny, resulta que et donen aquest no jutjar i aquest poder estar i aquest acompanyament.
1: Exacte, no? Doncs tenir una miqueta com ojo visor, a veure què veiem, i sobretot escoltar-nos, no? Ja et dic, no es tracta de tallar radicalment amb ningú, en alguns casos potser sí que és necessari, però sí que de preguntar-nos com em sento després de quedar amb aquesta persona, què se m'activa per dintre, quins rols assumeixo.
0: Autocura. Autocura de la bona, crec que deies, o de veritat.
1: Sí, de la veritat o de la sana, vull dir, anar a la perruqueria, anar-nos de compres, fer un taller, jo què sé, d'espelmes, de ceràmica, a mi que m'encanta pintar, doncs pintar. Tot això pot contribuir a enviar-nos un missatge positiu de m'estic reservant temps per mi. Estupendo. És una manera de cuidar-nos, però és que hi ha vegades que amb la intenció de cuidar-nos el que estem realment és com sobreexplotant-nos. Per exemple, m'aixecaré a partir d'ara a les 5 del matí, em posaré a llegir durant una hora, després aniré a córrer i després ja començo el meu dia. Vale. Si això et funciona, estupendíssim. Però si això d'alguna manera t'envia per una banda el missatge de que et funciona, o perquè és el que se t'ha dit, no? Que has de fer coses que t'agraden, tal, el que està de moda, però per altra banda, contribueix a que vagis molt més esgotat, a que sentis com que jo comences el dia, no ho sé, d'una manera que no t'agrada. Ja et dic, si et funciona, estupendo, però realment que no suposi una exigència més.
0: A mi em recorda el llibre del Club de les 5 de la mañana, sí. Que al començament vaig intentar fer-ho i pensar, és que no puc, és que vaig... Bueno, ara ja no, ara sí, no? Però hi ha un moment a la vida que tu intentes... has de veure, no? És un llibre que està escrit i que tu has de veure...
1: Un best-seller.
0: Sí, un best-seller enorme.
1: Sí.
0: De Robin Sharma.
1: Em penso que sí. No l'he llegit, tampoc t'ho puc assegurar, però...
0: Em vaig quedar a mitges, perquè m'adormia.
1: Ja. Bueno, jo et dic que jo sóc molt fan d'aixecar-me d'hora, molt d'hora. M'encanta que el món es desperti, que jo ja estigui desperta, veure com surt el sol i fer coses en silenci, en complet silenci, ni cotxes, ni gent, ni soroll a casa. Però és veritat que haig de portar molta compte, perquè si ho faig durant dies seguits, aleshores el tema de la son, bueno...
0: Sí, passa factura.
1: Sí, molta.
0: Hi ha un tema preciós que vaig fer aquest estiu al Camí de Santiago. Totes aquelles persones que heu fet el Camí de Santiago, jo també sóc molt d'aixecar-me d'hora, i quan surts per la nit i apagues el frontal i estàs a Galícia i veus la Via Làctea com en cap altre lloc, que ja és un regal, i et dona peu a poder veure els primers rajos de sol, a caminar, és un absolut regal, no? Tens aquell temps per tu, o quan us aixequeu i teniu el vostre cafetó i el vostre moment. Hi ha persones que s'aixequen a les 6 del matí, van a la seva racó de la seva cuina, es fan el seu cafetó, tenen el seu moment allà mentre surt el sol.
1: Clar, sí, aixecar-te més d'hora suposa anar sense pressa, si això li envia al teu sistema nerviós el missatge de estem bé, podem anar en calma, és estupendo, però assegurem-nos que això és el que et fa bé a tu.
0: Clar, perquè et permet posar els peus a terra, et permet contactar amb el teu cos, que és el primer, i et permet estar en tu, en lloc d'aixecar-te, estant en la ment i estant en una sèrie de pensaments. I després també deies de menjar, de beure, d'exercici físic.
1: Sí, totalment. I fixa't que a vegades quan ho posem sobre la taula a consulta, la gent em diu, és que a mi no m'agrada fer esport. Ja, exercici físic és escollir, per exemple, les escales en lloc de l'ascensor, o fer un tomb una miqueta més llarg per anar cap a casa, no? O sigui, perdre'ns una miqueta per la ciutat, res, potser 5 minutets més, no? O aixecar-nos i en lloc d'estar hores, 8 hores, en una cadira, doncs fer 4 estiraments, no? Assegurar-nos que visitem el bany tant com necessitem, assegurar-nos que bevem tanta aigua com necessitem, no? Després venen els mal de caps, el coll també ens ho notem, el sistema digestiu, tot el cos se'n ressenteix perquè li estem demanant que treballi sense donar-li el que necessita.
0: Clar, m'estàs fent pensar en el dolor psicològic, no? Que és el que passa abans de que hagis de fer alguna cosa que saps, i a més que t'anirà bé, i que això pot passar, doncs, una factura gran, no? Montse, clar, et volia felicitar perquè fa uns mesos que estàs vivint una experiència que és molt transformadora, no? Com és la maternitat, i també totes aquelles persones que arriba a una criatureta preciosa a la seva vida i són mames o són avis o són àvies d'una altra forma, no? No volem entrar a la teva intimitat, però aquesta experiència t'ha canviat una mica la forma de mirar les persones, de revisar els vincles, de revisar la parella, de revisar-te tu mateix. Mm. Aquest saber, aquesta experimentació...
1: És un canvi de prioritats tremendo, no? Que jo crec que és una miqueta com el trending topic, no? Un canvi de prioritats a la maternitat, ja, vaya novedad. Però és veritat, com que et fa replantejar com moltes cosetes i alhora també t'obliga a parar i a seguir un ritme que no és el teu, no? És un ritme que alhora el que portava abans potser tampoc era meu, potser era molt de la societat, no? Aleshores, sí, t'obliga a revisar-te en molts sentits. També un tema de criança, de gestió de les emocions, de com vull que el nen es pugui parlar a si mateix, no? En base a com li parlo jo i a com em parlo jo a mi mateixa, no? És brutal en molts sentits, no? Perquè has d'estar com... Bueno, la maternitat es pot viure de moltes maneres, però jo sempre dic que quan tens certa informació no la pots obviar. I clar, a la meva professió, doncs, d'informació hi ha molta. També estic en contacte amb moltes experiències diferents i al final és com una sobresaturació d'estímuls, no? que ho fa brutal en aquest sentit, també.
0: Doncs ens hem quedat sense temps. Gràcies per venir aquí a l'estudi a ajudar-nos a mirar, doncs, la salut mental des d'un lloc que va més enllà de no estar malament, i et vull donar un regal en forma de cançó, un tema musical. Ella és Alma Viva, no sé si la coneixes. Hi ha un tema que es diu Gràcies. Hi ha moments en què la vida, doncs, demana deixar anar, no perquè deixem d'estimar, sinó perquè hem d'aprendre a continuar caminant, a mirar enrere amb gratitud, a reconèixer el que vam fer bé i també allò que faríem diferent, i entendre que tancar un cicle no és esborrar la història, és guardar-ne l'aprenentatge, començar a poc a poc, tornar a nosaltres mateixos. Doncs aquesta cançó parla precisament d'això, de donar les gràcies, de deixar anar, de continuar, d'experimentar, per totes aquelles persones també que fan aquest camí de la vida, Camino de Santiago, amb aquesta fletxa groga. Doncs som-hi endavant, i que potser un dia es tornen a creuar aquestes fletxes per tu.
1: Moltes gràcies.

0: Com divina és la cultura, perquè Rubí té aquesta temporada dos grans espais municipals per gaudir d'aquesta cultura: el Teatre Municipal La Sala, un casino que després de la seva reobertura doncs continua consolidant-se com aquest espai cultural i ciutadà. Entre tots dos equipaments hi haurà fins al gener més de 40 propostes: teatre, música, humor, cinema, espectacles familiars, balls també. Aposta important també pel talent rubinenc. Des de la reobertura, el casino ja ha superat les 18.000 persones. Avui volem saber què hi ha al darrere d'aquesta programació, què busca, quin paper volem que tinguin aquests espais en la vida cultural de Rubí. I per això tenim, per una banda, el Jordi Planell, tècnic cultural de l'Ajuntament. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Clar, la primera idea és destacar que el casino i la sala, no, el que és la programació, es concebeix una mica com un tot, no? Què significa això? O sigui, complementar-se, com, per què?
1: Bé, bueno, el casino, d'alguna manera, tots sabem que té un any de vida. Mm. Es va estrenar el desembre de l'any passat. I entra, pues, a formar part del que són els equipaments escènics de Rubí. I entra, no de qualsevol manera, sinó que entra amb força i agafant un protagonisme molt important, no? Que hi havia molta gent que esperava. I el que es fa, doncs, és estar coordinat amb la resta d'equipaments.
0: Clar, 18.000 persones. Jo no sé si us ha sorprès aquesta resposta ciutadana.
1: Bueno, realment nosaltres ho anàvem veient dia a dia. Jo, de fet, em vaig incorporar a treballar a l'Ajuntament, doncs, just un mes abans de que s'obrís les portes del casino, i he pogut veure tots aquests mesos, i evidentment doncs estem molt, molt, molt satisfets. Lògicament, amb aquestes 18.000 persones també estem parlant de que hi ha hagut tota una sèrie d'activitats d'inici, que van ser les visites comentades, que després per Festa Major també se'n van fent, però estem parlant de que en general, amb una programació que va començar al desembre i que al juliol, doncs, són 8 mesos, 18.000 persones és una xifra, crec jo, per estar molt satisfets.
0: Mm. Més de 40 activitats fins al gener, ara, programació àmplia. Quin és el criteri principal que s'ha fet servir per fer aquesta programació?
1: Bé, doncs no estem començant de zero. Vull dir, en Rubí ja porta una programació d'arts escèniques de fa molts anys, que portava, doncs, l'Àngel Miguel com a programador, i des de que es va jubilar, doncs, el mes de març, doncs ara la porto jo, i molt content de fer-ho. I realment recollim un testimoni del que ja s'havia fet, no? Vull dir que hi havia una programació que combinava, doncs, bàsicament art, teatre i dansa. Mm. I que amb l'entrada del casino entra a tenir un paper una miqueta més important la música, amb concerts per fer-se en sala. Fins ara la música a Rubí poder es feia més amb altres espais, el Robert en sap molt de tot això.
0: Ara la presentaré.
1: I realment doncs ara hem incorporat dintre d'aquesta programació d'arts escèniques una part musical també, no? Ja, en aquesta programació que es va fer primavera, doncs ja van passar artistes, pues, de molt de talent, com els Miralls de Dylan, després doncs també amb el Manu Guix, etc, no? Gerard Quintana amb el Mirall de Dylan, i després doncs ara en aquesta de segon semestre doncs també estem incorporant la part musical. A part d'això, doncs també tenim altres eixos que ja us marca el pla d'usos de lo que és el casino, que és tenir també molt de compte amb el talent local, i realment doncs en totes les programacions estem 4-5 propostes són d'artistes o grups que d'alguna manera tenen un vincle amb la ciutat de Rubí.
0: Jordi, parles de teatre, parles de música, però és que clar, hi ha humor, hi ha propostes familiars, hi ha ball, hi ha cinema també. És a dir, sí, el ventall és molt ampli.
1: Sí, bueno, com dèiem, hi ha determinats cicles que ja venen. Vull dir, la programació familiar a Rubí doncs està conveniada doncs amb l'entitat de xarxa, doncs són uns espectacles familiars que es fan amb caire mensual, això ja s'estava fent abans, ha passat de fer-se a la sala a fer-se al casino, perquè a més per les mides i una miqueta per la peculiaritat dels espectacles familiars, que són de més de proximitat, doncs va molt bé doncs de fer-se millor fins i tot al casino que a la sala. I també doncs hem anat a, doncs, a afegir el cinema Gaudí, el cicle Gaudí de cinema, que precisament aquest any doncs celebrem 10 anys, doncs és un cicle que ja està consolidat a Rubí i que aquest es manté al Teatre Municipal La Sala.
0: Ara en xerrarem. Hi ha una cosa que m'agrada a mi molt, i és que, clar, tu mires, ja està, Càmera Teatre, Esbarjos, Bar d'Ensaire, Max Elvin, Jordi Quimera, el Jere, DJ Esteve Llop, el Rubí Sound, que ara parlarem, eh? Bueno, ja, Robert Fernández, bon dia.
2: Bon dia, Toni, què tal?
0: Ara anirem, no? Clar, tenen presència en la programació, no? I hi ha una cosa que m'agrada a mi molt d'aquesta programació, és que la ciutat, el que és el casino i la sala, no només consumeix cultura, sinó, pel que acabo de dir també, el que està fent és que és capaç de crear-la.
1: Exacte.
0: No.
1: Sí, sí.
0: I això crec que és un valor afegit molt gran.
1: Així és, no? No. Ja es va fent la primera programació i ara es manté, no? Amb les programacions, nosaltres tant a nivell de comunicació, doncs, els espais d'internet, com el que és després també amb el fulletó, que ara doncs, també sortirà un fulletó de la programació aquesta, va una miqueta tard, però bueno, el tenim ja a punt de sortir del forn, i doncs ho fem amb una etiqueta que és Rubí Talent Local, no? I amb aquesta etiqueta doncs, volem donar d'alguna manera visibilitat a que doncs, aquestes propostes doncs, provenen de la ciutat.
0: Clar, és que no sé si és més difícil programar artistes locals perquè el públic els valori que porta un nom conegut de fora.
1: Bueno, avui en dia tothom té encaix, no?, amb una programació. Vull dir, al final, si tu trobes dates i pressupost per portar un artista reconegut, doncs el pots portar. Però també, d'alguna forma, doncs, el fet de tenir un contacte directe amb tot allò que és de l'àmbit cultural i de les arts escèniques a Rubí i que puguin entrar en la programació, tant al casino com a la sala, ara tothom sabem que tothom té moltes ganes de fer el seu primer casino, ens hem trobat doncs, amb els grups de teatre, no? que clar, quan hem parlat de que volem estrenar una cosa aquest any també, com hem fet altres anys, però aquesta voldríem fer el casino. És molt lògic, les condicions, lògicament, del teatre al casino ara mateix doncs, són superiors a les que podria tenir el teatre a la sala, que necessita doncs, que vagi arribant doncs, una renovació de molts materials a nivell escènic, etc etc. I llavors doncs, bueno, assumim com a lògic que en aquest primer moment s'hagi d'alguna manera desplaçat el que és el pol d'activitat més cap al casino, però mantenim la sala també per altres utilitats. No? Vull dir que no és que de vegades hi ha gent que ens ha fet el comentari i diu que la sala ara es programa menys. No, però no és que s'estigui programant menys. Segurament hi ha alguna de les coses que es feia a la sala que s'està fent ara al casino, però el que us puc garantir, doncs, i ho deien doncs, amb una resposta amb un ciutadà, doncs, vull dir que és que en el primer semestre hi ha hagut més de 50 activitats en públic a la sala i més de 100 dies amb activitat al Teatre La Sala. Això en un semestre. Són molts dies. Per què? Perquè hi fem residències i també perquè, d'alguna manera, les entitats de Rubí, vosaltres sabeu que hi ha entitats doncs, que fan espectacles de sí. Sant Gent Alegre, espectacles sí. De gent gran, espectacles d'associacions, de cultura doncs, de diferents regions de l'Estat, doncs, tot això a la sala, que té un aforament superior al del casino i té un molt bon encaix. I aquest, haver alliberat alguns espectacles de la sala cap al casino, ens permet tenir més disponibilitat per les entitats i per les residències a la sala.
0: Que és una dada també molt important. Estem parlant de creació local, estem parlant de talent local, i aquí un dels sentits de la ràdio, i crec que és un dels puntals, és justament donar a conèixer aquest talent local i aquesta creació local. Si hi ha un home en aquesta casa que aposta pel talent local, per la creació, és en Robert Fernández. Robert, bon dia.
2: Bon dia de nou. Toni, què tal?
0: Bé, molt bé. Escolta'm.
2: És molt crac, el Jordi. És molt crac.
0: Bueno.
2: Jo fa molt poc que el conec, però em sembla un senyor, un programador, un tio molt intel·ligent i que el que està fent en el casino i en la sala, doncs, de veritat, té molt de mèrit.
0: Té molt de mèrit que tu portes moltíssims anys donant a conèixer i recolzant a tota l'escena musical d'aquí, de la nostra ciutat, amb el Ruby Sound. El casino està donant aquests espais per crear justament aquesta cultura, i en el Ruby Sound hi ha també novetats, no?, amb el casino.
2: Sí, estic emocionat, content i, a més, il·lusionat, perquè tenim al davant un projecte nou. Allò que era el Festival Ruby Sound es reconvertirà, el reinventarem i crearem una gala Ruby Sound.
0: Què és la diferència? Quina és la diferència?
2: Molt clara. En un festival doncs, tens bandes que venen i que toquen doncs, X temps, 45 minuts, una hora, el que faci falta, fan una pausa, canviem de backline, entren d'altres músics i toca una altra banda. Aquest format és magnífic, vull dir, no és pas que no sigui bo, però sí que té doncs, uns requeriments i un ambient i un entorn que no encaixava directament amb la proposta i amb l'espai escènic del, del casino. Llavors, amb aquesta intenció de reinventar-nos i de fer quelcom que ja teníem allà al cap i que anava donant voltes i que deies algun dia potser ens ho podíem plantejar, ens hem plantejat una gala. Una gala que el dia 28 de novembre doncs tindrà un fil, un fil conductor, tindrà un leitmotiv, una motivació que durant tota aquella estona, aquelles dues hores, potser una miqueta més de temps, doncs intentarà transmetre un missatge. Un missatge i sobretot intentarà posar doncs, en els focus de l'escenari magnífic de l'espai del casino els cantautors com a màxims referents d'aquella gala. De fet, els cantautors, d'una forma o d'una altra, també han actuat en diferents festivals Ruby Sounds. Hi ha cantautors que hi vindran, que en algun moment, i no puc dir res més, ja han actuat en alguna de les edicions del festival Ruby Sound. Però, clar, et planteges com podem fer una gala i, a més, fer-la que tingui un fil conductor, que hi hagi un encaix, que hi pugui participar tothom, que no siguin un artista, surt el Robert, presenta un altre artista... No, no, hem de crear aquest fil, aquesta gala.
0: I el missatge.
2: Clar, i el missatge també l'hem de crear, el tenim més o menys clar, però també l'has de col·locar artísticament. Llavors, quan estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir, iep, escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantadíssim amb la idea, però és que, a més, a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir, oh, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala, a més, serà l'encarregat de portar la direcció musical, perquè, clar, tu pensa que amb aquesta gala hi actuaran 6-7 artistes, encara no ho sabem ben bé, més d'altres que hi faran col·laboracions. Per fer tot aquest encaix i perquè, a més, sigui dinàmic i un servidor surti, si surt una vegada i punto pelota, ho has de lligar de tal forma que a nivell artístic i a nivell musical sigui factible. Aquesta persona és el Roger Margarit.
0: El Roger Margarit, que l'hem tingut aquest programa
2: actuant
0: titular. En directe.
2: El titular és el Roger Margarit, serà l'encarregat de portar la direcció artística i la direcció musical de la gala del Ruby Sound, de la gala de la Ràdio Ruby, que aquell dia doncs, farà doncs, realment, jo crec que tal amb els artistes que tinc ja confirmats, amb aquells que encara en queden per tancar, i amb el feeling que estem construint, amb la sinergia que estem creant, jo estic emocionat i crec, sincerament, que pot ser un dia màgic, fins i tot històric, perquè no només actuaran els artistes que actuaran, sinó que és molt probable que alguns d'ells puguin fer col·laboracions, puguin fer crossover entre si.
0: O sigui, sorpreses.
2: Sorpreses. Okay. Que, clar, tu vas donant-li voltes al cap i penses quins seran els artistes. No us ho puc dir encara.
0: Doncs artistes, ja ho sabeu, al Ruby Sound, moltíssimes gràcies Robert Fernández, i al casino, també a la sala, hi haurà Northern Cellos, Eric Clapton Experience, Laura Andrés, Marina Pradets, Chris Juanico, els artistes que tenim locals del Ruby Sound. Equilibri, per tant, entre artistes que són ja consolidats, d'altres que necessiten aquest espai, també, per donar-se a conèixer. I també, hem d'anar acabant, el casino. I això m'agrada molt a mi. Lloc de trobada. Perquè hi ha el ball dels dissabtes, les sessions de Remember, hi ha orquestres, hi ha DJ perquè hi puguin ballar persones de diferents llocs, que dona sentit també al casino perquè no és només aquest lloc cultural, sinó és aquest espai de comunitat on la gent va trobar-se, no, Jordi?
1: Sí, sí, no, realment no hem tocat en la part d'arts escèniques, no parlem sempre directament d'aquests balls, però els balls tothom sabem que era un dels requeriments que l'Ajuntament, ja quan va fer la restauració del casino, doncs que tenia, que per això doncs, tenim una platea que les cadires són de quita i pont, perquè d'alguna manera això ens permet a la platea que pugui quedar lliure i puguem fer aquests balls els dissabtes que no tenim espectacle, doncs tenim ball. No, diríem més, diríem els dissabtes que no tenim espectacle, ni ball ni pluja, perquè aquest dissabte passat vam tenir que suspendre doncs, perquè la pluja va determinar que tot s'hagués de suspendre, però bueno, estem molt molt contents també d'aquesta proposta dels dissabtes a la tarda.
0: Mm. Deixa'm acabar amb aquest mes d'octubre, que serà el protagonista dels 10 anys del cicle Gaudí. És un dels municipis, Rubí, la nostra ciutat, que hi participa des de la primera edició. El 22 d'octubre hi ha una festa d'aniversari al casino. Què significa per a Rubí que l'Acadèmia de Cinema Català hagi escollit la ciutat per celebrar aquests 10 anys?
1: Bueno, doncs un orgull, la veritat, és que havien de triar un teatre doncs per fer aquesta gala. La seva idea molt clara era fer-ho amb una de les poblacions que van donar inici. Crec que són 11 poblacions que el primer any van començar amb el cicle Gaudí i que segueixen fins a data d'avui, i van triar Rubí. Lògicament, també suposo que el fet de tenir un teatre nou com el casino doncs va jugar a favor. No va haver-hi cap candidatura, vull dir, ells ens ho van proposar directament, ho vam parlar doncs amb la regidora i doncs encantats de rebre. Vull dir, és tot un dia que hi haurà activitat. La gala serà a la tarda, però al matí hi ha la trobada de tots els programadors del cicle Gaudí a nivell de tot Catalunya, que es trobaran aquí a Rubí, es fa una jornada de treball, etc, etc. A migdia es fa doncs un dinar entre tots aquests tècnics que estaran aquí treballant tot aquell dia 22 d'octubre, i després a la tarda, doncs sí, a la tarda hi ha una gala d'uns 45-50 minuts que es farà doncs, bueno, una celebració d'aquests 10 anys de cicle Gaudí, un cicle que va començar a veure què passa i que realment ho està petant, perquè el nivell de poblacions que hi ha avui en dia, més de 100 poblacions, 100 i llargs poblacions doncs, que programen aquest cinema, i les xifres de públic que també van cada any increixent-ho.
0: Jordi Planell, el tècnic de cultura de la ràdio, ai, de la ràdio, tècnic cultura de l'Ajuntament, Robert Fernández, el nostre tècnic i el nostre home Rubí Sam de la ràdio, moltíssimes gràcies.
2: No li donis més càrrecs que...
0: T'imagina't canviar-ho els papers.
2: Mare meva. No, sisplau.
0: Som-hi, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: el que passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
5: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
6: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
7: En esports, la Unió Esportiva Rubí suma els primers punts en Lliga Elit de la temporada després de superar 2-1 al Martorell.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
8: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
9: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
8: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança.
9: Ara sé com és la gent normal.
8: Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, la gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... gent normal.

0: Avui volem parlar també d'un tema que és relacionat amb la solidaritat, i és que a la nostra ciutat unes 300 famílies, 700 persones reben cada mes el suport de Frater Nadal, entitat solidària. Però darrere d'aquestes xifres hi ha una xarxa de voluntaris, escoles, entitats, sobretot una manera d'entendre l'ajuda de tu a tu, una manera d'entendre l'ajuda amb respecte. I m'està dient sí. Qui m'està dient que sí? Amb la Montse Grau, la secretària voluntària també de Frater Nadal, bon dia.
1: Bon dia.
0: I també qui diu que sí és la Lali Sánchez, no? Lali, bon dia.
2: Bon dia.
0: Que és la voluntària. Agafa el teu cos i l'apropes al micro.
2: Apropa el micro. Ah, aquí. Sí, soc la Lali. Bon dia.
0: M'encanta. Què diríem que és? Tenim 9 minutets per xerrar. Expliqueu-me, per qui no conegui què és Frater Nadal, què direu que és Frater Nadal?
1: Doncs Frater Nadal, com tu has dit ben bé, és una associació solidària de Rubí que prové de l'església protestant del carrer Colom, número 4 i número 6, i va començar l'any 1998 repartint menjar a persones que acabaven d'arribar o tenien dificultats, anem a dir, de manera així. Llavors allò es va anar formalitzant. I ara mateix, des de l'any 2001 fins ara, o sigui, fa realment 25 anys que s'està col·laborant amb l'Ajuntament, amb els serveis socials, formem part d'aquesta xarxa d'atenció municipal que, des de serveis socials ens deriven aquelles persones que poden ser susceptibles de rebre una ajuda puntual o continuada d'aliments, de roba, que aquí és on la Lali porta el rober, o de roba calçat, o també de llocs de coses de neteja, no? Mm-hmm. Llavors, una mica és així. Estem oberts a tots els voluntaris que vulguin col·laborar. Ara mateix som uns 12.
0: Així. O sigui, necessitem voluntàries i voluntaris. Voluntaris, bueno, i voluntaris.
1: Sempre va bé tenir una bosseta. De moment anem fent.
0: Actualment parleu d'unes 300 famílies.
1: Sí.
0: 700 persones ateses cada mes.
1: Exacte.
0: Ja? A mi m'agradaria que em parlessis una miqueta dels diversos perfils que hi ha, perquè de vegades potser ens fem una idea, cadascú es farà una idea determinada d'uns perfils que potser no coincideixen amb els perfils que esteu atenent.
1: Sí, és possible que tots tinguem un estereotip al cap de, ui, la persona que necessita menjar és un tal i un qual, i jo diria que no. O sigui, tenim molta varietat de gent. Hi ha gent que té una situació a vegades ja crònica d'anys i necessita aquest suport, aquesta ajuda, persones que han patit alguna malaltia, algunes persones grans, però també hi ha una gran quantitat de gent que treballa, i això vull subratllar-ho, no? Que té feina, però que no arriben al final de mes, que tenen unes altres dificultats afegides que nosaltres no sabem i tampoc ens importen, per no volem jutjar a ningú, però el perfil és variat.
0: És molt dur això que dius, perquè hi ha gent que treballa i que pot treballar moltes hores per no poder mantenir o el salari que li doni per si pot mantenir una habitació, però que li arriba per lo mínim. És a dir, per continuar sent pobre i per haver d'anar-hi, justament a Frater Nadal, a buscar aquells aliments o aquesta roba.
1: És així? Sí, és així, no? I a mi no m'agrada aquesta expressió de ser pobre, aviam, perquè la pobresa té moltes cares, no? I no necessàriament la pobresa econòmica és la pitjor.
0: Ara, sí, jo crec que és molt interessant, perquè no només es nodreix el cos, sinó l'ànima, la relació humana. Ara en parlarem també. Què ha canviat en els darrers anys? Perquè crec que en els 5 anys que porteu, els darrers 5 anys hi ha un lleuger augment de les unitats familiars dels usuaris, però alhora ha disminuït la quantitat de quilos d'aliments que podeu donar per persona. És així?
1: Exacte, és així. O sigui, des del 2021, podem dir així, grosso modo, que la quantitat d'aliments per persona ha baixat a la meitat. Aquí hi ha altres coses que a nosaltres doncs, se'ns escapen, perquè la Comunitat Econòmica Europea va deixar d'aportar el que donava, i hi ha uns altres sistemes que es volen implementar, i que això doncs, els serveis socials municipals estan treballant, i aquí no
0: perquè
1: vull
0: us venia
1: dir res.
0: Aquests diners o aquestes ajudes us venien de la Comunitat Econòmica Europea?
1: N'hi havia part que sí, una bona part, hi ha també una part del Banc d'Aliments, hi ha una altra bona part de l'Ajuntament i de donatius, o sigui, el que es va mantenint doncs, és Banc d'Aliments, Ajuntament, donatius de botigues, etc. No? Si hi ha alguna cosa, ens la Lali també corregirà. Bueno, no? Però jo crec que aquesta cosa de la Comunitat Europea, aquests canvis que hi han hagut, que jo tampoc puc analitzar en profunditat, perquè no ho sé, doncs jo diria que aquí hi ha hagut aquesta davallada.
0: Què rep una família? Breument, perquè ens queda 3 minuts. Lali i bueno, qui vulgui de les dues.
2: Montse, el tema d'aliments ho sap molt millor ella que jo.
1: Sí. Bueno, què rep? Doncs aliments bàsics. Mongetes, arròs, pasta, llet, i després hi ha tota la qüestió del programa Recuperem, doncs perquè això és important, on es donen tots aquests aliments ja congelats i cuinats d'una alimentació equilibrada. Això i llavors a més a vegades, bueno, i productes de neteja, que aquests no tenen tanta regularitat, però n'hi han sempre, però així. I també hi ha altres coses que a vegades arriben, doncs com poden ser a vegades alguna cosa, com una joguina pels nens, o xutxes pels nens, que això em sembla a mi que és molt important, no? Perquè trenquem aquest estereotipo de tu eres pobre i no tienes derecho a anar. No. Pots menjar-te xutxes.
0: Lali, i roba?
2: Roba, doncs mira, de roba ens en arriba moltíssima. Es fa una selecció de tot el que ens entreguen, perquè jo no entregaria res que no em posaria jo mateixa. O sigui, tot ha de ser roba que ens en arriba moltíssima i en molt bon estat. Mm-hmm. Aleshores, doncs bé, venen també, ho demanen a través d'allà on s'entreguen els aliments, els hi faran el paperet perquè m'ho vinguin a recollir. I bé, doncs això, o també si hi ha alguna persona que em diu mira que tinc una veïna que necessita roba, perquè doncs no hi ha problema, o sigui, s'atén a tothom que ho necessiti, perquè actualment el que és la roba en si tampoc no n'hi ha tanta demanda, o sigui, de vegades hi ha famílies que han de tenir un bebè o el que sigui, llavors doncs sí, però en fi.
0: Em volia acabar aquesta entrevista perquè hi ha una vessant que és molt interessant. Hi ha escoles i instituts que col·laboren amb Frater Nadal perquè els alumnes facin activitats de treball en benefici de la comunitat. Per exemple, ara començareu amb el Duc de Montblanc, després vindran Maristes, altres centres. Clar, com canvia la mirada d'un adolescent quan passa de sentir parlar de pobresa, deixa'm que ho digui així, ja està unes hores treballant al costat de persones que necessiten ajuda.
1: Bueno, això els hi hauríem de preguntar amb ells, no? I potser en alguna altra ocasió pot venir algun, no ho sé. Però entenc que és una molt bona experiència, perquè és, jo avui estic en aquest cantó de la taula, però demà puc estar en l'altre cantó. Crec que és una experiència que fomenta la igualtat, conèixer la igualtat entre persones, que a vegades els avatars de la vida doncs ens poden fer trontollar, però que tots som iguals, i això em sembla que és una experiència que pot ser interessant, però això, esclar, els hi hauríem de dir amb ells.
0: Això és per la propera vegada, la pròxima vegada que vingueu, a veure si pot venir un voluntari, podem trobar un voluntari, i alguna persona que arribi l'ajuda, no ho gravem en vídeo, sinó que fem MP3, més una persona també que vingui, ja sigui una persona que estigui a l'institut, o un altre voluntari.
1: Això, això seria com molt interessant i ens aniria molt bé rebre aquest feedback.
0: Mira, mentre està entrant la Pamela Martínez i s'asseu, voleu fer una darrera crida de Frater Nadal que tingueu alguna necessitat mentre ella agafa el lloc?
1: Bueno, donar les gràcies, en principi, als serveis socials, a tota la gent, i, bueno, una crida, doncs, no sé si algú es vol apuntar a ser voluntari o si els... Bueno, no sé si tu tens alguna cosa més a dir. Jo diria que estem oberts i estem al carrer Estatut número 11 i allà doncs els podem rebre.
2: Avinguda de l'Estatut estan actualment.
0: Doncs moltíssimes gràcies a totes dues, a la Montse Grau, a la Lali Sánchez, per, davant de tot, voluntàries de Frater Nadal i per aquest altruisme, perquè aquestes 700 usuaris, 300 famílies, doncs tinguin aquesta ajuda també. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Pamela Martínez, bon dia de nou.
3: Hola, com estàs?
0: Molt bé, què ens espera pel programa de demà de Rubí al dia?
3: Pues mira, demà xerram amb Joan Herrera i Dani Pérez, que venen a fer una conferència el dia 18 d'octubre sobre la transició energètica. És una entrevista molt, molt interessant per conèixer tots els detalls d'aquesta transició energètica a la ciutat i a Catalunya. I després tindrem la secció sobre intel·ligència

0: per 10 i després també el blues de Rubí, l'associació de blues de Rubí.
1: Doncs amb aquest ritme de blues us deixem amb l'informatiu. Moltíssimes gràcies, Pamela Martínez. Nosaltres, José Malagón, Pamela Martínez, un servidor, Toni Bravo, us esperem demà a les 9 a Rubí al dia.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau. I avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes. Zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per a aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser el màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells, és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi i o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de Mussol i de Òliva aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per Òliva i tenim 8 per Mussol Comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlives.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlives, Laia, enregistrament amb mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits. I nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren superpositius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble i bueno, vam tenir consciència aquella setmana i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això han decidit efectivament dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, gat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular, d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Tot hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un cagatió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tot d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera i la segona. Es veu que, diria concretament, que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adeu.
5: Doncs...
6: M'he de provar molt.
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material. I, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions. Perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: I en fas...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença al febrer, cada any.
0: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, los fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer hi ha intensiu? O...
1: Sí.
0: Hi ha intensiu. A l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat?
1: Sí. Una setmana només a l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances. Una setmana de vacances
1: s'ha de tenir, home. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i claro... Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que es tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
0: Trabajo en cadena.
2: Y la última, la maestra.
0: I l'última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, sí, tres más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí, 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, endavant ho van intentar amb una batidora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors,

0: Però ara ja fiquem la més llarga.
1: Ara ja aneu amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Després també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra.
1: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell
1: sempre
0: vestit.
1: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les del Menà igual.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten, jo ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim-lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte. En la sombra de un padre. Luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps. És a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí bé Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs, ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Danny Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així com marratx, no? Quan em ve la inspiració, sí. Venga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no sé, en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està el típic que t'agites al llit i de sobte te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè no te'n recordes,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, al teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs, té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps o com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare, que ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs tenia en aquella època just després de la mort va passar un temps, però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no? a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no? amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no? I havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no? Perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no? És a dir, gràcies a ell vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no? Sempre que la veia pels camps, no? O per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no? Que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no? Aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una cosa
3: sí.
4: que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no? Sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no? I és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no? En el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no? Des dels balcons, és a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no? Que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no? Quina família, quin caràcter, no? Tenen les persones que viuen en aquelles cases, no? En aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa, segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... No?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
4: Ja. Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passem el jazz a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però pot ser qualsevol, o pot ser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors, clar, jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú,
3: sí,
4: des de, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
6: Continguts en xarxa.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que ja sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 6 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs comencem situats a la zona del Vallès, on hi ha alguns trams de retenció.

0: ens comencem situant a l'autopista P7 en circulació lenta entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, també al lateral d'aquesta autopista, amb retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Badia del Vallès. Altres punts del Vallès amb aturada són la C33 i C58, amb retencions entre Bocada, Reixac i el nus de la Trinitat, i també la C17 entre Parets i Mollet del Vallès, amb retencions en sentit sud, en sentit Barcelona, també a la mateixa C17, en sentit nord, a la zona de Granollers hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També acabaran destacant que encara hi ha diverses vies a la zona del Vallès afectades pels aiguats, concretament a la C-17. A l'altura de Lliçà d'Amunt hi ha un casó tallat en sentit Barcelona, arran de les llarissades, i que continua totalment tallada per inundacions la C-352 entre Canovelles i les Franqueses del Vallès, tallats els túnels que hi ha en aquest punt. De moment això és tot. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Fina. Bona tarda. Avui al Connectats abordarem els canvis en la nova regulació de circulació per a patinets elèctrics, motos i bicis amb Ramon Lamiel, que és director del Servei Català de Trànsit. Continuarem amb el que està a punt d'arribar a les revisions pediàtriques, el cribatge de l'ús de pantalles. En parlarem amb el pediatre Valentí Pineda des de Sabadell. I acabarem fent ruta pel Rubí desaparegut amb Jordi Vilalta del Centre d'Estudis Rubinencs. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs és el moment de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Del 26 d'octubre al 6 de novembre, Terrassa acollirà la segona edició de les jornades Temps de Cura. Es tracta d'un programa d'activitats gratuïtes que té com a objectiu fer visible i reconèixer la tasca de les persones cuidadores. També vol proporcionar-los eines, recursos i espais de suport i autocura. La iniciativa pretén facilitar eines que contribueixin a millorar la qualitat de vida de qui assumeix responsabilitats de cura. Durant dues setmanes, diferents equipaments a la ciutat acolliran tallers, xerrades, una taula rodona i una proposta teatral. Totes elles estaran centrades en aspectes emocionals, físics i pràctics vinculats a les cures. La programació començarà el 26 d'octubre amb el taller Com relacionar-nos amb persones amb deteriorament cognitiu adreçats a familiars de persones amb malalties neurodegeneratives. Els dies següents s'oferiran propostes d'expressió artística i mindfulness, ioga adaptat a processos oncològics i malalties cròniques. El programa finalitzarà el 6 de novembre al Museu Tèxtil de Terrassa amb la presentació del Pla Estratègic de Cures que donarà continuïtat a aquest treball.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Sabadell ha obert una consulta preliminar per avançar en la definició del futur model de gestió de l'escola de restauració. El consistori busca conèixer l'interès i les propostes d'empreses, entitats i professionals abans de preparar la futura licitació per gestionar aquest equipament. La voluntat és incorporar nous àmbits com cursos més específics. Montse González és tinenta d'alcaldessa i regidora de comerç.
3: Nosaltres volem avançar i donar un pas més perquè creiem que aquesta escola i aquest edifici dona per molt. Ara ja hem començat, de fet, arribarem a 650 formacions d'aquí a final d'any i, per tant, el que volem és ampliar aquesta oferta més professionalitzadora i més d'avantguarda, per dir-ho d'alguna manera.
2: La consulta estarà oberta fins al 9 d'octubre i l'Ajuntament preveu convocar els interessats abans del dia 15 del mateix mes i abordar qüestions relacionades amb el projecte i el futur model de gestió.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Tot i això, explica, la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem el president del Consorci del Besòs.
5: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'organització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
4: Falcó defensa que per aconseguir que la futura zona de les Tres Xemeneies pugui fer front a possibles inundacions, es prendran mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Rocío Santa Eufèmia des del Prat de Llobregat. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat no arriba al 50% de recollida selectiva, que en el conjunt metropolità frega el 40%. L'any 2025 ha estat el primer en què s'ha aplicat l'obligació legal de les noves taxes de residus municipals que han de cobrir el cost del servei de recollida. Només 6 municipis i 2 barris de Barcelona dels 36 municipis metropolitans van assolir l'objectiu. Tots tenen una característica comuna: fan la recollida porta a porta. Els altres dos tenen contenidors tancats o intel·ligents, com el Prat. La resta, que encara són majoria, mantenen el sistema dels contenidors oberts, els de tota la vida. Segons l'AMB, el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit i defensa l'extensió dels sistemes individualitzats. Per l'any 2035, l'objectiu de l'AMB és arribar a una taxa de reciclatge del 65%, que només s'aconseguirà descartant el sistema de contenidors oberts i implantant-ne els intel·ligents i allà on es pugui, la recollida porta a porta.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara des de Castellà ens informa Oriol Ferran. Bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La 65a marxa infantil de regularitat de Castellà del Vallès, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, es disputarà, si tot va bé, aquest diumenge 11 d'octubre. La normativa de la marxa, acceptada en el moment de formalitzar la inscripció, ja preveia com actuar en cas de cancel·lació per causes meteorològiques on l'activitat es traslladaria el següent diumenge. Les restriccions per les alertes així ho van obligar i des del centre excursionista s'ha fet efectiva aquesta opció. Des de l'organització també s'ha informat que l'import de les inscripcions no és retornable, ja que les despeses necessàries per a la celebració de la marxa ja han estat contractades i assumides per l'organització, com remarquen. La nova data cau en un cap de setmana de 3 dies. Dilluns 12, recordem, és festa, i això pot provocar l'afectació a molts participants, motiu pel qual el SEC ha obert la possibilitat de canviar les persones inscrites, una acció que s'ha de fer des de la web del club. Pel que fa als voluntaris, també s'hauran de tornar a registrar.
0: Gràcies, Oriol. Continuem el repàs ara des de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí posa des d'avui l'emergència habitacional al centre del debat amb una nova edició de Parlem d'Habitatge, el programa de l'Ajuntament que fins al 21 d'octubre abordarà les dificultats per accedir i mantenir un habitatge. El regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, assegura que una de les prioritats d'aquest Ajuntament és incrementar el parc d'habitatge protegit.
9: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no?, que estem forçant les últimes promocions privades que es faran entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat i que serà una regulació de por vida, o sigui que aquesta ja no perdrà la seva qualificació i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU.
8: Parlem d'Habitatge també tractarà qüestions com les alternatives al lloguer i la propietat, la pobresa energètica i el racisme immobiliari. El programa arrenca aquesta tarda a la Biblioteca Mestre Martí Tauler amb la projecció del reportatge Ahogados por el alquiler i un col·loqui posterior.
0: Gràcies, Mariona. Tanquem amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
10: El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no recuperaran. Ho sap bé José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys de Sant Cugat que pateix una malaltia ultra rara. El febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Sentim-lo.
11: Truco i em diuen... No, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic, ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és en caràcter retroactiu, cobraré. I dic, que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
10: Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera, cartes sense resposta i una família que explica que va haver de recórrer a les xarxes socials per aconseguir ser escoltada.
12: Set ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La reforma del Reglament General de Circulació va entrar en vigor dijous passat amb un objectiu clar: reforçar la protecció dels usuaris més vulnerables. Patinets, bicicletes, motos, vianants i també els conductors han d'adaptar-se a noves regles. Per facilitar, doncs, aquesta adaptació, hem decidit convidar Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, perquè ens acabi d'aclarir alguns d'aquests canvis. Ramon Lamiel, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. A grans trets, ara entrarem en el particular de cada cas. Quin creu que és el canvi més important que introdueix aquest nou reglament i què és el que creu que notarà més la ciutadania en el seu dia a dia?
1: Jo penso que hem d'assenyalar tres aspectes i després, si vol, entrem en els diferents col·lectius perquè és més fàcil llavors de tallar, no? Mm-hmm. Però hi ha tres elements de la filosofia o del pensament d'aquest decret que sí que hem de remarcar. La primera és, es diu el decret, o es coneix en el sector com el decret dels vulnerables, no? Els vulnerables són els col·lectius més desprotegits, per dir-ho així, en matèria de seguretat viària, que serien els vianants, les bicicletes i, per tant, els ciclistes que circulen en bicicleta, els motoristes i els vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets, que han aparegut recentment. Per tant, estem parlant d'això de manera notable. Hi ha altres elements que també són interessants de ressaltar en aquesta modificació, però aquest seria el primer dos. Aquests col·lectius s'introdueixen una sèrie de mesures de seguretat passiva, és a dir, d'elements que s'han d'incorporar en aquests vehicles o en aquesta manera de moure's per estar més segurs quan tu vagis amb aquest vehicle o et moguis, no?, per la via. I tercera, s'apel·la, en certa manera, o es fa una crida a la responsabilitat compartida en carretera, que se'n diu, que és, per exemple, els conductors d'altres vehicles, com pot ser un vehicle lleuger o com pot ser un vehicle pesant, un camió o un autocar, se'ls demana una sèrie de mesures, també, que compleixin una sèrie de mesures per fer atenció a la carretera i respectar aquests col·lectius vulnerables, com, per exemple, reduir la velocitat 20 quilòmetres si has d'avançar un d'aquests col·lectius.
0: Uh-huh. Anem al detall d'algun d'aquests, dels diferents grups. Comencem pels patinets elèctrics. Els menors de 15 anys ja no poden conduir patinets elèctrics. Ens agradaria saber com és que s'ha fixat aquesta edat.
1: Aquí, novament, jo destacaria l'edat, que són 15 anys, l'obligatorietat de portar el casc, una armilla per fer-te visible si hi ha poca visibilitat i si és fosc, i llavors il·luminació també, tant especialment de nit o quan ja es fa fosc, però també d'aquí un any caldrà portar-ne de dia, no? Jo destacaria aquest gran paquet en els patinets. Per què 15 anys? Nosaltres havíem recomanat als ajuntaments, en el que era un dossier tècnic, una mena de document tècnic que ajudava amb els ajuntaments a regular el patinet, els hi recomanàvem 16 anys. S'ha triat 15 anys, això li haurien de preguntar a la DGT. Nosaltres pensàvem que 16 anys era una bona edat perquè també són les edats que s'incorporen a altres tipus de vehicle, no? Però està bé que sigui una única edat, 15 anys, perquè com que això ara anava a discreció de cada municipi i trobaves municipis a vegades colindants a un lloc es podia anar a partir dels 15 anys en patinet, hi ha un altre lloc a partir dels 16 anys. Llavors era una mica un embolic, no? Per tant, establir una edat mínima està bé.
0: Mm-hmm. Ha comentat l'obligatorietat de portar casc i de nit amb poca visibilitat una armilla reflectant. Sembla que el fet d'anar amb patinet, que es pot assimilar a una joguina, però estem parlant d'un vehicle de mobilitat personal, fa que la gent li costi, no?, tenir consciència del risc com a usuari, no?
1: Sí, ho defineix molt clar. És una joguina com per... És que es va establir aquesta mena d'element com una joguina, donat que es regalava molt, no? Per festes assenyalades es regalava aquest element i semblava com si fos un una joguina més, no? Un joguet per moure's. No, això és un vehicle i, per tant, bàsicament el que has de tenir conscient i per percebre el risc és que estarà circulant en un lloc que hi ha altres vehicles, que, per tant, els altres vehicles no són patinets. Són vehicles consistents, són vehicles tota la vida i són vehicles lleugers, en aquest cas. Són motos, són ciclistes i poden ser vehicles furgonetes, per exemple, perquè aquests elements, aquests patinets, aquesta mobilitat és molt urbana. Interurbana no, els patinets en àmbit interurbà no poden circular. A excepció que hi hagi algun carril bicicleta o hi hagi itineris aquests, per dir-ho d'alguna forma, segregats de les carreteres i cicloturistes, no? Que això, si el municipi ho vol fer, pot deixar-hi circular patinets. A nosaltres això tampoc ens sembla correcte. Caldria recloure-ho més a l'àmbit urbà. I aquesta seria una mica les vicissituds que ha patit el patinet al llarg d'aquests anys, no? Que s'ha anat regalant i semblava com un objecte de regal, sí, com ho ha definit molt bé vostè, un joguet, però no, és un vehicle. La consciència del risc s'agafa molt ràpid quan només mires a banda i banda quan circules per un carrer i veus que hi ha cotxes, que hi ha motos, que hi ha furgonetes, que pots prendre mal i que et poden fer mal.
0: Anem amb el cas de les bicicletes. Abans ha comentat aquesta obligatorietat de reduir la velocitat 20 quilòmetres per sota del límit de la via. No sé si és una norma fàcil d'aplicar i de controlar.
1: Jo diria que els 20 quilòmetres és una velocitat indicativa. Està bé, no cal obsedir-se en veure com es respecta aquesta velocitat, però és que ja ho fem. Quan tu trobes un ciclista a la carretera i has de fer l'avançament, prèviament, moltes vegades, ja has reduït aquesta velocitat. Llavors, no costa res quan tu redueixes la velocitat, doncs llavors sí, arribar a aquest límit d'una reducció dels 20 km per hora. Però ja és una actitud que normalment se sol produir quan hi ha un avançament d'un ciclista.
0: I a les vies urbanes, els conductors hauran de mantenir 5 metres de distància respecte dels ciclistes. Com es pot fer efectiva aquesta norma en carrers on hi ha molta densitat de trànsit?
1: Això, novament, li hauria de demanar a la DGT, que veig que ha tingut alguns inconvenients o ha tingut alguns conflictes amb l'àmbit urbà a l'hora de marcar i assenyalar una normativa que a vegades és complexa de complir, com molt bé diu vostè, en un àmbit urbà. Jo assenyalaria de l'àmbit urbà més que aquestes distàncies, sinó que el ciclista circuli pel centre del carril per també garantir-se aquesta seguretat. Això està bé, qui sí. Figuri en l'ordenança, en la modificació del reglament, en aquest decret, qui figuri aquesta possibilitat o obligació de circular pel centre. Circular per la lateral del carril moltes vegades és... et jugues la invasió del teu espai com a vehicle que circula, et jugues la invasió dels vehicles lleugers. No?
0: S'han suprimit també les excepcions i tots els ciclistes han de portar casc en les vies interurbanes. Quines eren aquestes excepcions? Sí.
1: Bé, en aquests moments les excepcions en vies interurbanes no s'obliga, més que hi havia excepcions, i s'obliga el ciclista a circular fins amb casc. Per tant, sempre haurà de circular amb casc, quedem-nos amb això. Si vostè em demana si en via urbana quina diferència hi ha, nosaltres també ens sembla que poca. També hauria estat una bona oportunitat per dir que en àmbit urbà sempre s'hauria de circular també amb casc, perquè el casc és un element de seguretat passiva que protegeix. Jo em quedaria amb això.
0: Una altra qüestió, els ciclistes també podran circular en els dos sentits en les vies urbanes d'un sol sentit amb un límit de 30 km hora. Això no ens hauria d'estranyar tampoc, no?
1: Això, jo entenc que em faci aquestes preguntes i com a autoritat del trànsit de Catalunya jo li respondré, li donaré la nostra opinió i l'estic donant, però això és molt d'àmbit urbà. Nosaltres el que, per dir-ho d'alguna forma, hem observat i hem fet l'anàlisi més precís és de totes les mesures d'àmbit interurbà, que és les que ens compet més. Però, si em demana la nostra opinió, jo particularment, com a director del Servei Català de Trànsit i el Servei Català de Trànsit també ho pensem, aquestes vies ciclistes amb doble sentit són un parany, i més en àmbit urbà. la persona que no presta atenció quan ha de creuar un carrer el vianant, quan no presta atenció quan ha de creuar un carrer, i que moltes vegades anem, per dir-ho així col·loquialment, amb el pilot automàtic, sí que respectem els senyals, però estem pensant en les nostres coses, probablement. Et fixes en el sentit de la circulació, i per tant tu esperes que et vinguin vehicles per on te venen els cotxes, per on te ve el sentit de la circulació. No esperes que vingui un vehicle en l'altre sentit. Per tant, això, jo sí que recomanaria, com a Servei Català de Trànsit, recomanaríem que sigui el mínim, perquè és més adequat que cada sentit tingui segregat també el seu carril bicicleta.
0: Uh-huh. Així ens estalviarem en surts. Anem amb les motos. Aquí sí que hi ha alguna decisió, podríem dir, estrella. Als motoristes els exigeix guants en vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol via. Aquestes són mesures que podrien semblar menors, però quina incidència pot tenir realment en la seguretat?
1: Això està bé. Està bé, creiem que és una bona idea recollir-ho en aquesta modificació i, per tant, plasmar-ho, no?, en la norma. Està bé, perquè sempre una protecció protegeix d'un accident greu o d'un accident que fins i tot pot ser mortal. Aquesta seguretat passiva, casc homologat, calçat tancat, guants, està bé que hi figuri. Però també hem fet una anàlisi nosaltres dels accidents que tenim de totes les motocicletes i de tots els motoristes. Nosaltres en aquests moments tenim 95 víctimes mortals a la carretera, a les vies interurbanes de Catalunya. Això és quasi un 17% menys que l'any passat i un 30% menys que el 2019. Però no obstant això, nosaltres hem de dir que d'aquestes 95 víctimes, 36 són motoristes. Quan mires els motoristes que han mort a les carreteres catalanes, tu te n'adones que no ha estat per... Portaven el casc, per dir-ho així, portaven guants i portaven calçat tancat. Ha estat, bàsicament, una cosa que deia vostè abans, la pèrdua de percepció del risc. Quan tu et fas més gran, tu també te n'adones que t'envelleixes com a persona quan et mires al mirall, no? O quan mires altres fotografies d'anys anteriors. Però bé, aquella persona que envelleix també és un conductor que envelleix. I, per tant, les seves habilitats, la seva perícia, la seva conducta, probablement és una altra amb l'edat que la que tenia feia uns anys quan conduïa una moto, no? Llavors, nosaltres creiem que aquí cal reforçar la formació en diferents moments de la vida del conductor de moto, especialment. Això no era un objecte per recollir en aquest decret, però sí que creiem que aquest decret, aquesta modificació del codi, el que podia haver introduït ja i començar a parlar-ne és de l'airbag. Si és com li he dit que quan fas l'anàlisi dels motoristes tens guants, casc i calçat tancat, no és un problema. Sí que ho podria ser una millora substancial per evitar que l'accident sigués mortal o sigués causés una ferida molt ferits greus, no? La introducció de l'airbag. Mm-hmm. En tot cas, es podria haver mencionat i es podria haver dit doncs d'aquí uns anys, no? Perquè tothom s'hi vagi habituant a que caldria incorporar l'airbag. Sabem que és car, que és un element que és car, però a nosaltres ens sembla un element interessant.
0: Tinc tres preguntes més que m'agradaria fer-li i tenim dos minuts, o sigui que li demanaré si pot ser com més breu i concís, millor. Hi ha una diferència important i és que la DGT permet que les motos circulin pel voral en cas de retenció, però no així, no està, diguem, reconegut pel Servei Català de Trànsit, que ho continuarà prohibint, no?
1: No és ben bé així. No? És la DGT... Sí, no, però hi ha un matís. És, la DGT el que diu és que podríem, si volem, podem senyalitzar conjuntament amb el titular de la via, en aquells llocs on hi ha congestió, i com a màxim a 30 km per hora, posar senyals perquè hi circulin les motos pel voral. Nosaltres diem, bé, això no ho farem, no ho posarem. No posarem. No és que prohibim alguna cosa que ara es pugui fer, sinó és ens dona la possibilitat de dir que ho senyalitzem i nosaltres diem no ho veiem i no ho senyalitzarem. I per tant no podran circular les motos pel voral. Per què? ràpid, perquè és un espai per a la gestió de l'emergència. Allà hi ha equips mèdics que tenen els ferits, hi ha bombers que a vegades apaguen un incendi, hi ha Mossos que ajuden els accidentats a fer els papers, hi ha tota una sèrie d'equips de l'emergència que necessiten el voral per gestionar l'emergència. Dos, els vorals no estan en les mateixes condicions que la calçada. I tres, no creiem que sigui una bona idea un voral perquè el que hem de fer a les motos és donar-los carrils. Nosaltres tenim els bus VAL que els deixem circular perquè són espais segurs i segregats. Això és lo interessant.
0: Molt bé. Tema multes. Hi haurà multes?
1: Sí, hi han fets sancionables. Les multes són fins a 200 euros en la majoria dels casos que hem pogut veure. I, esclar, si entra aquesta normativa en vigor, que ja ha entrat, qui no la compleixi, doncs serà multat.
0: Una última qüestió. Avui n'hem parlat, perquè efectivament fa pocs dies que tot això ha entrat en vigor, però hi haurà una campanya de difusió perquè acabi arribant ben bé aquesta informació a la ciutadania?
1: Esperem que això també, com a responsable màxim que és la DGT, de generar aquest marc normatiu nou, no? Ho faci també la DGT, però nosaltres sí, ja ho farem, ja ho hem començat a fer. Aquesta entrevista, per exemple, que faig amb vostè, serveix per divulgar aquests canvis. Dos, nosaltres ja hem editat material i el tenim publicat a la nostra pàgina web. I tres, farem difusió de tot el material que tenim.
0: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per la brevetat i per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Gràcies a vostè.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
0: El govern preveu incorporar a partir del 2027 el cribatge dels hàbits digitals a les revisions pediàtriques. La Mireia Sanz n'ha parlat de tot plegat amb l'expresident de la Societat Catalana de Pediatria, Valentí Pineda.
3: El govern preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals, com l'ús de tecnologies i pantalles en les revisions pediàtriques per detectar riscos i donar pautes a les famílies a partir de l'any 2027. La mesura forma part d'un primer paquet de 67 actuacions per desplegar el model català de benestar digital de la infància i l'adolescència, que també contempla elaborar una llei específica sobre benestar digital i protecció dels menors. En volem parlar aquesta hora amb el doctor Valentí Pineda, pediatre sabadellenc, expresident de la Societat Catalana de Pediatria. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Doctor Pineda, què li sembla aquesta mesura? Què li sembla el fet d'aplicar aquest cribratge?
4: Bueno, em sembla perfecte. De fet, ara fa només un any i mig, vam editar des de la Societat Catalana de Pediatria el protocol, el nou protocol d'activitats preventives i de la promoció de la salut a l'edat pediàtrica, que és un protocol que anàvem darrere des de fa molt temps, un protocol de més de 600 pàgines on hi ha recomanacions sobre tots els aspectes de la salut pediàtrica. Hi ha un capítol sencer de salut digital, i en aquest capítol de salut digital pues, nosaltres ja recomanàvem el 2025, ja està escrit, aplicacions del cribratge gairebé des del naixement, el mes, els 6 mesos, els 12 mesos, els 18, fins als 14 anys, depèn de, evidentment, l'edat, doncs les recomanacions han de ser les que siguin. Ahir, precisament, hi havia un webinar a l'AEP, Associació Espanyola de Pediatria, on tot parlant del tema de l'implementació del Pla Digital Familiar de l'Associació Espanyola de Pediatria, que va una mica en la mateixa direcció. O sigui que els pediatres, en teoria, hauríem d'estar ja assabentats d'aquesta funció que ens toca una més en la prevenció de la salut infantil.
3: I com ha de ser aquest cribratge? És a dir, de quina manera s'ha de fer aquest cribratge i quines preguntes s'han de traslladar?
4: Bueno, és complexa perquè és una sèrie de consells generals que tots sabem, però que realment hem de parlar amb les famílies, hem de dir-los que d'alguna manera hi hagi una sèrie de punts que hem de detectar, no? Abans que es produeixin problemes en el desenvolupament, problemes amb la psicosocials, problemes amb la salut física, etc. No? Així a grans trets, els missatges a les famílies serien protegir de les pantalles les primeres edats, introduir-les de forma guiada i progressiva, Cal ser carinyosament contundent al compliment de les normes que diem. Evidentment, nosaltres diem que les pantalles, els menors de 3 anys han de ser 0 minuts, de 4 a 6 anys podria ser una exposició limitada, però sobretot acompanyada i amb coses molt puntuals per tenir una mica de contacte social, explicar un conte, fer sentir una cançó, a partir dels 7-12 anys increment progressiu d'ell supervisat i a l'adolescència negociació amb carinyo, negociació en principi sense enfrontar-te amb l'adolescent, no? Això comporta també fomentar des de la família realitzar activitats a l'aire lliure que protegeixin de problemes físics i emocionals i que, evidentment, el nen és important cultivar l'hàbit de la lectura per afavorir la riquesa de vocabulari i elaborar, que et deia, el pla digital familiar que consisteix en limitar a grans temps l'ús de les pantalles, reduir el temps d'ús, estar acompanyat, mirar els continguts, ser un bon exemple, perquè les famílies normalment, els adults no som un bon exemple, i això s'ha de tenir molt clar, i fomentar els més petits, sobretot, els jocs de construcció, jocs de taula, displeces, puzzles, etc. Intentar, pues, d'això ja tenir-ho molt clar des del que el nen neix.
3: Clar, hem dit moltes coses ara, no? Però clar, aquí s'aixoca en un moment en què fins ara semblava que donar pantalles a les criatures pràcticament era donar-los oportunitats de futur, no? Durant molt de temps, a les escoles, diguéssim que l'escola que més digital era pràcticament era la millor, no? A l'hora de fer aquelles portes obertes, no? En què les escoles es venen i expliquen una mica les seves coses i ara han de fer com una marxa enrere i repensar tot el que hem fet fins ara, no? En aquest sentit. Però clar, doctor Pineda, les pantalles van totes en el mateix pack? És a dir, és el mateix mirar una estona de televisió que donar-los el telèfon mòbil o que, per exemple, que juguin a un videojoc?
4: No, no és diferent, és diferent. O sigui, d'alguna manera hi ha problemes que seran comuns, no? Com problemes visuals, problemes de sedentarisme, això ens donarà problemes si no fem altres activitats, tant sigui una televisió com una pantalla, com un mòbil. Però aquí, ja en principi, hem de tenir en compte que és el que s'obre a partir dels 12 anys o a partir de la preadolescència i adolescència, que ja serien els mòbils i la interrelació a nivell de videojocs, que poden d'alguna manera produir addicció, poden d'alguna manera inclús fer conductes absolutament patològiques. Tot el tema de la informació a través de, o la relació a través dels mòbils, en principi hi ha un cas aproximadament un 9-10% amb un estudi que s'ha fet aquí a l'UNICEF Espanya amb més de 100.000 entrevistes a diferents nens i diferents edats, nens i nenes, i que parlen que a partir d'un 9% de la població ja fa pornografia, alguns pues, experimenten l'assetjament sexual, bullying digital, i això sí que ho fa el mòbil, les redes socials, no el mateix evidentment la televisió, que tots aquests aparells que podem interrelacionant-nos a vegades molt malament amb altres persones.
3: Clar, això en aquest cas, diguéssim, pel que fa al mòbil que tinguin les criatures com a seu, però també hi ha una part del mòbil, no?, que és aquell mòbil, ho veiem molts cops en molts restaurants, no?, per exemple, que el pare li dona el telèfon mòbil a la criatura per poder menjar tranquils, no? Aquí segurament també hi ha un aspecte que jo crec que tots els que són pares, és cert, és molt més fàcil, no?, tens una estona de tranquil·litat, però clar, aquí entenc que aquest mòbil no és un mòbil que sigui de la criatura, però sí que és una cosa que sempre portes a sobre i per tant entenc que establir límits deu ser molt més difícil que la televisió a casa que està fixa en una espai, no?
4: Sí, bueno, a veure, jo crec que la paraula màgica és l'acompanyament digital, no?, per part de les famílies. Les famílies han d'acompanyar en qualsevol moment i moment del dia i situació els seus fills amb tot l'ús digital. O sigui, si el nen a principi toca menjar, s'ha de menjar. Si toca jugar i nosaltres hem d'afavorir el joc a l'exterior, el joc creatiu, el joc que fa tenir un pensament crític, desenvolupar l'empatia, respectar d'alguna manera tot el que la formació i el desenvolupament del nen, jo crec que tota aquesta història s'ha de tenir molt clara i s'ha d'instaurar. Quan el nen és petit és relativament fàcil, tot i que a vegades els pares pues anem a la solució ràpida, que és donar una pantalla perquè el nen estigui tranquil, però això no ho hem de fer-ho. Sí, quan s'ha de dinar, s'ha de dinar. Quan s'ha de dormir, s'ha de dormir. Dos hores abans d'anar a dormir, per exemple, no es pot utilitzar el mòbil. Hi ha, per exemple, llocs d'utilització de pantalles o mòbils que hauria d'estar prohibit, pues, en el lavabo, l'habitació, crear en aquest pla digital familiar pues, zones d'ús de mòbils i pantalles que també haurien de complir els adults dins de casa. Vull dir que tot això s'ha d'anar instaurant, s'ha d'anar parlant, s'ha d'anar, com dirien ara, de bon rotllo, però s'ha d'aconseguir i realment no podem utilitzar les pantalles que sabem que són nocives en diferents aspectes de la vida, tant del desenvolupament físic com amb salut psicosocial i com el desenvolupament dels nens més petits, no podem utilitzar-los com una com un entreteniment normal i corrent, no, això ho hem de tenir-ho molt clar. Uh-huh. I realment no és que tornem enrere, és que realment estem detectant problemes, com et deia, de neurodesenvolupament, de trastorns d'atenció, d'un llenguatge alterat, etcètera, de sedentarisme, de problemes de son, d'aïllament social, i tot això ho estem veient ara perquè portem ja uns anys amb tota aquesta història i probablement ara el que hem de tenir en compte que això fa mal i com detectar amb sèries signes d'alerta aquestes situacions.
3: Mm-hmm. Aprofito que em parlava precisament ara d'aquestes necessitats educatives especials, d'aquests trastorns de salut mental, ja siguin dèficits d'atenció, etcètera. Aquí, tenint en compte, sempre penso en la conversa que manteníem amb vostè quan parlava de la seva jubilació al Parc Taulí, que deia que segurament aquest és el repte principal que ara té la pediatria a casa nostra, no? Com abordar aquesta realitat que cada vegada és més latent en les criatures al nostre país i jo diria que pràcticament arreu, no? En aquest sentit, també s'està treballant d'alguna manera o establint alguns protocols per tal que es puguin fer unes deteccions més ràpides i sobretot un acompanyament millor des del sistema públic de salut?
4: Sí, sí, per descomptat. O sigui, ja et dic en aquest document que tots els pediatres haurien de tenir a la taula de la seva consulta, que és el protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica, doncs en el capítol de salut digital hi ha una sèrie de senyals d'alarma en relació a tot el tema de la sobreutilització de les allonses que d'alguna manera doncs, expliquem al pediatre o el pediatre pot trobar-hi doncs, les recomanacions pels nens de 0 a 3 anys, de 3 a 6 anys, de 6 a 12 anys, per sobre dels 12 anys, i una sèrie de coses que hem de tenir moltíssim en compte i després també pues, acabem amb uns signes d'alarma que el pediatre ha de tenir molt clar per detectar pues, que un nen està tenint problemes, no? A la sala d'espera d'un hospital, d'una consulta de pediatria, tenir un nen amb el mòbil enganxat i trucar-lo perquè visiti, espera, que estic... No sé, una sèrie de coses que es poden detectar. També tenim l'última recomanació de missatges per professionals, missatges per a famílies, missatges pel propi infant i adolescent, no? I això sí que està tot molt ben detallat. I realment el pediatre hauria de saber sobre aquest tema, igual que sap sobre quin antibiòtic donar quan una persona té unes angines o quan un nen té una bronquiolitis, etcètera, què s'ha de fer, no? I això és una cosa que sí que ho vam parlar-ho ara fa uns mesos i realment jo ho introduïa aquest tema perquè la consulta de pediatre, si nosaltres no ens adaptem als problemes que hi ha actualment, en aquest és un d'ells, doncs probablement la consulta de pediatria no tindria massa efecte si acabem amb infeccions, amb les vacunes, si acabem amb moltes malalties perquè evoluciona la pediatria, hem de ser conscients què és el que tenim de problema a la consulta i amb què ens hem de formar els pediatres i infermeres pediàtriques per detectar precisament aquests problemes que són molt freqüents. Aconseguirem.
3: Doctor Pineda, mil gràcies per haver-nos atès avui, sobretot per ajudar-nos a situar també tota aquesta informació al voltant d'aquest cribratge de salut mental enfocat cap a les pantalles que es posaran en marxa doncs, als centres d'atenció primària des de ben petitons. Moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon dia, doctor.
4: Vosaltres, gràcies a vosaltres per donar-nos a veu. Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
5: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
6: Si us agrada Sherlock Holmes, estic segura que ja haureu vist les sèries més mítiques com Elementary o Sherlock. Però ara, amb l'auge de descobrir la vida juvenil dels personatges més famosos de la televisió, arriba ja un Sherlock. Aquesta proposta d'Amazon Prime Video ens porta a la joventut del detectiu per descobrir com va començar a convertir-se en el personatge que tots coneixem avui dia. La sèrie segueix la mateixa línia d'humor, investigació i misteri que les anteriors, barrejant la vida personal del detectiu i casos aparentment impossibles de resoldre. Com a fan de Sherlock Holmes, aquesta sèrie em va deixar enganxada a la pantalla. Durant la primera temporada, no només descobreixes una etapa del seu passat, sinó també de Moriarty, el seu suposat arxienemic. Si gaudiu de veure Sherlock resoldre misteris impossibles, mentre la resta encara intenta entendre què ha passat, aquesta sèrie us mantindrà expectants pel següent episodi.
7: Disculpe la intrusión, señor.
8: ¿Qué es?
7: Una bomba.
8: ¿Una bomba?
7: Un artefacto incendiario peligroso, señor.
8: Ya sé lo que es, una maldita bomba.
9: ¿Por qué creía alguien hacer esto?
10: Eres un chico muy listo.
9: Averígualo.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
0: I ara al Connectats ens n'anem de ruta. Ruta per Rubí desaparegut. Mariona Jerez, bona tarda.
11: Bona tarda, Carme. Avui m'acompanya el Jordi Vilalta, del Centre d'Estudis Rubinencs. És la ment darrere la ruta del Rubí desaparegut, una ruta que porta de forma gratuïta els assistents per edificis emblemàtics de Rubí que han desaparegut durant els últims 40 anys o que estan en perill de desaparèixer. Però el Jordi ho explicarà molt millor. Jordi, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
11: Comencem amb el més bàsic.
12: Sí, bueno.
11: Què és la ruta?
12: Sí, la ruta, bueno, no sé si sabeu què és el que són les Jornades Europees de Patrimoni, que és una activitat cultural que es fa cada any, promoguda pel Consell d'Europa i la Unió Europea. Es va començar l'any 1984, i llavors a Catalunya també es celebra normalment a l'octubre, sempre a mitjans d'octubre, no? Llavors, el lema d'aquest any, que té totes les jornades a nivell general, és Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. Cada any hi ha un lema, no? Llavors, nosaltres hem proposat fer, bueno, hem projectat fer una ruta pel patrimoni arquitectònic de Rubí, que està en perill de desaparició o bé ha desaparegut ja, però durant els últims 40 anys. És a dir, va haver una època als anys 70-60 que es va fer molta expansió urbanística a Rubí i van desaparèixer molts elements emblemàtics, però també entre els anys 80 i fins i tot a principis del segle XXI també han desaparegut edificis que tenien el seu interès històric i arquitectònic, no? Llavors farem una ruta a través de tots aquests elements.
11: I explica'm una mica, quins són aquests edificis, quins edificis inclou i cadascun quina importància té?
12: Sí, mira, començarem a la plaça de l'Ajuntament, a les 11, vale? I aleshores la ruta serà guiada pel Sergi Cano, vale? Que és el que el noi que sempre fa les nostres rutes guiades normalment. I llavors el primer que faríem és visitar la... Bueno, visitar no, perquè ja s'ha aparegut. Fer un esment de la Torre Modesta, que estava on està ara el Quirón, vale? On està el Centre Mèdic Quirón, que abans havia vingut la SEAT, estava allà situada aquesta casa. Llavors nosaltres cada vegada que tenim un element que ha desaparegut, doncs ensenyarem la fotografia i explicarem una mica la seva història, no? Aquesta era una torre es va construir entre 1910 i 1911, cap a l'any 80 o els anys 70 es van derrocar. L'any exactament no el desconec, però es van derrocar també fa uns quants anys. Llavors també passarem per la fascina de Cal Corrons, vale, que encara es conserva, però en bastant mal estat. I aleshores també hi ha la casa. I això és una fascina molt important perquè en el segle XIX fabricava aiguardent i s'exportava per molts llocs de la península hispànica, no? Vull dir, tenim aiguardent de Rubí per tot arreu que es fabricava aquí, no? I té, pues, té el seu interès no només arquitectònic, sinó també de història econòmica, no? Uh-huh. I després de la fascina de Cal Corrons, bueno, també parlarem de la casa, no? Vale, que suposo que el POUM la respectarà, no ho sabem encara perquè estan en fase d'al·legacions al POUM. Uh-huh. Això també és un tema que també és important, no? Després hi ha la Casa Llong, que la pobra està super malament, la Casa Llong, és també de principis del segle... Bueno, és a finals del segle XIX, vale? Principis del XX, i, bueno, com sabeu, està allà, pues, en molt mal estat, no? I després també, bueno, hi ha alguns elements que potser no tenien tanta importància arquitectònica, però que també té el seu interès, com per exemple, que es van derruir fa molt poc, per exemple, la casa del Forn Preses, que estava a la plaça Catalunya. vale? La passa del casino. Llavors aquesta la van enderrocar el 2016 i una casa pues, de tipus una mica... Tenia el seu interès, tenia elements modernistes, esgrafiats i tot això, i a més, en plan econòmic, d'història econòmica també, perquè era un forn de pa, que era bueno, bastant antic, que va ser fundat el 1881. Després també, bueno, parlarem una mica de la Font de l'Oca, sempre de la plaça de Catalunya, que aquesta també va desaparèixer als anys 80, però de manera misteriosa. I aleshores no se sap ben bé, va anar a parar, no? Un dia va desaparèixer, però bueno, era un element que era important. Era una de les poques escultures que tenim de tipus figuratiu a Rubí i ara ja no hi és, no?
3: I no se sap què va
12: aleshores,
3: passar.
12: Aleshores també... Si no se sap ben bé, jo no he intentat esbrinar-ho, no sé si... No sé. Després també ens dirigirem cap a la zona dels Maristes, vale? On estava la Josa, i parlarem de la Torre Blanca. Vale? La Torre Blanca era una casa que es va enderrocar fa poc, suposo que fa uns 20 anys o així, més o menys, per fer aquest bloc de pisos tan alt que hi ha anant cap al centre de... O sigui, el carrer Magallanes, al final del carrer Magallanes... Bueno, al final no, el carrer Magallanes, abans d'arribar als Maristes, a mà esquerra, vale? Venim del centre, hi ha tots uns blocs de pisos molt alts, doncs allà estava la casa aquella, que alguns molts se'n recordaran, jo també, quan anava a col·legi sempre passava pel davant, per anar als Maristes, d'aquesta casa. I després ens anirem cap al carrer, el carrer Monturiol, ai, Monturiol, perdona, el carrer Magí Ramèntol, i parlarem de la desapareguda Torre Ricard. La Torre Ricard estava situada a la cantonada entre el carrer de Sant Isidre i el del Magí Ramèntol. I era una torre modernista que es va enderrocar, crec que va ser el 2001, sí, el 2001, i aleshores es va poder salvar, l'únic que es va poder salvar és una capelleta de Sant Isidre, que ara la tenen posada en un altre lloc del carrer, una família del carrer la va salvar in extremis, quan estaven enderrocant la casa, que va ser un estiu. L'estiu sempre és quan fan aquestes coses, que la gent està de vacances, i es va poder salvar. I després també, l'últim, parlarem d'unes torres que es van enderrocar fa poc, que eren les de la... És el carrer Prim, les torres del Rigol. Vale? Que, bueno, això es van... És que el problema que hi ha moltes d'aquestes cases, i com no estan incluïdes en el catàleg, la catàleg hi ha... s'han de fer una sèrie de... Hi ha una sèrie de característiques que fan que un element pues, sigui més interessant que l'altre, però, esclar, també hi ha cases que potser no tenen la condició perquè estiguin inclosos al catàleg, però també tenen els seus elements històrics. Pues, clar, llavors, com no està al catàleg, pues, es van enderrocar, no? I és això. Però nosaltres vam poder recuperar alguns elements d'aquestes cases, del Rigol, alguns mosaics, i també explicarem pues, el que eren un indiano pues, que va fer aquestes cases aquí al carrer Prim, no? I aquí pues, acabaríem el recorregut aquest, no? Reivindicant una mica aviam si podem conservar tots aquests elements i manifestant també que no, que la conservació del patrimoni arquitectònic no té, és compatible totalment amb el tema del progrés i d'avançar cap endavant, no? Vull dir, sempre hem de tenir unes arrels clavades al terra, conservar el nostre patrimoni, la nostra identitat, però projectant-nos al futur, no? Això és la idea que volem transmetre una mica, no?
3: I deixa'm que et pregunti, perquè al Centre d'Estudis Rubinencs no heu fet només aquesta ruta, vull dir, heu estat fent molts tipus de rutes. Quins altres tipus de rutes podem esperar o hem vist del Centre d'Estudis Rubinencs?
12: Sí, nosaltres, per exemple, col·laborem amb el Consorci Sanitari de Terrassa i cada mes aproximadament es fa una ruta de tipus comunitària, guiada pel Sergi també, que expliquem aspectes diferents de Rubí. Per exemple, l'última que es va fer va ser el dilluns, crec que va ser el dia 28, sí, que era del Rubí vitivinícola. I vam passar per tots els elements que testimonien pues, la importància que va tenir el vi i el cep al Rubí d'abans, no? Aleshores, bueno, hem fet també rutes per masies, que van tenir molt èxit. Això ja estic parlant, per exemple, de fa 2 o 3 anys. I, bàsicament, el que fem ara és això, els Camins de Vida, que és aquest projecte destinat a persones amb diversitat funcional psíquica, però que està obert a tothom. I bueno, ara també tenim un projecte a fer una sortida a Can Corbera, que és una masia que està fora de Rubí, que està a les Fonts, que és del president del grup de col·laboradors, que és el Francesc Margenat, i que allà... Bueno, té una importància històrica bastant important perquè, a més, es conserva molt mobiliari de l'època. Era com una mansió, quasi, no? Vull dir, per dintre es conserva molt mobiliari, era, bueno, una residència benestant, no? I, a més, té una petita mostra un annexa amb armes de la Guerra Civil, que és una col·lecció particular, bueno, està tot legalitzat i tal, inutilitzat i tal, i es pot veure, no?
10: Uh-huh.
12: I bueno, és... Sí, sí, digues.
10: Bueno, no, t'anava a dir una... que et volia fer una última pregunta, sí, que és, parlem del Rubí desaparegut, no? Hi ha algun edifici d'aquests que han desaparegut que t'hagués agradat poder salvar?
12: Bueno, clar, tots, perquè aquest, el de la Torre Modesta, per exemple, era molt maco, que estava aquí en el Quirón. I després també la Torre Ricard, també. I, bueno, també havia la casa de Cal Notari, que estava al costat, que aquí no... És clar, és que hi ha molts. Llavors hem de fer una selecció, perquè si no la ruta seria molt llarga, no? La casa de Cal Notari, que hi va viure el Josep Carner, que va ser inclús ministre de la República i que va ser un dels que... dels que van impulsar també el tema de les escoles Ribes, que vas del patronat i tot això, doncs allà tenien, era, bueno, després va ser d'un notari, i llavors aquella va desaparèixer, però bueno, jo era petit ja, encara l'havia vista, potser devia ser cap als anys 70, perquè als anys 70 van desaparèixer moltes coses. Va desaparèixer també la masia de Calcabanya, de Can Cabanyes, i també el teatre Cinema Domènec, també el Molí de la Bastida. Vull dir, va ser una època de gran expansió urbanística a Rubí, que van, bueno, no es tenia en compte... Ara, avui en dia, hi ha lleis que protegeixen el patrimoni, però que en aquella època encara havia la dictadura i allà, pues, qualsevol deia alguna cosa, no?, en contra. O sigui que si havia de fer-se pisos, es feien i ja està. Sí, sí.
10: Bueno, Jordi, doncs moltes gràcies per explicar-nos una mica sobre el Rubí desaparegut i espero que el pròxim diumenge 11 d'octubre molts rubinencs i també no rubinencs vinguin a fer la ruta amb vosaltres.
12: Perfecte, ara moment tenim 26 inscrits, però bueno, vull dir, suposo que anirà pujant.
10: Esperem sí, que sí. Pues moltes gràcies per estar
12: molt
10: aquí.
12: Molt bé, de res, a vosaltres.

Els carrers pel Rubí desaparegut. Avui tanquem la paradeta. Tornem demà quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Tornarem amb més continguts en una nova edició del Connectats. Gràcies a tots. Acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Això és l'Inspirat de Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Benvinguts, inspirats i inspirades. I aquí comença un nou moment per compartir, per escoltar-nos i, sobretot, per inspirar-nos.
1: Perquè en temps de tempesta no podem canviar el vent, però sí decidir com naveguem. Vivim temps d'inquietud, d'incertesa, coses que passen a prop i d'altres que passen molt lluny i que ens neguitegen, i potser no tenim solucions.
0: Però sí, podem parar una mica. Podem escoltar, podem riure, podem compartir. Així que pugeu el volum, que nosaltres ja som aquí i anem a inspirar-nos.

0: La nostra primera convidada és una artista molt jove, però amb les idees molt clares. Amb només 13 anys, fa anys que es forma en cant, tècnica vocal, guitarra, ha participat en festivals, actes solidaris i aquest any ha fet un pas molt important amb la publicació de les seves primeres cançons. Avui ens acompanya per explicar-nos com viu aquesta aventura musical. Benvinguda, Anar.
1: Hola, bona tarda.
0: Anar Music en Instagram.
1: Anar G, una G, guió baix Music.
0: Doncs ara ens queda clar que tenim aquí Anar González.
1: Sí.
0: Avui ens acompanyes a explicar

0: Carlos, una miqueta, com has començat aquesta aventura? Perquè tot m'ha dit un ocellet que va començar en un karaoke, no?
1: Sí. A veure, jo anava cantant, però, bueno, per lliure. Ho veia, doncs, per passar-m'ho bé, perquè m'agradava cantar, però ningú sabia que jo cantava. O sigui, tu pots ballar, però a la gent, doncs, jo què sé. I doncs els meus pares es van donar compte de que jo cantava quan el meu institut, bueno, escola, perquè és tot junt, és un edifici, cada any fan com una festa de final de curs, llavors doncs sempre hi ha karaoke. I vaig pujar amb una amiga meva i doncs allà es van quedar tots com una mica sorpresos. I allà doncs els professors de cant van anar a felicitar els meus pares, preguntar-li si estava en algun tipus de coral o que m'apuntés. Bueno,
0: sí, el karaoke va ser tot una sorpresa per tothom.
1: Sí, sí.
0: I no tens cap referència a la teva família de ningú canta?
1: Ningú. De fet, no.
0: Tot té un principi, Carme.
2: Tot té un principi, eh? Però sí, podríem buscar com arrels i segur que trobaríem, no? Algú
1: jo crec que sí. Bueno, la mare de la meva besàvia. Crec
0: veus?
1: Que cantava.
2: Ah.
1: Però no sé, jo no li vaig arribar a conèixer. Però a mi m'han dit que sí, diria.
2: I una curiositat, quina cançó vas cantar al karaoke?
1: Vaig cantar la d'Aitana, la de Vas a quedarte.
2: Uau, clar, que aquesta a part emociona molt.
1: Sí.
2: I tu ja estàs en un moment en què surts de l'escenari i gaudeixes del moment o encara tens aquests nervis de a veure com sortirà?
1: A veure, nervis sempre hi ha. O sigui, vulguis o no, si t'agrada cantar, doncs jo penso que n'hi han d'anar bé. El dia que no hi hagi, malament.
0: Es parlen, els artistes diuen que has de tenir les papallones a l'estómac perquè si no és com que perds el respecte al públic.
1: Clar.
2: Sí, la Pantoja ho deia, em sembla. No sé, la Pantoja, però que déu-n'hi-do, amb els anys que portava, i vaig sentir-li d'una entrevista, sí.
1: Bueno, jo ho vaig escoltar i vaig estar com rumiant-ho i vaig dir, doncs és veritat. Llavors, doncs, bueno, la conclusió la trec d'algú que m'ho deu haver dit, però ara mateix no sé qui és.
0: Has decidit també formar-te, que això és molt important. Encara que portem un artista a dins, sempre va bé continuar i tenir informació, encara que siguem grans, eh?
1: Sí,
0: o sigui, això
1: sí.
0: Per sempre. Estudies actualment a l'Acadèmia de la Nina.
1: Sí.
0: Què t'has aportat tot això? Quina experiència? Com ha sigut arribar fins a la Nina? Que la Nina parli... Perquè, clar, parlem d'un referent musical a la nostra història.
1: A veure, jo estudio en dues escoles diferents. Llavors, estudio primer de tot a Barcelona. Vaig començar a Barcelona, de fet. I doncs, és que m'ho passo genial. O sigui, són de la meva segona família. I després, a la Nina, a Sant Cugat, doncs també fan actes i doncs a vegades canto allà i aprenc, la veritat que moltíssim, sobretot tècnica vocal, que penso que és el que més necessito i doncs allà m'ho ensenyen tot.
0: Perquè clar, teniu diferents assignatures, perquè clar, pensem que cantar és arribar i cantar, no, has de tenir també, has de tenir postura, no?
1: Clar.
0: Hi ha diferents assignatures.
1: Bueno, assignatures, no sé si ho diria així, però doncs t'ensenyen a interpretar, la tècnica vocal, a com millorar en, no sé, fent versions, també. O sigui, és com més practicar una cançó fins que surti, doncs, com tu vulguis.
0: I com és que la Nina toqui el piano i tu estiguis al costat cantant?
1: Bueno, és que jo la classe no la faig amb la Nina, la faig, doncs, amb una altra persona. Però també és com si fos la Nina, o sigui, al final, doncs, és la teva professora.
2: I t'agradaria presentar-te a algun concurs? Eufòria o concursos així?
1: Jo em vaig presentar a la Voz Kids, però no em van agafar. Però si m'hagués de presentar algun, doncs diria potser Eurovision, que també et reconeix molt la gent.
0: Ara hi ha hagut càsting o alguna cosa, no?, d'Eurovision Junior?
1: Sí, crec que participarà un nen, però no, ara mateix no sé com es diu.
2: I com es compagina tot això amb les classes? Perquè ets jove, tens 13 anys...
1: A veure, vaig una
2: fas?
1: Mica...
2: De bòlit.
1: Sí. Però bueno, al final penso que si vols treure bones notes, al final el temps te l'has de treure. Llavors, vulguis o no, doncs sempre treus alguna estona o algun moment per poder estudiar, fer els deures, etc. De moment m'ho compagino bé, però sí que és veritat que faig masses coses i potser m'hauria de treure algunes.
0: Mm. Clar, perquè estudiar segon de batxillerat...
1: De l'ESO,
0: Ja t'estava jo fent gran.
2: Molt jove.
0: Segon de l'ESO i m'ha dit que vol ser pediatra.
1: Sí.
2: Uau!
0: Clar, no, això no és qualsevol cosa, eh?
2: No, no.
1: De moment, sí. Després, bueno, no sé.
2: S'han de fer colzes, eh? Per ser pediatra, també.
0: És que li comentàvem que clar, cantar és, és una cosa que li acompanya, no?, en el seu dia a dia, però continuem dient que la formació és molt important. Llavors, jo sempre dic, li estava dient, dic, somiar s'ha de somiar perquè és gratis,
1: sí,
0: però també els somnis s'han de treballar, també, però una formació sigui complementària sempre per un artista va bé, no?
1: Sí, la veritat que sí. O sigui, al final és un hobby. Viure de la música és un repte, o sigui, molt poques persones ho han aconseguit, però bueno, sempre que es pugui jo aniré fent doncs les meves coses, però sempre he de tindre un plan A. Llavors, doncs, bueno.
0: De fet, ha publicat aquest any, sí, els dos temes. Parla'ns, sí, una miqueta com ha sigut aquesta experiència de crear temes com Déjalo en visto i La luz del sol.
1: És que ha sigut increïble. Jo crec que vaig donar amb la persona indicada. O sigui, jo vaig estar a Barcelona gravant-ho amb un productor, es diu Adrián Giardo, el poder trobar a redes socials i etc. I doncs a partir d'allà doncs vam començar a crear la cançó i potser posava la música, jo composava la lletra i em deia, això t'agrada? I jo, no, sí. I doncs des d'allà vam anar com formar la cançó i quan va estar feta ens va recomanar com algunes discogràfiques o persones que poguessin fer-nos el videoclip i vam donar doncs amb el que és actualment la meva discogràfica.
0: Parla'ns una mica d'ells o d'elles, no sabem qui
1: ells,
0: són
1: ells,
0: o qui hi ha
1: ells
0: darrere.
1: Doncs darrere de la discogràfica hi ha l'Alfred, que és un noi que és com el meu segon pare. O sigui, a mi em porto superbé i sempre m'ha ajudat, o sigui, sempre ha estat sobretot a sobre meu si necessitava alguna cosa o ell m'aconsellava o anar, fes vídeos d'això o tal, i jo els feia. I gravant el meu videoclip ha estat un noi també que es diu Àlex, també superagradable, i doncs ha fet possible doncs els meus videoclips.
2: I quin estil té l'Anar? Per on et mous?
1: A veure, les meves cançons jo diria que són pop, però tenen com un estil així... Bueno, jo, si faig alguna més, potser li donaria un toc una mica més flamenc, jo crec.
2: Ah, pop flamenc, no sé.
1: Sí, o sigui, de moment és pop, però jo crec que podria fer com pop flamenc, però perquè m'agrada molt.
0: Tens molts referents en aquest sentit, no?
1: Sí.
0: Crec que t'agrada molt la Índia Martínez.
1: Sí.
0: De fet, aniries per aquí?
1: Potser les cançons una mica més mogudes, però canta molt bé, Maria Martínez. O sigui, jo crec que sí, per allò.
2: I Anar, has participat també en actes benèfics, en projectes solidaris?
1: Sí.
2: Què se sent? T'agrada, imagino, ajudar els altres a través de la música? Com han sigut aquestes experiències?
1: Doncs la veritat és que jo m'ho passo superbé. O sigui, em considero una persona superempàtica. I doncs jo actualment estic a una associació que es diu AEC La Trampolina i doncs porto uns 2 anys a més o així. I fem actes solidaris, gales benèfiques i doncs potser fan projectes contra el càncer infantil o contra l'espina bífida i allà doncs els meus companys ens citen com a un lloc i allà doncs anem a passar-ho bé.
0: I llavors que tot mitjançant la música?
1: Clar.
0: Molt bé, escolta'm, tan petita i amb aquestes idees tan clares, a mi em sorprèn, eh? Els teus pares deuen estar encantats.
1: Jo crec que es porta una mica bojos els dos.
0: els tenim per aquí,
2: aquí a l'altra banda, a Lleica.
0: Els papis avui els hem de donar el seu lloc, eh? Una mica també,
1: sí, sí,
0: Nar.
1: Sí. Jo, bueno, és que no puc queixar-me, jo crec que tinc els millors pares del món.
0: Oh,
1: ja està.
0: Ai, que m'emociono jo, mare meva.
2: És que hem parlat molt aquí a l'Inspirat, doncs, imagina't, 5a temporada, ha passat molta gent per aquí, i sempre hi ha un denominador comú, i és que per arribar lluny sempre has d'anar acompanyat d'algú.
1: Sí.
2: I sempre has de tenir algú que també t'empenyi endavant. Llavors, és molt bonic també parlar d'això. En una època que estem vivint últimament, no?, una mica convulsa,
1: sí,
2: parlar d'això, no? De
0: home, com, que et recolzin amb els teus somnis. Perquè
2: com
0: al final els pares moltes vegades estan per acompanyar-nos d'una manera com molt més estructurada, no?
2: Exacte.
0: O sigui,
2: sí,
0: que sembla que si ens sortim una mica dels esquemes, no. Clar, que t'acompanyin en aquest sentit a mi em sorprèn. O sigui, sí, no sé, m'agrada.
2: Perquè, digues.
1: Bueno, és la sort que he tingut. O sigui, no sé. Jo és que són com els meus referents. O sigui, és que no sé com explicar, és que són tot, la veritat.
2: Jo crec que deu haver, ara no està, estan a l'altra banda i no els hi podem preguntar així des d'aquí, però deu haver com una mena també de por a dir, escolta, que si te'n vas pel món artístic, a veure si treballaràs, si no treballaràs, si treballaràs. No sé per aquí com...
1: Sí.
2: A veure si aquí... Sí, sí. M'imagino que hi ha aquesta part de, sobretot, no? No deixis d'estudiar...
1: Clar.
2: Fes-ho amb cap, no?
1: Però, bueno, jo estic mentalitzada de que cantar és plan B. Primer són els estudis, bueno, estudiant, treure la carrera, etcètera, i després ja cantar.
0: I el que t'he dit, no deixis de gaudir-ho.
1: Sí,
2: no. Jo no m'ha dit
0: i
2: mateix,
0: de passar-t'ho bé. El dia que ja la cosa degenera, t'ho has de plantejar, perquè
1: sí,
0: realment els somnis estan per això, per complir-los, però per gaudir-los. Parlaves abans d'anar de les xarxes socials, que
1: sí,
0: també han sigut un factor important, no?, dins del teu projecte, perquè
1: sí,
0: jo no sé, però cada cop veig que tens més seguidors i que la gent recolza més el teu projecte.
1: Bueno, jo penso que com vaig movent-me per tots llocs, per on puc, la gent al final doncs m'acaba doncs coneixent més i doncs jo crec que és d'això també, potser els videoclips, a la gent li agrada, doncs em segueix al final. Si a tu t'agrada una cançó, el que fas és buscar qui l'ha fet i doncs mirar si té coses que t'agradin. Llavors jo penso que és això.
0: Tens límits a les xarxes? Et controlen? Controlen els que tenim a la peixera? Et controlen?
1: No, no em controla, la veritat, però sí que és veritat que la porten ells, més que jo.
0: Clar, perquè estem parlant que té 13 anys.
2: Sí.
0: Ja, clar,
2: clar.
0: Avui ja...
2: fins al 16...
0: Clar, començaríem aquí amb un debat una mica que ens sortiríem ara de l'entrevista,
1: sí,
0: no? Però que és una cosa que s'ha de controlar, però sí que a la vegada és compatible perquè si vols visibilitzar el projecte,
1: clar,
0: és on tens la millor finestra, no?
1: I al final, que amb 13, l'únic que pots fer és que et bloquegi la compte, directament. Perquè si no estàs supervisada per un adult o el que fos...
0: I ara parlant d'edat, Anar, m'has comentat abans d'entrar que tu ets la més jove de la discogràfica.
1: Sí.
0: Com es porta això? Perquè, clar, a la nostra època hi havia grups musicals de nens, de nenes, d'adolescents. Ara ja sembla que passem de molt petits a ja ser grans.
1: És que jo estic supercontenta, la veritat. O sigui, a mi m'és igual l'edat que tingui... Doncs tothom que estigui relacionat amb la Mediterrània, o sigui, a mi des del moment zero em van tractar superbé tots i cada un d'ells.
0: I ja, jo ja ens una idea. I fer algun duet o alguna col·laboració amb gent de la teva edat i fer alguna història així per donar idees, eh? Perquè aquí a l'Inspirat som molt inspirades, eh, nosaltres?
2: Sí.
1: A veure,
2: inspirades.
1: De la meva edat, jo crec que de moment no. Però perquè tampoc coneixo encara, no sé. Però bueno, potser futurament, doncs no sé, hi hagi algun duet, però ara mateix no està previst.
0: Però tens algú sobre la taula, algun projecte així que ens puguis dir aquesta tarda? S'està cociendo algo?
1: A veure, la meva intenció és fer un tercer single. Jo vull fer una tercera cançó. Però clar, l'he de fer, l'he de masteritzar, hem de fer un videoclip i no l'he ni començat. Però,
0: I quan bueno, tu les escrius, les lletres... Són històries teves? Perquè, clar, són històries ja una mica com de gent que ha patit l'amor o que... Tu ja has començat a tenir aquestes sensacions?
1: A veure, sí. Però...
0: Ui, que se'ns destapa aquesta tarda, l'Helena.
2: No, just jo li anava a preguntar precisament, no?, per les lletres i la inspiració, a veure d'on et venia.
1: A veure, la primera cançó sí que és veritat que la vaig fer una mica espontàniament, o sigui, no tenia cap mena d'inspiració. Només la referència, perquè m'agrada una cançó, i vaig dir que vull fer una cosa així. Però la veritat que no tenia res a veure amb el que jo sentia, però la segona sí. La segona, doncs, em vaig enamorar i vaig fer una cançó.
2: La Luz del Sol, llavors ja sabem
0: clar,
2: a qui va dedicar.
0: Carmen, el primer amor?
1: Sí.
0: I si parlem del... molt bé, Jake, molt bé, molt, molt agut. I què ha passat amb aquesta història? S'ha quedat en l'aire?
1: Ui, s'ha acabat.
0: O és un amor d'aquests platònics dels primers amors que tenim quan tenim 13 anys?
2: Que després els idealitzes a vegades, sí, no? Ai, sí, aquell primer amor. Però si després estiguessis allà, tornessis, diria no, no, no. Per tota la vida no era.
1: Jo, de moment, penso que s'ha acabat. En un futur, no ho sé.
0: Ai, que mona. És que no em sembla tan pura innocència, Carmen.
2: Sí, sí.
0: Pura innocència. I què esperes d'aquí? Nosaltres projectem aquí en el programa i visibilitzem, i ens agrada que compartim amb els convidats com els agradaria veure's en 5 anys. O menys, no? Potser amb ella podríem fer un curt plaç, no?
2: Sí, un curt termini. Com et veus? Què t'imagines fent? Què t'agradaria? A nivell musical, ja ens has dit, que
0: parlem del somni,
2: a què et vols dedicar... Sí. Sí, aquí és com anem a somiar i ja està, sense censura, saps? Sense límit. I a veure què surt.
1: A veure, si parlem de somnis, jo crec que el meu somni seria omplir un Palau Sant Jordi. O sigui, de fet, de petita, crec que vaig fer un vídeo, però diria que l'he esborrat. O, bueno, s'ha esborrat, no sé, no el trobo. Però sí, o sigui, a mi m'encantaria planar-lo, la veritat.
0: Doncs nosaltres recolzem la idea, no? Fem que l'ENAR des d'aquí...
2: Visualitzant a futur.
0: Visualitzem alguna cosa així. Però jo m'aniria una miqueta més cap aquí, alguna cosa més. Perquè, clar...
2: Més proper.
0: Jo la vull tornar a convidar ràpid. Llavors, vull que visibilitzi alguna cosa, no sé, presentar-te a OT, Eufòria...
1: Saps què passa? Que passi
0: alguna cosa?
1: Que per presentar-me a OT, a Eufòria... He de tindre... Bueno, Eufòria diria que 16, però té 18. I jo tinc 13. Uf. Llavors, és que és supercomplicat perquè estic en una edat que també la Voz Kids no sé si s'acaba als 14 o als 15 i tinc 13. Llavors estic, no sé, una mica entre dues...
0: Però ens tindràs que venir a presentar el teu projecte personal.
1: Sí.
0: La teva cançó, el teu videoclip. I no, aviam, quanta gent no ha passat per cap concurs i han arribat molt lluny. Mira el que li va passar a la Rosalía.
1: Ja, sí, sí, sí, és veritat.
0: Que li van dir que no valia per cantar, doncs menys mal.
2: Quants llibres també s'han deixat d'escriure o quants llibres o quantes cançons, no? Quantes obres, no? Que no vale.
0: Escolta'm,
2: no
0: la, Rosa, vale. La Rosalía va començar cantant a molts llocs. Un d'ells va ser el Toni Rovira i l'ENAR ja ha passat per allà, eh?
2: Sí, el programa que t'agrada tant a sí. Tu que has estat, eh?
0: Sí, bueno,
2: ah, sí, l'ENAR ha passat ja.
0: L'ENAR
2: sí,
0: ja ha passat per allà.
2: Per Toni Rovira,
0: sí,
2: molt bé.
0: Sí, sí.
1: Va ser superguai, la veritat, també. O sigui, és que és molt maco. I vaig conèixer també molta gent perquè vaig coincidir amb l'Antonio José, amb la Maria de Chambao... És que va ser increïble.
0: Grans, home. Sí, sí. I ells també van cantar alguna estoneta o no?
1: És que, clar, tu...
0: Posen vídeo, no? Una mica del que és la seva trajectòria i ja està, no?
1: Sí, també et fan una entrevista, però, clar, estàs tu allà i al costat tens a la Mari o a l'Antonio José i, clar, et quedes flipant perquè et canten al costat, saps?
0: I et van dir alguna cosa com cantes tu? Et van fer algun comentari?
1: Sí, que els va agradar molt la cançó, que era com... Molt, no sé com es diu en català, molt pagadissa. No sé, no sé.
0: Ara que s'enganxa.
2: Sí, ara enganxifosa, però no és enganxifosa.
1: No, no sé la paraula ben
0: una
1: bé,
0: cançó però... que s'enganxa, no? Que es pega.
2: Sí,
0: no,
2: no però no, ja sortirà, ja
0: aviam,
2: sortirà.
0: Ara estarà la... Perquè sí, és profe de català. O sigui
2: sí, la profe, però...
0: O sigui que ja li sortirà.
2: En casa del herrero.
0: Cuchillo de palo. Doncs, ENAR, moltes gràcies per haver vingut. Sé que estàs... Jo t'hagués demanat que cantessis una mica aquesta tarda, però ens has dit que estaves una mica refredada.
1: Sí.
0: Però no podem perdre l'oportunitat per posar el teu videoclip.
1: Poseu-lo.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Tornaràs?
1: Tornaré.
0: M'ho promets, eh?
1: T'ho prometo.
0: T'esperem aquí, a l'Inspira't. Ja ets una inspirada més.
1: Gràcies.
0: Que ho sàpigues.
2: Aquí projectem, eh?
0: Així
2: projectem.
0: Ja estem. Què, anem a somiar amb l'ENAR?
2: Anem a somiar. Jo tinc moltes ganes d'escoltar la lletra amb atenció després d'haver escoltat l'entrevista.
0: Doncs vinga, anem-hi.

0: Doncs seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, aquí al 99.7 de la FM. Ja veiem que la joventut, hi ha joventut que té molta trajectòria, i ho hem vist amb l'Anar avui. I nosaltres ara seguim inspirant-vos. Avui portem un perfil, perfil homenatge, com diem nosaltres, doncs a un artista que ens va deixar ara al setembre. I era actor, era director, dramaturg, poeta, i va viure moltes vides dins del teatre, però sobretot era un home d'escena. Parlem de Manel Dueso, un sabadellenc nascut l'any 53 que va començar a fer teatre al seu barri, a Sant Vicenç de la Creu Alta, i que més endavant estudiaria interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona.
1: Dueso no va voler quedar-se només en la interpretació, va voler entendre el teatre des de tots els seus angles, i aquí és on apareix la figura fonamental en la seva trajectòria, José Sanchís Sinisterra. Dueso va formar part de l'entorn del Teatro Fronterizo, i amb Sanchís Sinisterra i Luis Miguel Climent acabarien sent un dels fundadors de la Sala Beckett.
0: Un espai que es convertiria en tota una referència de la dramatúrgia contemporània aquí a Catalunya. Però hi ha una cosa interessant d'en Manel Dueso, és que no era només algú que escrivia teatre, sinó que ho vivia a les seves carns.
1: Va actuar en més d'un centenar de muntatges i va posar-se en la pell de personatges de, com Shakespeare, Chekhov, Molière, Tennessee Williams, Beckett, Fassbinder o Genet. Va dirigir, va escriure i va ensenyar.
0: Com a dramaturg va escriure més d'una vintena d'obres, entre elles Sara y Limón i Platón ha muerto, que van rebre el Premi de la Crítica al millor text. O Pensem, pausa, a la merda. Tenia una gran capacitat per moure's entre l'humor, la duresa, la tendresa i la inquietud existencial que va marcar gran part de la seva obra.
1: Comptava amb una altra faceta, potser la més íntima, la poesia, perquè Dueso escrivia poemes des de l'adolescència i la considerava una part essencial de qui era. El 2026 va publicar Som cabells d'escuma en camps de menta, un poemari que va arribar també als escenaris en forma de recital.
0: Però segurament molts espectadors no el coneixien, així pel nom, però el recordaran perquè va entrar a moltes cases a través de la televisió, amb sèries com Laberint d'ombres, El cor de la ciutat o La riera. I també a través del cinema, en pel·lícules com Salvador, Mientras duermes, El cuerpo o Contratiempo. Però ell, com passa amb molts artistes, sempre tornava al teatre. I tindrà el teatre.
1: Així és. El desembre de 2025 estrenava al Teatre Nacional de Catalunya Jambo Buana, una obra que ell mateix havia escrit i dirigit. Seria el seu últim muntatge teatral.
0: Aquest passat setembre ens va deixar amb tota una trajectòria al darrere, que hem volgut repassar aquí a l'Inspira't breument. Dueso deia que el llenguatge era una arma contra el dolor i que s'havia de morir recitant poesia. No sabem si ho va fer, però nosaltres, en el seu honor, sí que voldríem recitar uns versos seus. Em desfaig. Quan es difumini el dibuix, seré polsim davant teu. Només hauràs de bufar. Que l'alè final sigui el principi de l'adeu.
1: Molt maco, Carmen. A part, haig de dir que ha sigut un descobriment, perquè sí que és veritat que el recordava, aquest perfil el recordava molt a les sèries de televisió, però he descobert aquesta part d'ell, com diem, tan íntima, que és la poesia. M'ha sobtat també que sigui de Sabadell, no ho sabia, i bueno, descobrir que tampoc se li ha fet ni se li ha donat cap homenatge.
0: Tant reconeixement, sí que té premis, té alguns premis.
1: Sí, però amor, i no, ni quasi ni ens hem enterat.
0: No, exacte. I jo crec que t'has quedat amb ganes de poder-lo entrevistar al teu programa Espai Obert, oi?
1: Sí, perquè ara
0: crec que una persona amb contingut.
1: És lo interessant de veure aquests perfils, no? De descobrir persones que potser tens a prop moltes vegades, a vegades passen per la teva vida, inclús en algun esdeveniment o alguna cosa, i no els hi dones la importància que tenen, perquè aquest tipus de persona, la Sala Beckett, parlem d'una sala molt característica de la ciutat comtal, o sigui que no sé, m'he quedat amb, com dient, quin poc reconeixement a segons quines persones.
0: Sí, el que parlem moltes vegades, no? Que sempre es dona com molta veu sempre com les mateixes persones, no? I falta una mica més d'obrir, no? el prisma i descobrir més personatges importants que el que tu dius, que estan al nostre voltant. Aquí, Cuca, l'Inspira't, avui tenim una altra persona inspirada, d'aquestes que tens a prop i que sort que l'hem descobert.
1: D'aquestes que ja són del nostre club,
0: i exacte, i són del nostre club, del club Inspira't o Inspirades, i que la tenim aquí un cop al mes per portar-nos receptes de productes naturals que podem fer a casa, que podem estalviar molts diners i també estalviar-nos, jo crec, fins i tot malalties o altres històries.
1: Podem posar-la una mica en context, no, Carmen? Perquè, clar, ha sigut col·laboradora nostra durant tota la temporada passada, però, clar, estem ja a la cinquena temporada, no sé si t'has enterat.
0: Sí, sí.
1: Podríem posar una miqueta en context de qui és la Verònica, no?
0: Hola, bona tarda, Verònica. Verònica de Ojabón. Per nosaltres és la Verònica de Ojabón.
1: O Vero, per als amigos, no? I amigues?
2: Sí, sí, sí, ja m'agrada, ja. Vero de Ojabón, sí, sí, està molt
0: bé. Posa'ns una mica en context, perquè sempre, un cop al mes, ens portes una recepta, sí, per inspirar-nos, sí, i perquè la Cuca i jo diguem que la farem i al final no acabem fent, però això no passa res. Però posa'ns una mica en context, en quin moment et comences tu a fer això?
2: Sí, doncs jo començo ja fa 14 anys a fer sabons artesanals i vaig començar, doncs, bueno, una mica com a hobby, no? Quan estava embarassada del meu fill gran i dic, ostres, vaig voler fer un producte per cuidar la pell, no?, dels nens, perquè ja se sap que són molt delicats, i allà et comences com a informar una miqueta. I allà va ser la primera vegada que vaig fer sabons i va ser com una, bueno, com màgia, no?, quan va sortir el sabó. És com una cosa sorprenent, no?, perquè jo ja havia fet moltes coses, o fas hobbies, o fas ceràmica, però, bueno, quan vaig fer els sabons va ser com una sensació diferent, com d'enamorament, no? I així vaig començar, i després, doncs, fer quilos i quilos de sabons, feia molts detalls de boda, sobretot, no?, per entregar de detall a les cerimònies, i després ara ja tinc aquí a Rubí el meu taller de sabons artesanal, i sobretot faig formacions. I vaig començar amb els sabons, però després, clar, dius, ostres, si compro aquesta petita cosa ja puc fer una crema, i si compro això em puc fer un xampú. I llavors, clar, això va creixent, i al final, doncs, res, faig aquestes cosetes al meu taller i formo a la gent perquè també, bueno, per això, per inspirar altres dones, que sobretot les meves alumnes són dones, de vegades se'n cola algun home,
0: però un infiltrat,
2: però, exacte, no? Però la majoria són dones, i sí, sí, és un estil de vida, al final, no?, de cuidar-te, ja no només amb l'alimentació, sinó també el que et posa sobre la
1: pell. Que mirant la pell i la tens, vamos, fantàstica, eh?
2: Doncs amb sabó i poca cosa més, eh? Sabó,
1: sí, que a vegades no cal gaire història,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí, sí. Al final, menys és més. O sigui, aquestes rutines de 10 passos no calen, eh?
0: Bueno, és que no tenim temps de fer això. Jo no sé qui té temps de fer tota aquesta rutina tan elaborada.
1: I els skincares aquests, que són rutines, sí, que jo dic que ara li posem anglicismes a tot. Però, clar, que les nenes també els fan des dels 8 o 9 anys. A és mi, que això és una barbaritat, no?
2: Sí, i això és un tema realment molt preocupant, perquè, clar, tots aquests productes, si tu fas aquest skincare o aquesta rutina del cuidado de la pell amb productes naturals, diu, bueno, pues ala, bé, sí, no? Però és que els fan amb productes que porten molts tòxics i sobretot molts disruptors endocrins, i, bueno, ja s'ha vist que a les noies, doncs, cada vegada els hi baixa la menstruació abans, i això és per tot aquest tema dels disruptors hormonals, que et porten, doncs, bueno, tota aquesta barreja de productes químics, que ja no només és el que ens posem a la pell, sinó el que respirem, el que mengem. Doncs tot això fa una barreja i ja s'ha vist que els hi arriba a la menstruació 2 anys abans,
1: de mitjana.
2: I a part
1: és que, ara que parles de la menstruació i d'època d'adolescència, jo me'n recordo quan érem adolescents que teníem aquelles pells plenes de grans, que són les hormones quan estan revolucionades i tot això, això també contribuirà, no?, a que els grans surtin més o algú així, no sé.
2: Clar, el tema és que la pell és un òrgan que és molt emocional. Llavors, clar, quan estàs en aquesta època de rebel·lia, no?, de que tu ja vols, doncs, separar-te dels teus pares, doncs, i encara no pots, doncs, bueno, aquestes emocions surten a la pell. De fet, hi ha moltes expressions amb la pell, no?, relacionades amb l'emoció, no? Se me pone la piel de gallina, no?, quan et poses vermella, no?, doncs hi ha moltes coses d'aquestes.
1: No havia parat mai a
2: pensar
1: en això.
2: Perquè hi ha una
1: això,
2: relació, i llavors la piel és com l'espejo de l'alma, no?, també hi ha un altre refrán. Llavors, això és una mica emocional, no?, d'aquesta rebel·lia que tenen els joves, no?, que volen independitzar-se però encara no, doncs, bueno, doncs ho reflexa amb la pell, no?, també. O sigui, és un òrgan molt emocional, però evidentment també el podem cuidar de forma natural.
1: O sigui, podríem ensenyar, sí, als joves, no?, també a fer els sabons naturals.
2: Home, i tant, sí,
1: i
2: sí.
1: I que aquests skin care siguin una mica més...
2: Exacte, exacte.
1: Fets a casa.
2: Sí, a mi em fa molta por, quan jo veig a les xarxes socials aquests skin care de 10 passos i tot porta disruptors endocrinos, tot tòxics, tot derivats del petroli. Clar, o sigui, amb lo fàcil que és fer-te tu el teu propi oli, una cremita i tal, i no t'estàs ficant tant de tòxics al cos.
0: Mm. És que és una porta d'entrada al final també al cos, i més quan ets tan jove, al final, dius, és que és una estratègia de màrqueting també per enganxar-les, no? I en una edat en què la pell, no, jo entenc, que quan et vas fent gran, al final volem cuidar-nos més per mantenir-nos més joves i per veure'ns més
1: nena
0: maques.
1: De, però una nena de 13 o 12 anys que ha de pensar en fer-se gran, no sé.
0: Posar-se guapa, sí, però al final arriba un punt, no?, que potser hi buscar aquesta perfecció, no? Ara me recordo que tenia un nom, no?, de voler-te posar com els filtres aquests de
1: sí,
0: Instagram, que són irreals i...
1: A mi, a part, se m'està corrent que amb sessions de, com les que fa la Verònica, de fer el teu sabó, també igual els tenim una mica apartats de les pantalles, que també pot ser una alternativa a que es facin el seu propi skincare,
0: mira,
1: no?
0: Sí.
1: I almenys fan coses més amb les mans. Mira,
0: això és una bona idea.
1: És una alternativa.
2: Un dos per uno,
1: mira,
2: claro.
1: Pots fer una formació d'això.
2: Sí, a vegades han vingut mares amb o sigui, fent un curs de mares amb les seves nenes i tal, i sí, de vegades hem fet bueno, cosetes senzilles, una crema hidratant, un bàlsam labial, i bueno, es fan cosetes senzilles, però bueno, ja és una primera iniciació al món de la cosmètica natural, no? Perquè bueno, tu t'hi pots posar cosetes a la cara, perquè és normal voler-se cuidar i millorar la teva autoestima i tal, però clar, home, fem-ho amb una miqueta de consciència, no? Tant ecològica com per la nostra salut a llarg termini.
0: Clar. Banyem-nos, perquè segur que ningú de nosaltres banyaria amb un mar de petroli.
1: Doncs... No sé com acabarem,
0: pues,
1: Carmen,
0: ja? Bueno,
1: aquest pas.
0: Sí.
1: Ai, sí. Plenes d'aigua, plena de fang i d'això, ja, aquesta setmana ja no parlem, perquè portem una d'aigua.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Passem ara, perquè sí, els oients, sí. Les oients ja estaran dient, bueno, i la recepta,
1: I la
0: què?
1: Recepta que estem
0: caiem
1: esperant.
0: Una mica ja. Bueno, ens portes una recepta molt especial avui,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, exacte.
0: A petició d'una de les inspirades del programa.
2: Exacte, a petició.
1: Ah, sí, d'aquí?
2: Sí. Pues descarta, per descarta.
1: Ah, vale. Ah, pensava que era alguna oient que havia escrit o alguna cosa. Clar. Que també podem dir a la gent que ens demani el que vulguin, que
2: clar,
1: nosaltres estem aquí per inspirar,
0: Per l'Instagram, poden trucar al telèfon de la ràdio. Vam estar un temps que el deien, però la gent no trucava, Hi havia programes que sí.
1: A la gent li fa vergonya. Jo crec que escolta'm, poden entrar.
0: O per WhatsApp. Potser podem obrir aquesta via WhatsApp, no?, que és com més fàcil. Per això, per demanar receptes que vulguin per fer a casa.
2: Ai, tant. Sí, sí. Sí,
0: va,
2: sí.
0: Ho deixem allà. Ja li donem una volta.
1: Sí, perquè sobretot a la part de les recomanacions, quan venen els nostres col·laboradors com la Vero, pues, si volen fer alguna pregunteta així com molt pràctica, doncs escolta'm.
2: Aquí estem per ajudar.
1: Aquí estem.
2: I tant que sí. I bueno, doncs bueno, sempre fins ara he portat receptes de cosmètica natural per posar-nos nosaltres, doncs avui porto receptes per netejar la casa de forma natural.
0: Ei, Cuca, a veure.
2: Porto dues receptes.
1: Aquesta la faré, segur.
2: Doncs dues receptes. La primera és tan fàcil que diu, bueno, doncs portarem una altra, no? Portarem dos. La primera és com que ara, mira, amb tantes pluges i tal, segur que tothom té aquí els vidres plenes de taques i tal, de gotes, de pluja, o sigui, s'han de netejar. Llavors, la primera recepta és un netejar vidres natural. I, bueno, és que aquí sí que no tindreu cap excusa com no ho feu, perquè això és tan fàcil,
0: Cuca,
2: que sense excusa.
0: Tenim un mes.
2: Exacte.
1: Per netejar els vidres.
0: Que la Verònica, sí.
2: Us
1: vale, jo dic, però netejarem els vidres abans, no?
0: Sí, espero.
2: O sigui que ho he de fer abans. I a més segur que ja teniu els ingredients a casa, perquè és tan senzill com un got de vinagre de neteja, d'aquest que ven
1: al blanc. Litre,
2: el blanc, sí, exacte. I després, tan fàcil com afegir-hi 3 gots d'aigua destil·lada. Ja està. Barregem i ja tenim un spray per netejar els vidres.
1: En sèrio?
2: Tal qual, per netejar els vidres.
1: Aquest ho tinc tot a casa, o sigui,
2: exacte,
1: que això ho faré, segur.
2: Exacte, ja està, o sigui, sense excuses. Aquesta és la superfàcil, això és un tip doncs, per la gent que es vulgui iniciar, que mai hagi fet un producte, doncs, amb les coses que tenim a casa ja ho podem fer.
0: Comprar, doncs, un
2: spray. Sí, o reciclem el que tenim, no? Quan s'acabi, doncs...
0: Quan s'acabi,
2: exacte,
0: sí,
2: reciclem.
0: Sí, sí.
2: I la segona recepta, ja és una mica més elaborada, és un multiusos per fer servir, doncs, per netejar les superfícies, per netejar la pols, la cuina, no? El mármol de la cuina també es pot netejar. I llavors seria un multiusos, que aquí sí que hem de prendre nota.
0: Jo et seria... vaig prenent nota de tot, eh?
2: Exacte. Dic les quantitats exactes.
1: Ja, pis i paper, vinga.
0: Super aplicada. Super aplicada a tothom a casa, que prengui nota.
2: Perquè surti bé. Serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre també blanc, perquè té més capacitat capacitat de neteja, si no tenim, doncs, bueno, vinagre de poma, però millor
1: està
2: vinagre.
1: Està com de moda ara el vinagre, perquè jo no havia netejat mai amb vinagre d'aquest blanc.
2: No, ah, doncs per
1: mi és un bàsico. I l'he començat com a sentir a puestos i l'he comprat, sí. Ara ja el tinc a casa, eh?
0: Vinagre blanc, no el que compren al Mercadona de neteja, sinó vinagre blanc de cuinar.
2: No, vinagre blanc de neteja.
0: Ah,
2: sí, el del Mercadona.
0: El del Mercadona no te'n serveix, no, eh?
2: Aquest serveix.
1: No, no fem publicitat, però de qualsevol supermercat, no?
2: Exacte.
0: Sí, que no hi ha patrocinis
1: aquí, eh? Que no ens paguen, nena. Sí. Si no hi pasta, no...
2: Doncs serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre de neteja, 50 mil·lilitres d'alcohol de farmàcia de 96 graus, i després 100 mil·lilitres d'aigua. Això ho barregem, i després farem també 10 grams de sabó, el que tinguem. Sabó el que tinguem, 10 grams. Si tenim sabó natural de Castilla, doncs, oye, també va molt bé. El ratllem una miqueta, el dissolem a l'aigua i ja ho tenim. I ja tindríem la recepta bàsica. O sigui, superfàcil.
0: Sabó com sabó de rentar les mans.
2: Sí, sabó com sabó de rentar les mans.
0: Un que t'agradi, l'olor.
2: Sí, ratllem una miqueta, uns 5-10 grams més o menys, ho escalfem amb l'aigua i després li barregem el vinagre i l'alcohol. I ja tindríem el netejador bàsic. Però aquí, com ens agrada pujar el nivell, el pujarem una miqueta amb els nostres olis essencials, oi? 10 gotetes d'oli essencial de llimona. I que ningú entra en pànic. Aquí, si no tenim l'oli essencial de llimona, doncs exprimim un llimó i unes gotetes de la pròpia, del suc de llimona. O sigui que més fàcil impossible.
1: Jo pensava que anaves a dir ja lavanda, perquè com sé que ets una fan de la lavanda...
2: Ah, sí, m'agrada molt. Sí, però per netejar va millor a la llimona perquè és més desengreixant.
1: Cítric,
2: sí, més desengreixant. Sí, i també fa molt bona olor. Però bueno, aquí el pi, no? També és molt agradable,
0: sí,
2: per netejar.
0: Sí, aroma de pi, no?
2: Sí, que és molt típic també per la neteja. O sigui que tindríem aquesta recepta super, super fàcil també. I fa molt bona olor. I si volem millorar una miqueta també la recepta i treure aquesta olor del vinagre, perquè hi ha gent que no li agrada gaire, el vinagre el podem macerar amb cítrics. O sigui, nosaltres agafem un pot i un got d'aigua, el fiquem al vinagre i allà fiquem càscares de les llimones i de les taronges, de les mandarines, i ho deixem un mes allà reposant. I d'aquí un mes aquell vinagre farà una olor fantàstica.
1: Lo dels vidres, espera que me'n recordi,
2: sí.
1: Que estic pensant, és un got de vinagre,
2: sí.
1: I tres d'aigua destilada.
2: I tres d'aigua destilada,
1: vale.
2: Sí.
1: Vale, és que això ho faré segur.
0: Fàcil, eh?
1: Ja lo de massara ja se m'ha complicat una mica.
2: Sí, però això és per pujar el nivell, vale. Que ja estigui familiaritzat, bueno, amb aquestes cosetes.
1: Tampoc és anar a picar pedra, eh?
2: Exacte.
1: Però...
2: si no, només és res. O sigui, i els grams, qui s'agobia també amb ratllar el sabó i tot això, doncs un xorrito de fire i pa'lante, eh? O sigui, que tindrem una recepta ja molt més natural. No 100% natural, però bueno, ja hem millorat moltíssim, no?, de producte químic, també.
0: És facilíssim.
1: És fàcil.
2: Sí. Oye, i qui no sàpiga fer sabons, doncs que vingui al meu taller i jo l'ensenyo a fer sabons. Mira, el proper taller, 18 d'octubre. Ah, el diumenge 18 d'octubre.
1: Diumenge 18 d'octubre. I els tallers són per temàtiques?
2: Sí, el 18 d'octubre és de sabons. Després també tinc un altre taller de cosmètica natural facial i un altre de cosmètica natural capilar. O sigui, tinc aquests tres sabons.
1: Perquè si la gent
2: cursos.
1: No s'avorreix, no? Doncs pots fer-ho tot.
2: Sí, tinc molta gent que ve a tots els cursos, sí. I dic, hauré de crear més perquè continuï.
0: Anava a dir això. 18 d'octubre, hi ha places encara?
2: Sí.
0: Places disponibles, eh?
2: Dues places.
0: Dues?
2: Sí.
0: Apunta'm a mi, eh? Que em va perfecte, eh? És regal, sí? D'aniversari.
1: Sí.
2: T'encaixa ja...
0: Es m'encaixa a la perfecció i no hi ha excusa. A més...
1: Te'n ja... regales el curs de fer sabons.
0: Jo demanaré que m'ho regalin com a idea, però ho demano ja que ja he de dir que sí. Ja he de dir que sí.
1: Molt bé,
0: tinc moltes
1: molt
0: ganes. Jo cada vegada estic més ficada perquè això de la no només cosmètica natural, no? Però entrar en aquest món eco també has d'anar pas a pas. No?
2: Sí,
0: perquè
2: sí.
0: No podem fer-ho tot de cop, igual sí. Que deixar els plàstics, llavors és mica en mica.
2: Sí, perquè si et poses el nivell massa alt, al final abandonaràs per a òbvio, clar, perquè no pots fer molts canvis de cop. Llavors, amb aquests petits canvis, llavors el neteja vidres, superfàcil. Això, el multiusos és una miqueta més complicat, però bueno, ja hem donat l'opció per fer-ho superfàcil, també. O sigui, poc a poc.
0: Poc a poc, sí. I també aprendre a anar fent les coses, no? Potser jo he passat a utilitzar productes naturals, cosmètica natural. Aquí vam tenir també l'Ester de Mon Aroma.
1: Tu utilitzes molta cosmètica? Jo és que soc
0: no, la veritat és que no, però un sabonet facial i que m'agradaria poder-me'l fer jo i una cremeta hidratant, aquest ritual sí que el tinc.
1: Jo el de la crema sí que seria una cosa que m'agradaria... Però és que em tinc que posar i no em poso.
2: Clar.
1: Perquè jo només em rento la cara i em poso una mica de crema hidratant. És tot el que faig. Algun dia que em pinto una mica, perquè si vaig a la tele em fico una mica... Però tampoc et pensis que em torno boja, perquè jo sóc molt vaga.
0: Bueno, i al final és una qüestió pràctica, també.
1: I tampoc no m'agrada veure'm molt així, eh? A mi m'agrada veure'm la cara natural. Que no és
0: natural.
1: Que no
0: sí.
1: Sigui jo guapa ni res d'això, però bueno, que a mi m'agrada...
0: Natural.
1: Dutxadita, com digo yo, a mi m'agusta el olor a dutxadita.
0: Sí. Sí, sí.
2: Doncs
0: sí.
2: La crema hidratant és algo supercurioso, perquè clar, la gent no sap com es fa una crema hidratant, perquè mai no has vist com es fa, i si veiessis lo fàcil que és, doncs bueno, és que et sorprendrà.
1: Escolta'm, doncs jo m'apunto a la crema hidratant, perquè no ens portes aquesta recepta el mes que ve.
2: La crema hidratant, vale, el que passa que ja no són coses que pots fer a casa, sinó que s'han de comprar cosetes.
1: Bueno, però també és una altra opció,
2: no? Perfecte, oh, i tant, sí. O sigui, aquí ja anem pujant al nivell.
1: I si pugem al nivell i li fiquem una miqueta de color...
2: Maquillatge, clar.
1: Clar.
2: Sí.
0: Això, el maquillatge, veus, també.
2: Per això és el que jo us deia, no?
0: És un món, és un món.
2: Clar, que comences i ai, ara em puc fer el meu maquillatge, i si compro això puc fer una altra cosa, llavors és que és un poc vicioso.
1: Vero, et posem deures per el més que ve. O sigui, que tu mateixa. Ja saps que estàs a casa teva, però clar, t'hem de marcar el ritme.
2: Clar. Però les heu de fer, que després no, em deixo aquí sola.
0: Això ho faré.
1: Home, jo et garanteixo que el dels vidres cau.
2: Clar.
0: I l'altre també és fàcil, el multiusos.
1: Sí, el que passa que ja tinc que pensar. I si ja haig de pensar, netejar i pensar no és el millor. Sí,
0: bueno, el mesurador potser, no?, per mesurar els mil·lilitres, però és agafar algun mesurador d'aquells que tenim a casa, allò...
2: Sí, però...
0: Que venen amb la batedora o això, ho podem
2: sí,
0: utilitzar.
2: Sí, però que... I tant, sí. Però que tampoc ens agobiem, no?, perquè al final és aproximat, o sigui, no hem de... sinó amb una bàscula senzilla, al final són una part d'aquesta per dues parts d'aquesta, però no dic tasses perquè si no la gent també s'agobia, bueno, una tassa gran, una tassa petita...
1: Clar,
2: si és
1: com ha de ser, com ha de ser, no? No?
2: Clar, sí,
0: com
2: sí.
0: Les receptes de menjar.
2: Ah, exacte.
0: No? Que dius, ostres, a veure, això què
2: repareix? I després no et surt igual i dius, bueno, per què serà? No?
1: Clar. La recepta la diu la teva mare, no? O la teva sogra, que diu, no, jo ho hago a ojo.
0: Una pizquita.
1: Una pizquita i ja està. Bueno, la pizquita puede ser esto o puede ser esto.
0: Clar, sí. Has d'anar provant i anar experimentant. I jo, la veritat, això, que cada vegada... M'estic ficant més i mica en mica. Vaig començar amb el desodorant. Vaig llegir que era molt important. Que si havies de començar per alguna cosa, que el desodorant era superimportant per tema càncer de mama també. I, però no me l'he fet jo encara. Estic amb un desodorant així molt, molt natural, que funciona. Però m'agradaria fer-me'l jo. Clar,
2: doncs
0: també un altre,
2: podem regalar una tercera. Podem regalar una tercera recepta, d'un desodorant natural.
0: Vinga.
2: Ara mateix, superfàcil,
1: sí,
2: també.
1: Ja,
2: I tant,
1: si
2: la tinc al cap.
1: Un minut,
2: sí.
1: Vero.
2: Ah, perfecte,
1: minut.
2: Doncs mira, una cullerada d'oli de coco, una cullerada de bicarbonato sòdico i una cullerada d'argila blanca, i si no tenim argila blanca, doncs la maicena. Això ho barregem, ho escalfem una miqueta, que ara l'oli de coco ja està sòlid, ho barregem i ja tenim un desodorant natural superefectiu. Explicaria per què és superefectiu, però ara ja no tenim temps, però sí, és
1: tens
2: molt
1: deures.
2: Efectiu.
1: Ara tens deures, ja t'ho has apuntat, ja, pel
2: sí,
1: mes que ve?
2: Sí.
1: Doncs ja...
2: Serà per recetes, és que aquí...
1: És màgic tenir a la Vero aquí, a les nostres recomanacions.
0: És genial. I podem estalviar molt, que la gent que li fa mandra, dius, pensa després també amb la butxaca.
1: Aquesta és una altra.
0: Compte quan gastem, que si xampú, que si el desodorant, que si la cremita, suma.
1: Doncs Vero... Ens veiem ja quan? Ja
2: vos aquí un mes,
1: 30
2: comptem,
1: dies?
2: Exacte, doncs sí, moltes gràcies.
1: Té molts deures, nosaltres també.
0: Total, ho explicarem, el mes que ve. Sempre de passar en comptes, però jo crec que ara sí, que venim amb bones intencions al setembre.
1: Bueno,
0: és com l'inici d'any, no?
1: Jo,
0: setembre,
1: perdona,
0: és un inici d'any.
1: Jo vaig començar la temporada amb una energia i me l'he fos com si fos ja final de temporada, perquè ha sigut un mes de setembre i octubre,
0: setembre...
1: inici, brutal.
0: Wake me up when September ends,
1: Mare meva,
0: la gran
1: anem.
0: Cançó de Green Day, jo me la poso cada setembre, una estoneta, no?, per dir, vinga, va, ja
1: però
0: em despertaràs quan acabi
1: hem
0: setembre.
1: Hem començat massa fort, Carmen.
0: Sempre comencem al 100.
1: Però bueno, és el que hi ha i mira, i aquí estem, inspirant-nos.
0: Ens hem de regenerar. Ara ve el pont, Bueno, podràs regenerar i podràs fer la recepta.
1: Ve el pont i jo no sé si em canso més o menys, ja no ho sé. T'ho diré dimarts.
0: Sí, sí.
1: A veure com tornem. Passa, sí. Vero, ens veiem.
2: I
1: moltes
2: tant
1: gràcies.
2: Que sí, a vosaltres.
1: I tenia moltes ganes de posar un tema d'aquest grup. De Vetusta Morla.
0: No sí, sé si... però ja és l'hora del tema.
1: Sí,
0: espera, però que ens
1: sí,
0: sobra.
1: Sí, ens sí, queda, ens queda ja res.
0: Que sí.
1: Hombre, és que volia comentar...
0: Anem bé? Anem bé?
1: Anem perfecte,
0: ai,
1: no?
0: Ai, sí. Ah, no.
1: Ah, és que avui, mira, estem relaxades i tot.
0: Sí,
1: veus? Però volia comentar... Aquest grup ha passat per uns concerts últimament. L'he vist molt a xarxes, m'ha recordat, perquè són lletres molt... molt... No el coneixes?
0: Vetusta Morla, i tant.
1: Ah, vale.
0: Ai, ja ho he desvetllat. Spoiler.
1: És que m'estaves mirant aquí com dient de qui estàs parlant, no?
0: No. Vale, m'encanten, vale. m'encanten.
1: Vols dir alguna cosa?
0: No.
1: El tema.
0: Estava com esperant a veure què explicaves tu, alguna anècdota. Dic,
1: no,
0: ha conegut
1: no,
0: algú
1: no,
0: perquè
1: no,
0: tu
1: no, no, no.
0: Ets d'aquesta manera.
1: És un grup que feia molt temps que no el sentia i he començat a sentir-lo aquests dies perquè es veu que han fet un concert que jo no ho sabia perquè si no hagués anat i es veu que ha passat per Barcelona i molts influencers o molta gent que jo segueixo han anat tots. Clar, jo vaig anar del Poveda el diumenge.
0: I t'ha entrat FOMO.
1: I llavors m'entra ganes i dic...
0: El FOMO.
1: Aquesta,
0: és que és horrible,
1: setmana,
0: eh?
1: Aquesta setmana posarem aquest tema, el Si Vuelves.
0: Si Vuelves. Si Vuelves, Verónica, t'esperem,
1: Si Vuelves, Verónica, Si Vuelves, Cenar, que ja també li hem dit el mateix, o sigui que...
0: La setmana que ve haurem de posar algun tema d'Oques Grasses, que no vegis, quin furor, Jo al final m'he quedat sense poder anar al concert, he estat a punt, però escolta, jo ja els vaig veure una vegada, sí, i si els has vist una vegada ja està, que les entrades les puguin gaudir altres persones, no? Siguem solidaris,
1: és que últimament no sé què passa amb els concerts.
0: Ens tornem boges allà.
1: I que el preu de les entrades no són barates. Perquè jo cada cop al·lucino més amb els preus, però bueno.
0: És el FOMO. El FOMO aquest. El Fear of Missing Out.
1: Doncs anem-hi a...
0: No ens volem perdre res.
1: I tu vuelves la setmana que viene?
0: Jo torno a estar aquí inspiradíssim al 99.7 de la FM.
1: Doncs moltes gràcies a tots, a totes. Us esperem aquí. Si vuelves. Vetusta Morla.

0: Són les 6 del matí.
1: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
2: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 7 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87 a 75. Un parcial de 22 a 12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat amb triomf el Joventut a la Champions League. Els verdinegres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. El Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 7 minuts, les 7 del matí i 3 minuts, volíem dir, els que ara mateix passen doncs d'aquesta hora en punt. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, tenint en compte això, les afectacions de moltes carreteres, sobretot al sud del país. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges, algunes d'elles noves, sobretot, com deies, al sud de Catalunya. A hores d'ara hi ha fins a 4 vies tallades. De Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-35-41, també, en aquest cas, per inundacions. I també queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Bueno, en aquest cas, podríem dir que continua tallat també, doncs, per inundacions. Per altra banda, també recordem

0: que a hores d'ara queda tallada la sortida de Lliçà d'Amunt i també un carril de circulació a la C-17, doncs en aquest cas també per risc d'esllavissades en direcció a Barcelona. Per altra banda, a hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, hem de destacar que tenim dos accidents actius, un a la C-25 a Santa Coloma de Farners, que en direcció a Lleida doncs deixa un carril de circulació tallat des d'ahir al vespre, i també doncs tenim un segon accident a la GI-554 a l'altura d'Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu en dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
1: I atenció, aquest matí al servei de Rodalies, Renfe alerta que a causa d'una incidència aliena a la companyia, la circulació pot patir afectacions o interrupcions i recomana usar mitjans de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. Ho comprovarem en directe al llarg d'aquest informatiu en connexió amb l'estació de Sants de Barcelona. I ara sí, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Deixem enrere una situació de pluges torrencials una altra vegada. Ahir van passar dels 100 litres per metre quadrat en alguns racons de l'Ebre. I no hem de baixar la guàrdia perquè encara al llarg de les immediates hores tindrem algun xàfec intens. Aquest matí arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà, molt a prop del litoral. Tempestes que també venen acompanyant aquest ambient més aviat suau. No ha baixat la temperatura. Compte, això sí, amb moltes boires que hi ha hores d'ara a l'interior del país i alguna pluja que tanmateix s'anirà produint al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda un temps molt indefinit, molt variable. Moltes estones de sol, però també grans nuvolades amb algunes tempestes, les més fortes a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. Compte a cavall de la Garrotxa, al nord de l'Alt Empordà també, a última hora de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país, i anar acompanyats localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure, doncs, amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreters per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp també sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
4: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
1: A Granollers, avui està previst que es reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge després que ahir s'activés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a les zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Els aiguats dels darrers dies han deixat afectacions importants també a l'Ametlla de Mar, especialment en la mobilitat. La intensitat de la pluja, amb prop de 140 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, ha malmès nombrosos camins i carreteres que travessen barrancs. També hi ha hagut afectacions per filtracions d'aigua en diversos equipaments municipals, com el centre esportiu, l'escola, la llar d'infants i la llar de jubilats. Ara els treballs se centren a restablir la mobilitat i avaluar els danys als edificis municipals. L'Ajuntament també preveu revisar els punts més vulnerables del municipi i buscar actuacions permanents per reduir els riscos davant futurs episodis de pluges intenses. N'ha parlat Xavier de la Fuente, que és regidor de Serveis d'Emergències d'aquest municipi.
5: Estem en la fase de restabliment, a esperes de que no ens torni a repetir aquest episodi, no? I buscarem les solucions adients. Tornarem a analitzar, perquè ja tenim els danys de fa 2 anys i mig, que també vam tindre un episodi important. Tornarem a analitzar, des de la Comissió de Protecció Civil, quins són aquests punts, diguem-ne, més dèbils de la infraestructura, per intentar buscar solucions que siguin més permanents. Hem de seguir buscant solucions per a que quan plogui amb aquesta intensitat, pues, intentar al màxim evitar riscos per a la gent.
1: Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Els aiguats d'aquests darrers dies han causat múltiples desperfectes també en cases, baixos o vehicles particulars, entre d'altres. En els casos en què hi ha pòlissa d'assegurances contractada, s'aconsella comunicar de seguida el sinistre. En declaracions a la xarxa, Carlos Solís, director tècnic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, ha explicat que el Consorci de Compensació substitueix les companyies d'assegurances només en casos extraordinaris i ha remarcat la importància de documentar tot.
6: Valorar exactamente cuál es el alcance de los daños. Es importante guardar, realizar fotografías, vídeos, documentación, justificación de los daños que se hayan producido. Si es necesario realizar algún tipo de actuación urgente o algún tipo de gasto, es necesario que todo eso quede documentado y guardar todos los justificantes.
1: Set i 11, un altre dels punts destacats de l'actualitat és el nom propi de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, que ja és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, deia en Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i també dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació de David Amador.
7: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
8: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
7: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
8: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
7: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
1: Mentrestant, veïns d'Amer, a la comarca de la Selva, han celebrat la sentència del Constitucional sobre l'amnistia. Ho han fet cantant l'himne dels Segadors a la plaça de la Vila. Ha estat la seva manera d'homenatjar Carles Puigdemont, fill predilecte d'aquesta població gironina, ara que la seva tornada és més a prop. Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i els demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
9: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
10: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
1: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat, i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
11: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
12: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics, i ha demanat als partits que validin l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellver.
13: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
11: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda
13: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstec de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: En aquest context, afegim que el desnonament previst per ahir al barri de la Floresta, Sant Cugat del Vallès, ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per a l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres es van concentrar des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament. Ens ho explica el Joan García, de Cugat Mèdia.
14: La comitiva judicial arriba poc després de 11:15 al matí, hora en què estava previst el desnonament. Hi ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre en Nic i l'advocat de la propietat en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat.
15: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas em feia fora i llavors ha sigut molt necessari, òbviament.
14: El desnonament ja s'havia intentat anteriorment, però tampoc no s'havia arribat a executar. En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge, però que actualment no disposa de cap alternativa habitacional.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Eurocup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Nguessan amb 12 punts, Uitake amb 11 i Martínez Geben amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia i a pit per aquest primer triomf continental.
16: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
1: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins al marcador va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats. L'entrenador, Dani Miret, diu que encara estan en període de rodatge.
17: Encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això, doncs, costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més alt i baixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara i ara realment doncs, ens falten partits.
1: I avui serà el torn del Quinzenàs Manresa, que debutarà a casa a l'Eurocup. Rebrà l'Ulm Alemany a 8:45 del vespre al Nou Congost. L'equip arriba amb ganes de refer-se després de la derrota a la Lliga contra el Breogán i amb la intenció de donar una alegria a l'afició. L'entrenador assistent, Nacho Juan, explica com afronta el duel l'equip vegenc.
18: La Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza.
1: I parlem ara de futbol perquè la selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb un nou triomf davant Croàcia. 2 gols de Mikel Merino, el segon al minut 88, van permetre al combinat remuntar després que els balcànics s'avancessin a la primera part. Amb aquest triomf, els de Luis de la Fuente tanquen la finestra per als partits de seleccions en ple de victòries en 4 partits. El tècnic destaca l'esperit combatiu del combinat.
19: Es así, son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar, pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
1: I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benin en partit amistós amb 1 gol i 2 assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
20: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado. Con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga.

0: El Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. Tots els detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
0: Després d'ajornar el concert de dilluns per la pluja, finalment avui Oques Grasses actua a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És el primer dels quatre concerts de comiat que, durant quatre dies seguits, fins dissabte, posaran punt final a la trajectòria de la banda osonenca. Quan es van posar a la venda les entrades per al concert de comiat d'Oques Grasses, es van esgotar en pocs minuts, fet que va provocar que es programessin tres concerts més. En total s'han venut 220.000 localitats.
3: Bon dia des de Ràdio Rubí, el Next Matí de la xarxa. Avui us expliquem que l'Ajuntament ja ha aprovat inicialment el projecte executiu per reformar i reobrir l'aparcament públic del 25 de setembre, ubicat a l'edifici del Duin Sports, l'antic Duet. Recordem que aquest pàrquing es troba fora de servei des de la tardor de l'any 2019, arran de la fallida aleshores de la companyia concessionària. El tancament de la instal·lació va obligar a buidar 92 places de pàrquing que fa més de 7 anys que no es poden fer servir. Durant aquests anys, el consistori ha hagut d'afrontar un procés legal complex, amb, per exemple, la resolució anticipada del contracte o una reclamació de danys i perjudicis. Un cop regularitzada la situació jurídica, però, el govern municipal estaria ja preparat per activar la posada a punt de l'espai. El projecte preveu la neteja de la instal·lació, el desmuntatge de les velles barreres i la renovació de la xarxa elèctrica amb tecnologia LED. Tanmateix, s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i ventilació i es deixarà preparada la línia per futurs punts de recàrrega elèctrica. Amb tot això, es podrà fer el procediment per tornar a obrir el pàrquing. Les obres tenen un pressupost total que frega els 265.000 euros. El projecte està en exposició pública fins a mitjans de novembre i quan s'adjudiquin els treballs, les obres tindran un termini d'execució de 4 mesos. I recordem un apunt de mobilitat, i és que l'estació de Rubí Can Vallhonrat està sense servei de trens a causa dels efectes dels últims temporals de pluges. Tota la línia R8 de Rodalies es manté interrompuda en tot el seu recorregut i continuarà sense trens mentre es resolen les incidències. I és que la companyia destaca que la prioritat ara és la seguretat dels viatgers i la dels professionals ferroviaris. Des d'aquesta setmana ja ha habilitat un servei alternatiu en autobús per fer tota la R8. El gestor de la infraestructura, Adif, continua fent tasques d'adequació a les vies afectades pels aiguats dels últims dies. Abans de reprendre la circulació, es duran a terme marxes exploratòries amb trens buits per comprovar l'estat del recorregut. La R8 és l'única línia que ha quedat tancada completament per les pluges, però la majoria de les línies de Rodalies pateixen alguna afectació en alguns dels seus trams.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el nou matí de caos que es viu a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a l'estació de Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. De seguida aprofundirem també amb la vaga general anunciada pels sindicats majoritaris en relació als salaris i l'accés a l'habitatge. La patronal dubta que sigui legal plantejar-la i buscarem l'opinió d'Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87 a 75. Un parcial de 22 a 12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha tallades 4 vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès també continua tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. A banda, es registren ja fins a 4 accidents. Un a la C58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon accident ha estat a la C33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, que deixa només un carril obert. El tercer accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció Lleida. I per últim, hi ha un accident a la G554 a Esponellà, on s'obre pas alternatiu en tots dos sentits. I pel que fa al temps, aquest matí encara caldrà estar pendents d'algun xàfec localment intens arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. L'ambient continuarà suau en temperatures que no han baixat gaire, mentre que a l'interior hi haurà moltes boires. També s'espera alguna pluja al Pirineu de Lleida. De cara a la tarda tindrem un temps molt variable, amb estones de sol, però també nuvolades que deixaran algunes tempestes. Les més fortes s'esperen a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. A última hora, els xàfecs també podran afectar la Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem, suaren els titulars. Nou matí de caos a Rodalies. Renfe ha anunciat que a aquesta hora el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions, en principi, no tenen a veure directament amb l'efecte de les pluges i ho atribueixen a la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Reclamen, en concret, rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre la R1 fins a Blanes, la RG1 entre Maçanet i Portbou i els regionals de la R13 i la R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i la R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes d'aquests darrers aiguats. Anem en directe, doncs, a l'estació de Sants de Barcelona, on hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, a Sants.
7: Bon dia, Helena. Hi ha certa confusió a aquesta hora perquè no podem parlar de caiguda total del servei de Rodalies, ja que funcionen molts dels trens, tot i que amb retards en alguns dels casos, però sí que es nota certa complicació i certa confusió perquè no se sap ben bé quines són les raons que explicarien que, per exemple, a la R1 no funcioni cap tram. I hem de recordar que ahir dimarts, per exemple, s'havia ampliat i s'havia recuperat el servei ferroviari des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Arenys de Mar. En aquests moments la R1 no funciona, però sí funcionen altres trams i altres línies, tot i que a 8 línies, hem de recordar-ho també, hi ha serveis alternatius per carretera habilitats com a conseqüència de les pluges dels últims dies. Hi ha més d'11 línies, hi ha diferents tipus d'incidència, però insistim, els trens continuen circulant en algunes de les línies i en alguns dels trams, tot i els retards i demores, que ja comencem ha constatat aquí els panells d'informació. Així que la situació ara és de confusió a l'espera de com evolucionen al matí. Sí que et podem assegurar que no hi ha un caos generalitzat. Rodalies no ha caigut de manera total, tot i que les recomanacions és que els usuaris busquin alternatives per assegurar que arribaran a temps als seus llocs de feina o als seus centres d'estudi. Alguns dels trajectes, algunes de les línies, alguns dels trams funcionen igual que ho feien ahir dimarts, però d'altres, és el cas de l'R1, no funciona en cap punt de la línia. La situació provocada per les pluges dels últims dies i la decisió dels maquinistes de plantar avui i no agafar els trens estan agreujant i molt una situació que ja era delicada com a conseqüència precisament de les inclemències climatològiques. Així, aquesta és la situació. Som a l'espera de tenir més detalls sobre l'evolució del servei, un servei que a la R1 està interromput i amb demores o incidències vàries a la resta de les línies.
0: Gràcies, Anna. Doncs et deixem aquí pendent d'aquestes novetats, d'aquestes explicacions, a veure si podem esbrinar alguna cosa més sobre què està passant avui a aquests trams de Rodalies afectats per aquesta possible vaga encoberta, no sé si dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Anna. Nosaltres intentarem de seguida anar també a Mataró per veure com es viu allà aquesta situació.

0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar també acompanyats, per cert, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp, també, però, sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients, ho diem bé, sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a zones boscoses per on es podria haver perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Tres minuts per arribar a 3:15. Us ho dèiem, intentaríem anar de seguida a Mataró perquè us estem destacant que des de primera hora Renfe alerta que el servei de Rodalies no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació, sembla, de plantada dels maquinistes. La companyia i el sindicat CEMAF confirmen a la xarxa les incidències, que aquestes incidències, de fet, tenen a veure, com us dèiem, amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Busquem, doncs, el que us dèiem, aquest altre punt d'atenció. Anem fins a la R1, aquesta línia que és la que té més afluència de passatgers. Per tant, connectem amb la capital del Maresme. Són a l'estació de Renfe els companys de TV Mataró, el Jaume Dormoà i la Marta Gómez. Bon dia, Marta. Explica'ns una mica quina és aquí la situació.
2: Molt bon dia. Doncs la situació, com podeu pensar, realment és la de desconcert entre tots els usuaris de Rodalies que arriben en aquesta estació i no saben ben bé què és el que està passant. Són precisament el personal de l'estació i també el personal de seguretat qui està informant a tots els viatgers que ja no cal ni que entrin al vestíbul, que no hi ha trens i que no se sap si n'hi haurà al llarg de les properes hores. Els viatgers s'acumulen precisament aquí, just a l'entrada d'aquesta estació de Mataró, per on hi passa l'R1, ara ho dèieu, una de les, bueno, la línia més concorreguda de tota la xarxa de Rodalies i que precisament el que estan fent els viatgers és haver de buscar un servei alternatiu, que ara mateix arriba un dels primers autobusos precisament per recollir els primers viatgers per traslladar-se en altres punts del Maresme seguint aquesta línia R1, però a més, els qui han preferit ja moure's han hagut de caminar uns 300 metres fins a la parada de Moventis, que és la línia E11.1, que precisament connecta el municipi de Mataró amb Barcelona. Moventis, precisament, ja ha reforçat aquest servei, però tot i així ens diuen que aquesta parada, com dèiem, a la plaça de les Treses, a uns 300 metres d'aquí, continua col·lapsada. Per tant, desconcert entre els usuaris que han de veure que avui anar a treballar o a estudiar s'ha descarrilat.
0: Marta, gràcies també per aquesta fotografia des de Mataró. Us deixem aquí també pendents. Qualsevol novetat ens demaneu pas i us tornarem a donar entrada. Gràcies, companys de TV Mataró.

0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
1: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i dels demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
3: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
4: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa: tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per a la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat, i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
5: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: 10 minuts ens separen de les 8. Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
5: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen. O como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
7: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: A tot això, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. Per conèixer com veu el teixit empresarial aquesta mobilització i quines repercussions pot tenir en l'activitat econòmica i en el diàleg social, parlem amb Oriol Alba. Ell és secretari general de la CECOT. Senyor Alba, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Molt bon dia.
0: D'entrada, com valora la CECOT aquesta convocatòria de vaga general i el motiu, d'alguna manera, que el genera, no? La vaga centrada en el fet que els salaris no permeten accedir a un habitatge digne?
8: Doncs nosaltres, des de la CECOT, valorem aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda. Per tant, en aquest sentit, creiem que no és l'instrument adequat i creiem que cal posar el focus en l'administració pública, en els governs i aquells agents que són competents per millorar l'accés a l'habitatge i no centrar el focus en les empreses, que també en patim les conseqüències.
0: Experts en dret laboral diuen que la convocatòria és legal, però la COE ha qüestionat l'encaix jurídic d'aquesta vaga general. La CECOT comparteix aquest diagnòstic?
8: Sí, totalment, i creiem que, com apuntava, que el focus no és l'adequat. Creem que, al contrari, el que hauríem és d'estar fent un front comú, tots els agents socials, els agents econòmics, la societat civil en general, hauríem d'estar fent un front comú davant de l'administració per reclamar millores i mesures que siguin efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. Les empreses també patim les dificultats que tenim tots plegats, doncs, d'accedir a la vivenda. Això també genera, doncs, dificultats de mobilitat dels treballadors entre territoris. També genera, doncs, una pressió inflacionària respecte dels sous, dels salaris dels treballadors, i això també ho hem d'entendre en un context d'increment de costos de les empreses. Vivim un moment d'increment dels costos energètics, de molta incertesa per tot el que està passant a nivell planetari, i doncs això cada cop a la petita i mitjana empresa, doncs, li és més difícil mantenir la seva viabilitat, i per tant entenem que l'instrument, el que hauríem de fer és justament un front comú davant de l'administració i no posar el focus i intentar culpabilitzar a l'empresa o a la petita propietat.
0: No vull perdre l'oportunitat l'oportunitat de preguntar-li, ja que el tenim aquí, sobre els aiguats. Quina és l'avaluació que feu de l'impacte d'aquests temporals sobre el teixit empresarial, especialment el Vallès i el Maresme? I no sé si les línies d'ajut que ha anunciat el govern són suficients o, com a mínim, ajudaran d'alguna manera aquestes petites i mitjanes empreses que vosaltres representeu.
8: Doncs, òbviament, estem preocupats per aquests episodis que estan passant, també preocupats perquè ja els últims mesos, els últims anys, són força freqüents i el diagnòstic que fem, les recomanacions que fem a les empreses és que cada cop més estiguin preparades, tinguin plans d'acció per fer front a aquestes incerteses climàtiques. No? En aquest sentit, tots els paquets d'ajuda que es puguin posar a disposició de les empreses sempre són benvinguts. Nosaltres aquí veiem afectacions directes que pugui tenir una empresa perquè hagi tingut una inundació o s'hagi malmès alguna de les seves instal·lacions, però també ens preocupa, per exemple, el que està passant avui en tot l'àmbit de Rodalies, no? Les afectacions, les derivades que tenen i que afecten el conjunt de la ciutadania, no només per mobilitat, sinó també de les persones, sinó també per la mobilitat de mercaderies.
0: Parlàvem, de fet, ho deia vostè, estem en un context electoral. Amb aquesta convocatòria, del 29 de novembre, queden en suspens, si més no, això és el que s'especula, la reforma del model de finançament i, per exemple, també la condonació del FLA. Quina afectació pot tenir aquesta paràlisi sobre la inversió empresarial i la capacitat, per exemple, de la Generalitat per impulsar projectes productius? Molt breument, senyor Oriol Alba, perquè no tinc més temps.
8: Molt bé, doncs òbviament ens preocupa moltíssim. S'obria una oportunitat de posar sobre l'agenda política l'infrafinançament de Catalunya i trobar instruments de garanties, mecanismes de protecció de les inversions no efectuades i, per tant, que partem ara temps en aquest sentit, veiem avui la necessitat d'invertir en infraestructures ferroviàries com en tants altres temes. No? Per tant, una oportunitat perduda.
0: Oriol Alba, moltes gràcies. Bon dia.
8: Gràcies a vosaltres.

des de Rubí en aquest dimecres, dia 7 d'octubre. Avui us expliquem que el mediàtic advocat Pablo Feu, especialitzat en dret a l'habitatge, considera que els nous decrets aprovats ahir per la Diputació Permanent i que han provocat un avançament electoral a Espanya estan lluny de resoldre la crisi actual d'accés a l'habitatge. En declaracions prèvies a la seva intervenció ahir a les jornades Parlem d'Habitatge de Rubí, Feu ha denunciat que les administracions públiques continuen sense abordar les causes estructurals de la crisi immobiliària i ha exigit limitar immediatament els preus del mercat per frenar l'especulació. Segons l'expert, els nous decrets estatals no ataquen l'arrel de la problemàtica.

com utilitzar el portal de la Meva Salut. A la convocatòria, a l'edifici de l'Associació de Veïns de Can Oriol, hi van assistir una desena de persones. L'aplicació La Meva Salut aplicarà canvis importants en el futur pròxim, com per exemple la retirada de la contrasenya, fent que només es pugui accedir amb l'IDCAT, o la possibilitat que familiars o cuidadors tinguin accés al perfil de persones grans o dependents, uns canvis que en principi haurien de començar a funcionar a principis de l'any que ve, a principis, per tant, del 2027.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nou matí d'incidències a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia i el sindicat UGT han confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona, però també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa ferroviària i on s'acumulen viatgers a les parades on hi ha els busos alternatius i també les línies interurbanes. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que en els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín. Tot seguit parlarem amb ell per valorar-ho. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Passen 4 minuts de les 8. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana amb tot el cúmul d'incidències que hi ha. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo. Molt bon dia, Sílvia.

0: Doncs comencem parlant, encara hi ha unes 6 vies afectades per les pluges. Repassem les que estan tallades, el túnel de les Franqueses, la C43 a Benifallet i la T301 també està tallada, i la TV-3541 entre Paüls i Xerta. Pel que fa a l'àrea metropolitana, en aquests moments la situació és molt complexa. Tenim sobretot el problema de la 2, on hi ha aturades entre Sant Vicenç dels Horts i el Papiol, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i entre Cornellà i Sant Vicenç. També a la part sud, a la B23, problemes a Sant Feliu, és a Sant Feliu del Papiol, d'entrada a Barcelona i de sortida també. I pel que fa a la C32, aturades a Sant Boi, en amb dos sentits de la marxa, a Premià de Dalt hi ha un accident, això hi ha el tram nord. L'àrea, el que són les dues rondes, amb molta, molta mobilitat. Compte, mantingueu les distàncies de seguretat, i els accessos nord també van molt carregats. Sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat i no baixeu la guàrdia. La situació és complexa. Bon dia.
1: I un dia més hem d'estar molt pendents de la previsió del temps, que ens acosta, com sempre, en Lluís Miquel Pérez, que ens explica que els xàfecs van a menys, però que no acaben de desaparèixer. Lluís Miquel, bon dia. Tu no hi pots fer res?
2: Bon dia, Helena. La veritat és que, sobretot, no mateu el missatger, perquè si fos per nosaltres, la veritat és que l'atmosfera seria bastant diferent, com a mínim, de la que estem tenint els últims dies, que ja s'ha passat de rosca pel que fa a pluges ja de les últimes hores. A Xerta, 110 litres per metre quadrat. Barri del Serrallo de Tarragona, més de 100 litres per metre quadrat. 70-80 litres a Sitges, al Prat, a Viladecans, Castelldefels, barris marítims de Barcelona capital. Per tant, déu-n'hi-do, ja n'hi ha prou. Però compte, perquè encara haurem d'estar pendents d'aquesta meteo, a hores d'ara, de fet, i al llarg de tot el matí, s'aniran formant tempestes sobre el mar, que de fet les tenim a hores d'ara, i que en algun moment fregaran la costa. Per tant, les viles més a prop del mar, especialment des del Barcelonès fins al Baix Empordà, tindran algun patac d'aigua. També aquest matí al Pirineu de Lleida hi està plovent amb gràcia, i a gran part de l'interior del país hi ha molta boira, per tant, precaució al volant. Aquesta tarda no desapareixen els ruixats, de fet apareixeran com a bolets, i sobretot a prop de les muntanyes, de les serralades del prelitoral, de les comarques de la Catalunya central, Pirineu, també l'interior de Tarragona, sobretot l'Ebre, tornarem a tenir algun ram. S'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda ja serà molt passatger. No s'hi estarà tanta estona plovent com ha passat les últimes hores amb aquest espectacle de llamps i de trons que ha estat brutal, la veritat. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem explicant gairebé des de primera hora, 9 matí, d'incidències generalitzades a Rodalies. Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, explica'ns quina és la situació ara mateix.
4: Bon dia, Helena. Els maquinistes s'han plantat a Rodalies, han anat als seus llocs de feina, però molts d'ells han decidit no agafar els trens, cosa que està provocant un matí de caos i d'enorme confusió aquí a Rodalies, a l'estació de Sants. La confusió per part dels usuaris és total, i també per part dels informadors, que insisteixen que el servei funciona, tot i que aquest ja no funciona ni a la R1 ni a la R4, i s'acumulen fins a 60 minuts de retards i demores a la resta de línies. Què diuen els sindicats? Què diuen els maquinistes? Doncs que no han rebut els informes acreditatius que garanteixin la seguretat a tota la xarxa de Rodalies després de l'ensurt ahir a Vilanova. Acabem de parlar amb Francisco Cárdenas, responsable del sector des del sindicat UGT, que ens deia que volen seguretat. Si aquesta no arriba, no agafaran els trens.
5: Resulta que después de todo lo que de las lluvias y de los problemas, cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien, y con unos, tiene que estar certificados por personal de seguridad, por personal de la DIF, y no nos los dan. A más, si todo eso ya es grave, Ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y San Vicente, Vilanova y Cubellas, perdonad, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
4: La companyia hauria comunicat a través del correu electrònic al maquinista els avenços pel que fa a la supervisió dels diferents trams de la infraestructura, però aquests, els maquinistes, requereixen i reclamen un informe acreditatiu i signat pels responsables.
1: Gràcies, Anna, per aquesta última hora. Et mantenim aquí per al que pugui passar i pel que ens puguis anar explicant. Gràcies i bon dia. Busquem ara un altre punt d'atenció i anem fins a Mataró, on s'acumulen també allà viatgers buscant un transport alternatiu i ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat. Per tant, connectem amb TV Mataró, amb Jaume Dormoà i amb la Marta Gómez. Bon dia, Marta, explica'ns.
6: Molt bon dia. Doncs el col·lapse de Rodalies s'ha traslladat en aquest cas fins a la plaça de les Treses, on som i on habitualment ja hi ha autobusos interurbans que connecten precisament la capital del Maresme amb Barcelona, amb aquesta línia E11.1. Però avui la imatge és la que teniu darrerament, amb unes cues quilomètriques que envolten tota aquesta plaça de les Treses, amb centenars i centenars de persones que el que volen precisament és traslladar-se fins a Barcelona, que segurament molts d'ells ho haguessin fet amb la R1 de Rodalies, com dèiem, una de les més concorregudes de la xarxa ferroviària, però que precisament s'han hagut de traslladar aquí en busca d'una alternativa. Nosaltres hem pogut parlar amb Moventis, que precisament el que ens deia i ens confirmava és que han afegit 26 expedicions des de Mataró en direcció a Barcelona i 29 des de Barcelona en direcció a la capital del Maresme en les línies E11.1 i E11.2. També en la línia C10, que recorre la costa de la comarca, i el que es viu aquí és molta preocupació, sobretot també la gent molt enfadada, que veuen que un dia més tornen a tenir problemes amb Rodalies, que s'han de buscar alternatives, i en el fons, dins d'aquesta enfadamenta, podríem dir, també hi ha alegria cada vegada que arriba un autobús i poden fer un pas endavant cap al final del seu trajecte.
1: Doncs gràcies, Marta, també. Insistim que quan tingueu novetats, més notícies, més fets noticiables, ens demaneu pas i tornem a connectar amb vosaltres. Gràcies per la fotografia de nou.

0: Tot plegat és conseqüència de les pluges, dels temporals que ens estan afectant darrerament. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs també avui dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar acompanyats, de fet, localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi, el grau màxim de perill serà d'1/6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5/6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir mateix els bombers havien ampliat, de fet, la zona de cerca a regions, a zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Un quart de nou, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo i és una informació que ara ens amplia en David Amador.
2: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
2: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
3: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Doncs això, hores després de la decisió del Constitucional i de la reacció del jutge Llarena, parlem amb un dels noms propis d'aquesta jornada, Toni Comín, perquè ens expliqui com ha viscut el moment, què simbolitza recuperar l'acta d'eurodiputat i com s'imagina el seu retorn a Catalunya. Senyor Comín, bona tarda. De fet, bona tarda no, seria bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Ara ho vèiem, la compareixença de Puigdemont, vostè hi era. Què representa, el vam sentir amb ell, no vam sentir-lo a vostè, què representa, doncs, per vostè personalment i políticament aquest moment?
4: Políticament representa el que va explicar el president. De fet, ell va fer la compareixença com li corresponia amb ell, però en nom dels tres, parlava en nom dels tres, i per això estàvem acompanyant-lo ahir mentre la feia. I políticament és molt clar, políticament és, va dir el president, ho diem des del respecte i des del diàleg, però és una victòria nostra de l'independentisme i és una derrota de l'estat espanyol, perquè la llei d'amnistia representa una rectificació d'un estat que va decidir afrontar un conflicte polític a través de la repressió, a través de la via penal. I la llei d'amnistia és reconèixer que aquesta via no és la que correspon a una democràcia europea del segle XXI. Per tant, ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
0: No heu concretat...
4: A nivell personal, em preguntaves què representa l'amnistia. Home, ahir va ser un dia molt feliç per la meva família, pels meus amics, per mi. Potser és el dia que havíem estat esperant... No, potser. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides. L'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
0: Segur que sí. Li deia, no han concretat quan pensen tornar. No sé si vostè preveu fer-ho aviat. I què marcarà, en tot cas, el moment del retorn? Aquesta seguretat jurídica, el context polític o el valor simbòlic d'aquest gest en si?
4: A veure, el retorn té moltes cares, perquè també té una dimensió personal. També afecta la família, els amics. Per tant, com que ahir el jutge Llarena ens va descol·locar tots, perquè la previsió era que ell trigués encara uns dies a aixecar l'ordre de detenció, no comptàvem que ja puguem tornar tan immediatament, pensàvem que seria més a finals d'octubre. Per tant, ara encara no hem tingut temps materialment d'acabar de parlar amb els advocats per veure des del punt de vista jurídic exactament quina és la situació i sobretot amb la família per veure exactament quin és el moment també de cara a la família que convé fer aquest moment de retorn. Però el que sí que hi ha és una urgència política, en el meu cas. Jo sóc eurodiputat i, per tant, és important que pugui finalment exercir com a eurodiputat i representar el 500.000 de persones que em van votar. Com sabeu, una vegada més l'estat espanyol ha fet trampes, ha impedit que jo exerceixi, i ara jo he de poder agafar l'acta d'eurodiputat i, per tant, començar a exercir. Per tant, amb la suma de tots aquests criteris, a les properes hores, els propers dies, acabarem de confirmar la data del retorn.
0: Acabo ja, Toni Comín, precisament això, la recuperació de l'acta d'eurodiputat és només o serà només un pas administratiu o serà el primer gest d'una nova etapa política per vostè?
4: Home, és una etapa política per mi i pel meu partit, perquè finalment podré exercir d'eurodiputat en un moment que a Europa, hi ha un desafiament descomunal, un dels desafiaments més grans que hi ha hagut mai a la política europea, a la societat europea, des del final de la Segona Guerra Mundial, que és aquest auge de l'extrema dreta, que literalment és una amenaça, la primera vegada en dècades que la democràcia europea està amenaçada en els seus fonaments. I, per tant, és molt important que ens puguem implicar tots en aquesta batalla, que té a veure també amb combatre les causes de l'extrema dreta, que vol dir combatre la desigualtat econòmica, combatre la desigualtat social que està a l'arrel d'aquest creixement de l'ultradreta a Europa. I, per tant, és una etapa no meva, és una etapa de la història d'Europa nova, una etapa molt important en la qual jo vull fer la contribució que em correspon, la que jo pugui fer des del Parlament Europeu.
0: Toni Comín, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i nosaltres ens n'alegrem de saludar-lo per un moment tan especial en la seva vida. Que vagi molt bé, ben aviat.
4: Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.

0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellvé.
1: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en aquest context precisament s'emmarca l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa precisament dels salaris i del dret a l'habitatge. La primera reacció, o una de les primeres reaccions des del teixit empresarial, en aquest cas la del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria de vaga.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Us ho hem destacat en els titulars. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessant, amb 12 punts, Witake, amb 11, i Martínez Geben, amb 19 de valoració, van liderar el conjunt de Moncho Fernández. I en futbol destaca Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
4: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección. Pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

Des de Rubí, en aquest dimecres, dia 7 d'octubre, avui us expliquem que el mediàtic advocat Pablo Feu, especialitzat en dret a l'habitatge, considera que els nous decrets aprovats ahir per la Diputació Permanent i que han provocat un avançament electoral a Espanya estan lluny de resoldre la crisi actual d'accés a l'habitatge. En declaracions prèvies a la seva intervenció ahir a les jornades Parlem d'Habitatge de Rubí, Feu ha denunciat que les administracions públiques continuen sense abordar les causes estructurals de la crisi immobiliària i ha exigit limitar immediatament els preus del mercat per frenar l'especulació. Segons l'expert, els nous decrets estatals no ataquen l'arrel de la problemàtica. Segons ell, no solucionen el problema de l'habitatge i continuen incidint en posar només tirites sobre les conseqüències d'una conducta que s'ha d'eliminar, que segons ell és l'especulació. Per a Feu, que denuncia una gran passivitat política acumulada durant dècades, la situació actual no és nova. Fa 47 anys, afegeix, que no es fa absolutament res per part de cap poder públic. Per això considera que no és de rebut que els polítics només s'omplin la boca de frases buides de contingut i de tacticisme electoral. I ahir a la tarda, en aquest cas Marea Blanca, organitzava un taller explicatiu sobre com utilitzar el portal de La Meva Salut. A la convocatòria, a l'edifici de l'Associació de Veïns de Can Oriol, hi van assistir una desena de persones. L'aplicació La Meva Salut aplicarà canvis importants en el futur pròxim, com per exemple la retirada de la contrasenya, fent que només es pugui accedir amb l'IDCAT o la possibilitat que familiars o cuidadors tinguin accés al perfil de persones grans o dependents. Uns canvis que, en principi, haurien de començar a funcionar a principis de l'any que ve, a principis, per tant, del 2027.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el nou matí de caos a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. Aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1 i l'alteració del servei fa que s'acumulin cues mai vistes a les estacions d'autobusos de la ciutat. Segons acabem de saber, els maquinistes han rebut ja els informes de les marxes exploratòries i reprendran, per tant, la circulació si consideren que tot està bé. Tot seguit ho comprovarem en directe i anirem també de nou a l'estació de Sants de Barcelona per copsar el desconcert dels usuaris. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. A aquesta hora hi ha prevista una nova compareixença del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya des de la seu d'Interior per actualitzar la situació i connectarem també en directe. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín, amb qui hem parlat en directe fa uns minuts des del Notícies en xarxa.
3: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
1: El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
4: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patint i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Bnei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 5 minuts els que passen ara mateix de 8:45, un matí complicat, i volem, per tant, saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem de nou amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Sílvia.
5: Hola, bon dia de nou. Doncs seguim recordant que hi ha 6 dies afectades per les pluges i n'hi ha 4 detallades a les Franqueses del Vallès, Benifallet i entre Paüls i Xerta. L'àrea metropolitana avui la situació és complexíssima. Hi ha moltes retencions tant a l'àrea nord com a la sud. En el cas, per exemple, per sud, a la 2 tenim retencions a Sant Vicenç, Sant Joan d'Espí i Cornellà. A la B23, l'entrada i la sortida per la Diagonal, carregadíssima, com la C32 també a Cornellà o, en el seu cas, al tram nord, al tram de Premià o Mataró. Però és que els accessos nord tampoc s'escapen. C58, C33, els túnels de Vallvidrera, la C17 i les rondes van molt, molt carregades. Es nota que la situació és complexa, que no hi ha trens, que hi ha molta mobilitat, i us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat i us mantingueu informats. Bon matí.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, a aquesta hora estem molt pendents també de la compareixença al Departament d'Interior per actualitzar l'evolució dels aiguats que ens han afectat les darreres hores. Per ara, Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat, i és que es preveuen nous xàfecs, malgrat que de menor intensitat que els que hem patit fins ara. Per tant, ens n'anem directament cap al Departament d'Interior. Està parlant Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Doncs, continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet amb aquesta vigilància, i en cas que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població. No ho esperem en aquests moments, de totes maneres, per aquesta previsió que tenim, doncs no ho esperem. També ens avisa el Servei Meteorològic que de cara a dijous i divendres entrarà ja vent de mestral i de tramuntana, i que esperen que ja la situació sigui molt diferent pel que fa a les precipitacions. Com afectacions que hem tingut durant el dia d'ahir i durant aquesta nit, per exemple, tenim el nombre de trucades del 112, del número 112, va rebre per aquest episodi d'ahir i d'avui de pluges arreu del litoral 690 trucades. El pic de les trucades va ser sobre les 8 de la tarda. Moltes d'aquestes eren per inundacions, per entrada d'aigua en els edificis en baixos, també per situació de rescat de persones, i també particions d'informació i avisos de risc estructural eren les més destacables. En continuació, també els donaré informació de les afectacions que tenim en aquest moment en el transport. Hi ha algunes afectacions, per exemple, el metro encara estan amb algun accés tancat o que ara estava en vies ja de resolució, i per part del que fa al transport ferroviari, doncs, com saben vostès, hi ha una incidència generalitzada que afecta el servei, i en aquests moments doncs, aquest servei no s'està donant amb el 100% de la seva capacitat. Tenim una prealerta del pla Ferrocat per aquest motiu, i el que demanem doncs, és a la població que sobretot s'informi si volen fer algun desplaçament, i en el cas de que valorin que cal, que no és possible fer-lo, doncs valorin algun transport alternatiu. Com més informació, també podríem esmentar doncs, les manques de subministrament elèctric que s'han donat. En aquests moments tenim encara uns 5.300 usuaris sense llum, amb línies de baixa i de mitja tensió. Per exemple, alguns dels municipis afectats són Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Tortosa. S'està treballant, hi ha molts efectius en el territori treballant en aquestes incidències. Alguns ahir tenien dificultats per accedir i, per tant, continuen encara treballant, i hi ha 18 grups electrògens instal·lats en el territori. Tinc el nombre exacte de persones que estan treballant, que són 293, per si algú té interès en aquesta dada. També comentar que pel que fa a la telefonia hi ha algunes incidències també en el territori, hi ha alguns problemes de servei en la zona, esdevinguts a lo millor pel tema de la llum o per una pròpia incidència del servei, però que també s'estan treballant en aquests àmbits. Dir que s'ha recuperat ja la telefonia en el municipi del Godall, en el municipi del Godall s'estava donant aquest servei de telefonia mitjançant una unitat de telecomunicacions d'emergències que és del Departament de Presidència, que en aquests moments, com que en el Godall ja hi ha llum, ja hi ha servei de telefonia, doncs el podrem passar cap a Xerta perquè pugui donar aquest servei en allà. Hi ha hagut també incidències a nivell de l'aeroport, ens explicaven aquesta nit, per culpa del mal temps i també per incidències tècniques que han tingut que anul·lar alguns vols. Ara estan operant amb normalitat i recuperant doncs, tot aquest servei que no s'havia pogut donar. Pel que fa a centres educatius, també el Departament d'Educació ens passa la informació de que tenen alguns centres que no han pogut obrir, per exemple, Xerta, s'ha suspès l'activitat educativa en el municipi, hi ha uns 87 alumnes afectats. També a Tarragona, l'Institut de Miami, Platja, Baix Camp, és un centre que ha quedat afectat per les pluges i per aquest motiu doncs, s'ha tingut que fer la suspensió d'aquesta activitat. I després també en l'edifici de la laboral, al Tarragonès, a Tarragona, hi ha hagut també inundacions i també tenen incidències en l'utilització d'aquests centres. Per meva no tinc més informació detallada. Si tenen alguna pregunta, quedo a la seva disposició i passo la paraula a bombers perquè puguin donar la informació del seu servei.
7: Val, bon dia.
1: Era Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fent el recompte, el reguitzell de totes les incidències que s'han produït a casa nostra arran doncs, de les pluges de les darreres hores. La bona notícia és que avui sembla que plourà, però no amb tanta intensitat com aquestes últimes hores, com aquests últims dies, i que dijous i divendres, gràcies a l'entrada de vent, la cosa aniria ja d'una altra manera. Per tant, doncs, aquest era el balanç que ens feien des del Departament d'Interior. Ara, però, parlem del transport públic perquè aquest també és un nou matí d'incidències generalitzades a Rodalies i també està clar, derivades d'aquest temporal viscut a les darreres hores, Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació d'aquesta manera. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garantides o garanties de seguretat després dels efectes del temporal i sembla que, segons hauria transcendit fa pocs minuts, aquests maquinistes ja haurien rebut els informes d'aquestes marxes exploratòries i podrien reprendre la marxa de trens si consideren que tot està bé. En tot cas, anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona on hi ha en Toni López i l'Anna Ruiz que segur tenen informació de primera mà. Anna, molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs traslladem aquesta pregunta al maquinista que ens acompanya en aquests moments. Ell és Miguel Huelamo, també representant del sindicat CGT. Miguel, heu rebut algun tipus d'informe acreditatiu que asseguri, preservi i pugui garantir la seguretat de les vies?
9: Pues en estos momentos, yo como maquinista, acabo de mirarlo, no he recibido nada. Como sindicato, luego bajaré porque fue el compromiso de mandarnos también los certificados a nuestro correo electrónico como sindicato. Yo no he recibido nada todavía, a día de hoy.
8: Miguel, a l'espera de conèixer si arriba i aquest informe acreditatiu, què ha passat aquest matí? Què heu fet els maquinistes?
9: Vale, gràcies per donar-me la oportunitat d'explicar lo que està realment passant i un mensajito ràpido al nuevo director de Rodalías, el señor Óscar Playà, que curiosamente, como CGT lo conozco solamente de una vez, ¿eh? Y se le llenó la boca de seguridad. Pues nada, esta mañana se ha levantado el señor, que yo lo entiendo, se ha ido a un medio de comunicación y lo primero que dice es que esto es un conflicto laboral y no de seguridad. Eso es mentira. Aquí estamos esperando, como hasta ahora han estado cumpliendo, que cuando hay una incidencia en cualquier línea, una vez se soluciona, pues nos están enviando tanto a los sindicatos como a los trabajadores un certificado de ADIF que certifica que esa línea está correctamente y yo sin problemas a conducir. Pero bueno, el miedo, esta noche ha habido una luz en Vilanova, un árbol y un terraplén se ha caído. O sea, yo no sé, no estamos seguros. Entonces, de momento, hasta que no lo certifiquen, no vamos a salir.
8: O sigui, esteu a l'espera que a través dels vostres correus electrònics arribi aquest informe signat amb els responsables que tot està ok, que tot està bé.
9: En el momento que recibamos el certificado, como hasta ahora hemos estado cumpliendo, pues saldremos a conducir sin ningún tipo de problema. Todos los maquinistas están en su punto de trabajo y nadie ha faltado a trabajar.
8: Tots els maquinistes estan al seu lloc de feina, però no han agafat els trens.
9: Ay, en principio, es normal si hasta ahora estaban cumpliendo, nos estaban certificando sin ningún tipo de problema que las líneas están operativas, ¿por qué ahora no? Ahora envían mensajitos o te llaman por teléfono. ¿Quién firma? ¿Quién da? ¿Quién se pone delante de que eso está correctamente? Nadie. ¿Por qué? Porque no está el tema seguro. Bueno, pues estamos reivindicando eso. seguridad, pero certificada por Adif o por quien sea.
8: Miguel Huelamo, maquinista, també representant del sindicat CGT. Moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, Helena, a l'espera que els maquinistes rebin precisament aquest informe acreditatiu per part de la companyia que els asseguri que poden tornar a agafar els trens perquè la seguretat és gairebé absoluta a tots els trams de la xarxa ferroviària. Ha estat un matí molt complicat, molt complicat. Està sent un matí molt complicat aquí a Rodalies com a conseqüència de la plantada dels maquinistes que se suma a les últimes intenses pluges dels últims 4 dies. Tot plegat ha fet aquesta tempesta perfecta que cau en aquests moments sobre Rodalies i que impedeix el desenvolupament normal del servei de Rodalies. Per cert, a partir de les 10 del matí, Renfe farà una compareixença per explicar quina és la seva versió de la història i mentrestant són els usuaris els que paguen la factura d'aquest conflicte laboral, aquest conflicte de seguretat.
7: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
10: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. No, avui res. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res, ja està, van informant, però tampoc s'han informat, m'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
8: A l'espera, Helena, ja de confirmar per part de Renfe si els maquinistes han rebut aquest informe acreditatiu i signat que podria garantir la seguretat de les vies, cosa que afavoriria el retorn a la feina dels maquinistes.
1: De moment, i pel teu testimoni, aquesta informació encara no els ha arribat, com sempre, doncs, contrastant, com és de rebut la informació. Gràcies, Anna Ruiz, que vagi bé. I busquem un altre punt d'atenció. Anem fins a Mataró, on s'acumulen viatgers buscant un transport alternatiu. I ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat, on hi ha molta aglomeració de persones, d'usuaris, de viatgers. Connectem amb TV Mataró, Jaume Dormoà i Marta Gómez. Bon dia. La cua continua sent llarga, infinita gairebé.
11: Molt bon dia. Doncs sí, el col·lapse de Rodalies realment s'ha traslladat en aquesta plaça de les Treses, on, com ja veieu, les cues són quilomètriques fins a l'altra punta d'aquesta plaça, en una imatge que costa de poder assumir i realment que només es recorda en grans col·lapses de Rodalies, com quan també es va aturar tot el servei. És veritat que Moventis ha explicat a TV Mataró que han reforçat aquesta línia, aquesta E11.1, però també la E11.2 i el C10 amb 26 expedicions més que surten des de la ciutat de Mataró en direcció a Barcelona, 29 que surten des de Barcelona cap a la capital del Maresme, i entre tots els viatgers malestar, perquè un dia més es troben en haver de buscar alternatives. Nosaltres volem parlar amb la Sílvia. Sílvia, molt bon dia.
12: Bon dia, què tal?
11: En quina situació et trobes buscant una vegada més alternatives per poder anar a la feina?
12: Pues imagínate, es un poco la vida con Rodalies, ¿no? Que es cada día pasa algo. Cada día pasa algo. Con Rodalies nunca puedes hacer planes. Nunca. Y al final, pues nos encontramos con todo esto, miles de personas sin saber qué hacer, levantándose por la mañana y viendo a ver qué opciones hay para llegar al trabajo.
11: Com viviu amb aquesta incertesa? Com t'organitzes? T'has de llevar abans, mirar o informar-te dels serveis?
12: Es que al final, como se produce un poco el efecto de la habituación, tú ya sabes que puede pasar algo. Ya sabes que puede pasar algo. Entonces tú haces tu vida normal y bueno, y vas aceptando un poco lo que va pasando. Llegas cuando puedes, vuelves cuando puedes, y ese es un poco el tema. Entonces, cuando no es un problema, es otro. Ahora es el clima, vale, sí, lo entiendo. Luego los maquinistas, luego la orografía del terreno, luego un desprendimiento no sé dónde. Cada día hay algo en Rodalies.
11: ¿Para dónde pasa la solución?
12: Pues esto lo tienen que buscar los políticos, no nosotros. No nosotros, pero la solución tiene que existir y se tiene que dar. No puede ser, es que no podemos resignarnos a esto. No podemos. Y ahora, bueno, al menos aquí en Mataró parece que hay cierto movimiento, pero como vengas de fuera de Mataró estás muerto.
11: ¿Haguéssiu valorat també serveis alternatius per carretera, potser per part de Rodalies?
12: Pues sí, efectivamente. Es que lo que no puede ser es que se encargue Moventis de poner aquí autobuses extras para la gente que sale de Mataró. ¿Y la gente que no sale de Mataró qué? ¿Los que venimos de más arriba qué? O sea, Rodalies lo que tiene que hacer es decir, no hay servicio, yo pongo un servicio por carretera. ja està. Mm.
11: Com la Sílvia, centenars d'usuaris que realment avui es troben en aquesta situació. La Sílvia ho verbalitzava, malestar amb aquest degoteig de realment de problemes que genera aquesta línia R1 de Rodalies, la més concorreguda de tota la xarxa de ferroviària a Catalunya, i que una vegada més tots els viatgers que volen traslladar-se han de buscar una alternativa com la d'avui aquí a la plaça de les Treses, amb tots aquests autocars que van omplint-se de persones, però que les cues continuen sent llargues i sobretot generant molt malestar entre els usuaris.
1: Gràcies, Marta, companys de TV Mataró, per acostar-nos avui a aquest testimoniatge. Que vagi molt bé el dia. Deu minuts i arribarem a les 9. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà la tornada de l'exconseller Toni Comín, que recuperaria l'acta de diputat europeu. Hem parlat amb ell fa uns minuts des del Notícies en Xarxa.
3: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
1: El butlletí oficial de l'Estat publica ja els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Ens ho explica la Carina Bellver.
13: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
14: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
13: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el test que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: I en aquest context emmarquem l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. La reacció des del teixit empresarial arriba de la mà del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
4: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Encara temps per afegir que el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessant amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández que treia pit per aquest primer triomf continental.
15: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere de nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
1: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins, el marcador, va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats del partit.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Dimecres 7 d'octubre. Bon dia, Rubí. Començarem un dia més al Rubí al dia amb les notícies més destacades de la jornada. Avui estan pendents de la situació de Rodalies, que continua afectada pels efectes del temporal, i també de l'aparcament soterrani del 25 de setembre, que es prepara per a la reforma i reobertura. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Pam. I precisament el futur i la transició energètica serà un dels eixos del programa d'avui. Parlarem amb Dani Pérez, director general de l'Energètica, i Joan Herrera, fundador de la consultoria energètica Samso, que participaran en un col·loqui dins del programa de la revolució energètica de Rubí.
0: També arriba una nova edició de IA a peu de carrer. Avui Carmen Pérez ens explicarà com hem de xerrar amb la intel·ligència artificial perquè ens entengui millor. I també tindrem, com sempre, el Rubí en dos minuts amb Mariona Jerez i la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Després arribarà la tertúlia amb Josep Maria Pijuan, Josep Milar, Rosalia Viadé i Sílvia Castanyeda.
0: I a la tercera hora obrirem la finestra a les entitats i comunitats de la ciutat, en Cultura d'Arreu, per conèixer les novetats de les comunitats gallega i aragonesa de Rubí.
1: També recuperarem la memòria de la ciutat amb un reportatge de la nostra companya, Mariona Jerez, sobre el Rubí desaparegut. I acabarem amb música. Carles Pujante, president de la Societat de Blues de Rubí, ens avançarà totes les activitats que tenen programades.
0: Actualitat, transició energètica, tecnologia, memòria, cultura i música. Començam.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

0: amb Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Rodalies continua avui sense funcionar en normalitat a tot Catalunya pels efectes del temporal dels darrers dies. A Rubí, els usuaris de l'R8 tampoc disposen de servei habitual i Renfe recomana cercar alternatives de transport. La situació es pot complicar encara més per la previsió de noves pluges.
1: I l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte per reformar i reobrir l'aparcament subterrani del 25 de setembre, tancat des de l'any 2019. Les obres pressupostades en gairebé 265.000 euros permetran renovar les instal·lacions i adequar els sistemes elèctrics de ventilació i de protecció contra incendis.
0: I el Rubí Sound d'aquesta casa estrenarà aquest novembre un nou format amb una gala al casino de la plaça Catalunya. La cita prevista per al dissabte 28 de novembre deixarà enrere el model de festival i reunirà diversos artistes locals sota la direcció artística i musical del compositor rubinenc Roger Margarit.

0: temps, en Lluismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluismi.
1: Bon dia, una altra vegada. Fortes tempestes, molt aparatoses, un gran festival de llamps i trons. Ahir al vespre a gran part de l'àmbit metropolità i destacar les pluges de més de 70 litres per metre quadrat, per exemple, a Sitges, també a Viladecans o en alguns barris marítims de Barcelona capital. Ens ha quedat un matí força ennuvolat, amb núvols baixos i a boires a hores d'ara, gran part del Vallès, del Penedès, s'escola fins i tot per la vall del Llobregat i del Besòs, i l'ambient és més aviat suau, però ja diem molt humit. Encara aquest matí hem de partir d'algun xàfec que tenim sobre el mar, de fet es veu llampegar mar endins, i en algun moment arribarà a caure algun xàfec també justament al litoral. Per tant, comarques com el Baix Llobregat i també el Barcelonès o el Maresme. Aquesta tarda, algun xàfec aïllat una altra vegada tornarà a caure, en aquest cas més passatger, però sobretot afectarà la banda del Vallès o al voltant del Baix Llobregat interior. N'estem pendents a la xarxa?
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com està la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada un dia més pendents de les afectacions viàries per les pluges. Recordem que a hores d'ara les màximes afectacions sobretot es troben al sud de Catalunya. Tot i així, al Vallès, també recordem que des d'aquest cap de setmana continua tallada la C352. En aquest cas parlem del túnel de les Franqueses del Vallès, on hi ha inundacions. Més enllà d'aquestes incidències, recordem que a la C17 doncs també hi ha un carril tallat entre Lliçà d'Amunt i Canovelles. De fet, també està allà la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona. Per altra banda, també tenim altres incidències, com per exemple doncs, un accident a la C33 a Montcada i Reixac, que en direcció Barcelona deixa un carril de circulació tallat i 3 quilòmetres de retencions. També a la C32 a Mataró, en sentit sud, hi ha 3 quilòmetres de cues i un carril tallat per un altre vehicle accidentat. Per altra banda, pel que fa a retencions habituals, a hores d'ara tenim retencions a la C58 des de Terrassa en direcció Barcelona. També la AP7 entre la Roca del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, per tant, doncs força quilòmetres. Pel que fa a la C16, també retencions, sobretot al punt de Rubí, però també en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. Això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.

0: Es continua sense servei avui i l'afectació és general a tota la xarxa ferroviària catalana. A Rubí, la situació afecta especialment els usuaris de la R8, que avui tampoc poden comptar amb el servei habitual. Renfe recomana cercar alternatives de transport davant d'un escenari que afecta les diferents línies de Rodalies. Els trens no circulen en normalitat després de les incidències provocades pel temporal dels últims dies, que ha deixat afectacions en diferents punts de la infraestructura ferroviària.
1: Aquesta situació s'hi suma a la decisió dels maquinistes de no garantir la circulació dels trens si no es pot assegurar la seguretat dels passatgers, i el temps doncs tampoc acompanya. Avui continuarem amb inestabilitat, es preveuen noves pluges, tempestes durant tot el dia. A Rubí, a l'entorn del Vallès Occidental, caldrà estar pendents de l'evolució del temps, especialment a partir de mig matí i també durant la tarda. Per tant, jornada complicada de nou pels desplaçaments, amb tota la xarxa de Rodalies afectada i amb la previsió que la pluja pugui continuar generant més problemes.
0: I per una altra banda, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu per reformar i poder reobrir l'aparcament públic subterrani del 25 de setembre, ubicat a l'edifici del Duin Sports Club, l'antic Duet. Recordem que aquest pàrquing està fora de servei des de la tardor de l'any 2019, arran de la fallida de la companyia concessionària. El tancament de la instal·lació va obligar a buidar 92 places de lloguer i 22 trasters, que fa més de 7 anys que no es poden fer servir. Durant aquests anys, el consistori ha hagut d'afrontar un procés legal complet amb la resolució anticipada del contracte i una reclamació per danys i perjudicis.
1: Un cop regularitzada la situació jurídica, el govern municipal estaria ja preparat per activar la posada a punt de l'espai. El projecte preveu la neteja de la instal·lació, el desmuntatge de les velles barreres i la renovació de la xarxa elèctrica amb tecnologia LED. Així mateix, s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i ventilació i es deixarà preparada la línia per a futurs punts de recàrrega elèctrica. Amb tot això, es podrà fer el procediment per tornar a obrir el pàrquing. Les obres tenen un pressupost total que frega els 265.000 euros. El projecte està en exposició pública fins al 16 de novembre i quan s'adjudiquin els treballs, les obres tindran un termini d'execució de 4 mesos.
0: I l'advocat Pablo Feu, especialitzat en dret de l'habitatge, considera que els nous decrets aprovats aquest dimarts per la Diputació Permanent estan lluny de resoldre la crisi d'accés a l'habitatge. Feu ho va dir abans de participar a les jornades Parlem d'Habitatge ahir aquí a Rubí. L'advocat denuncia que les administracions continuen sense actuar sobre les causes de fons de la crisi i reclama limitar als preus del lloguer i de la compra per frenar l'especulació. Feu considera que les noves mesures estatals no van a l'arrel del problema.
2: El que cal és que els poders públics deixin de dir frases grandiloquents, deixin el tacticisme electoral, deixin d'estar sotmesos als dictats del mercat immobiliari. Ja n'hi ha prou. El que s'ha de fer és utilitzar el recurs del dret públic. El dret públic no és comunisme, és vetllar per l'interès públic, i l'interès públic actualment està seriosament lesionat en el dret constitucional i universal d'accés a l'habitatge.
1: L'advocat també critica la falta d'actuacions polítiques durant les últimes dècades. Assegura que fa 47 anys que les administracions no han fet prou per afrontar el problema. Feu defensa que el dret a la propietat i el dret a l'habitatge no són incompatibles i recorda que la Constitució obliga les administracions a protegir l'accés a l'habitatge i a actuar contra l'especulació. Per això reclama actuar de manera urgent sobre els preus, tant del lloguer com també de la compra.
2: La primera que cal fer és cauteritzar la ferida. És impossible posar una vacuna en una ferida oberta. I, per tant, la ferida oberta és l'especulació. El que s'ha de fer és adoptar mesures limitatives urgents per limitar tant els preus de lloguer com els preus de compra. I una vegada fet això temporalment, per baixar el suflé, per baixar els preus de l'habitatge, a partir d'aquí fer polítiques.
1: Feu adverteix que construir més habitatges sense limitar els preus pot acabar agreujant encara més el problema. També reclama més protecció per a les classes mitjanes, que sovint queden fora tant del mercat lliure com també del mercat de l'habitatge protegit, i defensa que les administracions facin servir totes les eines del dret públic per garantir l'interès general.
0: Marea Blanca va organitzar ahir a la tarda un taller explicatiu sobre com utilitzar la meva salut. A la convocatòria, a l'edifici de l'Associació de Veïns de Can Oriol, van assistir una desena de persones.
1: José Luis Navarro, de Marea Blanca Rubí, reivindicava ahir en aquesta trobada la necessitat d'un servei que ajudi a suavitzar la bretxa digital.
3: El primer problema que tienen es que ya el hecho de la pantalla les da bastante miedo. Tampoco es que le hayamos ayudado demasiado, porque no hay ningún servicio que esté intentando explicar cómo funcionan estas cosas. Y no es tan difícil. Es una cuestión de tomarse el tiempo y aclararlo. Que debería existir un servicio para ayudar en la brecha digital a la gente mayor en nuestra ciudad, creo que sería imprescindible.
1: L'aplicació La meva salut aplicarà canvis en el futur pròxim, com la retirada de la contrasenya, fent que només es pugui accedir amb l'IDCAT, o la possibilitat que familiars o cuidadors tinguin accés al perfil de les persones grans o dependents.
0: I el pròxim, a la plana més cultural, el pròxim dissabte 28 de novembre arriba una nova edició del Ruby Sound, però amb canvis importants. Per començar, es farà per primera vegada al Casino de Plaça Catalunya i, a més, deixa de ser un festival com a tal per fer la gala del Ruby Sound. I, a més, compta amb la direcció artística i musical del compositor rubinenc Roger Margarit. Segons ha explicat el director de Ruby Sound, Robert Fernández, feia molt de temps que estaven pensant en fer un canvi de format i, aprofitant l'espai del casino, han decidit fer el salt. Fins ara, el festival funcionava amb diferents grups que tocaven, per exemple, 45 minuts amb un presentador. Ara hi haurà 6 o 7 artistes que ja estan confirmats, però que encara no es poden desvetllar, i altres col·laboracions que tindran un fil conductor o missatge al qual li estan donant voltes encara als organitzadors.
1: Fernández ha explicat al Rubí al Dia que, quan van posar-se en contacte amb els artistes locals que participaran en aquesta gala, un d'ells, el Roger Margarit, es va proposar per dirigir l'esdeveniment musical, idea que va agradar a les persones que estan organitzant aquesta gala.
4: Quan estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir: escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantadíssim amb la idea, però és que, a més, a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir: ah, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala. A més, serà l'encarregat de portar la direcció musical. Aquesta persona és el Roger Margarit.
1: Com deies, l'estrena de la gala del Ruby Sound es farà el 28 de novembre, que és un dissabte, al Casino de la Plaça Catalunya, un dia abans de les eleccions generals.
0: Sí, Patri, estarem entretinguts, aquell cap de setmana, entre unes coses i les altres. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquestes notícies de la jornada. Moltíssimes
1: gràcies,
0: Patri.

0: el moment dels esports capitanejats pel Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs tanquem aquesta setmana amb molt de waterpolo a la nostra ciutat i al Club Natació Rubí, disputant encontres tant el cap de setmana com dilluns i dimarts, perquè ahir a la nit i amb el resultat final de 16 a 10 es tancava aquest periple, tant en categoria masculina com femenina. Cita d'ahir en homes, a Terrassa, davant del Club Natació Terrassa, i derrota de l'equip de la nostra ciutat, igualat al primer quart, i la distància es va marcar sobretot abans del descans, amb el 4-1 del segon quart i el 6-2 del tercer, tot i que l'últim va guanyar fins i tot el Club Natació Rubí, però al cap i a la fi, sense puntuar encara, era un rival al qual doncs es preveia la derrota de l'equip del Rui Tiago, que en breu sí que començarà a tenir els duels directes per a la permanència en aquesta divisió d'honor del waterpolo. Un dia en el d'avui, en el qual també hem de mirar una miqueta, ni que sigui cap a Paraguai, perquè a Asunción s'estan disputant els World Roller Games amb la presència en hockey línia de la selecció absoluta femenina i 7 jugadores de l'Hockey Club Rubí Sem Patins, així com en categoria júnior i un jugador, el Pol Olivera, del conjunt de la nostra ciutat. Tots dos conjunts han passat en fase com a primers de grup. Avui els toca la primera eliminatòria. Quarts de final, en tots dos casos, per després ja disputar les semifinals demà i divendres, si arriben a la final, doncs disputar el campionat del món. I també hem de destacar pel que fa a la jornada d'avui que el Club de Patinatge Artístic de Rubí es presenta en una temporada que tot just ha arrencat d'una manera molt positiva, i és que han incrementat fins a tenir, hores d'ara, 52 patinadors i patinadores, sumant-li a més els 3, 4, 6 que poden haver-hi de no federats, i en definitiva una bona temporada per a un club que ara té més presència al pavelló de la Llana i que també pensa en el 20 de desembre, quan faran el festival, l'habitual gran festival del CPA en aquest cas, i aquest any que el dedicaran al Nadal.

0: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
1: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
0: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això,
1: sempre volem massa i necessitem... Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva. El que buscava tenia
2: ben a prop. Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
3: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
4: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
5: Oi, què passa? Ya es para Nicta López. Todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno, grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí y cachondeo peculiar, pintoresco por doquier. Todo eso, pues las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
6: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.

0: La transició energètica és un repte, però també pot ser una oportunitat econòmica i sobretot una oportunitat perquè els municipis tinguin més capacitat de decidir com produeixen i com consumeixen l'energia. Aquest és precisament el punt de partida del col·loqui que se celebrarà el 19 d'octubre a l'Ateneu Municipal en el marc de la Revolució Energètica de Rubí. Avui volem xerrar amb dos dels experts que participaran en aquesta conversa, que són el Dani Pérez, director general de l'Energètica, l'empresa pública de renovables de la Generalitat, i Joan Herrera, soci fundador de Samso, consultora especialitzada en el sector energètic i en el sector públic. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Molt bon dia.
0: Per començar, quan dieu transició energètica, que la transició energètica pot ser una oportunitat per als municipis, de quina oportunitat estaríem xerrant exactament? Qui comença?
1: Va, començo jo per tancar el gel.
0: Dani, vinga.
1: Jo crec que l'oportunitat és clara en el sentit que permet ja no només produir l'energia d'una manera més sostenible i de manera més respectuosa amb el medi ambient, que també, sinó que ja és una oportunitat econòmica. És a dir, això de transició energètica ja no va només de fer unes pràctiques que danyin menys el medi ambient, sinó que va de conduir un vehicle el cost del qual no depengui del que passi a Ormuz, no? O va de que la factura d'energia de l'Ajuntament de Rubí no pot dependre dels esdeveniments geopolítics a l'altre costat del món. És a dir, que la transició energètica ens dona autonomia estratègica i ens permet fixar els costos i tenir una energia més barata de la que tindríem si depenem de que passi o no passi un vaixell per un estret a l'altra punta del món. Per això diem que és una oportunitat i no només un deure moral ambiental.
0: Durant molts anys la producció d'energia ha estat molt concentrada en les grans empreses i les grans instal·lacions. La transició renovable pot canviar aquesta situació?
2: Jo diria que la transició energètica no és que pugui, està canviant aquesta situació. Diguem que tot canvi productiu ve de la mà de l'energia, però la realitat és que avui necessitem per fer aquest canvi sol, vent i territori. I a casa nostra tenim sol, vent i territori. I anant a l'àmbit local que abans esmentades, el que està clar, el que és evident, és que són els ajuntaments els que han de ser protagonistes. I generant renovables, o sigui, electrificant els consums que avui funcionaran en gas o en combustibles fòssils. En una ciutat com Rubí passen moltes coses, però el que és evident és que també hi passa que hi ha consum energètic. I aquest consum pot venir de fonts renovables, pot venir d'autoproducció, es pot emmagatzemar o podem electrificar la nostra mobilitat. Això ha de passar a ciutats i pobles. I la realitat quina és? L'Anna deia, oportunitat econòmica, ho comparteixo 100%, però en el repte moral del canvi climàtic hi ha un element que és clau, és a dir, el canvi climàtic per desgràcia arriba i arriba amb força i això necessita adaptació en el canvi climàtic. Espais de confort. I avui l'espai de confort no va associat principalment a la necessitat de calor, sinó a la necessitat de fred per les nits tòrrides d'estiu que a moltes ciutats, també a Rubí, afecten a la vida de la gent. Això té a veure amb la transició energètica totalment, perquè el que es tracta és de produir en renovables, de proximitat, però més enllà de la proximitat, d'emmagatzemar electricitat, d'aquesta electricitat que normalment és barata en les hores centrals del dia, i d'electrificar, en aquest cas, doncs, bueno, les necessitats tèrmiques, donant-nos fred. Per tant, amb la transició energètica no només encarem una oportunitat econòmica, sinó que ens adaptem. I per últim, a més, això genera molta ocupació. Molta ocupació en la rehabilitació, en l'electrificació, amb la bomba de calor, amb el canvi de finestres, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb l'emmagatzematge, en definitiva, d'un estalvi, generem una oportunitat i una oportunitat que genera ocupació.
0: I en el cas d'una ciutat com Rubí, que té molta activitat industrial i una elevada demanda d'energia, però poc territori disponible, aquesta transició, quin paper pot jugar a la nostra ciutat?
1: Jo crec que Rubí té una particularitat que la fa un lloc molt interessant, que és que té una part de la infraestructura elèctrica capdalt del país s'ubica Rubí, no? Aquesta subestació de red elèctrica de Rubí, que podia ser vista com una infraestructura que fa nosa i que ocupa i no genera molta riquesa al territori, ara, amb la nova perspectiva per ciutats com Rubí, és superinteressant perquè és un lloc molt adient per instal·lar bateries a prop de la línia elèctrica, no? Ara estem veient aquests dies amb el tema d'Ormuz que la llum, a diferència d'Ucraïna, durant el dia està sent més moderada, més baixa el preu de la llum que a la nit, no? Ara portem uns dies que tenim llum cara perquè no està fent tant de sol, però en general, si mirem els últims 2-3 mesos, tenim llum molt barata de dia i cara de nit. Això com se soluciona? Amb centrals de bombeig reversible allà on hi hagi pantans i amb bateries que et permetin allargar els beneficis de l'energia solar barata aquelles hores on ja no fa sol. Sobretot de 7-8 de la tarda fins a les 10 o les 11, que és quan arribem a casa i ens posem a consumir. I les llars estan patint ara una pujada del preu de la llum, sobretot en aquestes hores on no ens beneficiem de l'energia solar. Llavors, el següent pas a la transició energètica, a banda del vehicle elèctric i l'aerotèrmia, que també és el mix energètic, que són les bateries. I justament Rubí és un dels municipis que té més bateries en tramitació, que ocupen poc espai, generen molt PIB, generen molta inversió, per tant també generen molta recaptació municipal d'impostos, i crec que és el cavall guanyador de la transició energètica de Rubí és bateries, plaques solars, carregadors, que ja s'estan fent, però ara esdevenir un dels hubs de bateries i fer-ho bé, és a dir, fer-ho que amb les empreses compensin el territori, que hi hagi un diàleg, que pugui haver-hi participació pública, que pugui haver-hi participació ciutadana, és a dir, que Rubí sigui una mica el lloc central, el hub principal de bateries a Catalunya.
0: Mm-hmm. Hi ha un debat bastant important respecte a aquestes renovables. Tu ara ens xerraves d'un hub de bateries i aquest gran debat és grans parcs fotovoltaics i eòlics o moltes petites instal·lacions distribuïdes. Hem de triar entre un model i l'altre?
2: Jo diria que necessitem tot. Òbviament, per tenir autoritat, hem de fer parcs fotovoltaics de proximitat. La mini eòlica s'ha d'imposar, però aquell que digui que podrem fer tot amb la instal·lació fotovoltaica de les nostres teulades no està dient la veritat. Necessitem petites instal·lacions a proximitat. Jo afegiria aquí a la consideració que deia el Dani, que estic totalment d'acord, la necessitat d'obrir el meló de les bateries compartides, distribuïdes i compartides, més enllà de les grans bateries, aquelles que estan prop de la unitat de consum i que, per tant, distancin, és a dir, fan que la xarxa en els moments crítics no estigui tan tensa, però després això ho haurem d'acompanyar de parcs grans i de parcs mitjans. El que s'ha de dir és que en aquest capítol Catalunya ha de fer els deures en electrificació. Direm que aquí tenim molts deures a complir, però on encara hem de fer més els deures és en la generació i particularment en la generació renovable, en fotovoltaica i en eòlica. I crec que amb aquesta gestió, doncs, òbviament avançaria. Per no dir-vos que jo crec que se'n deuria altres debats, com és el rol de la hidràulica i el paper que juga la hidràulica, no?, en la fixació del preu i qui l'ha de gestionar. Però aquest és un debat segurament més complex, que des del meu punt de vista s'ha d'obrir, però en tot cas el que necessitem és tot i tota la vegada. Petites instal·lacions de proximitat, emmagatzematge de proximitat, però a la vegada entendre una cosa, que és que territori i unitats de consum han de dialogar. Permetem un apunt. Mm. Quan es van descobrir els combustibles fòssils, vam aconseguir energia enterrada en el subsol durant milers d'anys i cada revolució industrial l'hem feta descuidant-nos del territori perquè teníem aquesta energia acumulada en el subsol. Ara això no és així. Avui necessitem sol, vent, però territori. La superfície que s'ha d'ocupar és petita, però òbviament ha d'haver aquest diàleg, hi ha d'haver retorn al territori, s'ha de millorar com s'implanta. Però no és per renunciar a aquestes instal·lacions sumades a les instal·lacions de proximitat i el gran repte per mi que tenen les ciutats com Rubí, electrificar. És a dir, aconseguir que la indústria funcioni al màxim amb electricitat, que la mobilitat funcioni al màxim amb electricitat i entendre que si això és així, això donarà oportunitats per a la indústria perquè la farà més competitiva. És a dir, una indústria que funciona amb electricitat i no amb gas o amb combustibles fòssils està més ben preparada pel futur que la indústria que depèn del gas o del combustible fòssil. Per tant, Això és donar perspectiva al teixit industrial català i particularment de Rubí.
0: I quin paper tenen en aquest punt les administracions públiques? Perquè, clar, qui assumeix els costos, qui rep els beneficis i quin paper tenen aquestes administracions?
1: Bueno, les administracions públiques hi ha una part que és d'un exemple. No? A Rubí, per exemple, que hem fet l'Institut de la Serreta, que és un institut del que ens sentim molt orgullosos perquè va ser dels primers que van ser col·lectius, doncs l'Institut de la Serreta o qualsevol altre institut, ara estem fent el cor de ferrocarrils també de Rubí, això farà que l'energia sigui més barata per al sector públic. No? Per tant, podrem dedicar els diners públics a altres actuacions que no siguin pagar factures de llum, perquè la factura serà més barata. I després el que deia el Joan, si s'ha de generar consens al territori, s'ha d'explicar al territori que s'ha d'ocupar una part de l'espai amb plantes solars, el que no pot ser és que la coberta de l'institut estigui despullada o la coberta del CAP, no? Perquè si no és molt fàcil dir, home, primer ocupa l'institut i quan tingués l'institut, després... No, s'ha de fer tot en paral·lel, no s'ha d'esperar a cobrir tots els instituts per cobrir després el terreny, però sí que és cert que des del punt de vista de relat, el mínim que hem de fer és cobrir totes les cobertes públiques, no? L'administració ha de donar exemple amb això. I després ja s'han de buscar fórmules, un cop hagis exhaurit tot l'espai públic que tinguis, doncs també per interactuar i per incentivar amb els privats a que es puguin fer aquest tipus d'actuacions i que l'energia arribi a tothom, que també és important això, que no sigui percebut a la transició energètica com una qüestió de persones de renda alta o de persones amb estudis universitaris, sinó que ha de ser una qüestió que arribi a tothom i que igual que se senti beneficiat per l'energia renovable el que té una casa unifamiliar que el que viu en un bloc d'habitatges.
0: Aquí entraria en joc, entenc, compartides, que és el que esteu fent a la Serreta, però també als diferents edificis. Ens estem quedant sense temps. Si haguéssiu de donar un consell a l'Ajuntament i a la ciutadania de Rubí per afrontar aquesta transició, quin seria?
2: Jo el que et diria és que, sobretot, hem obert un nou capítol als ajuntaments. El debat energètic estava al marge ja de la seva agenda. Es parlava que els ajuntaments havien de fer polítiques educatives, socials. Des de fa ben poc, primer la Generalitat, amb el decret llei 22-25, després l'Estat, amb el Real Decret Llei 7-26, ha dit que els ajuntaments tenen competència en energia, en transició energètica, òbviament compartida amb molts altres. I per tant, jo el que diria és que els ajuntaments entenguin que això és una inversió. I una inversió per millorar el teixit productiu, la realitat de la seva gent, l'economia de les seves empreses, que, per tant, l'energia formi part, si em permets, del core de l'acció municipal. Crec que aquest és un element fonamental. I dos, hem de fer-ho tot, tota la vegada, però és cert que el marc normatiu en matèria d'autoconsum, el fet que la nostra teulada, o fins i tot ara la nostra eòlica, pugui estar en un radi de 5 quilòmetres i puguem consumir aquesta electricitat sense càrrecs i peatges, necessiten donar articulació o permeten una articulació col·lectiva on entrin ciutadania, on entrin empreses, on entrin ens locals, on entrin administració pública, com l'energètica o com la Generalitat, per compartir aquests recursos de generació. I crec que si ho fem tindrem més oportunitats en les nostres ciutats i en els nostres pobles.
0: Dani Pérez, no sé si has d'afegir alguna cosa.
1: Sí. Jo anava a dir que Rubí va ser ja pioner quan es van implantar les renovables. Va ser un lloc que ens va inspirar tots. Jo recordo que ens reuníem al Congrés d'Energia de Rubí, anàvem tots allà i li va ser reconegut el model de Rubí a nivell estatal i europeu. No? Jo crec que ara Rubí té una oportunitat per tornar-ho a fer. Amb el tema aquest de les bateries que deia, Rubí pot esdevenir, i estic segur que esdevindrà, un referent a nivell estatal d'implantació de bateries ben fet, no? De qualsevol manera i amb compensació. Llavors ara estic molt il·lusionat perquè hi ha aquesta segona oportunitat ara, d'aquesta segona onada de renovables, que Rubí també lideri. Així que espero que així sigui.
0: Molt bé. Dani Pérez, director general de l'Energètica, i Joan Herrera, soci fundador de Sanso. Moltíssimes gràcies per posar-nos un poc de llum en aquest tema que de vegades és complicat. Moltíssimes gràcies.
1: Un plaer.
2: Gràcies a vosaltres.

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
7: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
8: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
9: En esports, la Unió Esportiva Rubí suma els primers punts en Lliga Elit de la temporada després de superar 2-1 al Martorell.
10: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: I avui tornem a tenir la nostra secció IA a peu de carrer per conèixer com funciona la intel·ligència artificial, que cada dia està més instaurada en les nostres vides. Ho fem, com sempre, amb la Carmen Pérez, que és fundadora de Danetza IA, empresa que ajuda petites i grans empreses a millorar amb la intel·ligència artificial. Carmen, bon dia i gràcies per ser-hi un altre dia aquí.
1: Hola, bon dia.
0: Carmen, començam, si vols. Avui ens xerraràs sobre com xerrar amb una IA perquè ens entengui. Això és molt important, eh? Perquè moltes vegades la IA no ens entén, o... i en realitat no és que no ens entengui, és que nosaltres no sabem dir-li les coses, no?
1: Exacte, d'això va el tema d'avui i crec que és important el que acabes de dir, no? L'enunciat de la pregunta és molt important, com fer la pregunta a la IA perquè ens doni la resposta que necessitem realment o la més adequada a el que necessitem.
0: Uh-huh. Carmen, començant com sempre amb l'actualitat, què és el que ha passat aquests dies en el món de la intel·ligència artificial?
1: Doncs és una notícia que ens va molt bé també per al tema d'avui. Fa pocs dies, una de les grans plataformes que fan creació de botigues online ha creat una intel·ligència artificial que ara el comerciant, a l'hora de crear aquesta botiga online, ja no té que picar ni botons, ni menús, ni sapiguer una mínima part d'informàtica, no? Només amb un simple xat explicant-li per què és la botiga, què productes venen, ficar unes quantes fotografies i el que vol amb aquesta la botiga, amb això ja la plataforma directament comença a crear des de zero una botiga, sense res més. Llavors, això ja ens diu el camí per al que anem i que això de fer... preguntes més detallades ja no només és cosa d'informàtics, sinó que ja comença a ser una cosa per a tothom.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui, és que cada dia ens sorprèn més, eh? L'últim dia, Carmen, ens explicaves què és exactament una IA, una intel·ligència artificial. Avui toca xerrar-ne. Però no hi ha prou amb escriure-li el que volem i ja està. Hem de saber escriure-li això.
1: Exacte. No n'hi ha prou per tenir una resposta, però no per tenir una bona resposta. Estem acostumats, normalment, als buscadors que tenim del dia a dia i ho posem només dues o tres paraules i ja està.
0: Posant les paraules clau.
1: Exacte, que és el que parlàvem l'altre dia, que al final el buscador et dona moltes opcions, però no et dona la resposta concreta. I amb la IA, si fem el mateix, la resposta es correspon a genèrica. No ens dirà una resposta detallada de lo que realment volem nosaltres.
0: Mm-hmm. Se sent molt la paraula prompt. Però què vol dir exactament prompt?
1: Sí, mira, la paraula prompt és una paraula anglesa i a mi em fa realment una mica de respecte, però vol dir una cosa molt senzilla. És la petició, allò que li escrivim o li diem a la IA. Res més. Jo sempre prefereixo dir-ne l'encàrrec. Penseu en quan encarregueu un pastís. No és el mateix dir vull un pastís que dir vull un pastís de xocolata per a 10 persones per al dissabte i que posi per molts anys àvia. El pastisser és el mateix, però el resultat no té res a veure. El d'ahir passa exactament igual. El que rebem depèn molt de com fem l'encàrrec. Uh-huh. O sigui, els detalls. És molt, molt important.
0: Uh-huh. I com es fa bé aquest encàrrec? Tenim algun truc per fer-ho bé?
1: Sí. I a més és fàcil de recordar. Abans de demanar res, li hem de dir quatre coses. La primera, qui sóc? La meva situació. La segona, què vull? La feina concreta. La tercera, per a qui és? No és el mateix un test que li demani per la mestra que per un grup dels meus amics. I la quarta, com ho vull? Si ho vull la resposta curta, llarga, en una llista, en un to formal, en un to proper. Qui sol? Què vull? Per qui és i com ho vull? No cal escriure una carta. Amb tres o quatre frases n'hi ha prou. Però és explicar-se com ho faríem en una persona que realment no ens coneix de res. Haurem de pensar sempre que estem parlant amb una persona. Llavors, amb aquesta sensació, sempre dimanarem les preguntes amb aquestes quatre dades.
0: Mm-hmm. Per tant, però sí que li hem de fer aquestes preguntes detallades. Vull dir, no podem ser abstractes. Se li ha de fer amb un detall exhaustiu perquè la resposta sigui millor, veritat?
1: Exacte, i això és molt fàcil dels que esteu escoltant, de fer la prova ells mateixos, és a dir,
0: l'has fet jo mateixa
1: he fet sempre fem la prova. Jo mateixa ahir vaig fer una prova amb una pregunta molt, molt senzilla i li vas dir una pregunta simple: preparen un menú setmanal. I ella mateixa és que no em va donar cap menú. Em va sorprendre una altra vegada la resposta, no? Perquè ella mateixa em va dir, però com ho vols? Per a quantes persones sou? Hi ha algun aliment que no podem incorporar? O sigui, ella mateixa em va dir que li faltaven dades, no? Em va fer aquestes preguntes que jo no li he fet en el detall, ella ja me l'ha donat, no? Després, sí que és veritat que li he fet l'altra pregunta i ja li he dit: som una família de quatre, som dos adults, dos criatures, vull només un menú de dilluns a divendres, només de sopar, que no mengem peix, i tenim uns 60 euros de pressupost per gastar la setmana i no vull cuinar més de mitja hora al dia. Llavors, amb aquí m'ha donat una taula sencera de dilluns a divendres, en els menús, en la quantitat de diners que en gastaré, en com ho cuinaré, i a més m'ha afegit la llista de la compra. O sigui, perquè vegeu la diferència de fer-li la pregunta d'una manera o d'una altra. Uh-huh. O sigui, com dient, els detalls són superimportants.
0: Només li ha faltat dir-te on has d'anar a comprar-ho, eh?
1: Totalment. O anar a ella a comprar, no?
0: Això seria ella directament. Ja. Bueno, ja arribarà, eh? Ja arribarà. Espera't que això arribarà, també. I si tot i així, la resposta que t'adona, que tu dius que t'ha donat una resposta molt exhaustiva i que si fas bé la pregunta, la resposta sol ser bona, si aquesta resposta que t'adona no t'acaba de convèncer, hem de tornar a començar de zero o ja tenim aquest punt de partida i partim des d'aquí?
1: Exacte. No tenim que començar des de zero. És com una conversa. Per això, abans he comentat, tenim que fer com si estem parlant, xerrant amb una persona que no ens coneix de res. Doncs és el mateix. Si nosaltres li fem aquesta pregunta i ens dona una resposta que no és concreta a el que nosaltres volem, continuem xerrant amb ella, jo directament li diria: doncs mira, canviem el menú del dimecres que no ens agrada la truita. I continuem la... Normalment, mira, i això és veritat, normalment la resposta bona ve a la segona o tercera pregunta del que estem parlant amb ella. Perquè és com una conversa i anem buscant el que realment jo vull com resposta i llavors ella va afinant tant que a la tercera normalment et dona la resposta que tu estaves buscant.
0: Mm-hmm. O sigui, hem de conversar per acabar d'afinar, per aconseguir el que realment volem. Quins serien els errors més habituals que veus en la gent que comença a utilitzar la IA?
1: Doncs mira, n'hi ha tres. El primer, ser massa breu, escriure dues paraules com si fos un buscador, que és el que deien abans. El segon és demanar moltes coses alhora en un sol missatge. Val més anar pas a pas. I el tercer, no dir per a què volem, perquè si no diem per a què volem, això al final fa que la resposta no sigui realment el que necessitem. si li dic, per exemple, un missatge per a la comunitat de veïns, en sortirà una cosa. I si li dic, escriure un missatge amable per recordar als veïns que no deixin les bosses al replà, sense que ningú s'ofengui, en sortirà un missatge molt, molt més ben redactat i de l'estil que jo vull entregar-li als meus veïns el missatge. D'aquí va la cosa.
0: I una curiositat, cal ser educat amb la IA? Cal dir-li per favor i gràcies? Perquè jo conec molta gent que els hi xerra com si fossin un amic meu, un amic més, i amb, alguns amb molta educació també.
1: Sí, i a més això m'ho pregunten molt. A veure, tenim que tindre clar sempre que estem parlant amb una màquina. I la IA no té sentiments. No s'ofèn, si no li doneu gràcies, això res. Ara bé, jo personalment, jo sí que li parlo amb l'educació, però per dos motius. Un, quan escrivim com parlaríem nosaltres a una persona que no ens coneix, jo m'explico millor, amb frases senceres, no? Com si estiguessin tindre una conversa com ara jo l'estic tenint amb tu. I dos, és el nostre costum, i no li veig que hauríem de perdre, no? El costum d'escriure en una educació, doncs llavors, però sempre tenim cura i sapiguem que estàs parlant amb una màquina que realment darrere no n'hi ha una persona com ara tu i jo.
0: Mm-hmm. Però jo conec que gent, fins i tot, que s'enfada. Per exemple, a mo mare l'he vist alguna vegada fent-li àudios i dient-li a veure, ChatGPT, que no m'entens, que jo no t'he dit això, i se baralla amb ell, eh?
1: Sí, passa, i tant, perquè quan et dona alguna cosa que tu no vols, i ella és capaç de percebre que no t'ha agradat, perquè el to de la resposta que l'estàs escrivint o fent a l'àudio, ella el percebo, ella diu, ostres, m'he equivocat, i et demana disculpes, i et diu, és veritat, m'he equivocat, tenies raó. Mm-hmm. Una mesura amb això, ella sempre et dona la raó. Llavors, amb això tenim que tindre molta cura, també. Uh-huh, uh-huh. Ja ho parlarem, això, en una altra secció.
0: Sí. Ja ho xerrarem. Els meus nebots li diuen a l'Alexa, Alexa, que no t'enteres! I els hi contesta. És molt graciós.
1: Però el bo que té és que mai s'enfadarà. Llavors, mira, si ja ens va bé, doncs mira, si ens enfadem millor amb ella que amb una persona, doncs millor, que és una màquina i no té sentiments, al final.
0: Bueno, sí. Carmen, per acabar, amb què ens hem de quedar avui i què ens duràs el pròxim dia?
1: Doncs mira, el d'avui és simple, és la IA no ens llegeix el pensament. Expliqueu-vos sempre les coses com algú que no es coneix de res, i al final la IA no endevina el que volem. Com millor ho expliquem, millor ens respondrà. Mm-hmm. Això. I per el tema de la setmana vinent, espera que...
0: D'aquí 15 dies, que si no, el germà Bustamante se'ns enfadarà, eh?
1: Sí, és que ho tenia aquí apuntat i ara...
0: Ara t'he agafat amb el peu canviat. No te preocupis, Carmen. Serà sorpresa, serà sorpresa. Molt millor, serà una sorpresa. Carmen,
1: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per dur-nos avui tot això. Hem après moltíssim i segurament els nostres oients aplicaran tot el que has explicat. Moltíssimes gràcies, Carmen. Fins aquí 15 dies.
1: A vosaltres.

0: I ara la Mariona Jerez arriba amb el Rubí en 2 minuts amb un nou carrer.
1: Rubí en 2 minuts, el carrer d'avui.
2: Avui, a Rubí en 2 minuts, ens fixem en un carrer del centre que ens explica molt bé com va començar a créixer Rubí fora del seu nucli més antic. És el carrer de Sant Isidre. Per entendre la història, hem de viatjar fins a principis del segle XIX. L'any 1806, en un document apareix el nom de Camp de Panical, un espai de terres que es trobava a ponent del nucli urbà. Aquells terrenys acabarien formar part de la zona on es va començar a construir el carrer de Sant Isidre. Per tant, el carrer que avui coneixem és fruit d'un procés d'urbanització que va començar fa més de 200 anys. I tenim una dada que ens permet imaginar com era aquell Rubí. L'any 1860, la ciutat tenia només 3.705 habitants i al carrer de Sant Isidre hi vivien 158 persones repartides en 27 cases. Això vol dir que en aquest carrer hi vivia aproximadament un de cada 23 rubinencs. Però hi ha una altra curiositat. A mitjans del segle XIX, aquesta zona encara no feia gaire que formava part del terme municipal de Rubí. El desembre de 1855 es va publicar una reial ordre que incorporava aquests terrenys al municipi, que fins aleshores formaven part del terme de Sant Cugat. Així que el carrer de Sant Isidre ens permet explicar dues coses alhora: com creixia físicament Rubí i com també canviaven els seus límits municipals. Avui és un carrer del centre, però fa 200 anys, bona part d'aquest espai encara eren terres de conreu.
1: Rubí en 2 minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
0: I abans d'arribar a la tertúlia, el Robert Fernández ens fa la recomanació d'avui.

0: flipin els vells.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Aquesta és la veu del Joan Dausà. Sí, el Joan Dausà ho ha tornat a fer. El cantant i compositor ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades disponibles per als 8 concerts de Nadal que oferirà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. Gairebé 3 mesos abans de la celebració dels recitals, totes les localitats ja estan venudes. La resposta del públic ha estat espectacular i ens reconfirma això que ja sabíem, que el compositor santfeliuenc està en el seu millor moment, com dirien avui en dia, està en el seu hype. Doncs, un artista que ja sabeu que va fer història amb el seu repte conegut com la Gran Bogeria. Us en recordeu? Sí, sí, va aconseguir dues fites sense precedents per a la música en català i fer-lo, a més, a gran escala, en dos grans pavellons com van ser el Wifi Center de Madrid, el va omplir, a més, cantant en català, i el Palau de Sant Jordi. Déu-n'hi-do, eh? El Joan Dausà continua fent de les seves. En aquestes actuacions, que ja tenen previstes per aquests dies que us deien del molt a prop de Nadal, doncs en aquestes actuacions el Dausà recuperarà l'essència dels seus inicis amb un espectacle íntim a veu i piano. El repertori inclourà algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, estic seguríssim que aquesta sonarà, cançons reinterpretades des d'una perspectiva més espiritual i emotiva, especialment pensada per a l'entorn singular que ofereix la basílica. I si m'apureu, també pel fet de que la reverberació pròpia de la basílica li dona un caire molt particular i que dins de la basílica, doncs, tocar amb bateries i fer patapum, patapum, és bastant complicat. Millor fer-ho d'una forma molt més pausada, el piano, la seva veu i segurament d'altres arranjaments. Segurament tindrà cors i tindrà d'altres col·laboracions en aquests grans concerts que ja estan venuts, eh? Absolutament tots venuts. 8 concerts, més de 10.000 entrades per gaudir d'aquest ambient ja prenadalenc del tot amb el Joan Dausà. Ho tenim tot! I tenim també cançons que recuperar del Joan Dausà, com aquest Welcome to my party.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
4: Informatius de Ràdio Rubí.
5: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
6: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
7: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Dos minuts que passen de les 10 del matí. Entrem en aquesta segona hora de Rubí al dia amb els temes que tindrem avui, que ara ens ho explicarà la Pamela Martínez, i, si tot va bé, amb una entrevista molt especial que no us podeu perdre a partir d'un quart d'11. Pamela Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què xerrarem avui?
2: Pues mira, avui xerrarem... Rodalia!
1: Rodalia! Perquè bueno, funciona.
2: No.
1: Bueno, no, llavors no sé si és notícia.
2: Ja, no, però no, perquè normalment Rodalies no funciona a algunes, moltes línies no funcionen, però és que avui no funciona cap. Zero. No es pot moure ningú.
1: Avui em fa gràcia quan vaig llegir la notícia que deia per causes alienes, i deia... Bueno, potser és notícia per causes alienes, però Rodalies, que normalment té molts problemes, va resultar curiós que diguessin per causes alienes.
2: Això vol dir que totes les altres vegades no eren alienes.
1: Clar,
2: fes l'altra lectura.
1: Exacte.
2: Sempre diuen que és alienes i ara però, els hem pillat.
1: I a DIF Infraestructura podíem dir que són causes alienes per la pluja si estigués tot ben fet. Vinga, som.
2: Bueno, posarem sobre la taula això. També el decret d'habitatges que es va aprovar ahir i que inclou préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis, que això... quan em vaig saber de comprar el meu m'hagués anat meravellosament bé.
1: A veure si no queda com plou tant en paper mullat, esperem que no quedi així.
2: Pues mira, té pinta. Uh-huh. I per una altra banda, avui al nostre web veureu una notícia que hem publicat, que aquest dematí ha sortit, i és que l'Ajuntament ha aprovat un projecte per rehabilitar i reobrir l'aparcament del Duin, del que era el Duet Esports, que es va tancar aquest aparcament al 2019 i va haver-hi bastanta història amb el tema, pues, ara hi ha aquest projecte per rehabilitar i reobrir-lo.
1: Doncs rehabilitar-lo, mira, notícia bona també, que aquest aparcament no ha estat notícia perquè per les pluges no hagi quedat doncs inundat, o sigui que...
2: No ho sabem, no hem anat a veure si hi havia molta pluja allà de dins, eh?
1: És veritat,
2: i això. I no ens ho han dit, ens han dit que hi ha un projecte per rehabilitar, potser està completament inundat i l'han de rehabilitar també per aquí, jo ahí lo dejo.
1: Esperem que no. Parlarem d'aquests temes amb Josep Milà, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb Rosalía Viadé, bon dia.
4: Bon dia.
1: Amb el Lluís Jerez, que el tenim
3: bon
1: aquí.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Pamela Martínez, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, gaudiu molt.
1: Podeu trucar al telèfon del directe al 93 588 59 60 per participar en aquesta tertúlia. 93 588 59 60.

0: 88 59 60. Ja sabeu que us agafarà el jefe qui està al comandament tècnic d'aquest programa Rubí el dia de 9 a 12, José Malagón.
1: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Comencem a notícia que vam tenir com a protagonista doncs el jutge Llarena, el Tribunal Constitucional, el Suprem, que revisa aquesta ordre de detenció de Puigdemont, de Comín i de Puig, que Pablo Llarena deixaria sense efecte l'ordre de detenció de l'expresident Carles Puigdemont, dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig amb caràcter immediat i fins a nova resolució expressa. Això sí, expressa, explica que ho fa amb caràcter transitori, sense anticipar una decisió definitiva. I Llarena recorda que un cop conegui el text íntegre del Tribunal Constitucional, que en teoria li hauria d'arribar avui o properament, doncs decidirà si confirma o modifica la decisió d'aixecar aquesta ordre de detenció de Puigdemont, Comín i Puig. Per tant, aquesta mesura, el que ha passat és que s'ha comunicat a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, i se'ls recalca que han d'abstenir-se de detenir els líders del procés. Per Puigdemont, doncs, assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat. Tornarem al servei del nostre país. I voldria saber, doncs, què és el que vosaltres opineu. Mira, ara saludarem a la Sílvia Castanyeda, doncs, que està entrant per la porta. Qui us sembla, doncs, tot aquest tema que va començar ahir amb el Tribunal Constitucional, que poc després, doncs, Llarena, doncs, va emetre, doncs, aquest comunicat.
2: Començo.
0: Vinga, va, Josep, comença.
2: Aviam, estava cantat, ja s'havia anunciat mil vegades, arriba tard, tot s'ha de dir, i jo he de dir ben clar que és un final de camí pel president Puigdemont, que li tinc un respecte absolut, així de clar us ho dic. Hi haurà qui l'haurà criticat molt perquè va fugir, perquè d'això, però vaja, no m'abstindré de fer més comentaris respecte als altres. I em sembla una bona notícia que arriba tard. Que ara aquests dies estarem marejant la perdiu amb si és transitori, fins que el Tribunal Suprem no arxivi l'expedient, aquests dies tindrem, també provocarà bastanta notícia i bastants comentaris, però penso que el president també ha llegit que no és adequat que torni abans d'eleccions. I, per tant, doncs bé, si torna després d'eleccions, possiblement sigui una bona pensada perquè no s'identifiqui amb una tornada electoralista. I aquesta és la meva opinió.
0: Silvia Castanyeda, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé.
3: He arribat tot just, no, una miqueta després, però, bueno, si fos gol encara colaria, no?
0: Ha colat, o sigui, acabem... T'hem vist entrar allò...
3: Sí, no em deixen començar a poc, començo a tope des del primer moment.
0: Doncs estem parlant justament del que vam conèixer ahir del Tribunal Constitucional, i del jutge Llarena, que revisa aquesta ordre de detenció de Puigdemont, Comín i Puig, que Puigdemont, doncs, va fer aquesta roda de premsa sense preguntes, assegurant que l'amnistia és la derrota de l'Estat, que tornaran al servei del nostre país. Jo no sé com va rebre tota aquesta notícia.
3: Mira, em fa molta gràcia això de... que fan premsa, que vingui la premsa però sense preguntes, però no per Puigdemont, ho fan tots, o sigui, vull dir, ara com que està de moda fer això, vull dir, nosaltres parlem, vosaltres no pregunteu, el que estem fent ara nosaltres ells no són capaços de fer-ho, o com no funciona.
0: Però tu vols que nosaltres els puguem preguntar a ells?
3: Home, clar.
0: Llança aquest desig, perquè primer llancem a l'univers
3: perquè entre tots
0: i a veure si es compleix o no.
3: És que entre tots els que pregunten, algú pregunta preguntarà alguna cosa semblant al que jo voldria preguntar. Sí. Però si no pregunta ningú, només dirà el que vol amb l'estructura que vol, que és molt fàcil d'ensortir-se. Perquè ja dic que no parlo... Que això no és per Puigdemont, és per absolutament tots. Jo penso que ho han fet tots i doncs, em flipaven quan Rajoy sortia en plasma i ara sembla que ho fa tothom.
0: Doncs, jo doncs a veure si tenim sort. Mira, intentarem que ja estigui... el nostre president, digues, el Lluís Puig o el Toni Comín, a veure si els podem tenir per telèfon.
2: Com que el Puigdemont me l'estimo molt, una llança a favor seu. Vaig, per casualitats, allò que vaig fer zàping a la tarda, no m'agrada veure la tele, però mira, per que sigui, ho vaig veure. I vaig veure la pròvia, però la prèvia, en la que ell estava preparant la roda de premsa. I ell parlava amb els periodistes, ell ho és, i veies que estaven fent un diàleg.
3: T'agrada Puigdemont, eh?
2: Sí, i tant. I els deia, després farem un off the record, volguem dir...
3: Parlarem després,
2: i per tant...
3: Sí,
2: no
3: però no ho sentirem nosaltres.
2: Sí, però si feia un off the record, això vol dir que... els donava l'opció després a que poguessin dir coses.
3: Bueno, després, que no estigui el micro obert, això ho pots dir, això no...
2: No és de l'estil dels que digui això ho pots dir, això no ho pots dir.
0: Què li preguntaria, Sílvia?
3: Ai, no ho sé.
0: Pensa tu.
3: Hi ha una cosa que sí que... primer, què penso de que pugui tornar? Perfecte. O sigui, fa molt de temps que l'amnistia està aprovada, tota la resta de coses...
0: Tots tres, el Toni Comín, el Lluís Puig, el Carles Puigdemont.
3: Sí, perfecte, tota la... Però, bueno, és veritat que és com que tothom... Sembla que no li hagi passat a ningú més que al Puigdemont, el que no és... No? I si ja surts de Catalunya, ni t'explico. Però penso que ja està bé, que ja havia sortit l'amnistia fa molt, que ja està bé. El que sí que m'agradaria preguntar-li, però és que és... Bueno, de debò. Talleu el que...
0: Vinga, va, llença.
3: De debò no torna perquè no vol que sembli electoralista? O és que si torna encara seria pitjor pels seus que tornés perquè encara el votarien menys? Va. Vull dir, no seria contraproduent per ells mateixos? No ho agafem, saps? Perquè sí que pel que diu, que ell no ho diu expressament, però que el que diu sembla que no vol que sembli que torna com a
2: no
3: com
2: diu
3: un
2: ell
3: plus.
2: Això ho diuen els comunitaristes.
3: Sí, ja.
0: Anem a la Rosalia. Rosalia, digues.
3: Jo li preguntaria directament.
0: Digues, Rosalia.
4: És la meva opinió. Molt humil d'opinió, perquè en realitat en aquest tema no vull entrar gaire, perquè penso que la violència no porta a cap lloc. Es pot reivindicar d'alguna manera, es pot presentar al Congrés unes propostes, tot això em sembla perfecte, però la violència, sigui del tipus que sigui, no estic d'acord. I sí, clar que sí que s'ha de defensar la nostra terra, tot el que tu vulguis, el nostre idioma, la nostra cultura, tot això sí, bravo. Però tampoc em sembla bé que un senyor deixi els seus amics aquí plantats i ell se'n vagi. Això tampoc no em sembla bé. Perdona, però no em sembla.
3: No és de col·legis.
2: Deixa'm dir.
4: Bueno, estava parlant.
2: Sí,
4: però, bueno, digues.
2: No, aviam. La violència la vam tenir molt clarament per part d'uns i no dels altres.
4: I els altres
2: primera,
4: també.
2: No, nosaltres no.
4: Sí.
2: Aviam, escolta, a mi, si ve un i em fot una hòstia, el més segur és que no li posi a l'altra galta.
4: No, però és que ja no has de començar a forçar una situació
2: no,
4: la gent tingui que saltar pels...
2: El desequilibri de violència de la Porellos, el desequilibri de la violència de la Porellos envers el poble català...
4: Escolta, es poden reivindicar... Totes les idees...
2: Jo hi era a les esbatussades en què venien aquelles patrulles, els antiavalots, a pagar. Estaven fent la seva feina, sí, molt bé.
4: Dir-me
2: això vol dir que sí que acceptes la violència no, dels que fan la seva feina.
4: No, defenso el treballador.
2: El treballador que pega?
4: No, el treballador que té un treball, el que sigui.
2: El que pega.
0: Ara continuarem. Hi ha dues mirades, que això està molt bé, perquè tenim les mirades, i es tracta d'això, de tenir les mirades polièdriques, perquè
2: la neutralitat sempre està a favor del poder. La neutralitat no existeix.
0: No, sisplau. Són diferents mirades. Som-hi, un moment, que ens queda que entri el Lluís Jerez.
5: A veure, aquí s'han tractat molts temes. A veure, a mi el que trobo absolutament delirant ha estat durant aquests últims mesos tot aquest... Sabeu les pel·lícules aquelles romàntiques de ai, es faran el petó, no se'l faran, es faran el petó, no se'l faran? Doncs, ai, aplicaran l'amnistia, no l'aplicaran, ai, l'aplicaran, no l'aplicaran. Sí. Hosti, si la llei està publicada al BOE, està fet. És a dir, jo entenc que pugui haver-hi discrepàncies sobre com interpretem aquest article, tal, no sé què, però a la mínima que el Tribunal Europeu de Justícia et diu que el crim aquell de malversació de fons entra dins de l'amnistia, que no posen cap impediment, que no contradiu el dret europeu, collons, en aquell moment s'hauria d'aplicar. I sobre el tema de l'1 d'octubre, no accepto l'argument que els policies feien la seva feina i tal. Hi ha molts exemples, i podria ficar-ne de molt grossos, de gent que feia la seva feina i van fer coses horroroses fent la seva feina, molt pitjors. És a dir, això des de fa moltes dècades que ha quedat invalidat com a argument. No pots fer certes coses i dir, oh, és que és la meva feina, és que ho he de fer, i escudar-te amb això.
0: Hem tingut un desig, no?, de la Sílvia Castanyeda, de la tertuliana, que diria, que ella deia, ens agradaria fer preguntes, veritat. Anem a veure, avui volem parlar amb una persona que porta 9 anys vivint lluny de casa, 9 anys en què tornar a Catalunya no ha estat una decisió personal, podeu mirar la pantalla, sinó una possibilitat condicionada per una ordre de detenció. És Lluís Puig, exconseller de Cultura, gestor cultural, persona molt vinculada al món de la dansa tradicional, també a les Barnsaire de Rubí. Ahir, però, alguna cosa va canviar. El Tribunal Constitucional va avalar l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació, en el cas dels dirigents del procés, i poques hores després, el jutge Pablo Llarena va reconsiderar, jo he utilitzat aquesta paraula, les ordres nacionals de detenció contra Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Encara no és el punt final d'aquest recorregut judicial, però sí que pot ser el principi d'una nova etapa, i sobretot, darrere de tota aquesta actualitat política judicial, hi ha persones que fan 9 anys que no poden tornar amb normalitat al seu país. Lluís Puig, gràcies per la teva sensibilitat i per atendre'ns. Bon dia.
6: Bon dia. Estic una mica tot avalat encara de trucades i de missatges i de moltes coses a la vegada.
0: Clar, des d'ahir suposo que deu ser...
6: Però content d'estar uns minuts aquí amb vosaltres. No podré estar gaire.
0: Mm-hmm. Tu ens dius, eh?
6: Però som conscients... per haver-me convidat.
0: Som conscients de que són molts els mitjans que demanen estar-hi, que també has d'atendre família, moltes persones, amics, que segur que el teu WhatsApp i les trucades des d'ahir doncs no deuen parar, però que hagis tingut amb aquesta ràdio pública municipal i sensible, doncs tu aquesta també sensibilitat amb nosaltres. Quan ahir vas saber que Llarena havia aixecat l'ordre de detenció, què és el que vas sentir? Què va passar dintre teu? No tant pel que significa jurídicament, sinó vosaltres tres, que esteu 9 anys fora.
6: Va ser un moment molt fort, molt intens. Jo estava volant, el moment que el Llarena va aixecar l'hora d'atenció, que estava volant cap a Bèlgica, i per tant el moment d'aterrar l'avió i activar les dades, el telèfon va començar a vibrar d'una forma desmesurada, vaig pensar que havia passat alguna desgràcia. No pensava pas que l'aixecament de l'hora d'atenció anés amb aquesta velocitat i tan ràpid. La veritat, més aviat pensava que ho anirien retrasant o allargant tant com podrien. També és veritat que d'aquesta manera el jutge Llarena el que es fa es cobreix les espatlles. Diu, si el constitucional que diu això és, no vull ser jo el que ara sigui dit que vulnero els drets de ningú, no? Mm-hmm. Bé, en tot cas, escolta, una passa més. no s'ha aplicat encara l'amnistia, tinguem-ho clar. El Suprem ara s'ha d'estudiar la sentència del Constitucional, ha d'aplicar l'amnistia a la Dolors Bassa, i no sé quants dies o setmanes poden passar, o si n'hi ha d'aquí mitja hora. A la millor d'aquí mitja hora aquesta entrevista queda desfasada ja, eh? Mm. Però bé, hem d'anar jugant amb els tempos, tranquil·litat. No, després de 9 anys no hi ha res que vingui d'un dia ni d'un mes. Per tant, així estem.
0: Mm. Lluís, jo et miro i et sento, molt emocionat, i arriba aquesta emoció també. Com va ser el primer moment en el que vas rebre, jo no sé a qui vas trucar, jo no sé si vas plorar molt, jo tinc la sensació que ha sortit molta tensió de part teva, jo no sé si has plorat amb algú també, però què és el que primer que truques, què és el primer que fas, què és el que primer que us dieu entre vosaltres tres també amb l'expresident Carles Puigdemont i el Comín?
6: Quan vaig llegir la notícia en el telèfon, evidentment aquí vaig trucar primer va ser la meva dona, que l'havia deixat unes hores abans en un escenari molt diferent. Vaig marxar de casa sabent, confiant que el Constitucional faria el que havia dit que faria. Per tant, primer sempre ve la família i les amistats. A partir d'aquí vaig començar a rebre trucades del president del Parlament, en Rull, company de Terrassa. Ens tenim molt de pressa i no cal que ho digui. I ja a partir d'aquí ja va ser una bogeria. Una bogeria que em va ahir fer quedar malament amb molts companys vostres de professió, perquè no vaig donar l'abast. I ara mateix, en breu, quan pengis, perquè m'estan esperant en un altre mitjà, i penso que és la meva obligació també comunicar que això és una victòria, de l'independentisme, que tornarem d'aquí uns dies, unes setmanes, no ho hem d'organitzar amb calma, però en tot cas la nostra tornada no acaba res. El problema dels que ens van expulsar i fer marxar no s'ha resolt i ningú ha fet cap oferta de res diferent. Que això és el més trist, perquè en 9 anys es podia haver reflexionat prou des de l'estat espanyol per canviar les coses. No hi ha reconciliació, no hi ha... però tampoc hi ha cap mena de desig de venjança, ni de tota la tranquil·litat del món. M'agradaria pensar que la nostra tornada serà un gra de sorra més per reconstruir la dinàmica de treball, de lluita democràtica, no cal dir-ho, Jo segueixo sent tan independentista ara com ho era el 2017, o potser més, si de cas.
0: Darrera pregunta, si has d'atendre també d'altres mitjans, quins són els propers passos que esperes per poder tornar? I no, jo no sé si tu, ara que deies, mira, jo soc tan independentista com abans, jo no sé si pots mirar el Lluís Puig del 2017, no sé qui li diries, i no sé si et veus de nou assegut al Parlament continuant, doncs, amb el que portàveu justament al 2017.
6: Jo ho he dit durant molts anys i ho he somiat moltes vegades, que tornava a entrar al Parlament, no a la mateixa butaca de la qual vaig marxar, que vaig marxar com a conseller de Cultura, però sí a la butaca que em pertoca com a diputat del Parlament que soc. Vaig sortir d'allà amb la cara alta, i a partir d'aquí ja ho anirem veient. Això com serà? Doncs en unes setmanes, passi el que passi entremig, tant si el Suprem va molt ràpid o no, sense un ordre de detenció, jo em veig que obligat, amb ganes i de gust, a complir amb la meva funció de diputat, que no he deixat de fer en cap moment. Però sí que em falta aquesta entrada al Parlament i ocupar el lloc que els electors em van atorgar.
0: Lluís Puig, moltíssimes gràcies, felicitats, encara que queden molts passos, però ja sabem que els camins es fan pas a pas, mirant cap endavant i mirant també cap enrere per aprendre. No és que no s'hagi de trepitjar, sinó el que no s'ha de trepitjar és el que no hem après.
6: Us puc assegurar que he fet moltes caminades pel Canigó aquests anys amb un amic que és 10 anys més gran que jo, i anem a una marxa lenta. Jo no sóc molt àgil. Però, caminant lent, a poc, mm-hmm. amb pujades, amb baixades, trossos planers, es va molt lluny. Mm. En aquestes caminades, quan mirava enrere i veiem des d'on havíem sortit, dius, és increïble. O sigui, es va molt lluny caminant pas a pas, com bé dius. Mm. I això ho recomano. No cal caminar molt ràpid, no veure res.
0: Exacte. Lluís, que facis també aquesta caminada un dia també cap als nostres estudis de Ràdio Rubí per parlar de cultura i per parlar també de tot allò que vulguis i que m'apunto a una caminada d'aquestes cap al Canigó, que jo vaig començar ara amb el Camino de Santiago. Tu li ha agafat el gust això de caminar a poc que no vegis.
6: Molt bé, reveure i fins aviat.
0: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
2: El problema ja, quan caminem a poc, genial, que sapiguem cap on anem. A mi em cap sap greu és de que moltes vegades el que camina a poc i sap on va es troba molts entrebancs i quan apartes l'entrebanc et diuen que ets violent. Això és el que no accepto. Bueno. Jo sí vaig caminant endavant...
4: Calma.
2: No, calma no. Estàs d'acord amb caminar endavant a poc, oi?
4: Sí.
2: Què fas si algú et barra el pas?
4: Parar i pensar.
2: Parar i pensar? O sí. O recular?
4: No, democràticament. Com ha dit el Lluís, em sembla perfecte.
2: Oh, 2,5 milions de persones que vam votar. Els estàs negant?
4: No, perdona.
2: El poble va parlar,
4: Confusió, en el seu temps.
0: Espera, anem parlant un per un, Anem parlant un per un. Deixem. Rosalia, parla, digues.
4: Puc, jo?
0: Sí, parla.
4: Confusió va dir que la persona... gran, és dura en si mateixa i és tova en els demés. O sigui, primer s'ha de ser conseqüent en un mateix. I llavors has posat les idees en calma, en paciència. I després, si la persona gran és això, la persona petita sempre va imposant la força, i no es pot imposar la força. La força, l'única cosa que et dona és treure la raó.
2: És que estic d'acord. Estic d'acord en que la força és la que et treu la raó.
4: Democràcia.
2: No, la democràcia...
4: No, però per ambes parts. Per ambes parts. Lo que passa és que estem parlant...
2: Que m'estàs dient que el moviment independentista no és democràtic? M'estàs dient això?
4: Aviam. Aquest senyor acaba de dir que l'abans ha de ser democràtic.
2: I el després, tot...
4: Ha de ser en el Parlament.
2: Sí.
4: Ha de ser en el Parlament.
2: Escolta, això que no estàs dient... Carrers. M'estàs dient que el moviment independentista no és democràtic?
0: O sigui, hi ha una qüestió. Sí, el moviment independentista va ser als carrers democràtic i va ser pacífic. Ser democràtic, va ser pacífic, l'actuació...
2: I qui va ser el violent? Qui va ser el violent?
4: A veure, és una resposta.
2: No, qui va ser el violent? És una pregunta. Jo, de la violència que vaig veure, sempre m'ha quedat molt clara. Un ull perdut, la tira de gent ferida, i resulta que em ve un a declarar és que tiraven fire pel carrer. Amb el fire feien violència, amb les espelmes enceses feien violència, amb sense cap paper al carrer feien violència.
4: Perdona, tu vas veure com va quedar la Via Laietana?
2: Ai, Déu meu.
4: Ho veus?
2: No, tu vas veure com aquella gent es van aixecar per tot un nano. No, sisplau.
0: Parlem un a un, perquè pugui expressar-nos.
2: No, això no ho accepto, eh?
4: No, jo tampoc.
0: Heu de parlar un a un, heu de parlar perquè si parleu al mateix temps...
3: Deixem un moment, que penso que diré coses que no us agradarà a cap les dos. Així potser teniu algú en contra
2: Dic que a Catalunya hi havia conflicte amb el procés, és un error. Això va ser un discurs de la gent antiindependentista. No era conflicte.
4: No posis paraules a la boca dels demés.
2: Escolta, jo...
4: Jo estic contra la violència.
2: Ah, doncs, noi, perquè em defenses el treballador que pega. Tu m'ho acabes de dir. M'ho acabes de dir tu ara fa un moment, que el policia feia la seva feina i pagava a gust.
0: Ara, Rosalia, espera, a veure si podem organitzar-ho.
4: Una persona, per parlar, per tindre conversa, primer no de pensar primer la resposta i després de no deixar parlar. Espera un moment, sisplau. Jo no dic que uns siguin millor que els altres. Jo dic que és una resposta contra un acte d'imposició. I llavors això... aquests senyors estaven fent el seu treball.
2: Qui era la seva... Qui era el que posava?
0: Un moment.
4: Si que vull...
2: És que no, m'estàs dient coses,
0: Josep,
2: que no tenen lloc.
0: Escolta, vull escoltar
2: una imposició.
0: També,
2: qui imposa
0: Josep.
2: Què? Explica'm, digue'm, allò...
4: Però
0: Josep,
2: no m'enfado.
0: Josep.
2: Qui era el que imposava?
4: No t'enfadis.
2: Qui imposava?
4: En primer lloc.
2: Qui imposava
0: aquí? Un moment, sisplau.
4: No aixequis la veu i no t'enfadis.
0: Un moment.
4: No t'enfadis.
0: Necessito que les opinions siguin expressades no al mateix temps, perquè si no, en la ràdio no ens entenem, i que per molt diferents i que siguin les opinions les puguem escoltar, perquè és una tertúlia. I al cap i a la fi, cadascú, darrere de cada persona i de cada mirada, segur que hi ha moltes mirades, creiem o no. Llavors, sí que vull escoltar també a la Sílvia Castanyeda, que volia parlar, al Lluís Jerez, i recordeu, les línies estan obertes, 93-588-5960, estem parlant d'aquest tema, però volem també passar per més temes de Rubí, per exemple, pel Duin i també pels trens. Vinga, som-hi, anem amb aquest tema. Sílvia i Lluís, i després tornem i anem...
3: Jo amb el tema de la independència, jo no sóc independentista, però sí que trobo desproporcionada la violència que es va fer, bueno, de fet, la resposta que va fer a l'1 d'octubre.
2: Per part dels
3: espanyols, diguem-ho així, perquè no trobo nomenclatura, quan jo també em considero espanyola, però entenc perfectament...
2: Que quedi clar.
3: No, queda clar.
4: Dels dos, que quedi clar.
3: No, la violència el dia 1 d'octubre, malauradament, va ser dels que van venir amb un vaixell, amb un piolín. Això no té cap dubte, i això, a més, és el que des del meu punt de vista, perquè bueno, aquí està clar que estic parlant des del meu punt de vista, perquè sóc persona i estic aquí i és el que hi ha. Des del meu punt de vista és el que va fer perdre molt, fins i tot jo, que no sóc independentista, en aquest moment vaig dir, però què estem apunyant? Què estem fent? Per una altra banda, continuo veient el que penso que no ha estat prou coherent des de la part independentista. I el que penso, i de l'1 d'octubre també, però que la resposta totalment desproporcionada, o sigui, no em digues, és que la resposta fos sí, la resposta va ser això, no m'ho he de dir perquè jo també ho vaig patir i vaig plorar i no em sentia representada i no sabia què estava passant. Però el que no es pot fer són, en un món democràtic, unes eleccions sense cap suport que li doni credibilitat, on els llistats no estaven comprovats per ningú oficial. Sí o no? Va ser un referèndum, va ser una votació. Les votacions són constitucionals? Són democràtiques? Són. Però amb un... Han de tenir una... Si tenim la d'ara. No treu l'altra. Però està clar que l'independentisme, per defensar el seu moviment, per obtenir la seva solució, va tirar de... també va haver-hi un decret del Parlament on es va establir un mínim de vots favorables per poder tirar endavant aquestes històries que no eren el que sortien i les van fer, perquè com som els que som, traiem, fem... Vale, d'acord, que és molt semblant al que s'està fent ara en Espanya? Doncs mostre, perquè s'estan traient decrets endavant quan tenim les... quan canviem les dades, quan canviem les regles del joc. Vale. Això ho veig malament de l'independentisme. Ara, amb la intervenció que he sentit, m'ha emocionat molt. Puc entendre com és estar 9 anys... Soc de l'emigració, hem vist l'emigració i molta emigració. Aquesta està forçada, molta també ho va ser. O sigui, aquesta està forçada per lleis i encara em sembla pitjor. M'ha emocionat i molt. Tot i així, no m'ha agradat, no és la paraula, però m'ha fet, ostres, aquí, per aquí no, però és normal, si quan no penses el mateix hi ha coses que no t'entren en... no m'ha agradat, no m'ha semblat bé quan deia que això és una victòria de l'independentisme. Penso que és una victòria de la conciliació, del començar a... I és just el que ell ha dit, no s'han fet prou passos. No s'han fet prou, però s'estan fent passos. Penso que aquest... podia haver reconegut això com un pas, sembla que es volen canviar coses, i no, ha estat reconegut des del com ho he sentit jo, ha estat reconegut com no s'està haciendo nada. De fet, em sembla que ho ha dit, sembla que no s'ha fet res, han tingut molt de temps i no s'està fent res. Home, això ja es feia alguna cosa.
0: Anem a la... Bueno, hem tingut la sort de comptar...
2: No heu parlat.
0: Sí, ara anem, ara anem, ara anem. Hem tingut la sort de tenir... de comptar, no? I que hagi tingut aquesta deferència, perquè ell estava amb la trucada de RAC1 i que per Ràdio Rubí doncs tinguem puguem parlar amb Lluís Puig. És molt d'agrair a Lluís Puig sapiguent que som una ràdio municipal, som una ràdio pública, i agraïm aquest suport que té Lluís Puig justament al treball que s'està fent en aquesta ràdio, a que ell consideri que entre tots els mitjans mereix la pena dedicar-li aquells 15 minuts cap a nosaltres.
2: Una mostra del tarannà que té l'independentisme.
3: Que té aquest senyor.
0: Anem a Lluís Jerez. Lluís.
5: Oblidem molt ràpid, s'oblida molt ràpid, el 9 de novembre. Abans de l'1 d'octubre del 2017 hi va haver el 9 de novembre, crec, del 2014, que va ser un referèndum passat per aigua, va ser inclús un fracàs de l'independentisme de fer a tot aquí tinglado perquè acabés donant un resultat nul. Però no hi va haver càrregues. Es va adoptar una altra estratègia, que va ser la de... Aquests són uns flipats que estan fent això i no van enviar la policia. Això. És a dir, què ensenya això? Això ensenya que l'1 d'octubre no feia falta enviar la policia. Hi havia altres opcions. Tenien una sèrie d'opcions i van elegir quina opció.
3: Correcte.
5: L'opció violenta, l'opció de xapem-los, l'opció de por ellos.
0: Lluís, tu vas viure l'1 d'octubre aquí.
5: Correcte.
0: A Rubí?
5: Correcte, jo el vaig viure aquí.
0: Explica'ns què vas viure tu l'1 d'octubre a Rubí, encara que sigui la teva visita.
2: Quina edat tenies? Si
5: hosti,
2: ets jovenet, tu,
5: mira, jo acabava de fer... espera...
0: Quina edat tens ara?
2: És igual.
5: Ara en tinc 31.
0: 31. I els dos... Mira, José diu, 22. Tenia 22.
5: 22 tenia.
2: Bon moment.
5: Aleshores, jo vaig estar davant del casal d'avis, davant del casal d'avis, i jo recordo, a veure...
2: Coincidíem, també hi
5: era. Ah, també hi eres. Jo, la imatge que sempre tindré en tota la meva vida, que condicionarà tot el meu pensament polític i tot allò, és veure les imatges des d'un mòbil de caps trencats, d'ulls trets, de senyors grans i senyores grans amb tacats de sang. Mirar a la meva esquerra i veure uns senyors grans asseguts perquè no poden aguantar-se de peu perquè tenen les cames malament. Mirar a la meva dreta i veure un grup de nens jugant i passant l'estona, mirar al davant i veure a ma mare que té problemes a la cama i pensar, si venen aquí, què fem? Si venen aquí, què fem? Si ens comencen a fotre hòsties, què hi podem fer? Com ens podem defensar? Què és això?
2: Feien la seva feina.
0: I què va passar?
5: No, per sort, no van venir. Dos Mossos a mirar dins, a veure, ui, a veure què tal que hi ha això muntat, i em sembla, no sé si hi havia algú de paisà mig ficat per allà, això ja és un...
2: Sempre, hi van ser.
5: Això ja és
2: un... Hi van ser, a tot arreu hi eren.
5: Però sí, però no hi va haver, però la por hi era, clar, tu veies les imatges, tu veies on estaves i dius, és que poden venir, jo recordo precisament que es deia... Hosti, que hi ha camions que venen des de per la carretera, tal. I clar, tu cagues de por. Et cagues de por. I clar, això a mi, quan penso en com s'ha de procedir en qualsevol lluita social, en qualsevol lluita política, en qualsevol... Doncs has d'estar... A mi m'ha inculcat has d'estar organitzat, has de tenir plans, has de tenir clar què fem amb la gent que estarà allà i que no podrà suportar un atac d'aquesta manera... Això és el resultat polític per mi de l'1 d'octubre, és la lliçó que jo vaig treure de l'1 d'octubre.
0: Ara parlaves d'unes imatges. Quines imatges eren? Te'n recordes?
5: Fa molts anys, però em sembla que era una imatge, em sembla que...
3: Hi ha una senyora
5: gran.
0: Tenint les imatges. Rosalia, tu has vist aquestes imatges?
4: A veure, jo estava a Via Laietana, perquè jo tenia llavors família a Barcelona, i jo vaig baixar, perquè tota Barcelona me la conec una mica. Llavors, adoquins, que agafaven per llançar-lo.
0: No, espera. Josep.
2: No, escolta.
0: Josep, espera que parli.
2: Tinc el dret a tallar quan vulgui.
0: No tens el dret a parlar quan vulguis. Has de deixar el mateix que et deixen a tu. Vinga, ja, ara parlaràs. Josep, ara parlaràs, digues.
4: Bueno, cremar de contenidors, llançar fustes, llançar uns ferros que no sé d'on sortien. No
2: I el faire no el portaven?
4: Llavors, mira, jo sempre respecto les idees dels altres, però també demano que respectin a mi. Mm.
0: I
4: jo això ho vaig veure. Mm. Jo me'n vaig anar de seguida, però després n'hi ha vídeos, ho podeu comprovar, no m'estic inventant res. Mm. A Barcelona va ser una batalla campal, perquè no volien que tallessin aquesta manifestació, aquesta forma de pensar. Llavors, és la meva idea, jo respecto les demés, però també demano que en respectin la meva. Si tens alguna idea important sobre el país, fes un projecte i presenta-ho a la Càmera de Diputats.
0: Rosalia, la teva atenció, com dius tu, van ser en uns fets que estaven en uns adoquins, en uns contenidors, però tu vas arribar a veure imatges violentes de la policia actuant sobre els manifestants, ja sigui en els informatius, en tot el procés que hi ha hagut després. Has vist alguna imatge?
4: Sí, si no recordo malament, les urnes les van agafar de no sé on i les van ficar als col·legis, tampoc no sé on. Llavors era una votació que no estava permesa, que no estava registrada, i bueno, esclar, igual que diu aquest noi que el dia 9 de novembre es va fer pacíficament perquè la meva filla va anar a votar i jo la vaig acompanyar aquí a l'Estatut i sense cap problema, no va veure cap problema. Llavors en el moment que es desboca la violència, que es desboca el contrari, això és una hombre massa. L'hombre massa va a linxar, no va a proposar solucions, va a linxament.
5: Si la Guàrdia Civil no hagués estat allà, s'hauria desbocat la violència?
4: Aviam.
5: És que causa i conseqüència.
4: No, efecto causa. Si tu fas una cosa que no està proposada legalment, lo lògic és que la força pública vagi a defensar...
2: Acceptes la força pública com a violenta, però no acceptes la violència per
4: se. Escolta, jo he estat en manifestacions estudiantils, jo he vist...
2: Però devien ser de l'altre sector, no? Devien ser dels que cridaven a favor de...
4: Per favor, no jutgis, no jutgis i no et juzgaran.
2: No jutgis.
0: Aquesta és la mirada.
4: Una mica de respecte.
0: Totalment respectuosa, de la Rosalia.
4: Per favor, respecte. I tu, Toni, ho has de posar per davant.
2: La paraula respecte...
4: Que jo he estat en manifestacions i he vist com els meus companys, els meus companys agafaven els adoquins, se'ls tiraven els grisos, que llavors
2: marxar,
4: els
2: no?
4: grisos.
2: Sí,
0: però, Josep,
4: no,
0: un moment.
2: Deixa'm fer un aclariment.
0: Hi ha una cosa... Un moment. Josep,
2: no, faig un aclariment només.
0: Josep, para. Jo sóc el que estic portant la tertúlia. Parlo jo.
2: Bueno,
0: parlo jo.
2: Doncs Josep, la diré quan em donis
0: Josep,
2: la paraula.
0: Josep, respecte, no.
2: La paraula respecte
0: entre tothom.
2: Són
0: diferents mirades. Ara pots parlar tu, però expressem el que vulguem. Això és una tertúlia de Ràdio Rubí. Hi ha diferents mirades. Escolta. I aquí tothom diu la seva, per molt que ens pugui semblar l'altra banda, però és la seva mirada.
2: Absolut.
0: I cadascú té la seva.
2: Cada
0: per tant,
2: té la seva.
0: Prego al màxim respecte i no atacs personals a ningú. Jo vull que tothom pugui sortir i expressar-se en aquesta ràdio pública i municipal, la seva mirada sigui lo diferent que sigui de la nostra i considerem si és molt esbiaixada o no. Són mirades que hi ha, no són una altra cosa, per molt que a cadascú li pugui ferir la sensibilitat. Per tant, torno a demanar que sigui aquestes mirades i que les parlem i que les puguem argumentar. És això l'únic que demano.
2: Deixes fer aquest aclariment? Per mi el respecte és a la persona, no a la idea. La idea mai s'ha de respectar si un altre té una idea diferent que la teva. Jo quan discuteixo una idea diferent no estic discutint contra la persona, estic discutint contra la idea que m'està presentant. Mm.
4: Llavors, respecte a
2: el respecte és a la persona, no a la idea.
4: I la idea.
2: Què passa?
4: També?
2: Que jo ho dic perquè això és molt sovint, un altre diu una cosa que no t'agrada i automàticament diu, és que m'estàs faltant el respecte a mi. No. Estic faltant el respecte a la idea que m'estàs transmetent, no a la teva persona.
4: Si no,
0: per
4: no
0: això, confonguem. Per això demano que desitgem que,
3: passat,
0: que sobretot, quan són tertúlies més tenses, deixem parlar, escoltem i després podem argumentar. És important que no ens trepitgem i no entrem en un terreny que des de l'escolta i contraarguments, o sigui, arguments i contraarguments, es poden posar aquestes idees. Però sempre després de l'escolta,
2: sí,
0: i sempre des de la cura, eh? Sempre és el que demano. 93-588-5960, 93-588-5960. No sé si voleu dir alguna cosa més
3: jo
0: per tancar aquest
3: tema. Jo estic molt preocupada amb el Duin, perquè jo estic pagant i no hi vaig, per què està passant en el Duin.
0: És l'aparcament, eh?
3: Jo, ah, bueno, perquè és... jo soc d'aquestes que mantinc el gimnàs per una altra.
0: És l'aparcament. Que voleu tancar aquest tema? Diu alguna cosa, un cadascú. La Rosalia diu que tu, Josep, i Josep diu que la Rosalia. Vinga, va.
2: No, jo no, no diria no, res no. En contra de la Rosalia,
0: ja.
2: Mai.
0: Espera, espera,
4: tenim
0: una trucada.
4: El respecto hosti, molt.
0: Trucada. Tenim trucada. Una trucada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Home, bon dia. Benvingut de nou.
7: Gràcies.
0: Jaume Roura, bon dia. Digues, bon dia. Jaume.
7: Bueno, primer, aviam si... si posa una miqueta de pau així us tranquil·litza una miqueta.
0: Sí.
7: Però, bueno,
0: no sé com s'escolta de fora, però de dins es nota la tensió, eh? Aquí dins.
7: No, Déu-n'hi-do. Quan es barregen les paraules no s'escolta bé.
0: Ah. Per això us prego, si us plau, que per això us deia, no parleu l'un damunt de l'altre, perquè a la ràdio...
2: Que s'entengui millor.
0: No s'entén res. No, el que escolta, no, escolten, i a vegades hi havia tres veus parlant al mateix temps, i a més jo intentant dir també una quarta que se sumava per això, que si no, no hi ha. Digues.
7: Va, jo, com la senyora que ha parlat abans...
0: La Rosalia.
7: Vaig anar a votar a l'Avinguda de l'Estatut, a l'Institut, i, bueno, visc molt a prop d'aquí.
4: Sí.
7: I vam estar molta estona allà esperant i al final el que ens van dir és que no podíem fer-ho.
4: Sí.
7: I ens van enviar cap a la zona el 25 de setembre. Allà el 25 de setembre hi havia moltíssima gent, vam votar i vam tornar cap a casa. I bueno, quan vam veure a la tele el president que va anunciar la independència i tal, el comentari que em va venir primer al cap va ser a la meva dona de dir-li, ens posaran una casa, una cara nova, segur. Mm-hmm. I això és el que va passar. Que bueno, alguns el mateix dia ja els hi van posar una cara nova, però en els altres dies també. Mm. Que hi va haver-hi a Barcelona, a Madrid, en els carrers, també és veritat, gent que va cremar coses i tot això de... Vull dir, es va veure i s'ha d'entendre que va ser així. I per lo de més, la gent normalment va ser molt cívica. Després, el que vam veure per la televisió, com escalfaven a la gent, sobretot gent gran, i jo em considero gent gran, que si haguessin vingut, haguessin agafat el primer. Primer perquè no corro, o sigui que...
0: Sí, és un hàndicap, eh? Això és un hàndicap, eh? El fet que dius, hosti, és que si venen per mi no puc córrer, veritat.
7: No, m'haig d'amagar o alguna cosa, però és l'únic que puc fer. Com que córrer em guanyaran totes, pues, cap problema. Però el que considero és que va ser la gent molt, molt cívica.
0: Mm.
7: No tots, com deia això del que va passar a Barcelona. I jo, igual que ella, pues, també el que vaig pensar és quan veia la policia, em va venir a la memòria que anaven disfressats de grisos, que són els que ens estomacaven abans, tan sols per passar pel carrer. I només volia dir això. Vull dir que no es van comportar com la policia, pues, fatal. No sabien ni a què pagaven, repartien a tort i a dret, i això és el que va passar.
0: Moltíssimes gràcies per posar aquí sobre la taula que tu també vas viure d'aquell dia i aquella experiència que vas tenir.
7: Sí, amb molta emoció. resolució.
0: Has pogut veure el Lluís Puig? Que l'hem entrevistat?
7: Bueno, l'he sentit.
0: Sí. L'has pogut sentir, és veritat. És veritat. L'hem gravat en vídeo, que després ho posarem, i tu l'has sentit. Què t'ha semblat?
7: Bueno, com li has dit tu, tenia una veu de... Jo semblava que tenia ganes de plorar.
0: Els ulls els tenia... o sigui, saps quan has plorat i els tens molt emocionat i que estàs allà a punt de pel poc que et diguin, i ell també ho deia, en certa forma, que pots arribar a plorar? Doncs així estava.
7: Sí, sí, no, la sensació que ha estat... Jo només l'he sentit. Però bueno, emocionant i tal, però bé. I aviam si una vegada s'arregla tot això i s'acaba.
0: Jaume, Rora, moltíssimes gràcies per participar. Una abraçada, company, amic.
7: Adéu.
0: Som-hi. Mira, queden 9 minuts. Us vull dir una cosa, que ara us demanaré un consell, perquè avui he llegit una notícia. Sí, us demanaré un consell, perquè estic dolç. Darrerament, no sé què em passa, que el sucre em tira.
3: És que...
0: Saps? Llavors hi havia una notícia, sí.
3: Haurem d'allar part.
0: Ahir vaig anar...
3: Ai, menys mal.
0: Què
3: si estàs dolç, haurem d'allar part a veure.
0: Doncs vinga, som-hi. Em podeu sucar com un croissant? Perquè avui llegia que el millor croissant artesà de mantega, els croissants de mantega...
3: Sí, aquests que estan tan de moda.
0: Sí, d'Espanya es fa la pastisseria Morreig.
3: Que
0: m'ha semblat un nom fantàstic per una pastisseria Morreig de Barcelona, i jo he pensat, jo que sóc de... Aquí tinc localitzat on fan... Jo sóc molt magdalenero, no? I on fan les bones magdalenes, ho tinc allà aquí. Però, clar, jo us volia dir... Està molt bé que el millor croissant artesà de mantega d'Espanya es faci a la pastisseria Morreig de Barcelona, però jo que em passo aquí moltes hores a Rubí i que sortim, quin és per vosaltres el millor croissant de mantega d'aquí de Rubí, si haguéssiu d'aconsellar, de dir, escolta, a més han obert ara també una botiga aquí nova de croissants que ens han portat.
2: Seré dolent, seré molt dolent. No,
0: vinga, va.
2: Pastisseria Ventura, la que ja va tancar fa molts anys.
0: Vale, pastisseria Aventura, que va tancar. Però ara, si volem fer el millor croissant...
2: Ara no en veig cap que sigui com a de la pastisseria Aventura.
0: Com a de la pastisseria Aventura...
2: Podríem parlar del...
4: Sant Jordi.
2: El Sant Jordi o l'altra, la del... Vaja, la del que està al davant dels jutjats.
5: La Lionesa.
2: La Lionesa.
4: La Lionesa.
0: La Lionesa.
4: També.
0: Sí.
4: Però jo a la Sant Jordi fa un xocolata... I a més fa el croissant i les puntes de xocolata, però un xocolata negre que és deliciós. I estàs esperant que no s'acabin les puntes, menges el primer, perquè és deliciós.
3: Jo que visc en mig dieta constant, estic en dieta, estic saltant. Jo que visc en aquest moment de haig d'estar-me cuidant, aleshores sí que és veritat que quan em dono luxes han de ser... Si em dono un dux,
0: ha de ser bo. De moment portem la pastisseria Aventura, que no és possible. La Sant Jordi, la Lionesa, m'has dit?
5: Sí, la Lionesa. Sí.
0: La Lionesa.
3: I què jo, més? Xocolata amb xurros, que és el meu dolç, que el xurrete, aquí a Rubí. El xurrete està com darrere de... és que és una plaça que no té nom, està una plaça petitona que no té nom, cap avall de l'Avinguda de l'Estatut, on està Félix Calvo, allò que arreglen els... Les
2: pneumàtics.
3: Sí, no, els pneumàtics no, les coses, les neveres...
2: Sí, el Calvo.
3: Les neveres, el Calvo. Doncs darrere del Calvo hi ha una plaça petitona, diguem-ne en una esquina entre Milà Fontanals, l'Avinguda de l'Estatut, la carretera Cervantes, hi ha una plaça petita. Està el Xurrete, xurros amb xocolata, allà.
0: Però són els xurros aquests madrilenys petitons o són porres? Els petitons, són els madrilenys, aquests que són petitons, que pots començar per un i te pots menjar sis.
3: Sí, com les pipes.
0: És horrorós. I la xocolata dona.
3: El xurret.
0: El xurrete. Mira, ens queden 6 minuts. L'Ajuntament, que aprova aquest projecte per rehabilitar i reobrir el pàrquing del Duin, l'Ajuntament doncs, ha aprovat aquí inicialment un projecte executiu per a la reforma, adequació, reobertura d'aquest aparcament públic subterrani de l'actual Duin Sports, i que es troba fora de servei des de la tardor del 2019 arran de la fallida de la concessionària. Per tant, ja fa... Estem al 2000, anem al 2027, doncs mira, pràcticament 7-8 anys, no?
2: Mira, de... com el procés.
0: Bueno, és el 2017, eh? Josep, Josep, va amb el seu aguijón, eh? Allà està! És igual que parlis.
2: Sí, no he dit res.
0: Vinga, som-hi.
3: No, som-hi.
0: És broma. Va, projecte per veu.
4: No estàs en el present.
0: Neteja general inicial, buidat d'equips obsolets, desmuntatge de velles barreres de control, i lligo també això, bueno, ja la renovació completa de la xarxa elèctrica, instal·lació, enllumenat, tot això. Per tant, això que té un pressupost de 183.000 euros, poc import total 264, un cop inclosos... Bueno, més
2: diuen quin dia acabaran?
0: Doncs, bueno, tu ja saps...
4: Quin
0: tu
4: dia
0: ja saps,
4: començaran?
0: Tu ja saps
2: tampoc.
0: Que...
4: Tampoc, oi?
0: A veure,
2: si s'anuncia un projecte, vol dir que s'ha de posar a licitar, vol dir que s'ha de licitar l'obra, vol dir que s'ha d'adjudicar, vol dir que passades eleccions començaran l'obra.
4: Tu llegies l'Hombre Lobo? Aquell que deia, quan habrà democràcia en Espanya, i feia el lobo, el llop, el llop.
2: Ah, bé, estem d'acord amb això. Estem d'acord amb que avui és vigent.
0: Que, a més, les ciutats s'hauran d'adequar amb tot el que està caient i hem vist i el que està passant, per exemple, al Vallès Oriental, al Vallès Occidental. No només, jo pensava aquest matí, jo no sé d'on trauran tants diners, perquè si fa unes setmanes parlàvem dels problemes que teníem pel canvi climàtic amb la calor, que significa per recuperar, poder places, poder passejar, adaptar la ciutat a tot. Clar, ara se suma tot el que és que les infraestructures i la ciutat estan fetes d'una època en què no queien aquests litres per metre quadrat, i pensava, uau, o sigui, si s'han de posar a fer infraestructures i encara tenim els metges, a l'educació, o sigui, jo penso... Oh!
2: No, aviam, mira, només ens falta que hi hagi polítics...
0: Sí, habitatge.
2: I només ens falta que hi hagi polítics amb visió de futur. Si els polítics no tinguessin la visió curtplacista de que han de guanyar les eleccions d'aquí 3 mesos, i qui diu 3 mesos, 2 anys o 4, m'és igual, es podrien fer pactes d'estat per la... Això l'altre dia ho vaig veure, que ho deien dos personatges que no precisament m'agraden gaire, que són el Rajoy i el Felipe González. Imagina't, tots dos dient el mateix. Vaig pensar, anem bé. Però sí, hi hauria d'haver pactes d'estat per coses que són necessàries de vida. Hi ha l'ensenyament, les infraestructures, tot això no s'hauria de formar part de l'estratègia política dels partits. Això hauria de ser obligació i necessari fer-ho ja.
0: Em digues, Rosalia.
4: Saps què deia Sòcrates? El món funcionarà quan sigui dirigit per un filòsof. Bueno. Ah, aquí està la punta.
0: Jo no sé, ja...
5: No, això...
0: Jo ja, Rebelión en la Granja... Heu llegit Rebelión en la Granja, sí, d'Oscar Wilde?
4: El van fer...
5: George Orwell.
0: Ai, perdó, George Orwell, perdó. Gràcies. George Orwell, tens Rebelión en la Granja.
5: No, però és que aquest problema del curtplacisme va més enllà de la política. És a dir, està
0: un minut,
5: en els grans inversors. Abans, un inversor i una empresa mirava pel benefici a curt termini i a termini. Ara estan disposats a cremar el llarg termini si els dona més benefici a curt. Van semestre a semestre, aquesta gent.
3: Portem 20 anys en aquest sistema i portem 20 anys d'endarreriment.
0: Josep Milà, moltíssimes gràcies per avui. Sílvia Castanyeda.
3: Gràcies.
0: Rosalia Viadé.
4: Gràcies.
0: Lluís Jerez.
5: Gràcies
0: per venir una vegada més quan ho necessitem. Tertúlia, apassionant amb diversos punts de vista. I recordeu que és això, cadascú té la seva mirada de la vida, cadascú posa el focus on creu que l'ha de posar, i en això ens trobem cada dia. Moltíssimes gràcies a tots quatre.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu per reformar i poder reobrir l'aparcament públic subterrani del 25 de setembre, ubicat a l'edifici del Duin Esports Club, l'antic Duet.

0: Així mateix s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i ventilació i es deixarà preparada la línia per a futurs punts de recàrrega elèctrica. El Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció, els PFIs, adreçats a joves de 16 a 21 anys que no han superat l'ESO. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, acosten els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFIs inclouen diferents itineraris, com els de cuina i serveis informàtics, així com especialitats en perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Pau Casals en col·laboració amb els instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places, en aquests moments encara n'hi ha dues de vacants i, a més, aquest any el tastet d'oficis s'adreça específicament a persones que es troben a l'atur, també a persones amb discapacitat, trastorns de desenvolupament o problemes de salut mental.
1: Quant als esports, avui escoltarem el programa d'esports del migdia als representants del Club de Patinatge Artístic de Rubí per una temporada que se'ls presenta d'una manera molt i molt positiva. Una jornada, la d'avui, en la qual encara hem de revisar un resultat en waterpolo masculí, derrota ahir a Terrassa per part del Club Natació Rubí 16-10, i també mirem cap als World Roller Games. Avui juguen als quarts de final la selecció absoluta femenina i la júnior masculina en presència de jugadores i jugadors rubinencs.
0: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
7: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
6: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això,
7: sempre volem massa i necessitem... Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

Avui és el darrer dia que començarem amb aquestes entradetes, per tant, vaig a llegir aquesta lletra de la cançó que després sonarà en aquest programa. Suena lento esa vieja melodía y aparezco de nuevo en aquellos días en los que el gato le hablaba.

Hi ha una edat en què qualsevol cosa podia ser extraordinària, una bicicleta sense rodetes, un cargol trobat a la platja, una espasa de fusta, o simplement jugar, fins que la mare ens cridava des del balcó: Toni! Érem nenes, nens, però sobretot eren molt vius, molt presents, molt capaços d'emocionar-nos amb gairebé qualsevol cosa. Aquesta cançó ens porta precisament allà. Esa vieja melodía, el Canca y Sole Jiménez.

0: I ara us proposem el que sona. És un viatge a un rubí que ja no podem veure, un rubí d'edificis, d'espais, de racons que han desaparegut, però que formen part de la memòria de la ciutat, com aquesta cançó que deixa empremta. Aquest diumenge el Centre d'Estudis Rubinencs ens convida a recuperar tot això en una ruta pel centre de Rubí, al mateix temps a mirar aquells elements que encara conserven però que estan en risc de desaparèixer. Serà diumenge, 11 d'octubre, a les 11 del matí. Jordi Vilalta ens explica què hi trobarem. Escoltem aquesta entrevista que la Mariona Jerez li ha fet al Jordi Vilalta.
1: Avui m'acompanya el Jordi Vilalta del Centre d'Estudis Rubinencs. És la ment darrere la ruta del Rubí desaparegut, una ruta que porta de forma gratuïta els assistents per edificis emblemàtics de Rubí que han desaparegut durant els últims 40 anys o que estan en perill de desaparèixer. Però el Jordi ho explicarà molt millor. Comencem amb el més bàsic.
2: Sí, bueno.
1: Què és la ruta?
2: Sí, la ruta, bueno, no sé si sabeu què és el que són les Jornades Europees de Patrimoni, que és una activitat cultural que es fa cada any, promoguda pel Consell d'Europa i la Unió Europea. Va començar l'any 1984, i llavors aquí a Catalunya també es celebra normalment a l'octubre, sempre a mitjans d'octubre, no? Llavors, el lema d'aquest any, que té totes les jornades a nivell general, és Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. Cada any hi ha un lema, no? Llavors, nosaltres hem proposat fer, bueno, hem projectat fer una ruta pel patrimoni arquitectònic de Rubí, que està en perill de desaparició o bé ha desaparegut ja, però durant els últims 40 anys. És a dir, va haver una època als anys 70-60 que es va fer molta expansió urbanística a Rubí i van desaparèixer molts elements emblemàtics. Però també, entre els anys 80 i fins i tot a principis del segle XXI, també han desaparegut edificis que tenien el seu interès històric i arquitectònic, no? Llavors farem una ruta a través de tots aquests elements.
1: I explica'm una mica, quins són aquests edificis, quins edificis inclou i cadascun quina importància té?
2: Sí, mira, començarem a la plaça de l'Ajuntament, a les 11, vale? I aleshores la ruta serà guiada pel Sergi Cano, vale? Que és el que el noi que sempre fa les nostres rutes guiades normalment, i llavors el primer que faríem és visitar, perquè ja s'ha aparegut, fer un esment de la Torre Modesta, que estava on està ara el Quirón, vale? On està el centre mèdic Quirón, que abans havia vingut la SEAT, estava allà situada aquesta casa. Llavors nosaltres cada vegada que tenim un element que ha desaparegut, doncs ensenyarem la fotografia, explicarem una mica la seva història, no? Aquesta era una torre es va construir entre 1910 i 1911, cap a l'any 80 o els anys 70 es van derrocar. L'any exactament no el desconec, però es van derrocar també fa uns quants anys. Llavors també passarem per la fascina de Cal Corrons, vale, que encara es conserva, però en bastant mal estat. I aleshores també hi ha la casa, i això és una fascina molt important perquè en el segle XIX fabricava aiguardent i s'exportava per molts llocs de la península hispànica, no? Vull dir, tenim aiguardent de Rubí per tot arreu que es fabricava aquí, no? I té el seu interès no només arquitectònic, sinó també de història econòmica, no? I després de l'oficina de Cal Corrons, bueno, també parlarem de la casa, no? Vale? Que suposo que el POUM la respectarà, no ho sabem encara, perquè estan en fase d'al·legacions al POUM, perquè això també és un tema que també és important, no? Després hi ha la casa Llong, que la pobra està super malament, la casa Llong, és també de principis del segle... Bueno, és a finals del segle XIX, vale? Principis del XX, i, bueno, com sabeu, està allà pues, en molt mal estat, no? I després també, bueno, hi ha alguns elements que potser no tenien tanta importància arquitectònica, però que també té el seu interès, com per exemple, que es van derruir fa molt poc, per exemple, la casa del Forn Preses, que estava a la plaça Catalunya, vale? A la plaça del Casino. Llavors aquesta la van enderrocar el 2016 i una casa pues, de tipus una mica, tenia el seu interès, tenia elements modernistes, esgrafiats i tot això, i a més, en plan econòmic, d'història econòmica també, perquè era un forn de pa, que era bueno, bastant antic, que va ser fundat el 1881. Després també, bueno, parlarem una mica de la Font de l'Oca, sempre de la plaça de Catalunya, que aquesta també va desaparèixer als anys 80, però de manera misteriosa. I aleshores no se sap ben bé va anar a parar, no? Un dia va desaparèixer, però bueno, era un element que era important, era una de les poques escultures que tenim de tipus figuratiu a Rubí i ara ja no hi és, no?
1: I no se sap què va
2: aleshores,
1: passar.
2: Aleshores també, si no se sap ben bé, jo no he intentat esbrinar-ho, no sé si, no sé. Després també ens dirigirem cap a la zona dels Maristes, vale? on estava la Josa, i parlarem de la Torre Blanca. ¿Vale? La Torre Blanca era una casa que es va enderrocar fa poc, suposo que fa uns 20 anys o així, més o menys, per fer aquest bloc de pisos tan alt que hi ha anant cap al centre de... O sigui, el carrer Magallanes, al final del carrer Magallanes... Bueno, al final no, el carrer Magallanes, abans d'arribar als Maristes, a mà esquerra, ¿vale? Venint del centre, hi ha tots uns blocs de pisos molt alts, doncs allà estava la casa aquella, que alguns molts se'n recordaran, jo també, quan anava a col·legi sempre passava pel davant, per anar als Maristes, d'aquesta casa. I després ens anirem cap al carrer, el carrer Monturiol, el carrer Magirramèntol, i parlarem de la desapareguda Torre Ricard. La Torre Ricard estava situada a la cantonada entre el carrer de Sant Isidre i el del Magirramèntol. I era una torre modernista que es va enderrocar, crec que va ser el 2001, sí, el 2001, i aleshores es va poder salvar, l'únic que es va poder salvar és una capelleta de Sant Isidre, que ara la tenen posada en un altre lloc del carrer, una família del carrer la va salvar in extremis, quan estaven enderrocant la casa, que va ser un estiu, l'estiu sempre és quan fan aquestes coses, que la gent està de vacances, i es va poder salvar. I després també, l'últim, parlarem d'unes torres que es van enderrocar fa poc, que eren les de la... És el carrer Prim, les torres del Rigol. Vale? Això es van... És que el problema que hi ha moltes d'aquestes cases, i com no estan incluïdes en el catàleg, la catàleg hi ha... s'han de fer una sèrie de... Hi ha una sèrie de característiques que fan que un element pues, sigui més interessant que l'altre, però, esclar, també hi ha cases que potser no tenen la condició perquè estiguin inclosos al catàleg, però també tenen els seus elements històrics. Pues, clar, llavors, com no està al catàleg, pues, es van enderrocar, no? I és això. Però nosaltres vam poder recuperar alguns elements d'aquestes cases, del Rigol, alguns mosaics, i també explicarem pues, el que eren un indiano pues, que va fer aquestes cases aquí al carrer Prim, no? I aquí pues, acabaríem el recorregut aquest, no? Reivindicant una mica aviam si podem conservar tots aquests elements i manifestant també que no, que la conservació del patrimoni arquitectònic no té, és compatible totalment amb el tema del progrés i d'avançar cap endavant, no? Vull dir, sempre hem de tenir unes arrels clavades al terra, conservar el nostre patrimoni, la nostra identitat, però projectant-nos al futur, no? Això és la idea que volem transmetre una mica, no?
1: I deixa'm que et pregunti, perquè al Centre d'Estudis Rubinencs no heu fet només aquesta ruta, vull dir, heu estat fent molts tipus de rutes. Quins altres tipus de rutes podem esperar o hem vist del Centre d'Estudis Rubinencs?
2: Sí, nosaltres, per exemple, col·laborem amb el Consorci Sanitari de Terrassa i cada mes aproximadament es fa una ruta de tipus comunitària, guiada pel Sergi també, que expliquem aspectes diferents de Rubí. Per exemple, l'última que es va fer va ser el dilluns, crec que va ser el dia 28, sí, que era del Rubí vitivinícola. I vam passar per tots els elements que testimonien pues, la importància que va tenir el vi i el cep al Rubí d'abans, no? Aleshores, bueno, hem fet també rutes per masies, que van tenir molt èxit. Això ja estic parlant, per exemple, de fa 2 o 3 anys. I, bàsicament, el que fem ara és això, els Camins de Vida, que és aquest projecte destinat a persones amb diversitat funcional psíquica, però que està obert a tothom. I bueno, ara també tenim un projecte a fer una sortida a Can Corbera, que és una masia que està fora de Rubí, que està a les Fonts, que és del president del grup de col·laboradors, que és el Francesc Margenat, i que allà bueno, té una importància històrica bastant important perquè, a més, es conserva molt mobiliari de l'època. Era com una mansió, quasi, no? Vull dir, per dintre es conserva molt mobiliari, era bueno, una residència benestant, no? I, a més, té una petita mostra, una annexa, amb armes de la Guerra Civil, que és una col·lecció particular, bueno, està tot legalitzat i tal, inutilitzat i tal, i es pot veure, no? I bueno, és... Sí, sí, digues.
1: Bueno, no, t'anava a dir que et volia fer una última pregunta, que és, parlem del Rubí desaparegut, no? Hi ha algun edifici d'aquests que han desaparegut que t'hagués agradat poder salvar?
2: Bueno, clar, tots, perquè el de la Torre Modesta, per exemple, era molt maco, que estava aquí en el Quirón. I després també la Torre Ricard, també. I, bueno, també havia la casa de Cal Notari, que estava al costat, que aquí no... És clar, és que hi ha molts. Llavors hem de fer una selecció, perquè si no la ruta seria molt llarga, no? La casa de Cal Notari, que hi va viure el Josep Carné, que va ser inclús ministre de la República i que va ser un dels que... dels que van impulsar també el tema de les escoles Ribes, que va... del patronat i tot això, doncs allà tenien, era, bueno, després va ser d'un notari, i llavors aquella va desaparèixer, però bueno, jo era petit ja, encara l'havia vista, potser devia ser cap als anys 70, perquè als anys 70 van desaparèixer moltes coses. Va desaparèixer també la masia de Cal Cabanya, de Can Cabanyes, i també el teatre Cinema Domènec. També el Molí de la Bastida. Vull dir, va ser una època de gran expansió urbanística a Rubí, que van, bueno, no es tenia en compte... Ara, avui dia, hi ha lleis que protegeixen el patrimoni, però que en aquella època encara hi havia la dictadura i allà pues, qualsevol deia alguna cosa, no?, en contra. O sigui que si havia de fer-se pisos, es feien i ja està. Sí.
3: Bueno, Jordi, doncs moltes gràcies per explicar-nos una mica sobre el Rubí desaparegut i espero que el pròxim diumenge 11 d'octubre molts rubinencs i també no rubinencs vinguin a fer la ruta amb vosaltres.
2: Perfecte, ara moment tenim 26 inscrits, però bueno, vull dir, suposo que anirà pujant.
3: Esperem sí. Pues moltes gràcies per
2: molt
3: estar aquí.
2: Molt bé, de res, a vosaltres.
0: Quan parlem de blues, probablement molts tenim al cap la imatge d'un home amb una guitarra cantant les seves penes, els seus desamors, les seves desgràcies, eh? Però aquesta és només una part de la història, perquè en els anys 20, algunes de les grans estrelles comercials del blues van ser dones afroamericanes. Dones que pujaven als escenaris, cantaven públicament sobre coses, en aquella època, podíem dir... que amb moltes altres dones podien explicar només en privat. Sexe, infidelitats, diners, alcohol, relacions complicades, però també de la llibertat i el dret a decidir sobre la pròpia vida. Avui volem recuperar aquesta història amb Carles Pujante, de la Societat de Blues de Rubí, el president, descobrir com aquestes dones van convertir el blues en alguna cosa més que una música trista. També música de festa, de transgressió, de llibertat i fins i tot d'emancipació. Carles!
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
4: Bon dia.
0: Escolta'm, deixa'm que comenci per una notícia que m'ha semblat... Ara parlem d'aquestes dones, eh? Però és que el dia de Tots Sants teniu una banda que ve de Chicago, dels Estats Units, de Chicago, que ve cap aquí, a la masia de Can Ramoneda. Explica'm això.
4: Bueno,
0: Aquí, al micro. Posa't aquí al micro.
4: Aquí?
0: Ahí.
4: Vale.
0: Apropa el teu cos al micro.
4: Perfecte.
0: Agafa el teu cos i portes allà.
4: Ara sí que tinc aquí feedback. Pues mira, és la segona vegada que vindré aquí a l'estat espanyol. Va estar fa un any ara, aproximadament, i bueno, i va tenir molt d'èxit, va fer sold out a moltes sales. I en aquella ocasió nosaltres vam quedar fora de la jugada, com nosaltres sempre sí. Estem així allà...
0: Fora buscant. De la mà, de, sí. De la carta. No?
4: Sí, en aquesta partida no teníem cartes per fer aposta. I ens van quedar fora. I ara tornen i s'han recordat de nosaltres que ens van quedar fora i llavors ens han volgut pues, portar-la aquí, a Rubí. Perquè un dels que organitza o del que està darrere del cotarro aquest de buscar músics, vols i coses d'aquestes és el Tota, soci d'honor de la societat.
0: Qui has dit? Qui?
4: Tota Blues. Oh,
0: tota
4: Blues. I aleshores pues, tindrem aquí a la sèrie Youngblood Band. A Can Ramoneda i bueno, podrem veure si tot l'èxit que va tenir l'any passat és merescut. Però creiem que estem convençuts que sí.
0: Quan pensem en blues ens oblidem sovint de les dones que van ser fonamentals en la seva història. Això passa?
4: Sí. Bueno, això passa en tots els àmbits de la vida, no? I un dels primers així bluesmen que va bé, com pot ser el Muddy Waters, no? Que juntament amb estudis de gravació com Moche Records i coses d'aquestes que van arribar a tenir molt èxit. Es parla molt d'ells, però realment qui va tenir més la vessant comercial i de guanyar-se la vida i d'emancipar-se i tot això van ser moltes dones de l'època.
0: A principis del segle XX el blues sonava a festes, a locals, a espectacles, que no només era música per escoltar en silenci, no? El blues també canvia d'escenaris, passa pels teatres, els cabarets, els clubs, les sales de ball. La ciutat acaba transformant el blues? Les ciutats fan això o no?
4: Sí, en aquest cas és un cas molt evident, no? El blues surt d'un ambient rural on s'improvisaven inclús els instruments amb quatre materials. I clar, quan aquest blues comença ja al principi al final de l'esclavitud, a tota la part del sud dels Estats Units, i comencen la gent a buscar la llibertat cap al nord, doncs arriben a grans ciutats electrificades, i aquí és on entra ja una nova versió de blues, que és el blues elèctric, i el que sempre diem que el blues hi ha una part alegre, no? Però en aquest moment aquesta vessant així més festiva es torna més evident amb l'electricitat.
0: Electricitat i elèctrica. Era Mamie Smith. Podem parlar d'una cançó que probablement va marcar un abans i un després, Crazy Blues, que va ser enregistrada el 1920, èxit extraordinari que va demostrar doncs, que hi havia públic disposat a comprar blues interpretat per una dona afroamericana. Anem a escoltar un segon d'aquest Crazy Blues de Mamie Smith.

0: Carles, què va representar realment aquella cançó, com va canviar el negoci de la música? És maco escoltar-lo així, amb aquesta sonoritat també dels sí. anys 20, que hem com enllaunat, i és que te transporta també, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet hi ha molts músics aquest, ara mateix, que és la part més friqui d'aquest món, que inclús busquen aquest
0: son enllaunat.
1: Sí, buscant micros allà per Wallapop o per llocs, micros d'aquests que ja ningú voldria, i els fan servir per buscar aquest so que sí, com sí, de més enllaunat i més així, no, amb no un espectre tan ampli.
0: No, més no, metàl·lic, no?
1: Sí, més metàl·lic, sí. Mm. I bueno, i aquesta cançó en concret, jo crec que ens dona una idea, no?, d'aquesta, de lo que parlem, no?, d'aquesta emancipació de les dones, com amb aquesta... amb aquest recorregut de tota la població afroamericana buscant aquesta llibertat, doncs dintre d'aquest moviment també estan les dones que també volen també tenir la seva llibertat com a dones, i una cançó d'això que crec que ve a dir això, no?, que a ningú li importa el que faci jo o deixi de fer, no?
0: És que parlen d'homes que les enganyen, de dones que abandonen les seves parelles, de sexe, de diners, de gelosia, d'alcohol, i no sempre es presenten com a víctimes. De vegades són elles les que marxen, les que decideixen, no?
1: Sí, sí.
0: 1920, les que tenen altres relacions, o les que estan qüestionant directament totes les que són les normes socials, i estem pensant en una societat que era profundament masclista,
1: sí.
0: Una societat racista, que pugen a un escenari a cantar, no?, tot allò, podria ser també un tipus d'afirmació també personal, no?
1: Sí, sí, és exactament això, i també amb la part negativa, no?, de que posicionar-te tu tan fort a favor de tu com a ser i com persona amb drets i amb tot el que faci falta, no?, sentiments, el que sigui, també això moltes vegades els jugava una mala jugada, no?, diguéssim. I les portaven a vegades a tenir una vida així una mica tormentosa i una vida mica complicada, no?
0: Bessie Smith, que va popularitzar, i ara escoltarem uns segons de Taint Nobody's Business If I Do, que ja des del títol és tota una declaració. Això no és cosa de ningú.

0: Carles, què hi ha de revolucionari en aquesta manera de parlar de la vida privada d'una dona?
1: Bueno, és lo que he dit ja, igual em repeteixo una mica, però és que trobo superimportant, que és lo de l'emancipació de la dona, no? De parlar pues, dels seus sentiments, de les seves, dels desitjos, de la seva vida sexual, dels seus problemes econòmics amb altres homes, d'infidelitats, inclús una cosa que em va sorprendre també és en aquella època també a fer una cançó que està allà donant idees de relacions entre dones i dones, no? Que trobo que era ara que assistem en aquest moment, no? Que en aquella època elles ja ho tractaven i crec que és una part important de tota la història social darrere del blues.
0: Clar, Bessie Smith, per exemple, no? Que va viure també una relació complicada amb Jack G, és a dir, que allò que cantaven no era només ficció, sinó moltes vegades sortia de les seves pròpies experiències, de la seva pròpia vida, i això, bueno, això és el pa de cada dia, també, avui en dia. Llavors, pel que estàs dient, podríem dir també que el blues era com una mena de crònica sentimental de la vida quotidiana, no? També d'aquelles dones, també hi havia humor, hi havia ironia, hi havia doble sentit, i que de vegades també pot ser una forma de parlar de les coses que no es poden dir directament.
1: Sí, sí, sí. Això el blues ho té molt. En aquest punt té aquesta vessant, no? més als inicis del blues també es donava molta vegada que hi havia temes de blues que parlaven de que a la meva dona li fotré un tret o li faré no sé què, i a vegades darrere no estava realment aquesta història amb la seva dona, sinó que estava amb el amo de la plantació que lo dissimulaven dintre d'aquesta història, estava realment apuntant a una altra persona.
0: Abans apuntaves a convencions sobre les relacions entre dones. Ma Rainey, que encara va anar una mica més enllà amb aquesta cançó de Profit on Me Blues al 1928.

0: Una música que va començar doncs, parlant de problemes de la vida, que acaba convertint-se també en una música per ballar, per sortir, no? Per poder-se trobar amb la gent, explicant penes, però ho fa d'una forma, no?, que continua vivint. Mira, aquest matí també tenim una conversa justament sobre el fet d'això, de tenir les penes i de continuar, no? I que allò puguis continuar, tirar endavant, com indica la fletxa del Camino de Santiago, tira pa'lante, sabes que encontraràs la siguiente. Tu no te preocupes, el camino que ja encontraràs la siguiente. Això passava, no?
1: Sí, sí, sí. Dintre del blues, el camí de la resiliència està des dels inicis i a hores d'ara encara està, i crec que és la seva essència.
0: Aquest diumenge 11 d'octubre, la Societat de Blues de Riuí porta a Can Ramoneda, si no estic equivocat, tu em corregeixes, The Rhythm Treasures, amb Miriam Swanson a la veu, concert 12 del migdia.
1: Sí, sí, sí, en aquest cas crec que és una dona en majúscules que ens, tot això que hem parlat, pues, també ens suporta, perquè és una dona amb caràcter, també empoderada, que marca el seu rhythm i que, bueno, que li agrada fer tota la seva manera, i una de les coses que li agrada més fer a la seva manera és la de que fer que la gent s'ho passi bé i vagi molt i entre tots.
0: Doncs gràcies per portar-nos una de les coses més potents, del blues, que és agafar tot allò que ens fa mal, que ens dol, convertir-ho, en aquest cas, en música i continuar endavant. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Ens quedàvem amb la lletra que acaba de sonar, que deia Old Man, i qui aquí no és un old man, sinó una young woman, és... Encara que diu la... Home, sí, pam, és Pamela Martínez. Bon dia de nou.
1: Bon dia de nou. Doncs, digue... no sé si John, sí. John, però bueno.
0: Bueno, gràcies. El més jove és el José, però després vas tu.
1: Jo, si vols, t'explico el que tindrem demà per si la gent està interessada en escoltar-nos, que segur que està molt interessada en escoltar-nos demà, perquè tindrem els creadors del projecte Ubinding de la Universitat de Barcelona, que és un projecte que ajuda a detectar de manera precoç les problemàtiques, els problemes en la lectoescriptura en els infants. És un projecte nou que estan aplicant ara a les escoles després d'haver passat per aquests mals resultats, els resultats de les proves PISA.
0: Sí.
1: S'estan posant les piles les escoles i de moment aquí a Rubí hi ha dues escoles que l'apliquen i vendran els creadors.
0: Oh, que interessant. Projecte, a quina hora?
1: A les 9:20,
0: com
1: sempre, en l'entrevista del dia. Després, a les 11, estarà el racó literari, que, bueno, les recomanacions dels llibres, que ens encanten. A les 11:20 entrevistarem a teatre, tindrem teatre, el Bueno, el Feu i el Malo, que m'acosta moltíssim.
0: Sí, el Bueno, el Feu i el Malo, els tindrem a tots tres, eh? Tots tres s'han posat com directors, me fa molta gràcia, un és l'autor, i fan actors i directors, i demà els tindrem amb una videotrucada tots tres allà. El Bueno, el Feu i el Malo.
1: Pensava que només n'hi havien dos. Mira que
0: doncs bé. Mira, són tres.
1: Tots tres. Súper.
0: Esperem que estiguin tots tres demà. A veure.
1: I després, jo això ho hauràs de pronunciar tu, perquè m'acosta moltíssim lo de la
0: laurelització. O sigui, secció de llengua catalana amb la Reula, en Enric la Reula.
1: Terrible, no ho sé dir, eh? M'acosta moltíssim, moltíssim.
0: Moltíssimes gràcies, Pamela Martínez.
1: Fins demà,
0: José Malagón, Pamela Martínez, un servidor. Us esperem demà a les 9 del matí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Aquesta tarda, a partir de les 4, la biblioteca acull una nova jornada de donació de sang, organitzada, com sempre, pel Banc de Sang i Teixits. En el cas d'avui, es pot donar tant sang com plasma fins a les 8 del vespre. 57 persones ja han reservat plaça per avui, però encara hi ha alguna cita. El Banc de Sang i Teixits tornarà a la ciutat el dia 21 d'aquest mes d'octubre. Ho farà també en horari de tarda, per tant, de les 4 a les 8, i també a la biblioteca al carrer Aribau, número 5. Per trobar tota la informació relacionada amb la donació de plasma i amb la donació de sang, i també per reservar dia i hora, podeu entrar a la pàgina web bancsang.net. Recordem que també es pot donar sang a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, a la plaça del Doctor Robert número 5 a Terrassa.
2: L'Ajuntament ha aprovat iniciar

0: de la instal·lació, el desmuntatge de les velles barreres o la renovació de la xarxa elèctrica amb tecnologia LED i preparar-los també per carregadors de vehicles elèctrics. Així mateix, s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i ventilació. Amb tot això, es podrà fer el procediment per tornar a obrir el pàrquing. Les obres tenen un pressupost total que frega els 265.000 euros. El projecte està en exposició pública fins a mitjans de novembre i quan s'adjudiquin els treballs, les obres tindran un termini d'execució previst de 4 mesos.
1: Quant als esports, avui escoltarem el programa d'esports del migdia als representants del Club de Patinatge Artístic de Rubí per una temporada que se'ls presenta d'una manera molt i molt positiva. Una jornada, la d'avui, en la qual encara hem de revisar un resultat en waterpolo masculí, derrota ahir a Terrassa per part del Club Natació Rubí 16-10, i també mirem cap als World Roller Games. Avui juguen els quarts de final la selecció absoluta femenina i la júnior masculina en presència de jugadores i jugadors rubinencs.
2: De moment, això és tot pel que fa a la informació local. Tornem, com sempre, en una hora i també podeu seguir informats a radiorubí.cat i a les nostres xarxes socials.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
5: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
4: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
6: A veure, parla'm una mica tu.
7: Hola, sóc el López.
6: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
8: Vale.
6: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
8: Em van a Morgades Vall d'Osera.
6: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
8: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
6: Vale, doncs ja està.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat. Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quatrilogia.
1: Quant en portem ara?
2: A veure, portar...

0: portem un. Vale. No? Ravenna de Gala Placidia Tedric.
1: És veritat.
0: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no? Ah, a les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no, a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, regne austroot de Teodoric.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i BlueSky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comences... Digues.
1: Bueno,
0: jo t'anava a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí,
1: un senyor gran, raro... Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid de la tardoantiguitat italiana.
0: No em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris de... que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno. Bueno, posats a triar música, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: M'has donat munició.
0: No.
1: Ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré. No, és que no...
1: Faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja t'has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament, el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdoblarà després, no?, en aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que no, el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar. No? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardoantiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardoantiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs, moltes coses interessants. El fi de l'imperi romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la tardoantiguitat.
0: Molt bé.
1: Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja...
0: Quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale. I llavors, on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'imperi romà d'Orient, és a dir, l'imperi bizantí.
0: Doncs, posem la nostra mirada a l'est. No veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, amb Gandalf sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor...
0: És en Gandalf.
1: Està Senyor dels Anells.
0: Sí. No? Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià, i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralles. Vull dir... No obrim aquest meló.
0: No l'obrim.
1: Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Val. És una cançó perpetrada el 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasoupoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translate, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: no? Música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat. Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com... Ai, ja sé què, sona en llatí. Automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari... és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però... un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava per...
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana,
0: no té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca per...
1: que jo era un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà, i feia... No? Eren goig disfrutant-se de romà i disparant-se de cosa.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors, això s'acabarà seguida.
0: Bé, doncs que sigui... Pues, però cada cop són més,
1: Alberto. Que s'apunti més gent i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La lliga troiana de paintball. I cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal.
0: Aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'entitat tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna pintura per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagi de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces. Potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, de domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós. És a dir, que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels jutges catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno, no. Que deu ser de les ciutats amb més edificis Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant, tal qual. No? És un lloc molt petitet, que conserva,
0: coses.
1: On hi ha moltes coses, com el centre de Madrid.
0: Bueno, hi ha coses que és el mausoleu de Gala Placídia, que és petitonet, que caben 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics, o sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantiga?
0: L'església de San Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra, hauria de tancar el tio.
0: No, no, no.
1: Però és l'església de Sant Vital, Sant Vitale, és l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria tres. Hi ha altres. Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat, però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença dos mesos després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, no, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de, no, la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots. I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci.
0: Sí.
1: Està bonic.
0: Bona sort que la van arreglar, Després de la...
1: De la Segona Guerra Mundial.
0: Que, bueno, és que... Passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen on no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis del principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven per la dècada, pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa. O Ravení, o
0: Raventosa.
1: Raventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I què ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè... Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per va deluxificar-les, diríem avui. No? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia, vale.
1: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no? Que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal i, per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure... Només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara només en mobiliari, en coses. Encara no hem entrat res en construcció.
0: D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir del 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos, sobretot a Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no? Que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la, del, de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'Església havia començat a s'havia projectat abans. De fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no? Perquè veu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: I el metro. No sé, Madrid, sí. De...
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa. Clar.
1: Està tan confuso que se hirió a si mismo.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, del... sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se. No? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. No? Víctor podria ser... Sí.
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. Es veu que en el tema de les obres cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena?
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople Santa Sofia. Se'ns diu que... Ja sabeu que també és una reforma, perquè... un terratrèmol, no sé.
0: Molt ben resumit, eh?
1: Bueno,
0: molt ben
1: resumit. Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se...
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar, és una mica més gran, però... Clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penseu també que per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de
0: gent vestida de negre,
1: de K-pop, no? Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... un estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí.
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament amb dibuixets.
0: Vale. Bueno, fora del programa m'ho expliques.
1: No et preocupes. En qualsevol cas... les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no?, que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... Clar, ja us... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no?, sobre qui qui es penjava la medalla, no?, d'inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn, doncs això, no? Penseu que, no?, que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
0: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Split, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placida i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes. O, per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé, no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, recordo una de les primeres píndoles troianes, que parlaven d'aquesta mecenes de la terra d'entitat romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran la de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no?, a l'església de Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església. I ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és Argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena d'un... No? La gent que toca la moneda d'argent. No? Un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no? Una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer...
0: Vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després... finança església.
0: Sí,
1: clar, exacte. Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. I, per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital. I també va destinar, pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apolinar in Classe. I Classe, ja sabeu que és el port marítim de Ravenna. Seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants.
0: Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí, tard.
0: Que...
1: tard. Yeah. Això passa per improvisar, perquè yeah. Llavors no podem preveure cap a on anirà el problema d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apolinar in Classe, ja sabeu que és la que està a classe. Després a Ravenna hi ha Sant Apolinar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apolinar in Classe. Però Sant Apolinar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
0: Te l'has explicat l'últim programa,
1: a Teodoric, no?
0: No
1: sé què.
0: A les cortines aquelles...
1: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apolinar in Novo, li diuen Sant Apolinar in Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no, de mar i de munt, mm-hmm. haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estareu envejit. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Hi ha Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat de l'imant de Madrid.
0: No sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de la M30?
0: Ojalà.
1: Vale. Obro... Ojalà.
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no? Que no
0: ho podem dir.
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.
0: Ja descobrireu què és.
1: Doncs però potser algú, que algú t'enviï un...
0: De Madrid, una rotonda, si
1: us plau. No, una sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
0: Podria ser, espero que
1: hi
0: sigui.
1: I si no, algú amb una impressora 3D...
0: Que ens el faci.
1: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme...
0: Podem demanar als de Merche que ho facin.
1: Però, sí,
0: i ho incorporem en el mercenatge. En fi,
1: en qualsevol cas.
0: El que volia explicar, que és molt important... Per aquest programa,
1: que tens un imant d'una nevera...
0: No, un imant d'una nevera, hòstia, no, seria fantàstic.
1: Vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
0: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercudres...
1: Ah, i dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
0: Sí, sí, sí, és una col·lecció.
1: Per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
0: Té categoria de col·lecció. Vale. D'imants
1: supercudres. Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
0: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
1: Cert.
0: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals
1: a veure,
0: que hi ha penjades
1: normals
0: a la meva nevera.
1: Qui no té un mosaic bizantí
0: penjat a casa seva,
1: a casa seva.
0: No?
1: A qui no li va gustar?
0: Doncs després d'aquesta petita falca.
1: Molt bé. I tot això anava
0: a parlar precisament d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art torreantic. Què tenen d'especial aquests mosaics?
1: Bueno, pues tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no?, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
0: Literalment.
1: Literalment, perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
0: Una puta cortina.
1: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a la mitjana, i la gent de la mitjana pues, no sabia fer les coses gaire, gaire bé, i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després, el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital. No? En aquest moment, penseu també que altres mosaics... o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
0: O no.
1: Ja en parlarem. O avui no, però ja un dia.
0: Vale.
1: Portem 550 i escaig programes en algun moment.
0: Haurem de parlar d'això.
1: Haurem de restar
0: els temes
1: al fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional, té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la prosquinesis, no, d'allò de genollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, no, aquests mosaics. No? És potser la primera vegada que podem veure en la Terra Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no, des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no, protocol... perquè us fa una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
0: Uf!
1: Hòstia, de cop, eh?
0: Bon salt.
1: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania... Jo els dic pel nom, perquè... Bueno,
0: hi ha confiança.
1: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt. Mira, potser, si no tenim imant de l'M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els lombards, quan els carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no, els carolingis, els otònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justinià i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
0: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
1: Aquesta és la gràcia, no van anar mai.
0: Fantàstic!
1: Ni a Ravenna, no van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'Església.
0: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
1: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
0: No. Però, volem Justinià i Teodora.
1: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, molta gent que va anar a Sant Vital no coneixien l'emperador, més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no, tenia clarament, no, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. Vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit paia mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns eclesiàstics arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna. No? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament. No? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: No, ets
1: arrià? No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs pues només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic o apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Oh, joder.
1: Joder, ah.
0: No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
0: ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de repartir.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica. Jugada mestra.
0: Mestríbula.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa.
1: Romans. Uh-huh. I, per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Oh,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entren accent a un nou jugador, els longobards, els futurs lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanten, nans italians, dient calzones. coses així. Ho fa nena a tothom. Els longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els lombards, no se'ls traurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, de la que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, nom fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al ver abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El grup municipal d'En Comú Podem presentarà una moció al ple d'octubre que demana al Departament de Drets Socials que habiliti un nou casal cívic i comunitari a Rubí abans de l'any 2029. La coalició alerta que el casal del carrer Magallanes ha quedat petit per donar resposta a l'envelliment de la població i a la creixent demanda d'activitats. En la proposta, el grup destaca que Rubí supera els 83.000 habitants i compta amb prop de 18.000 persones que tenen més de 60 anys, una xifra que representa més del 22% de la població local. Tot i aquesta dimensió, el municipi només disposa d'un casal cívic de la Generalitat, un espai amb gairebé 50 anys d'història que acull més de 70 activitats setmanals i acumula llistes d'espera. Des d'En Comú Podem critiquen, a més, la retallada en el projecte de reforma d'aquest antic centre de dia, que finalment només sumarà una sala de 45 metres quadrats per la gent gran. La línia R8 en parada a la nostra ciutat ha recuperat aquest dimecres al matí certa normalitat, segons ha informat Rodalies a través del seu compte a X. El servei s'està oferint en tot el recorregut de la línia, tot i que amb alguna afectació d'horari. Tot plegat després d'un matí de nou caòtic a totes les línies de Renfe per les conseqüències de les pluges dels darrers dies, però també per la decisió dels maquinistes de no fer circular els trens si no es podia garantir

0: El programa d'Esports del Migdia, els representants del Club de Patinatge Artístic de Rubí per una temporada que se'ls presenta d'una manera molt i molt positiva. Una jornada, la d'avui, en la qual encara hem de revisar un resultat en waterpolo masculí, derrota ahir a Terrassa per part del Club Natació Rubí 16-10, i també mirem cap als World Roller Games. Avui juguen els quarts de final la selecció absoluta femenina i la júnior masculina, en presència de jugadores i jugadors rubinencs.
1: De moment, això és tot pel que fa a la informació local. Tornem, com sempre, en una hora. I també podeu seguir informats a radiorubí.cat i a les nostres xarxes socials.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Hora 2026, això és l'enjoc.
2: Joc. Amb Martí González.

Dimecres 7 d'octubre, avui parlarem una mica de futbol, perquè ja ha acabat la llarga finestra de seleccions amb una nova victòria ahir de la selecció espanyola, 1-2, amb remuntada a Croàcia, en aquest cas amb dos gols de Mikel Merino i amb protagonisme també d'alguns dels jugadors de catalans i també del Barça. No va jugar, això sí, Roberto, el davanter de l'Espanyol, que va debutar jugant tot el partit dissabte passat contra la República Txeca. Però també parlarem molt de bàsquet. Ahir van debutar amb victòries en competició europea el Fiat Girona, que va jugar el seu primer partit de la seva història, com dèiem, en competició europea, amb victòria, en aquest cas contra el Dinamo de Bucarest, a la FIBA Europe Cup. També va guanyar a la Champions, en aquest cas, el Joventut, que ho va fer contra el Herzliya israelià. Avui serà el torn del Manresa, que juga, en aquest cas, a l'Eurocup masculina, segona jornada, la primera a casa, el primer partit a casa, al Nou Congost. Molt bàsquet, també waterpolo, perquè avui s'estrena la Champions el vigent campió, el Barceloneta, en aquest cas a Sèrbia, a la piscina del Nou Beograd. Ahir va guanyar, de fet, el Sabadell, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol acaba la llarga finestra de seleccions amb una nova victòria d'Espanya.
1: El combinat estatal amb 5 catalans i 5 jugadors del Barça a l'11 inicial va superar Croàcia, on també hi va jugar el porter blaugrana Livakovic, per 1-2 amb remuntada inclosa. A la segona meitat també va participar Fermín i l'extrem català del Liverpool, Víctor Muñoz. Espanya és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits de Nations League que ha jugat en aquesta finestra i obté el bitllet per als quarts de final.
0: D'altra banda, hi va tenir descans amb la seva selecció un altre jugador del Barça, l'anglès Anthony Gordon.
1: Anglaterra va tancar aquesta quarta jornada de Nations League amb una victòria per 3-0 contra la República Txeca. D'altra banda, un altre blaugrana, Marc Bernal, va jugar l'última mitja hora en la golejada de la selecció espanyola sub-21 7-1 contra Romania. També va tenir descans Xavi Espart.
0: El Barça, que ja es va estrenar a entrenar ahir amb la novetat de Frenkie de Jong.
1: El neerlandès va fer part de l'entrenament amb el grup per agafar ritme després de la lesió amb què va arribar del Mundial i li ha impedit debutar aquest curs amb el Barça. També van entrenar-se ahir els primers internacionals en tornar, l'alemany Adeyemi i l'egipci Hamza.
0: Aquest cap de setmana torna a la primera divisió masculina i ho fa divendres amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt pericú obre la 8a jornada a la Rosaleda aquest divendres contra el Màlaga. El Barça rebrà dissabte a la tarda al Camp Nou al Getafe.
0: En bàsquet, el Kitsanes Manresa afronta avui la segona jornada d'Eurocup masculina.
1: Els manresans s'estrenen a casa al Nou Congost en competició europea, rebent el Ratio Farm Ulm alemany. L'equip de Diego Campos vol refer la derrota de dissabte passat contra el Breogán. El duel a partir de 8:45 del vespre.
0: A l'Eurolliga masculina, el Barça rep divendres els Alguiris lituà en el primer dels 4 partits consecutius que tindran els blaugranes a casa, al Palau. Hi ha ahir victòries catalanes en les estrenes europees del Fiat Girona i també de l'Assisa Joventut.
1: Els gironins van estrenar-se amb victòria en el primer partit europeu de la història del club. L'equip de Moncho Fernández va guanyar 87-75 al Dinamo de Bucarest, el campió romanès, en la primera jornada de la FIBA Europe Cup.
0: I victòria també de la penya, com dèiem, en aquest cas a la Basketball Champions League.

0: Els verd i negres també van guanyar ahir, en aquest cas 86-75, a l'Olímpic de Badalona contra el Herzliya israelià. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la penya a la Lliga Challenge després que el partit de la primera jornada s'hagués d'ajornar aquest cap de setmana passat pel temporal de pluges. Les verd i negres s'estrenen contra el filial del València en un partit que començarà un quart de nou del vespre.
1: En handbol també va guanyar ahir en competició europea el Freiking Granollers.
0: Els vallesans es van imposar per 37-31 al Buseu romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que hi ha encara a la ciutat pels forts aiguats principalment d'aquest dilluns passat. Gran primera meitat de l'equip d'Antonio Rama, que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una mica el marcador després del descans.
1: En waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí cap a la defensa del títol de la Champions masculina.
0: Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa, ara fa uns dies s'estrenen aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A la mateixa hora, a 8:45, es jugarà l'altre partit del grup C amb el duel croat entre el Bladost i el Jadran Split.
1: I l'altre català d'aquesta Champions masculina, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro.
0: Victòria d'un 16-17 de l'equip sabadellenc a la piscina del Jadran Herceg Montenegri. Ahir també, per cert, es van jugar el Barcelona 22, Catalunya 7 i el Terrassa 16, Rubí 10, partits de Lliga a la divisió d'honor masculina i també un Sant Feliu 9, Mataró 22 de la femenina. Avui es disputen, de fet, dos partits més d'aquesta quarta jornada de divisió d'honor femenina. A 8:45, Horta-Terrassa i a 9:00, Catalunya-Sant Andreu.
1: I en hoquei patins, golejada de la selecció espanyola femenina ahir aquesta matinada, de fet, el Mundial d'Assumpció al Paraguai.
0: El combinat estatal amb 7 catalanes va superar per 7-1 l'Argentina en el duel de màxims aspirants al títol mundial i s'assegura les semifinals i el primer lloc del grup A quan encara li falta un partit contra Suïssa.
1: D'altra banda, també en aquests World Skate Games d'Assumpció repassem com els ha anat aquesta última jornada a la resta de catalans.
0: En hoquei línia, la selecció espanyola femenina amb 7 catalanes ha tancat la fase de grups en ple de victòries després de golejar l'Uruguai per 0-16. D'altra banda, la júnior masculina ha superat Nova Zelanda per 0-9 als vuitens de final i avui jugarà als quarts contra Colòmbia. En la modalitat street de patinet, Guifré Obradors ha estat 16è i avança a semifinals. I Lucas Caballero, en canvi, s'ha fet mal durant l'escalfament i no ha pogut competir. Finalment, els tres catalans de roller freestyle han accedit a semifinals. Carla Martín, 6è, Mary Muñoz, 7è i Àlex Fernández, també 7è.
1: I més enllà del Mundial, tornant a l'hoquei patins, acabem amb això, avui juga un partit de Lliga Catalana masculina.
0: Un duel pendent de la primera jornada entre l'Igualada i el Pons Lleida. Ahir es van disputar dos partits d'aquesta Lliga Catalana masculina, Lloret 1, Barça 6 i Caldes 3, Calafell 4. A la Lliga Catalana Femenina, aquest mateix cap de setmana, juga la final a 4, en aquest cas a Vigues i Riells. Les semifinals enfrontaran Cerdanyola i Voltregà d'una banda i Palau i Vigues i Riells de l'altra. El Palau avui té partit pendent de la tercera jornada contra el Mataró a 8:45 del vespre.

0: Dimecres 7 d'octubre, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina va tancar ahir la llarga finestra internacional amb una nova victòria 1-2 contra Croàcia, completant el ple al combinat estatal amb 4 catalans a l'11, més els blaugranes Pedri i Rodri, i l'entrada de la segona meitat de Fermín i de l'extrem de Liverpool, Víctor Muñoz, va acabar remuntant el gol inicial dels croats, amb el porter del Barça, Livakovic, jugant també tot el partit. Escoltem el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
1: Estoy orgulloso por muchos motivos de estos jugadores. Su empeño, su dedicación, su comportamiento, su actitud, su talento, todo. Pero es verdad que hoy era un partido que sabíamos que se iba a poner con esa actitud del rival, obviamente, no podía ser de otra manera. Pero lo hemos sabido entender también muy bien, no hemos vuelto la cara nunca, hemos buscado siempre seguir creciendo, dominar. El primer tiempo ha sido de hacer madurar al rival, hemos sufrido mucho porque, insisto, nos empujaban y se ha vuelto un partido muy duro. Pero el segundo tiempo, pues ya hemos tenido la calma de hacerle el desgastar mucho al rival, de generar ocasiones, de que aparezca Miquel Merino otra vez más.
0: No va tenir minuts ahir Roberto, el davanter de l'Espanyol, que dissabte havia jugat tot el partit en contra de la República Txeca en el seu debut amb l'absoluta. Pel que fa als del Barça, Olmo i Rodri van jugar 71 minuts, Lamine Yamal 78, acumulant gairebé 300 en els 4 partits amb la selecció, i Pedri 87, a més dels 25 minuts de Fermín en el tram final. Escoltem precisament Pedri sobre el partit d'ahir, la pèrdua de titularitat com a mínim indiscutible amb la selecció i el retorn al Barça.
2: Bueno, está claro que a mí me gusta jugar todos los partidos, pero al fin y al cabo hay muy buenos jugadores que ya están disponibles. El míster es el que decide, y si toca ser suplente pues está a intentar aportar desde el banquillo, y si toca ser titular pues va a salir con todo. Bueno, bien, ahora centrarnos en el club, ya acaba la selección hoy, y a centrarnos en el Barça, en dinámica del club y a seguir. El calendario siempre es duro, pero hay que recuperar como se pueda para los partidos que...
0: Com dèiem, ara es toca tornar amb els clubs, perquè després de 2 caps de setmana sense futbol a la primera divisió masculina, aquest divendres torna a la Lliga i ho fa amb el partit de l'Espanyol a Màlaga. El conjunt perico que vol tornar a guanyar després de l'aturada i de l'últim mal partit contra l'Elx per recuperar sensacions. Ahir en parlava en roda de premsa lateral, blanc i blau, Omar El Hilali.
3: Nosotros hemos ido trabajando como veníamos haciendo. Sí que es verdad que bueno, hemos hecho autocrítica, sabemos lo que veníamos haciendo mal y lo estamos corrigiendo, y a partir de ahí a pensar en Málaga y lo que te he dicho, lo que hemos hecho mal corregirlo y lo que hacemos bien pues potenciarlo. Como siempre, lo he visto como siempre, con muchas ganas, con mucha caña, que mete mucha caña, y bueno, como te he dicho, con ganas tanto él como nosotros de revertir la situación, de ganar este viernes, y a partir de ahí, bueno, seguro que ganando todo cambia.
0: Un Omar que, com sentíem, va tornar a elogiar l'entrenador Manolo González i va assegurar que la plantilla està al seu costat.
3: Nosotros siempre hemos estado al lado del proyecto, al lado del entrenador, al lado de todo el mundo. Somos, creo que, un equipo, creo que de estos años, el mejor vestuario que he tenido. Y bueno, tenemos muchas ganas de revertir la situación. El fútbol ganando un partido te cambia todo por completo. Ganas el viernes y bueno, luego lo que ha pasado, la gente ya ha subido un poquito. Pero ya te digo, nosotros enfocados en el partido a partido, el día a día, y a partir de ahí, ganar el Málaga, que creo que nos irá muy bien.
0: Aquest Màlaga-Espanyol obrirà divendres a les 9, la 8a jornada de Lliga a la primera divisió masculina. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe. I en categoria femenina ara tenim aturada de seleccions. La selecció espanyola, amb 5 catalans i finalment 4 jugadores del Barça, després de les que han abandonat la concentració amb molèsties, jugadors amistosos de preparació per al Mundial de l'any vinent, ho farà als Estats Units. Ahir en va parlar en roda de premsa la capitana de la selecció, una de les blaugranes, Irene Paredes.
4: Son dos encuentros que son amistosos, pero lo tomamos como si el Mundial empezara aquí, ¿no? Queremos llegar totalmente preparadas al Mundial. Estos partidos son de los que preparan por el rival, pero también por el contexto. Ahora estamos en un momento en el que somos ranking número 1, ellas están segundas. Nosotras somos las actuales campeonas del mundo, ellas de los Juegos Olímpicos. Pues bueno, yo creo que será uno de los partidos más esperados. A nosotras nos va a servir mucho. Solo les hemos ganado una vez. Somos muy, muy competitivas. Queremos ganarles. Sabemos que será muy difícil. Juegan en casa.
0: Aquests dos amistosos seran dissabte i la matinada de dimarts a dimecres. Parlem ara de bàsquet. Ahir, doble victòria catalana en competició europea. Ara en parlem, però avui és el torn del Quitzanes Manresa, que té la segona jornada d'Eurocup masculina i el primer partit a casa, el Nou Congost. Els vegencs reben en Ratiofar Mulm, alemany. Escoltem l'entrenador assistent del Manresa, Nacho Juan.
5: Concienciados, mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza. Para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Nosotros, en la Eurocup, no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo y generar confianza en el grupo.
0: Avui a 8:45 del vespre, aquest Manresa-Ulm. Ahir, victòria escondent de la Penya, ara en parlem, i del Fiat Girona, que va jugar el primer partit europeu de la història del club i va aconseguir guanyar-lo. 87-75 contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. El conjunt gironí lidera momentàniament el grup B en aquesta FIBA Europe Cup. D'altra banda, la Sisa Joventut, com dèiem, també va guanyar ahir, en aquest cas 86-75, a l'Olímpic de Badalona contra el Herzliya israelià. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
6: La Sisa Joventut va debutar ahir a Europa en victòria contra el BNI israelià per 86-75 en un partit sense història. Els verdinegres van agafar 9 punts de renda ja al descans després de la sorpresa inicial quan els israelians, amb 4 triples seguits, van agafar 8 punts de diferència als primers 5 minuts. Però els de Dani Miret van reaccionar ràpid i amb la Provítola anotant juntament amb Virgander i Sulejmanovic, el millor del maig amb 20 punts, van aconseguir redreçar la situació i tenir el partit sempre controlat. El tècnic de la penya, Dani Miret, explicava que a l'equip li falta ritme.
7: Les rotacions que hem fet avui són, evidentment, buscant pics d'energia més alts. Penso que encara estem lluny del nostre nivell de ritme, de to físic, i el que hem de fer doncs, és sumar gent que ens reporti realment aquesta solidesa. Dominar més el ritme del partit i dominar més i ser més agressius i més perillosos.
6: Abans del maig es va plantejar la suspensió del partit, igual que dissabte contra el Morabanc Andorra, perquè van saltar les S-Alarm per fortes pluges. Però el partit es va jugar amb 2.800 espectadors a les graderies. El pròxim partit a Europa serà d'aquí a 15 dies, també al Palau Olímpic, contra el Telekom Bonn Alemany.
0: Gràcies, Ferran. Per cert, aquesta en categoria femenina, avui debuta la penya a la Lliga Challenge, després que el partit de la primera jornada s'hagués d'ajornar aquest cap de setmana passat pel temporal de pluges. Les verdinegres s'estrenen contra el filial del València en un partit que començarà a 8:45 del vespre. I en handbol també va guanyar ahir en competició europea el Freking Granollers, que s'ha imposat 37-31 al Busau romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports. Una mica estrany per la situació a la que hi ha encara la capital vallesana pels forts aiguats, principalment, que van caure aquest dilluns passat. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
8: Amb el Palau d'Esports de Granollers totalment buit per les restriccions aplicades per la situació meteorològica, l'equip vallesà ha superat amb marge el Busau romanès. Els d'Antonio Rama han trobat a faltar l'escalfor del públic, que ben segur hauria gaudit d'un gran joc mostrat pels granollerins. Ja a la primera meitat, el Freikin, mitjançant una gran defensa acompanyada de les aturades de Pau Paniti, ha provocat que al descans l'equip vallesà disposés d'una diferència de 9 gols. Aquest és Antonio Rama, l'entrenador del Freikin Balonmano Granollers.
9: Va, raro. És estrany perquè quan crides tu i et sents només a tu, no? I es veu aquesta fredor, no? Que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. I segur que amb el Palau, doncs, com estem acostumats a tenir els partits d'Europa, doncs aquesta segona part ens haguessin apretat més i haguéssim empuixat una miqueta més per no perdre aquest parcial.
8: A la represa, els locals han mantingut la intensitat i han dominat el ritme de partit. Un enfrontament que, malgrat disputar-se en condicions atípiques, ha acabat amb els primers 2 punts pel Freikin Balonmano Granollers.
0: Gràcies, Arnau. I acabem amb beisbol. No, encara no acabem. Ara parlem de la CIBA Beisbol perquè la selecció espanyola masculina, farcida de catalans, es prepara aquests dies a casa nostra i aquest mateix migdia ha jugat un partit amistós contra França a Barcelona, Montjuïc. Allà hi tenim el company de Cugat Media, Joan García, amb protagonistes. Joan, bon dia.
10: Molt bon dia, Martí. Doncs, efectivament, ens trobem des de l'estadi Carlos Pérez de Rozas, aquí a Montjuïc, on la selecció espanyola que prepara aquesta participació en aquest torneig que buscarà classificar-se per la prèvia dels Jocs Olímpics. I estem aquí amb el seleccionador espanyol. Acaben de derrotar a França per 6-1. És el Marvin Benard. Marvin, buenos días.
11: Buenos días, buenos días.
10: Bueno, explícanos un poquito. Hoy, victoria, estáis preparando esta competición donde, bueno, hay que quedar entre los dos primeros para poder acceder a esa fase previa a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo es a los chicos?
11: Mira, como te dije anteriormente, que a mí me encanta el equipo que tenemos. Yo siempre me gusta mantener un equipo suelto, entonces yo bromeo mucho con ellos, pero también hay una línea que no se cruza en el sentido de que se bromea demasiado. Me encanta los veteranos que tenemos porque ellos son de esos que entienden la diferencia en estar bromeando y cuando se tiene que trabajar. Entonces, cuando se mantiene el equipo suelto, ellos te entregan, se entregan y juegan muy bien.
10: ¿Qué hace alguien de Nicaragua aquí? Ex jugador profesional de los Estados Unidos de béisbol, ¿no?
11: Bueno, mira, yo me retiré, yo estaba con los Gigantes de San Francisco en la Grande Liga de 95 al 2003 y después tuve mucho surgía terminé con 9 cirugías, entonces andaba aquí hace 2 años haciendo clínica con la asociación de alumnos de la Major League Baseball y conocí a Eric y hablando de un día al otro me llamó Víctor, que es el coordinador de nosotros, preguntando que si conocía a alguien que tiene experiencia de manager pero no está afiliado a ninguna organización.
12: Y aquí entonces, estás, ¿no?
11: Aquí estoy.
12: ¿Sueño Juegos Olímpicos?
11: Claro, claro. O sea que no es cualquiera que tiene la oportunidad de hacer algo así. Y no, yo creo que nosotros tenemos una buena puerta, una buena ventana para entrar a eso con la clasificatoria. Entonces, mucho ánimo para eso.
12: Muy bien, pues muchas gracias.
11: Gracias a ti.
12: Doncs jo, escolta, Martí, primer seleccionador i ara un jugador, és català, juga a Bolonia, a Itàlia, és el Marc Civit. Marc, explica'ns una miqueta, jugar aquí a casa, fase prèvia, l'objectiu és clar, quedar entre els dos primers i anar a la fase prèvia als Jocs Olímpics, no?
13: Sí, és un moment molt important per nosaltres, tant per l'equip com a la federació, com al país, i tenir un event d'aquesta magnitud aquí a casa és increïble, i poder jugar a la selecció espanyola. Segur que al final és el que busquem des que comencem a jugar i tenir aquesta oportunitat aquí a les mans, a casa, finalment és algú que no volem deixar escapar.
12: Fa molts anys que la selecció espanyola no juga als Jocs Olímpics, de fet des de Barcelona 92 com a organitzador, sí que és veritat que fa 2 anys veu cada campions d'Europa. Una mica quina és la teva trajectòria i si aquest somni de jugar a Los Angeles és factible?
13: Bueno, jo soc professional des de fa 9 anys, vaig jugar als Estats Units, ara des de fa 4 anys jugo a Itàlia. I sí, per mi especialment els Jocs Olímpics són molt importants perquè bueno, el meu pare va jugar al 92, llavors sempre ha quedat a la família aquesta història de que els Jocs Olímpics és el més gran que hi ha, més que el Clàssic Mundial, que aquella època no hi era. Però sí, el Joc Olímpic per mi és l'objectiu més gran que tinc com jugador.
12: Molt bé, doncs molta sort. Primer aquí a Barcelona, després Japó, Taiwan, que serà la segona seu, però primer cal superar aquesta porta d'aquí a Barcelona. Marc, amb tota la sort del món i que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies.
12: Doncs res, Martí, ja has escoltat a un fill d'un exjugador català que va jugar als Jocs Olímpics aquí, és el Marc Civit, i bé, aquest cap de setmana a Espanya, que tindrà de rivals a Colòmbia, a Itàlia i també tindrà davant Alemanya, veurem si poden quedar entre els dos primers i d'aquesta manera accedir a aquesta fase prèvia dels Jocs Olímpics.
0: Gràcies, Joan. I acabem així, ara sí, Montcaí Patins. Avui es juga un partit de Lliga Catalana masculina pendent de la primera jornada entre l'Igualada i el Pons Lleida. Ua, ulli de ràdio, Sergi Guiu.
14: Després de la patacada del passat cap de setmana a la pista del Noi, on el Pons Lleida va perdre 5-0, el conjunt de la capital del Sirià disputa el tercer partit de la fase de grups de la Lliga Catalana, conscient que la classificació per la final a 4 és feina complicada i que en aquest sentit l'equip s'ha de centrar en recuperar sensacions perdudes en l'anterior partit. Ho explicava l'entrenador Carlos Cortijo.
15: Sí, venimos con asimilando conceptos y el otro día como que un poco nos caímos. Pues venga, a ver si conseguimos recuperar todas estas sensaciones positivas y hacer un partido completo. Estamos en el proceso de pretemporada, cierto que es una competición como la Liga Catalana, pero bueno, en este momento y viendo el partido del otro día, más queremos centrarnos en nosotros, en nuestro juego, más que en el rival, que al final el rival ya sabemos toda la envergadura que tiene. Vamos a ir allí con ilusión, con ambición, a ver si hacemos un buen partido y podernos volver con buenas sensaciones.
14: L'enfrontament donarà el tret de sortida avui a 8:45 de la nit a Les Comes.
0: Gràcies, Sergi. I dos resultats d'ahir d'aquesta Lliga Catalana masculina. El Lloret 1, Barça 6 i el Caldes 3, Calafell 4. Ràdio Vallvé i Toni Cancino.
16: Victòria ajustada del Calafell de Menorquina al camp del Caldes per 3-4. El conjunt del Baix Penedès ha portat sempre la iniciativa i s'ha posat fins a 1-4 al marcador. El Caldes ha retallat diferències però ha estat a les acaballes del partit. L'entrenador visitant, Guillem Cabestany, diu que surt content pel resultat final, tot i les baixes importants de l'equip.
17: Doncs el partit d'ahir estem relativament contents. Tot i ser un partit de pretemporada de Lliga Catalana, que no és la competició més important, la situació amb 4 baixes del primer equip i 2 baixes del segon equip ens va posar molt a prova i, per tant, entenem que va ser una situació bastant especial. L'equip va donar bastant bon nivell, ens van ajudar molt els jugadors joves del segon equip i, per tant, li traiem conclusions positives i sortim bastant contents.
16: Així doncs, dissabte partiràs al Joan Ortoll davant el Reus. on ha de sortir al primer lloc de la classificació per la Final Four.
0: Gràcies, Toni. Aquest cap de setmana s'ha completat aquesta fase de grups de la Lliga Catalana Masculina per definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre a Santa Perpètua de Mogoda. A la Lliga Catalana Femenina, per cert, aquest mateix cap de setmana ja tenim la final a 4, que juga Bigues i Riells. Les semifinals enfronten Cerdanyola i Voltregà d'una banda, Palau i Bigues i Riells de l'altra, el Palau que avui té partit pendent de la tercera jornada contra el Mataró a 8:45 del vespre. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: L'exploració durà.

Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4. Hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977, i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986, va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.

Dimecres 7 d'octubre, programa avui molt poliesportiu, amb molt bàsquet, amb competició europea per al Manresa avui i victòries ahir del Girona i de la Penya. Champions masculina de waterpolo, avui s'estrena el Barceloneta, ahir va guanyar també el Sabadell, i European League masculina d'handbol, amb victòria ahir del Granollers, hoquei patins, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol acaba la llarga finestra de seleccions amb una nova victòria d'Espanya.
1: El combinat estatal, amb 5 catalans i 5 jugadors del Barça, a l'11 inicial va superar Croàcia, on també hi va jugar el porter blaugrana Livakovic, per 1-2, amb remuntada inclosa. A la segona meitat també va participar Fermín i l'extrem català al Liverpool, Víctor Muñoz. Espanya és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits de la Nations League que ha jugat en aquesta finestra i obté bitllet directe per als quarts de final.
0: D'altra banda, hi va tenir descans amb la seva selecció un altre jugador del Barça, l'anglès Anthony Gordon.
1: Anglaterra va tancar aquesta quarta jornada de Nations League amb una victòria per 3-0 contra la República Txeca. D'altra banda, una altra blaugrana, Marc Bernal, va jugar l'última mitja hora en la golejada de la selecció espanyola sub-21, 7-1 contra Romania. També va tenir descans Xavi Espar.
0: El Barça ja es va entrenar ahir amb la novetat de Frenkie de Jong.
1: El neerlandès va fer part de l'entrenament amb el grup per agafar ritme després de la lesió amb què va arribar del Mundial i li ha evitat debutar de moment aquest curs amb el Barça. També van entrenar-se ahir els primers internacionals en arribar, l'alemany Adeyemi i l'egipci Hamza.
0: Aquest cap de setmana torna a la primera divisió masculina i ho fa divendres amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt perico obté obra, volíem dir, la 8a jornada a la Rosaleda, que divendres a les 9 del vespre. El Barça rebrà dissabte a la tarda al Camp Nou al Getafe.
0: En bàsquet, el Quinzanes Manresa afronta avui la segona jornada d'Eurocup masculina.
1: Els manresans s'estrenen a casa el nou Congost en competició europea, rebent el Ratio Farm Ulm alemany. L'equip de Diego Campos vol refer de la derrota dissabte passat contra el Berogán. El duel a partir de 8:45 del vespre.
0: A l'Eurolliga masculina, per cert, el Barça rep divendres els Alguiris lituans, el primer partit dels 4 que ha de disputar seguits a casa, al Palau, i ahir victòries catalanes en les estrenes europees del Fiat Girona i de la Sisa Joventut.
1: Els gironins van estrenar-se amb victòria en el primer partit europeu de la història del club. L'equip de Moncho Fernández va guanyar 87-75 al Dinamo Bucarest, el campió romanès en la primera jornada de la FIBA Europe Cup.
0: I victòria també ahir de la penya, en aquest cas a la Basketball Champions League.
1: Els verdinegres també van guanyar ahir, en aquest cas, 86-75 a l'Olímpic de Badalona contra el Seirilla israelià. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la penya a la Lliga Challenge després que el partit de la primera jornada s'hagués de jornar aquest cap de setmana passat pel temporal de pluja. Les verdinegres s'estrenen contra el filial del València en un partit que començarà a 8:15 del vespre.
0: En handbol també va guanyar ahir en competició europea el Freaking Granollers.
1: Els vallesans es van imposar 37-31 al Busau romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que hi ha encara a la ciutat pels forts aiguats principalment d'aquest dilluns. Gran primera meitat de l'equip d'Antonio Rama, que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una miqueta al marcador després del descans.
0: En waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí per a la defensa del títol de la Champions masculina.
1: Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa, ara fa uns dies, s'estrena aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A la mateixa hora, 8:45, es jugarà l'altre partit del grup C amb el duel croat entre el Ladost i el Jadran Split.
0: I l'altre català d'aquesta Champions, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro.
1: Victòria d'un 16-17 de l'equip sabadellenc a la piscina del Jadran Hercec Montenegrí. Ahir també, per cert, es van jugar el Barcelona 22, Catalunya 7 i el Terrassa 16, Rubí 10. Partits de Lliga, la divisió d'honor masculina i també un Sant Feliu 9, Mataró 22 de la femenina. Avui es disputen, de fet, dos partits més d'aquesta quarta jornada de divisió d'honor femenina. A 8:45, Horta-Terrassa, i a les 9, Catalunya-Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, golejada de la selecció espanyola femenina ahir al Mundial d'Assumpció, al Paraguai.
1: El combinat estatal, amb 7 catalanes, va superar 7-1 l'Argentina en el duel de màxims aspirants al títol mundial i s'assegura les semis i el primer lloc del grup A, quan encara li falta un partit contra Suïssa.
0: D'altra banda, també en aquests World Skate Games, ja ho direm, d'Assumpció, repassem com els ha anat aquesta última jornada la resta de catalans.
1: Doncs un resum ràpid, Martí, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, amb 7 catalanes, a tancar la fase de grups en ple de victòries després de golejar l'Uruguai 16-0. D'altra banda, la júnior masculina supera Nova Zelanda per 0-9 als vuitens de final i avui jugarà els quarts contra Colòmbia. A la modalitat street de patinet, Guifré Obradors ha estat 7è i avança semis i Lucas Caballero, en canvi, s'ha fet mal durant l'escalfament i no ha pogut competir. Finalment, els tres catalans de roller freestyle han accedit a semis. Carla Martín, 6a, Meri Muñoz, 7a i Àlex Fernández, 7è.
0: I més enllà del Mundial, tornant a l'hoquei patins, acabem amb això, avui juga un partit de Lliga Catalana Masculina.
1: Un duel pendent de la primera jornada entre Igualada i el Pont Lleida. Ahir es van disputar dos partits d'aquesta Lliga Catalana Masculina. Lloret 1, Barça 6, Caldes 3, Calafell 4. A la Lliga Catalana Femenina, aquest mateix cap de setmana es juga la final a 4, en aquest cas a Vigues i Riells. Les semis s'enfrontaran Cerdanyola i Voltregà d'una banda i Palau i Vigues de l'altra. El Palau avui té partit pendent de la tercera jornada contra el Mataró a 9:15 del vespre.

0: Dimecres 7 d'octubre, 6 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina va tancar ahir la llarga finestra internacional amb una nova victòria 1-2 contra Croàcia, completant el ple al comiat estatal amb 4 catalans a l'11, a més dels Blorenes, 5 catalans a l'11, volíem dir, a més dels Blorenes Pedri i Rodri, i l'entrada a la segona meitat de Fermín i de l'extrem de Liverpool Víctor Muñoz va acabar remuntant el gol inicial dels croats, on també hi va jugar el porter del Barça, Livakovic, tot el partit. Escoltem el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
1: No nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar, pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no, pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando, hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía. Así que ese es todavía nuestro objetivo, seguir haciendo, creciendo como equipo y conseguir metas, todas las metas que nos pongamos por delante.
0: No va tenir minuts ahir Roberto, el davanter de l'Espanyol, que dissabte havia jugat tot el partit en la República Txeca en el seu debut amb l'absoluta. Pel que fa als jugadors del Barça, Olmo i Rodri van jugar 71 minuts, Lamine Yamal 78, acumulant-me gairebé 300 en els 4 partits amb la selecció en 10 dies, i Pedri 87, a més dels 25 de Fermín en el tram final. Escoltem també un altre dels catalans, a lateral del Real Madrid, Marco Corella.
2: Yo creo que lo más importante ha sido la reacción del equipo. También un toque de atención, ¿no? Que si salimos relajados cualquier equipo nos puede hacer daño, y al final 3 puntos más clasificados y otro partido más sin perder.
3: Me ha servido para desconectar, para seguir preparando también 3 partidos para seguir cogiendo ritmo y bueno, con ganas de volver al equipo, de volver a la rutina y sobre todo de seguir en una buena dinámica y conseguir victoria.
0: Com dèiem, ara ja toca tornar amb els clubs, perquè després de 2 caps de setmana sense futbol a la primera divisió masculina, aquest divendres torna a la Lliga i ho fa amb el partit de l'Espanyol a Màlaga, el conjunt perico que vol tornar a guanyar després de l'aturada i de l'últim mal partit contra l'Elx per recuperar sensacions. Ahir en parlava en roda de premsa el lateral blanquiblau Omar El Hilali, que va defensar un cop més el seu entrenador, Manuel González.
4: Eso se siente, al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. A partir de ahí estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros, siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Y luego, bueno, creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero y la verdad que estamos muy contentos con él.
0: Un Omar que, més enllà d'això, també va parlar de la competitivitat a la seva posició, a lateral dret, amb el debut ja d'Andoni Gorosabel, un dels nouvinguts aquest any, i els bons minuts també del jove del planter, José Ángel.
4: Siempre es bueno que se sume gente a la causa. Ya sabemos la trayectoria que tiene Andoni. Luego José Ángel, bueno, también es un chico que tiene mucho nivel y a partir de ahí, ya te digo, competir al máximo y el míster pues que cada semana decida quién tiene que jugar.
0: Aquest Màlaga espanyol obrirà divendres a les 9 la 8a jornada de primera divisió. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe. I en categoria femenina ara tenim aturada les seleccions. La selecció espanyola amb 5 catalanes i finalment 4 jugadores del Barça de moment, després de les que han abandonat la concentració amb molèsties, juga 2 amistosos de preparació per al Mundial de l'any vinent als Estats Units. Ahir en va parlar en roda de premsa la capitana de la selecció, una de les blaugranes, la central Irene Paredes.
5: Pocas pruebas mejores existen. Es verdad que bueno, que hay que mirar el momento de temporada, que no hay nada definitivo, que contamos con algunas bajas, ojalá se recuperen pronto y que para el momento final podamos estar las jugadoras todas en buenas condiciones para que Sonia pueda seleccionar a las que considere necesarias, pero evidentemente es un partido que nos va a exigir mucho, que vamos a tener que hacer las cosas muy muy bien para competirlo y ojalá ganarlo.
0: Paredes aquí també li van preguntar per 2 companyes seves al Barça, Cata Coll, que no va arribar a viatjar per unes molèsties musculars, tot i que estava convocada, i Clàudia Pina, que està en un gran moment de forma, com ho demostren els 4 gols en 45 minuts que va fer diumenge passat contra el Madrid, però que també arrossega molèsties.
5: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando, ojalá se pueda quedar, señal de que está bien, está en un estado de forma pues, que no sé si se puede mejorar, ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
0: Aquests 2 amistosos seran dissabte i la matinada de dimarts a dimecres. I encara en futbol, un apunt, en competició de clubs, continua la indignació al Terrassa per la suspensió del partit d'aquest diumenge contra el Girona B. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, en Micro Magosa.
6: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se. 74 hores després, només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, ahir doble victòria catalana en competició europea. Ara en parlem, però avui és el torn del Quitzanes Manresa, que té la segona jornada d'Eurocup masculina i el primer partit a casa, al Nou Congost. Els vegencs reben el Ratio Far Mulm, Alemanya, 8:45 del vespre. La breve és de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Quitzanes Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
8: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
7: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
0: Gràcies, Jordi. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep divendres els Žalgiris Lituan, el primer dels quatre partits consecutius que tindran els blaugranes a casa al Palau. I ahir, victòries, com dèiem, de la Penya, ara en parlem, i també del FIAC Girona, que va jugar el primer partit europeu de la seva història, de la història del club, i va aconseguir guanyar-lo 87-75 contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. En parlava l'entrenador Moncho Fernández.
9: Hem estat el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs molt contents de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea, i tinc que ser coherent. El bàsquet no ha estat superbrillant, però sí l'esforç. I quan demanes esforç i l'equip et dona esforç, hi ha que estar feliç, ho estic.
0: El conjunt gironí lidera momentàniament el grup B en aquesta FIBA Europe Cup. D'altra banda, la sisa joventut també va guanyar ahir, en aquest cas 86-75, a l'Olímpic de Badalona contra el Herzliya israelià. Avui s'ha de jugar un altre partit del grup H entre el Bonn alemany i el Porto. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la Penya també a la Lliga Challenge, en aquest cas, segona categoria estatal del bàsquet femení, després que el partit de la primera jornada s'hagués d'ajornar aquest que passava passat pel temporal de pluges. Les verdinegres estrenen contra el filial del València a 8:45 del vespre. I tornant a la categoria masculina, l'Ilerna Lleida ja treballa perquè els errors acumulats en l'últim minut de partit contra el Sant Pau de Burgos d'aquest diumenge, en parlàvem ahir i també dilluns, no es tornin a repetir. Guaulla de Ràdio, Sergi Guiu.
10: Sense cap mena de dubte, el darrer minut del partit entre l'Ilerna Lleida i el Sant Pablo Burgos ha estat el moment que s'ha quedat a la retina de l'entorn bordeus i el protagonista en l'anàlisi intern que s'ha fet al vestidor en aquest inici de setmana. Un seguit d'errors encadenats i una sensació de baixar els braços van portar l'Ilerna Lleida a perdre en el debut a l'Espai Fruita Barris. Ha preguntat per aquest darrer minut i per les conclusions que n'ha extret l'equip. El jugador Dani García ens ha respost això.
11: Bueno, jo penso que aquest darrer minut va ser fruit de la frustració, no?, de perdre, d'anar perdent i bueno, de fer uns últims minuts que el Burgos es va posar per davant, però bueno, ja ho hem parlat, som conscients de la importància que té els 40 minuts del partit i de l'average també, no? Hem parlat de l'average amb els altres equips, que és importantíssim i no tornarà a passar, però bueno, hem après de l'acció i ja, no, a seguir el pròxim partit, ja hem de pensar-hi.
10: Tot i que el vestidor no m'ha gastat molest per no haver estrenat el curs al barri Sonora en Victòria, un dels missatges que han transmès aquest dimecres és el de mantenir la calma i tenir clar que tot plegat acaba de començar.
0: Gràcies, Sergi. En handbola també va guanyar ahir en competició europea el Freaking Granollers, que s'ha imposat 37-31 al Busau Romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que encara hi ha a la capital vallesana pels forts aiguats principalment de dilluns. Gran primera meitat a l'equip d'Antonio Rama, que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una mica el marcador després del descans. En parlava precisament Rama.
12: Raro, és estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no? I es veu aquesta fredor, no? Que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. Sí que és veritat que la primera part ha sigut, penso que, excel·lent, i segur que amb el palau, doncs, com estem acostumats a tenir els partits d'Europa, doncs aquesta segona part ens haguessin apretat més i haguéssim empujat una miqueta més per no perdre aquest parcial. Però bueno, també s'ha de ser realista, és un equip que és capaç d'aixecar partits i de fer les coses molt bé, i supercontent per aquests dos primers punts.
0: Primers dos punts per la Granollers a la European League masculina per quedar-se segon del grup E, per darrere del Flensburg alemany, que hi va tornar a guanyar, en aquest cas, l'Agua Santas milanesa portuguès. I en waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí per a la defensa del títol de la Champions masculina. Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa fa uns dies, s'estrenen aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A 8:45, a la mateixa hora, jugarà l'altre partit del grup C amb el duet croat entre el Mladost i el Jadran Split. I l'altre català d'aquesta Champions, el masculina, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro, a la piscina del Jadran Herzeg, 16-17. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
13: Bon dia. El club va sortir més viu a Montenegro, però del 3-6 es va passar al 8-6 en un 3 i no res. Al final van decidir 3 gols consecutius, 2 de Costa Berca i un de Rafa Vergara en poc més d'un minut. També un últim xut sobre la botzina del Jadran, en què la pilota es va estavellar al travesser i no va creuar sencera la línia imaginària de la porteria de Dolorrio. Sergi Cabanes, autor de 3 dianes, destacava la força del col·lectiu per endur-se 3 punts molt valuosos.
14: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit, crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat, ens hem agafat a aquesta distància de 2 i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit treure el resultat.
13: L'Astralpool arrenca segon del grup A després que l'Olympiacos no tingués problemes per golejar a domicili el Vaspo Hannover per 10-17. Precisament, el conjunt alemany serà el següent rival en l'estrena a Can Llong del dia 27.
0: Gràcies, Pau. I en hoquei patins, avui juga un partit de Lliga Catalana masculina. Pendent de la primera jornada, entre l'Igualada i el Pons Lleida, 2 resultats d'ahir d'aquesta Lliga Catalana masculina. Lloret 1, Barça 6 i Caldes 3, Calafell 4. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
15: Això mateix, el Calafell es va avançar al minut 13, però el Caldes va respondre de seguida amb l'1-1 al minut 15. A partir d'aquí, els visitants van posar la directa i van sentenciar el primer tram del partit amb 3 gols entre els minuts 25 i 35, que van deixar el marcador en un 1-4 molt complicat per als calderins. La reacció local va arribar a la represa, amb 2 gols als minuts 43 i 49. Tot i això, no van ser suficients i van acabar deixant el partit en el 3-4 definitiu. De les sensacions que deixa el partit i del que ha de millorar l'equip, en parla Pau Cardona, un dels jugadors que s'ha incorporat aquest any del filial a la primera plantilla de Rec amb la Sara.
16: Tot i que el resultat no va ser el que volíem, crec que vam fer un pas endavant respecte al partit contra el Reus. Durant la setmana vam treballar alguns dels errors que havien comès contra el Reus. Crec que aquest cop vam estar molt més sòlids en aquests aspectes. Encara tenim moments en què una baixada de nivell, i que això contra equips d'aquest nivell ho acabes pagant.
15: Amb aquesta derrota, doncs, el Rèquem es queda amb 0 punts i fora de la final a 4. Tot i això, els calderins encara tenen pendent un últim partit de grup contra el Massanet.
0: Gràcies, Òscar. I en tenis taula, aquest cap de setmana passat va començar la competició de la Superdivisió. Ara en parlàvem la setmana passada amb 3 equips catalans de la masculina, 2 de la femenina, un d'ells el Girbau Vic, que es va estrenar amb derrota clara 4-1, això és enganyosa, a Linares. Ràdio Vic, Pep Portet.
17: El Girbau Vic, tenis taula de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula, va començar divendres passat la temporada amb una derrota per 4-1 al local de joc del Clíniques Linares. Gaby Feher davant Julia Martín va sumar l'únic punt biguetà, mentre Sílvia Coll perdia per 3-1 davant la tailandesa Wang Wissa i Camila Moscoso queia per 3-2 davant Roxana Istrate. Aquest maig va ser clau, ja que la biguetana va aixecar un 2-0 en contra per disposar de 4 pilotes de partit, però va caure per 16-14 al cinquè joc, en una jugada polèmica amb un punt amb empat a 14 on va aixecar la mà i no es va parar el punt. Aquest punt va ser clau i una victòria biguetana obria el camí dels punts, però les derrotes de Sílvia Coll amb Istrate per 3-1 i de Feher amb Wang Wissa per un ajustat 3-2 van deixar el 4-1 definitiu. Gaby Feher valora aquest maig.
18: El partit contra Linares, l'alineació no ens va sortir com volíem i també els dos partits que van ser 3-2 van anar per l'altre costat, van tenir una mica més de sort i nosaltres vam donar tot, vam lluitar, però aquesta vegada la sort va acompanyar a elles. També és veritat que nosaltres vam anar amb dos nacionals, que el club aposta per les joves jugadores i això, vulguis o no, en partits així, quan hi ha dues estrangeres en un altre equip, doncs sí, es nota. Però estan jugant molt bé les dues, estan entrenant a tope, millorant cada dia i els resultats ja estic segura que ja ens sortiran, ja que som un equip i sempre lluitem. Ara toca mirar endavant pels propers partits.
17: Ara les biguetanes no tornen a jugar fins al proper 23 d'octubre, en què rebran a casa el Sanse.
0: Gràcies, Pep. El partit de la Miró Ganxet es va suspendre per les condicions meteorològiques, per la impossibilitat de viatge, i a la Superdivisió masculina, desfeta del Borges a 4-1 a Santiago i de l'Hospitalet 2-4 contra Linares. L'únic que va començar guanyant dels catalans va ser l'Olot 2-4 a Alacant. Olot FM, el Lluc Coll de Carrera.
19: El club tenis taula Olot s'ha estrenat a Superdivisió aquesta temporada 2026-2027. El club olotí té clar que l'objectiu per aquesta temporada, tot i que és complicat, és aconseguir igualar o superar el curs passat. Aquest divendres, Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost tornaven a viatjar junts per jugar el primer enfrontament de la temporada, contra un rival que és un dels favorits per quedar a la part alta. El resultat final ha estat de 2-4 amb una victòria per Rafa de las Heras i Damien Provost i dues victòries per Pantoja. El tècnic Marc Costa explica que és una victòria important per començar la temporada de la millor manera possible.
20: És primer partit de la temporada, hem guanyat 4-2 a un camp complicadíssim que segurament hi puntuaran molt pocs equips. Hem començat 3-0, fantàstic, jugant increïblement bé dels millors partits que hem començat des que estem en aquesta categoria. Després, bueno, ells també tenen un molt bon equip, s'han posat 3-2, però penso que l'últim punt amb Milan Pantoja ha jugat increïble, ha jugat molt i molt bé, ha estat en tot moment a la taula i 3-1, per un total de 4-2 a casa, doncs primer partit de Lliga, primera victòria fora, que és importantíssim de no saber guanyar.
19: L'Olot ha imposat una superioritat important en els primers partits, tot i que un 3-0 ja semblava tot fet, finalment Tobias Rasmussen ha guanyat a De las Heras i Albert Torrillo ha retallat distàncies en Provost. Finalment, el mateix Pantoja és qui ha tancat amb la victòria amb un 3-1 en el seu partit contra Humberto Manjani.
21: Bueno, la verdad que el sabor de boca ha sido inmejorable y hemos conseguido la primera victoria de la temporada. 4-2 ante Alicante, la verdad que el equipo muy contento. Mira, a seguir quedando calla.
19: Ara el club tenis Olot haurà d'esperar fins a finals d'octubre per jugar el seu primer partit a casa contra l'Atlético San Sebastián.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aima Antric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà, que serà dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
3: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
2: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
5: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
4: A peu de camp. Tots fem esport.
6: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
7: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
6: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimecres, és 7 d'octubre, un dia una mica més tranquil el d'avui pel que fa al temps en comparació amb la resta de dies de la setmana, i precisament aquestes intenses pluges dels darrers dies i la negativa dels maquinistes a no fer circular els trens sense informes de seguretat han provocat un matí molt i molt complicat per desplaçar-se en tren. A primera hora no en funcionava cap, tampoc és de la línia R8, la que passa per Rubí, recordem-ho, i a mesura que ha anat avançant el matí s'ha reprès progressivament la circulació, també a l'R8, però això sí, amb afectacions. Més qüestions d'aquest dimecres. L'Ajuntament ha aprovat inicialment un projecte executiu per la reforma, adequació i reobertura de l'aparcament públic subterrani de l'actual Duin Esports Club, que està situat a l'edifici del complex esportiu municipal 25 de setembre. I atenció, perquè aquest divendres les escoles de Rubí estaran tancades. És el primer dia dels 6 dies de lliure disposició que hi ha en aquest curs, 2026-2027, i en aquest cas s'ha escollit perquè dilluns és festa. I avui hem parlat amb el director general de l'Energètica, Dani Pérez, i amb Joan Herrera, que és soci fundador de Samso, perquè seran dos dels participants en el col·loqui La transició energètica pot ser una oportunitat per Rubí, que es farà el 19 d'octubre a l'Ateneu. I anem a la previsió meteorològica d'aquest dimecres amb el Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja

0: Dèiem un matí certament caòtic a totes les línies del servei de Rodalies de Renfe, inclosa la R8, la que té parada a la nostra ciutat, Rubí Can Vall Honrat. Ha recuperat, com la resta de línies, una certa normalitat a mig matí. De fet, parlant concretament de la nostra línia, segons informava Rodalies a través de la xarxa X, el servei s'ha començat a oferir a partir de 10:45 aproximadament, com la resta de línies. Com dèiem, després d'un matí molt i molt caòtic per les conseqüències per una banda d'aquestes pluges dels darrers dies, però també en aquest cas i a primera hora per la decisió dels maquinistes de no fer circular els trens si no es podia garantir la seguretat. Per això que el dia ha començat sense cap tren circulant amb les estacions de Renfe amb molts usuaris i certament molt i molt enfadats. La represa, com dèiem, a partir de 10:45 aproximadament, després que el sindicat CEMAF hagi avalat aquests informes precisament de seguretat que havien demanat els propis maquinistes. Uns informes que parlaven de la seguretat a línies com per exemple la R1 entre Hospitalet i Massanet, la R2 Nord entre Sant Andreu i Granollers o la nostra, la R8, entre Castellbisbal i Granollers. Després d'estudiar aquests informes, els maquinistes han decidit tornar a treballar i de mica en mica la companyia assegurava que el servei es començava a recuperar de forma progressiva, una paraula que han insistit molt al llarg del matí, amb afectacions en algunes línies d'aquesta xarxa de rodalies, com la nostra, com la R8, que encara pateix alguna afectació d'horari, i l'única línia que no funciona ara mateix en tot el seu recorregut és la R7. Hem d'afegir que aquest matí el ple del Parlament de Catalunya ha acollit una sessió de control i lògicament l'oposició doncs, ha fet preguntes sobre Rodalies, sobre Renfe. La portaveu de l'executiu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que aquestes incidències d'avui a Rodalies no tenen res a veure amb la seguretat i ha apuntat a un conflicte aïllat sobre aquest tema.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I l'Ajuntament, com dèiem els titulars, ha aprovat de forma inicial aquest projecte executiu per reformar i per poder reobrir l'aparcament públic del 25 de setembre, ubicat a l'edifici del Duin Esports Club. Recordem que aquest pàrquing es troba fora de servei des de la tardor de l'any 2019, arran de la fallida de la companyia concessionària. Ens ho explica el David García.
2: El tancament de la instal·lació va obligar a buidar 92 places de lloguer i 22 trasters, que fa més de 7 anys que no es poden fer servir. Durant tots aquests anys, el consistori ha hagut d'afrontar un procés legal complex, amb la resolució anticipada del contracte i una reclamació per danys i perjudicis. Un cop regularitzada, però, la situació jurídica, el govern municipal estaria ja preparat per activar la posada a punt de l'espai. El projecte preveu la neteja de la instal·lació, el desmuntatge de les velles barreres o la renovació de la xarxa elèctrica amb tecnologia LED i preparar-los també per carregadors de vehicles elèctrics. Així mateix, s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i ventilació. Amb tot això, es podrà fer el procediment per tornar a obrir el pàrquing. Les obres tenen un pressupost total que frega els 265.000 euros. El projecte està en exposició pública fins a mitjans de novembre i quan s'adjudiquin els treballs, les obres tindran un termini d'execució previst de 4 mesos.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I parlem ara d'educació perquè divendres els centres escolars de la ciutat estaran tancats. És el primer dels 6 dies de lliure disposició que ens trobarem en aquest curs escolar 2026-2027. En aquest cas, ens ho explica la Mariona Jerez.
3: S'ha escollit perquè dilluns 12 d'octubre és festa, cosa que passa amb molts altres dies de lliure disposició per les escoles perquè aquest curs només hi ha un pont, el 7 de desembre. Així, tampoc hi haurà escola el dilluns 2 de novembre a la Castanyada, el dilluns 8 de febrer a Carnaval i el divendres 30 d'abril i el dilluns 17 de maig en la segona Pasqua. Es tracta d'una decisió que pren la direcció de cada centre, però els centres escolars de tots els municipis acostumen a consensuar aquests dies de lliure disposició entre tots perquè tota la ciutat vagi al mateix ritme. Hem d'afegir que el Consell Escolar de l'Escola de Música Pere Borés, però, va aprovar aquesta setmana fer alguns canvis en aquests dies de lliure disposició. Això vol dir que els alumnes de l'Escola de Música no tindran classe de música a l'edifici de l'Escardívor aquests dies. Dilluns 2 de novembre es trasllada a dimarts 3 de novembre. Dilluns 8 de febrer es trasllada a dimecres 10 de febrer. I dilluns 17 de maig es trasllada a dijous 20 de novembre.
0: I el Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció, els PFIs, adreçats a joves de 16 a 21 anys que no han superat l'ESO. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, acosten els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFIs inclouen diferents itineraris, com els de cuina i serveis informàtics i especialitats.

0: Activitats com ara perruqueria i comerç. També destaca que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació. Aquest tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquests moments encara n'hi ha dues de vacants. Verónica Casado explica quin és el procés per inscriure-s'hi i participar-hi.
1: Que s'incorporin avui tenen 13, o sigui, queden dos vacants.
2: Queden dues vacants.
1: Sí, i com ho han de fer? O bé a adreçar-se a l'oficina d'atenció a la diversitat amb les nostres companyes, o bé venir allà al Rubiforma i a recepció els hi donaran un full on poden deixar les seves dades i veuran la informació. Intentarem que s'incorporin o abans possible, perquè com us deien, és un itinerari.
0: Aquest any el tastet d'ofici s'adreça específicament a persones que es troben a l'atur, així com a persones amb discapacitat, trastorns del desenvolupament o problemes de salut mental.
3: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I Rubí pot tornar a situar-se al capdavant de la transició energètica, aquesta vegada amb les bateries com una de les grans oportunitats per la ciutat. Així ho defensa Dani Pérez, que és el director general de l'Energètica, que participarà juntament amb Joan Herrera, soci fundador de Samsó, en un col·loqui sobre oportunitats de la transició energètica que es farà a l'Ateneu el dia 19 d'octubre. Pérez considera que l'aposta per emmagatzemar energia pot generar activitat econòmica i inversió aquí al municipi. Segons Pérez, les bateries, juntament amb la generació solar i els carregadors de vehicles elèctrics, poden convertir-se en elements clau per la transició energètica de Rubí. En aquest sentit, defensa que la ciutat pugui esdevenir un referent d'energia, però amb retorn i compensació al territori.
4: Rubí va ser ja pioner quan es van implantar les renovables. Va ser un lloc que ens va inspirar tots a nivell estatal i europeu, no? Jo crec que ara Rubí té una oportunitat per tornar-ho a fer. Amb el tema aquest de les bateries que deia, Rubí pot esdevenir, i estic segur que esdevindrà, un referent a nivell estatal d'implantació de bateries ben fet, no? De qualsevol manera i amb compensació. Llavors ara estic molt il·lusionat perquè hi ha aquesta segona oportunitat ara, d'aquesta segona onada de renovables que Rubí també lideri.
0: Joan Herrera posa l'accent en el paper que han de tenir els municipis en aquest procés i en la necessitat de combinar grans instal·lacions amb sistemes de generació més pròxims als punts de consum.
5: El que necessitem és tot i tota la vegada. Petites instal·lacions de proximitat, emmagatzematge de proximitat, però a vegades entendre una cosa, que és que territori i unitats de consum han de dialogar.
0: I parlem ara d'una altra xerrada, en aquest cas la que es va fer ahir a la tarda per part del mediàtic advocat Pablo Feu, que és especialitzat en dret en l'habitatge, que considera que aquests nous decrets aprovats ahir per la Diputació Permanent i que han provocat un avançament electoral a Espanya estan molt lluny de resoldre la crisi actual de l'accés a l'habitatge. Segons l'expert, aquests nous decrets estatals no ataquen l'arrel de la problemàtica i continuen incidint en posar només tirites sobre les conseqüències d'una conducta que s'ha d'eliminar, que és l'especulació, i encara afegeix més.
6: El que cal és que els poders públics deixin de dir frases grandiloquents, deixin el tacticisme electoral, deixin d'estar sotmesos als dictats del mercat immobiliari. Ja n'hi ha prou. El que s'ha de fer és utilitzar el recurs del dret públic. El dret públic no és comunisme, és vetllar per l'interès públic, i l'interès públic actualment està seriosament lesionat en el dret constitucional i universal d'accés a l'habitatge.
0: Per fer front a aquesta situació, Feu ha proposat mesures urgents per limitar tant els preus del lloguer com els preus de compra com a pas immediat i imprescindible abans de plantejar polítiques d'habitatge més profundes. Finalment, ha demanat ampliar la protecció dels sectors mitjans, que sovint queden exclosos tant del mercat lliure com de l'habitatge protegit, i ha reivindicat la necessitat d'aplicar el dret públic. I una altra xerrada que també es feia ahir a la tarda a la ciutat la protagonitzava Marea Blanca, i per parlar sobre com utilitzar La meva salut, el portal. A la convocatòria a l'edifici de l'Associació de Veïns de Can Oriol hi van assistir una desena de persones. José Luis Navarro, de Marea Blanca Rubí, reivindicava ahir en aquesta trobada la necessitat d'un servei que ajudi a suavitzar la bretxa digital.
7: El primer problema que tienen es que ya el hecho de la pantalla les da bastante miedo. Tampoco es que le hayamos ayudado demasiado, porque no hay ningún servicio que esté intentando explicar cómo funcionan estas cosas. Y no es tan difícil, es una cuestión de tomarse el tiempo y aclararlo. Que debería existir un servicio para ayudar en la brecha digital a la gente mayor en nuestra ciudad, creo que sería imprescindible.
0: Aquesta aplicació, La meva salut, aplicarà canvis en el futur pròxim, com ara la retirada de la contrasenya o la possibilitat que familiars i cuidadors tinguin accés al perfil de les persones grans o dependents.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I acabarem amb el Centre d'Estudis Rubinencs, que organitza la ruta Rubí Desaparegut per reivindicar el patrimoni perdut. L'activitat gratuïta, emmarcada en les Jornades Europees de Patrimoni, recorrerà aquest mateix diumenge edificis emblemàtics derrocats o en risc de desaparició. Jordi Vilalta, membre del Centre d'Estudis Rubinencs, ha explicat en una entrevista a Ràdio Rubí que la ruta neix per analitzar les transformacions urbanístiques més recents.
2: Llavors nosaltres hem proposat fer una ruta pel patrimoni arquitectònic de Rubí, que està en perill de desaparició o bé ha desaparegut ja, però durant els últims 40 anys. És a dir, va haver una època, als anys 70-60, que es va fer molta expansió urbanística a Rubí i van desaparèixer molts elements emblemàtics. Però també, entre els anys 80 i fins i tot a principis del segle XXI, també han desaparegut edificis que tenen el seu interès històric i arquitectònic.
0: I més enllà d'aquest repàs històric, la proposta del Centre d'Estudis Rubinencs pretén reivindicar la necessitat de protegir el llegat arquitectònic que encara es manté dempeus.
2: Reivindicar una mica, aviam si podem conservar tots aquests elements i manifestant també que no, que la conservació del patrimoni arquitectònic no té, és compatible totalment amb el tema del progrés i d'avançar cap endavant, no? Vull dir, sempre hem de tenir unes arrels clavades al terra, conservar el nostre patrimoni, la nostra identitat, però projectant-nos al futur, no?
0: Res més, us deixem amb la informació esportiva i el Cisco Lara García.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
0: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
3: Porto una hora, des de 3:15 he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
4: La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà, última hora, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Sònia Kerr.
7: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
7: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
7: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
7: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
0: Doncs una persona més, ja són tres les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges els últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
9: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
10: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
9: Pels sindicats de maquinistes, però la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
9: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, els usuaris han pagat un dia més la factura.
9: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
4: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
3: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
9: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
12: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com, per exemple, el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
14: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb tres màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
15: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut en una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que puja cap dalt al pla que era intransitable per les pedres.
14: Guillaumet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
1: Notícies en xarxa.
0: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
7: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. La seguida, Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
16: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
17: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
16: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
18: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
16: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74, a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
20: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió. la seva suspensió immediata, perquè, a més, aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
19: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
7: Fa una dècada la preocupació per l'habitatge era el problema més greu, només per al 2% dels enquestats.
0: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechon.
6: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no se n'ha construït cap.
21: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi ha moltes proclames, no? I molts pocs fets.
6: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
0: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
7: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
0: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
22: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
7: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés.
0: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
7: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
0: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer 2 processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
2: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
8: De la façon dont les photographes pratiquent la fotografia.
23: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele.
0: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
7: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
0: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
10: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
11: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per Valls.
10: Les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
24: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
25: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
24: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia Israelià 86-75. I avui juga el Kit Sanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
26: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kit Sanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
27: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
26: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
24: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, per aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benin, 3-0. Gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
28: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar, defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
24: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
24: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
0: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
4: Ràdio Rubí.
5: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
7: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
8: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
7: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa. A foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Ràdio Rubí, notícies.
3: Bona tarda. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu per la reforma i reobertura de l'aparcament públic subterrani del complex esportiu 25 de setembre, ubicat al Duin Esports, l'antic Duet. Recordem que aquest pàrquing es troba fora de servei des de la tardor de 2019, arran de la fallida de la companyia concessionària. El tancament de la instal·lació va obligar a buidar 92 places de lloguer i 22 trasters, que fa més de 7 anys que no es poden fer servir. Durant tots aquests anys, el consistori ha hagut d'afrontar un procés legal complex, amb la resolució anticipada del contracte i una reclamació per danys i perjudicis. Un cop regularitzada, però, la situació jurídica, el govern municipal estaria ja preparat per activar la posada a punt de l'espai. El projecte preveu la neteja de la instal·lació, el desmuntatge de les velles barreres o la renovació de la xarxa elèctrica amb tecnologia LED i preparar-los també per carregadors de vehicles elèctrics. Així mateix, s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i ventilació. Amb tot això, es podrà fer el procediment per tornar a obrir el pàrquing. Les obres tenen un pressupost total que frega els 265.000 euros. El projecte està en exposició pública fins a mitjans de novembre i quan s'adjudiquin els treballs, les obres tindran un termini d'execució previst de 4 mesos.
4: La línia R8 en parada a la nostra ciutat ha recuperat aquest dimecres al matí certa normalitat, segons ha informat Rodalies a través del seu compte a X. El servei s'està oferint en tot el recorregut de la línia, tot i que amb alguna afectació d'horari. Tot plegat després d'un matí de nou caòtic a totes les línies de Renfe per les conseqüències de les pluges dels darrers dies, però també per la decisió dels maquinistes de no fer circular els trens si no es podia garantir la seguretat. De fet, la represa de la circulació de trens a Rodalies s'ha produït al voltant de 10:45 d'aquest matí, després que el sindicat CEMAF hagi avalat precisament els informes de seguretat que havien demanat els maquinistes. L'informe de verificació operativa validat inclou R1 entre l'Hospitalet i Massanet, la R2 Nord entre Sant Andreu i Granollers i també part d'aquesta R8 entre Castellbisbal i Granollers, que ara mateix doncs, circula amb normalitat.
5: Quant als esports, satisfacció absoluta a les files del Club Patinatge Artístic amb l'actual temporada, més presència d'activitat a la Llana, més patinadors i patinadores arribant als 52 i... El festival, que enguany sí que l'organitzen, estarà dedicat al Nadal i tindrà lloc el dia 20 de desembre. Una jornada en la d'avui, en la qual també recordem que en waterpolo es tancava un cap de setmana amb 4 partits, amb els nois que visitaven Terrassa ahir, derrota del Club Natació Rubí pel resultat final de 16-10.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
6: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser...

0: doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia Garcia i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
1: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
0: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
1: Rambla 54 és un passeig humanístic.
0: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns d'Almenar o Torrefarrera doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
1: Hola.
5: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta banda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula

0: Si no, et dono records.
1: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
0: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
1: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria al Google Drive.
2: Ui, ostres! És veritat que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar a vosaltres.
0: Sí.
1: Sí. Sí, Anna, digues.
0: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
1: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
0: Sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però
1: va
0: que primer vam començar per allà.
1: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
0: i
1: va acabar desapareixent.
0: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
1: Totalment.
0: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
1: Sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
0: No ho sembla, no?
1: No, ara no.
2: Ara en perspectiva, ja no.
0: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves a M1, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
1: Quina bona feina.
0: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili Garcia, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil.
1: Que
0: la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart, eh?
1: No el trobaríem.
0: No.
2: No, aquí m'he de sumar jo també.
0: Exacte.
2: Pere,
1: no. Algun altre lloc,
2: tot el que diguem que de curt, Pere.
1: Bueno.
0: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
1: Sí.
0: Com va anar això?
1: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer, eh?
0: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
1: No.
0: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
1: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
0: Sí, eh?
1: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i de, I m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
1: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així una mica de salseo i de programes del cor.
0: Sí, eh? Això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quanta sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals. Sí, sí. I després doncs, vam conèixer la teva parella també sí. Des de la distància doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
1: La part bona, eh? Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores
2: no
1: sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
0: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats. A veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens n'anirem cap a Austràlia, eh?
1: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
0: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
1: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
0: Ostres!
1: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
1: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardanger, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
0: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
1: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: I al moure'ns també en un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de conèixer, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns i vam dir, ei, organitza una paella, vam penjar quatre cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
0: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona?
1: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, i... però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack. Si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat també.
0: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
1: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... No, vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
0: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Mm. Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
1: Selvfølgelig, ingen problem. Ja hi ha que ens naquen hors, ja. Ja hi... Bueno, ara qui ja, sàpiga ja. Noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt i aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant amb restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
0: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
1: Sí.
0: I això per què és? Per què és això?
1: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Ah. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
0: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
1: Massa específic, potser, eh?
0: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... No et pica mai?
1: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
0: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
1: Mira, vaig començar evidentment des de baix, a l'arribar a Brisbane, vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava... i és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses
3: i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més organitzant l'equip i la part econòmica.
0: I és un restaurant de cuina noruega.
3: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
0: sí,
3: sempre?
0: Sí, i tant.
3: Una passada. I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
0: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
3: Estic molt d'acord, totalment.
0: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
3: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la Lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
0: Llagosta, no? Sí.
3: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
0: Pere, una darrera cosa, t'explico.
3: Sí.
0: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas... que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
3: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
0: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també Rambler.
3: Fantàstic, enhorabona pel programa.
0: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
3: Vinga, va, diria... Hada bada, gamla xocolada.
0: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
3: Una abraçada.
4: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius en antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta... Primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les quarts de vuit del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes. Al llarg del dia tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas dels doncs, dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, de tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que a més treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat. I no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que ja soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de, projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit no, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Val.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès. Però, bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries. Jo pensava que anaven amb manada, saps? Que eren... sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, uh-huh, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela, sí, i l'Arnau. M'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Quan anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí, això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí. Les han sigut re momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Això, que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com bé parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull. No us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus negocis que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat amb el llastre i amb el que significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fiabilitat d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre està garantit.
1: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat per... Bueno, és complicat. En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
1: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
1: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però... No, els pollastres, per sort, no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i no... I per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava el tema de pinsos i tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta. Però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això. És viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable, sí. Al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc majoritàriament qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí, sí. Ara perdoneu. T'escoltem ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tota Espanya i fins i tot n'hi ha un club de mans del Pota Blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota Blava.
3: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal tothom, a tots els restaurants, si on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui!
3: quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, hem consumit aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat perquè té, té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
6: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
8: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural, i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
7: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
8: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu, ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
7: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la Festa Major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu per la reforma i reobertura de l'aparcament públic subterrani del complex esportiu 25 de setembre, ubicat al Duin Esports, l'antic Duet. Recordem que aquest pàrquing es troba fora de servei des de la tardor de 2019, arran de la fallida de la companyia concessionària. El tancament de la instal·lació va obligar a buidar 92 places de lloguer i 22 trasters, que fa més de 7 anys que no es poden fer servir. Durant tots aquests anys, el consistori ha hagut d'afrontar un procés legal complex, amb la resolució anticipada del contracte i una reclamació per danys i perjudicis. Un cop regularitzada, però, la situació jurídica, el govern municipal estaria ja preparat per activar la posada a punt de l'espai. El projecte preveu la neteja de la instal·lació, el desmuntatge de les velles barreres o la renovació de la xarxa elèctrica amb tecnologia LED i preparar-los també per carregadors de vehicles elèctrics. Així mateix, s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i ventilació. Amb tot això, es podrà fer el procediment per tornar a obrir el pàrquing. Les obres tenen un pressupost total que frega els 265.000 euros. El projecte està en exposició pública fins a mitjans de novembre i quan s'adjudiquin els treballs, les obres tindran un termini d'execució previst de 4 mesos.
3: Aquest divendres 9 d'octubre les escoles de Rubí estaran tancades. És el primer dels 6 dies de lliure disposició que hi ha en aquest curs escolar 2026-2027. S'ha escollit perquè dilluns 12 d'octubre és festa, cosa que passa amb molts altres dies de lliure disposició de les escoles perquè aquest curs només hi ha un pont, que és el del dia 7 de desembre. Així, tampoc hi haurà escola dilluns 2 de novembre, perquè és la castanyada, dilluns 8 de febrer, coincidint amb el Carnaval, divendres 30 d'abril i dilluns 17 de maig, que és la segona Pasqua. Es tracta d'una decisió que pren la direcció de cada centre, però els centres educatius de tots els municipis acostumen a consensuar aquests dies de lliure disposició entre tots, perquè tota la ciutat vagi al mateix ritme.
4: Quant als esports, satisfacció absoluta a les files del Club Patinatge Artístic amb l'actual temporada, més presència d'activitat a la llana, més patinadors i patinadores arribant als 52 i el festival, que enguany sí que l'organitzen, estarà dedicat al Nadal i tindrà lloc el dia 20 de desembre. Una jornada en la d'avui, en la qual també recordem que en waterpolo es tancava un cap de setmana amb 4 partits, amb els nois que visitaven Terrassa ahir, derrota del Club Natació Rubí pel resultat final de 16-10.
2: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
5: Al Connectats.

Molt bona tarda, salutacions. Benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 7 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger

0: 2 quilòmetres. I a l'autovia de Castelldefels, un altre accident, a l'Hospitalet de Llobregat, ja arribant a Barcelona, també parlem d'un carril tallat d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. Per tant, ja algunes complicacions en aquesta xarxa viària catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Avui al Connectats parlarem d'eines. D'eines per a la gestió dels mòbils dels nostres fills amb Gerard Vilanova de TIC Activa. Continuarem amb esports i amb el podcast que es posa en marxa a Castellà del Vallès sobre l'hoquei patins. Estic en xoc del company Guillem Plans. Acabarem parlant de l'exposició Demà hi haurà lluna nova de Michael Lawton amb Eduard García, responsable de l'espai Betulia. Tot això és el que tenim preparat des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Molt bé, doncs és el moment de saber què destaca en la crònica informativa d'avui en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els jutjats de Terrassa han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per haver disparat contra dos guàrdies civils a Camp Parellada el dijous passat. La causa està oberta per presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el dia 1 d'octubre sobre 10:45 de la nit. Els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de serveis. Quan es van apropar el vehicle dels sospitosos a l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, al terme municipal de Castellbisbal, els detinguts van intentar embestir-los amb el cotxe i es van donar la fuga. Més tard, els agents van localitzar el vehicle aparcat al carrer d'Europa, just davant del camp de municipal, al barri de Terrassa de Camp Parellada, on els esperaven els presumptes agressors. Va ser allà on es va produir l'intercanvi de trets. Un agent va rebre 4 impactes de bala i l'altre un. Tot i la gravetat de les ferides, els dos es troben fora de perill. Les detencions es van produir la mateixa nit de dijous. La investigació, però, continua oberta.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Llum verda a la primera fase del pla per climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics que hi ha a Catalunya. El Consell Executiu ha aprovat les actuacions de millora en el centenar d'instituts que han prioritzat. N'hi ha 5 de Sabadell, són el Vallès, les Termes, el Miquel Crusafont, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial. La consellera Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: 10 milions d'euros destinats a la climatització d'escoles, el primer paquet del global que ens ha de permetre, com saben vostès, actuar en els 2.530 centres educatius a tot Catalunya ja pel curs 2030-2031.
2: Les intervencions preveuen la instal·lació d'aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia, així com ventilació mecànica i energies renovables. Les obres es faran de forma progressiva i la Generalitat assegura que es planificaran perquè no interfereixin en l'activitat lectiva. L'objectiu és que aquesta primera fase de treballs estigui enllestida a final de curs 2027-2028.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
5: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn. És una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i ja el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
4: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal.
0: Gràcies, Martí.

0: seguim a Litoral, al Prat de Llobregat, hi tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda.
1: Bona tarda. El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
2: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
1: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte, 1 als 30 d'aquest mateix dilluns.
0: Gràcies, Luis, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana Castellà homenatjarà el president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. La secció local d'Esquerra Republicana celebrarà el proper dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Companys la tradicional ofrena floral en homenatge al president, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit, dedicat a la seva memòria, a la plaça que porta el seu nom, vol recordar la figura de Companys com a símbol de dignitat, democràcia i compromís amb el país, diuen els republicans en un comunicat. Com és tradició, l'ofrena reunirà ciutadania, entitats i representants locals en un gest col·lectiu de record i reconeixement. Volem recordar la figura del president Lluís Companys, que va haver de marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que va ser afusellat pel règim franquista el 1940 després d'un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals. Convidem a acompanyar-nos en aquest acte del record i d'homenatge al president Lluís Companys, diu la presidenta local d'Esquerra Republicana i portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz.
0: Gràcies, Oriol. I a Rubí, avui, què és notícia? Mariona Jerez, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. A Rubí, Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'ESO. Encara hi ha dues places disponibles. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFI inclouen diferents itineraris, com el de cuina i serveis informàtics, així com especialitats de perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquest moment encara n'hi queden dues vacants.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat amb Sara Vella. Bona tarda.
5: Bona tarda. La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora segons l'última onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat. Sentim-lo.
6: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
5: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46% considera que ha millorat.
7: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La relació entre els menors i els dispositius mòbils en genera cada vegada més debat entre famílies, educadors i experts. Com posar límits? Com acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia? I, sobretot, quines eines tenen els pares per fer-ho? La Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta qüestió amb Gerard Vilanova, del Centre TIC Activa.
1: La nova proposta de reglament europeu que planteja restringir l'accés dels menors a les xarxes socials arriba després de mesos amb iniciatives legislatives dels estats membres que han avançat amb criteris dispars i sense una normativa harmonitzada. Almenys 8 estats, entre els quals hi ha Espanya, tenen propostes de llei en fase parlamentària, algunes de les quals, com les de França o Portugal, en fases avançades. Uns 8 països més tenen propostes d'estudi, en alguns dels quals, com Alemanya o Irlanda, a l'espera de directrius europees de Brussel·les abans de tirar-les endavant. La majoria d'estats que ja han impulsat la proposta plantegen una edat mínima d'accés a les xarxes de 15 o 16 anys, per damunt dels 13 que proposa la Comissió Europea. Avui volem parlar de l'accés a les xarxes socials, de l'accés als mòbils, amb el Gerard Vilanova de TIC Activa. Gerard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Com veus que, per fi, els governs, els estats estiguin plantejant la millor forma de regularitzar aquest accés dels joves a les xarxes socials?
2: A veure, ho has dit molt bé. Per fi s'ho plantegen, i això ja és una passa endavant, perquè vull recordar que portem 20 anys amb els nostres fills totalment desprotegits davant de situacions que ara ja s'han demostrat que són tòxiques i que influeixen negativament en la seva educació. Ara bé, serà això definitiu? No ho sé, a mi em sembla que són tramitacions molt llargues que fa temps que en parlem, per exemple, a Espanya, com també has explicat, doncs tenim ja un tràmit, una llei per la protecció dels menors en entorns digitals. Després tenim la Unió Europea que, recollint aquesta inquietud de tots aquests 6 o 7 o 8 estats a Europa, però és que recordem que també en altres països com Austràlia doncs ja es va fer una legislació, al final s'han posat mans a l'obra. Això sí, és un camí que sembla no acabar mai. Perquè no s'arriba mai a cap conclusió. Aquestes lleis no veuen mai la llum. Recordem que a Espanya doncs, hi ha una aritmètica parlamentària també complicada, és a dir, que s'està tramitant la llei, però finalment s'ha d'aprovar, i per tant, jo el que diria és que endavant, molt bé, tot això feia falta, però els pares hem de seguir atents, hem de seguir posant-nos a treballar amb els nostres fills sobre totes aquestes qüestions.
1: Clar, i aquí suposo la part una mica de l'ou i la gallina, no? Perquè, clar, estem parlant de tot això, però ningú planteja la regulació del mòbil com a tal. És a dir, han sortit moviments, a Sabadell tenim el moviment d'Aixeca el Cap, no? Que demana que els pares no donin mòbil a les criatures fins que acabin la secundària, fins que acabin l'ESO. Clar, aquí hi ha tot un debat, no? Que al final és un debat que l'estem fent des del punt de vista social i que no s'està regulant, però no sé fins a quin punt cal regular-lo. És a dir, fins a quin punt les famílies necessiten d'aquesta regulació per prendre decisions sobre el futur dels seus fills. Què creus que hauria de passar, Gerard?
2: Home, jo crec que hi ha famílies que ja prenen les seves mesures, però que hi ha un enorme volum de famílies que simplement no hi han pensat o que simplement hi estan en contra. Val? Per tant, jo crec que sí que fa falta aquesta regulació perquè, com deia abans, ja s'han demostrat els efectes tòxics de l'accés lliure a internet, de l'accés lliure a tecnologies mòbils. La llei espanyola, a la qual jo feia referència abans, la llei per a la protecció dels menors en entorns digitals, ja preveu el retard fins a 16 anys de la incorporació del mòbil i amb aplicació de control parental obligatòria. Per això deia que aquesta llei porta ja més d'un any de retard en la seva tramitació. Els que estem interessats en aquest tema l'estem esperant, però sembla no arribar mai. També vull recordar que Catalunya i altres comunitats autònomes ja hi ha vigent des de fa 2 cursos una prohibició del mòbil en l'entorn escolar, val? Amb la qual cosa també l'escola s'ha pronunciat sobre l'adequació, la necessitat de tenir aquest tipus de tecnologies mòbils en la vida dels infants.
1: Mm-hmm. Clar, el mòbil al final va lligat a les xarxes socials, però què entenem per xarxes socials? Perquè aquí segurament hi ha una visió diferent del que entenem alguns adults per xarxes socials al que són xarxes socials pels joves a dia d'avui, no? Que no són les mateixes que potser nosaltres estem pendents, ja sigui un WhatsApp o un Instagram, ells viuen en un món diferent, no? I segurament aquí hi ha el primer gap, no?, entre pares i fills.
2: A veure, les xarxes socials també s'especialitzen, o més ben dit, els usuaris donen una especificitat a cada una d'elles. Facebook, que va ser la primera, doncs sabem que ha quedat per franges... Ep, Estem parlant del nostre entorn, perquè en altres països del món això pot ser diferent. Però Facebook, per exemple, en el nostre entorn ha quedat reduïda al sector d'edat més gran, els que tenen potser una incorporació més tardana. En canvi, TikTok va començar aglutinant joves i ara pot ser que sigui més transversal. És a dir, tot això va evolucionant. WhatsApp és o no és una xarxa social? Home, és un servei de missatgeria, però un grup de WhatsApp certament s'assimila bastant al que és una connexió entre diferents membres. Per tant, una
1: clar, t'ho deia perquè
2: social.
1: Com a pare pots pensar, no, el meu fill no té accés a les xarxes socials perquè no té ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, però sí que té l'aplicació de WhatsApp. Llavors, el teu fill clar, té accés o no té accés a les xarxes socials?
2: Sí, sí. De fet, WhatsApp entra dintre dels paràmetres de xarxa social, per tant, estarà subjecte també a les lleis que s'aprovin.
1: Per tant, aquí també entenc que el que hi ha d'haver, sobretot, és un acompanyament com a pares a nivell de què es pot fer i què no es pot fer en aquests espais i fins a quin punt pots tu seguir o no seguir el que estan fent els teus fills en aquests espais.
2: Evidentment, la raó, la involucració, la preocupació que tinguin els pares supera qualsevol llei, val? Perquè nosaltres, els pares, som els que tenim l'obligació de l'educació i la protecció dels nostres fills i, per tant, nosaltres decidim què entra i què no. És veritat que després hi ha una pressió social. Aquestes tecnologies existeixen des de fa molt, no només en el món adult, sinó també en el món infantil i juvenil. Per tant, els pares necessitem eines, ajudes, que ens donin raons i convicció per aplicar aquest tipus de restriccions. I, evidentment, què millor que una llei que doni suport a aquesta necessitat que tenim molts pares de frenar una mica l'accés de la tecnologia a mans dels nostres fills. Repeteixo, el cas de l'escola és paradigmàtic. Ja tenim dos cursos d'experiència en això. Si l'escola va fer aquest moviment, és perquè els efectes de la tecnologia havien ja estat demostrats, en aquest cas, els efectes perjudicials.
1: Per tant, al final aquí hi ha un marc, no?, que ha de ser la legislació, que al final ens ha d'establir uns límits i a partir d'aquests límits poder-hi jugar com a població, com a famílies, en el que nosaltres considerem que hem de fer, no? Però aquí, per tant, aquesta educació per la família, per l'entorn, sobre com hem de fer ús del telèfon mòbil i de les xarxes socials, nosaltres i també els nostres fills, entenc que és clau, no?, en tot aquest debat, també.
2: Evidentment, i és que és el principal, i venim d'una barra lliure. Durant 20 anys hem tingut la consciència que això era com obligatori, que tothom ho té, que tothom hi participa, i que no fer-ho significava quedar-nos enrere, també en el cas dels nostres fills. No fa pas gaires anys que les escoles venien els seus projectes tecnològics com una cosa positiva per engrescar les famílies a matricular-s'hi. Ara, molts d'aquests projectes tecnològics estan fent marxa enrere. Dit això, l'escola és important, però la família, l'adult, és el principal. I repeteixo que les lleis que es puguin fer ens hi han d'ajudar, ens ompliran de raons, però els pares que estem a la franja d'edat de secundària, per exemple, o finals de primària, la veritat, ens ha ajudat molt, ens ha carregat de raons el fet que l'escola prengués aquest posicionament en relació al telèfon mòbil, prohibir-lo.
1: I en aquest sentit, també hi ha alguna mena de regulació de cara als adults? Perquè al final, que hi hagi aquesta regulació de cara als joves, jo llegia l'altre dia ara no recordo si era una entrevista o un article, que deia, al final està posant de manifest que hi ha una part de toxicitat al darrere, no? Com quan es començaven a fer les primeres lleis, exageren molt al voltant del tabac, no? Per tant, si realment hi ha aquest problema de toxicitat i aquest problema d'addicció, no només el generen els joves, també l'està generant en els adults, no? També ens està canviant la manera de pensar en els adults. Aquí també hi hauríem de poder anar d'alguna manera?
2: Evidentment, els adults també necessitem aquesta protecció. És més, hi ha molts plans de salut que incorporen l'accés a la tecnologia com una patologia, o més que l'accés al mal ús de la tecnologia com una patologia al nivell de qualsevol altra drogadicció. Repeteixo, no només amb menors, també amb gent gran. Els grans, els adults, home, tenim nosaltres ja l'obligació de cuidar-nos a nosaltres solets, però també necessitem defenses. Per exemple, davant de fets que estan més que demostrats que creen addicció. Estic parlant, per exemple, de l'escroll infinit, És un d'aquests mecanismes que generen addicció i que aquesta llei que està tramitant la Unió Europea ja preveu prohibir en els infants, en els menors de 15 anys. Llavors, escolta'm, els adults també estem subjectes a aquests mecanismes que de vegades s'assemblen més als de les escurabutxaques que no pas els de la informació.
1: Sí, ja et dic, en aquest programa de ràdio crec que ho equiparaven, no?, el que passa amb el tabac o el que passava amb el tabac, no? Fa 40 anys no hi havia aquesta consciència social sobre el que era el tabac, no?, i tothom funcionava com funcionava, no? Doncs ara, el fet que ho posem damunt la taula, que pot tenir un problema d'addicció pels joves, vol dir que també pot tenir pels adults. I aquests dies que estem parlant de l'informe PISA, ho comentàvem l'altre dia amb la gent de la Fundació Equitat, no?, també hem perdut als adults la capacitat de lectura que teníem anys enrere. També ens ha canviat la forma de llegir el fet de tenir un telèfon mòbil a les mans sempre, els whatsapps i la manera com ens arriba la informació, no?
2: Sí, i això no té per què ser dolent. És a dir, el món avança, el món evoluciona, i algunes formes d'accés a la informació, d'accés a la feina, d'accés als estudis, doncs tot això va variant i generalment la tecnologia digital ha fet una aportació molt positiva a les nostres vides. Som capaços de fer millor les coses de manera més simple, de manera més ràpida, i això en principi ho hem de valorar molt positivament. Ara bé, estan els menors d'edat preparats per assumir o per entrar en aquesta espiral abassegadora d'informació, inputs i estímuls? Doncs jo penso que no, que cada cosa té el seu temps i, com bé deies tu, la societat va tardar molts anys a descobrir, o més que descobrir, a manifestar els efectes tòxics del tabac o de l'alcohol. I quan ho va fer, a poc, a un ritme més aviat baix, va començar a legislar i a prohibir fins i tot la publicitat en espectacles esportius, per exemple. És a dir, aquest grau de consciència va augmentant fins que arriba un punt en què ja el legislador ja ha de posar un ordre. Això és exactament el que ens ha passat els últims 20 anys. El problema, en el cas de les tecnologies digitals, el problema és que això s'hauria pogut fer molt més ràpid. Ara, després de 20 anys, ja tenim estudis que ens ho expliquen molt bé. Quin és l'efecte cerebral, social, físic de les noves tecnologies amb accés lliure en el cas dels nostres fills.
1: I al final el que necessitem també, entenc, és educar-los en un sentit crític, no?, envers tot el que es troba en el telèfon mòbil, que sàpiguen discernir realitat de IA, no?, a dia d'avui.
2: Evidentment, no ens hem d'oblidar que per moltes lleis que surtin, que situïn l'ús del mòbil a partir dels 14, dels 15, dels 16, internet estarà allà esperant. Els nostres fills arribaran a aquestes edats i tindran un accés lliure. Per tant, tot el que es faci abans en l'entorn de l'escola i en l'entorn de la família ha de servir, i en l'entorn també de les lleis, ha de servir perquè finalment els nostres fills s'incorporin a la societat, una societat que avui dia és digital. Per tant, nosaltres tot això no ho podem amagar. Ara sí que ho podem pautar, sí que podem retardar-ho, sí que podem facilitar l'accés atenent a l'edat i a la situació de cada criatura.
1: Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
2: Gràcies, igualment.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.

0: I ara al Connectats descobrim el podcast d'hoquei sobre patins de la xarxa Estic en Xoc, coordinat des de Ràdio Castellà. Allà hi tenim l'Oriol Ferran, que parlarà amb el Guillem Plans, el conductor d'aquest podcast.
1: Castellà agafa protagonisme en el món de l'hoquei patins. Des d'aquesta emissora ha nascut el podcast de l'hoquei patins Estic en Xoc, amb el periodista Guillem Plans. Descobrim aquesta proposta que vol seduir els amants de l'esport amb el conductor del programa. Guillem, bona tarda.
2: Ei, bona tarda.
1: Primer de tot, per què un espai d'hoquei patins?
2: Abans que res, seduir potser és massa. Començarem intentant agradar. I és molt senzill, perquè fa falta. L'hoquei patins, em sembla, si no ho dic malament, és el tercer esport a Catalunya amb fitxes per darrere del futbol i del bàsquet. Hi ha moltíssimes ganes, hi ha molta motivació, però hi ha una comunitat orfa, no està acostumada a consumir productes relacionats amb l'hoquei patins, s'hi està acostumant perquè hi ha cada vegada més propostes i professionals i ben fetes, també des de nivell amateur, però el que fa falta és un pas més endavant. Hi ha ganes de consumir, hi ha ganes de fer-ho, i per tant aquí ens hem de trobar. No volem salvar l'esport, perquè hi ha un clam popular que és que l'hoquei patins, com que no li fa falta encara un pas de gegant per situar-se en primera plana del que seria l'esport en general, però sí que són petits passos, doncs, per acostar-nos a aquest objectiu.
1: Quin és el to del programa?
2: El programa vol ser rigorós, perquè som professionals qui ho fem, volem fer informació de qualitat. El que no renunciem és a l'humor. Per què? Perquè és la millor manera de dir al món que no estem acomplexats. Hi ha aquest complex en el món de l'hoquei patins, de no arribem al futbol, de som el germà petit, de no ens estimem prou. La millor manera de dir no estem acomplexats i volem fer coses és riure'ns de nosaltres mateixos amb esperit crític, amb rigor, amb informació i interessar. Perquè si no fem contingut que interessi, la gent, per bona voluntat, no vindrà cap a nosaltres i ens escoltarà. Per tant, busquem temes en profunditat, protagonistes coneguts des de perspectives desconegudes, personatges anònims, perquè nosaltres volem fer un homenatge a tots els herois que mouen aquest esport, que va des del delegat fins al tio que s'està 6 hores al pavelló en el crono perquè el seu fill ha fet el primer partit i marxa d'allà a les 10 de la nit, fins als que porten al bar per guanyar 4 duros, però perquè volen formar part d'aquesta comunitat. Volem ser polèmics, no ens fa por posar el dit a la nafra, i aquesta és una manera de ser rellevant. Si ens escolten, tenim també nosaltres ganes de parlar de temes, encara que puguin ser espinosos. No tenim por i tenim moltes ganes.
1: Tot això et veig que ho expliques en primera persona. Tu has estat una persona que has estat 6 hores en un pavelló. Quina és la tasca que més t'ha tocat fer d'aquestes que narres tu?
2: Mira, jo vaig ser entrenador d'hoquei patins per 120 euros al mes, però és que per guanyar una mica més vaig agafar un altre equip, que era l'escola, que eren 50 euros. I jo il·lusionadíssim, no m'estic queixant, perquè això és el primer pas en el món professional i, de fet, encara quan reviso l'activitat econòmica que entro a la tesoreria general, encara em surt allò i em fa força il·lusió. He estat jugador durant 20 anys, molt dolent, però amb moltes ganes, això no se'm podrà retreure mai. He estat entrenador d'hoquei base i he arribat a estar de dilluns a diumenge fent pavelló.
1: I tot això, tota aquesta època, t'hagués agradat que hi hagués un podcast com Estic en Xoc per seguir l'actualitat de l'esport?
2: M'hauria encantat que hi fos. Si hi havia propostes com aquestes, no les vaig conèixer. Sí que jo sempre he rastrejat tot el que s'ha fet sobre hoquei patins, les transmissions d'Esport 3, també les de la xarxa després, que per cert hi vaig tenir el plaer de poder-hi col·laborar. I recordo, com a anècdota, tenir gravat un Barça-Liceo que de tant en tant reclamava als pares que me'l posessin a la televisió i m'era igual, saber el resultat. Però sí, neix potser d'aquí neix i no me n'havia donat aquesta necessitat de ara, després d'haver donat tot el que he sabut des de la part esportiva, doncs ara des de la comunicació, que és aquesta intersecció, en el meu cas, que m'agrada l'hoquei, m'agrada el periodisme, anem a fer alguna cosa que uneixi les dues passions.
1: Quants programes porteu?
2: Ara en portem dos, acabem de gravar el tercer. El primer programa vam parlar amb David Cáceres, que és entrenador de l'Espanyol, més culer que l'avi del Barça. Ell va estar en el primer equip del Barça una temporada, va guanyar la Supercopa i una Lliga sense perdre cap partit de la temporada regular. Després, als play-offs, no li va anar tan bé a la Champions ni a la Copa del Rei. Sí, ho estic dient bé, una Supercopa i una Lliga. I el van fer fora. El van fer fora sense haver-lo avisat, ho va saber després, que era un entrenador pont, perquè hi anés el següent. Ell havia deixat la feina i, per tant, va passar-ho molt malament. I ens ho ha explicat sense embuts, sense pèls a la llengua. El segon programa vam entrevistar a Ivan Tibau, mític capità de la selecció catalana de Macau, que abans havia renunciat a jugar a la selecció espanyola perquè va ser expulsat en una concentració. Ell era a Andorra i un mitjà de comunicació local li va preguntar: en igualtat de condicions, on jugaries, amb Catalunya o amb Espanya? I ell, una altra vegada sense embut, sense pèls a la llengua, són dues coses que ens agraden, en aquest programa, va respondre que en igualtat de condicions amb Catalunya. Això ho va dir un dia a la tarda, l'endemà a les 8 li van fer les maletes i patar del cul, per dir-ho d'alguna manera. Ens ho va explicar i és el que volem aconseguir a l'Estic en Xoc, que els protagonistes se sentin lliures de parlar. A tu que t'agrada l'esport, per exemple, segur que has sentit moltes vegades els periodistes esportius que diuen: és que jo als anys 80 viatjava amb l'avió del Barça i accedia als jugadors sense que hi hagués el filtre de premsa pel mig.
1: Era molt més fàcil, que tot era més de primera persona que no ara, que hi ha molts gabinets de premsa entremig, no?
2: Passava el mateix. Doncs ara l'hoquei patins, que tant de bo duri molt temps, estan una mica en aquesta fase en què pots accedir a protagonistes de manera molt fàcil, que pots parlar amb ells, que no tenen por a que es dobleguin les seves declaracions i això se'ls pugui girar en contra, que és una mica el que ha passat amb el futbol, que si parlen perquè parlen, si no parlen perquè no parlen, doncs millor la segona opció, que no es foten en problemes. I de moment estan deixant anar doncs tot el que senten, i per això resulten els programes tan interessants des de la meva perspectiva.
1: Clar, la teva perspectiva.
2: La meva perspectiva, què t'he de dir? És clar, sí.
1: Quines respostes heu rebut de moment?
2: Mira, de moment, a xarxes és molt bona. Tenim entre els dos vídeos prop de 60.000 visualitzacions dels reels que estem fets. Això ens parla una mica del patró de consum actual. Sí que ens està costant una mica fidelitzar això a Spotify i a la xarxa Més, que encara no ho he dit, però és on es poden trobar aquests programes. Però crec que és una feina de formigueta, de mica en mica, que no només es quedin amb la primera impressió. Ara estem en un moment en què tots tenim l'encefalograma pla i una capacitat d'atenció de hàmster i no passem més enllà del reel, però si fem l'esforç crec que consumir programes com aquest doncs van més enllà dels 15, 20, 30 segons, minut com a molt, perquè ja és molt que pugui durar el contingut d'Instagram.
1: No només es fa des de Ràdio Castellà, bé, el programa sí que es fa a Ràdio Castellà, però us coordineu amb altres ràdios de l'Estat, oi? Com funciona?
2: Mira, ens coordinem amb Ràdio Sant Sadurní, Ràdio 1-1 de Lleida i Ràdio La Nova de Reus. I aquí, amb tres grans capitals de l'hoquei patins, Reus, Lleida i Sant Sadurní, hi ha castellà, que és un bolet, que el castellà, en comparació amb ells, no, és petitós, un club ara nacional, però que sí que ens serveix per estar situats a una bona zona de Catalunya, no tota, però sí per arribar a tot arreu, i això aporta pluralitat, riquesa en continguts, en perspectives, també en emocions, perquè tothom es escombrarà cap a casa i és natural i està bé que passi, però serà, doncs, per tant, més repartit. I el que sí que és un fenomen que passa i que trobo que està bé és la riquesa lingüística, perquè estic en xoc i ja d'entrada es pronuncia de maneres diferents des d'un punt que des de l'altre.
1: M'encanta el nom em va agradar moltíssim.
2: Sí, no a tothom, ha agradat. Un cop el vaig plantejar aquí a la redacció i em van mirar amb cara estranya. Després sí, després ha encaixat una mica millor.
1: A mi el semantisme, tot el que sigui humor semàntic, a mi em té el cor robat. Ja per anar acabant, anem amb el nom. Com se t'acudeix?
2: Mira, estic en xoc. Jugo amb l'artilugi, amb l'estic i el xoc, que no és que vulguem deixar commocionats a ningú, el que volem fer és sorprendre amb les nostres històries, deixar en xoc els nostres espectadors. A més, és una picadeta d'ullet al Xoc d'Estics, que és un altre programa amb què, doncs, compartirem alguna cosa, no sabem si els continguts, si formarem part d'ells, però sí, és un nom que ha tingut el seu bon encaix i que, per tant, n'estem contents.
1: Ara sí, ja per anar acabant, tu que ets coneixedor del món de l'hoquei, en quina situació es troba actualment?
2: És la pregunta del milió. Abans he parlat d'aquesta mena de complexa. El que m'han comentat, sobretot, és que hi ha un problema d'economia, que és que no es genera prou, que no es juga a prou territori mundial i que mai acabarà de ser olímpic. Ho va dir l'altre dia el president de la Federació Espanyola, el Carmelo Paniagua, que no sé si es vol tenir al capdavant algú que no creu en l'impossible, perquè a vegades és s'hi ha de creure perquè acabi sent possible. En qualsevol cas, sí que és veritat que li falta aquest gran pas com per que sigui un producte mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Doncs tota pedra fa paret, i en aquesta lluita ens hi trobareu.
1: Doncs, Carme, ja veus que si voleu escoltar l'Estic en Xoc i estar al corrent del que passa a l'hoquei patins del nostre país, cada setmana, quin dia es poden escoltar els programes això, o no hi ha un horari definit?
2: Els divendres i convidar la Carme també, si vol parlar d'hoquei patins, ella del Sant Cugat, però perfecte, ens hi entendrem. Un club que cau molt simpàtic.
1: Doncs gràcies. Estarem atents als nous programes. Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, bona tarda. Soc Rocío Gómez, periodista de Ràdio Castellà i de l'Actual. Avui us vull recomanar un grup de música que és Catriel i Paco Amoroso, que vaig tenir l'oportunitat de veure'ls fa relativament poc al Palau Sant Jordi. El seu últim disc, Free Spirits, ens convida amb molta alegria i moltíssima ironia a reflexionar sobre els nostres defectes, sobre el dia a dia, però sobretot a veure la vida amb molt d'humor. Ara escoltareu la cançó Hasta Jesús tuvo un mal día, que compta amb la col·laboració de Sting. Perquè sí, perquè pots tenir un mal dia, però al final tot es pot solucionar.

0: L'Espai Betuli arrenca aquest nou curs amb una exposició del tot ambiciosa. Demà hi haurà Lluna Nova, de l'artista britànic però resident a Barcelona, Michael Lawton. Una exposició d'art contemporani i abstracte que suposa un punt d'inflexió a la trajectòria de Lawton. En parlem amb l'Eduard García, que és el responsable de l'Espai Betuli. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Eduard García, responsable de l'Espai Betuli. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé. Bé, l'exposició, que es presenta com un conjunt de més de 30 obres, és Demà hi haurà Lluna Nova, de Michael Lawton. Es construeixen mons imaginaris i també cosmos personals. Com hem d'interpretar aquesta exposició? Què hi trobarem?
2: Doncs mira, justament és una exposició que presentem la nova producció artística de Michael Lawton. Michael Lawton és un pintor anglès que porta vivint a Barcelona ja molt de temps i que ens va interessar molt la seva producció artística, per l'Espai Betuli en concret, perquè la seva producció artística, no, la del Michael, la manera que té de treballar és amb la pintura i l'escriptura alhora, no? És que una cosa no es pot separar de l'altra, i això ens va semblar molt interessant a nosaltres, perquè, clar, com a centre de la paraula, una de les coses que busquem és les pràctiques contemporànies que treballen amb la paraula, i és el cas del Michael Lawton. L'exposició ens presenta obra nova, que això sempre és interessant, vull dir que és algo nou, algo fresc, que mai s'ha vist abans, i que ens presenta doncs aquesta nova producció que està fent, que és molt diferent a lo que havia estat treballant fins ara, i que és un nou camí que crec que és com molt interessant, no? També una mica per això el títol, no? De Mallora i Lluna Nova, parla una mica d'aquest nou camí que està agafant el Michael Lawton i que és nou per ell, però també una mica que fa reflex aquest nou món que ens ve una mica, no? Perquè estem en un moment realment complicat i molts de canvis, i ell utilitza la pintura, que ell fa pintura abstracta, per parlar una mica d'allò que no podem veure, no? I que no podem expressar en paraules, i ell ho expressa amb la pintura.
1: Precisament sobre el títol també et volia preguntar, perquè tu mateix ho has dit, Demà hi haurà Lluna Nova, pot ser un títol força enigmàtic. Per tant, estem parlant d'un nou inici a la carrera de Michael Lawton, i ho volia deixar palès amb aquest títol.
2: Sí, exacte. Ell, des de sempre, la seva producció artística, ell ha exposat a la Capella de Barcelona o a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet. Ell sempre, la seva producció artística, té una certa connexió amb el que és la ciència-ficció, no? I ell li agrada molt aquests mons, aquesta imaginar, crear mons nous, que es basa molt en la literatura, i la seva producció artística, les seves pintures i la seva literatura també, perquè com que ell escriu, sempre va molt en aquesta direcció, no? Llavors, li agradava molt la imatge de la lluna, perquè realment té com a, no? Tu quan parles de la lluna ja té aquest simbolisme, no? I li agradava molt la idea de la lluna nova, d'algun nou que inicia i que sigui com, que tinguis una idea, no? Però que tampoc t'ho digui directament, no? I la seva exposició, doncs, és això. Ella ha trobat un nou llenguatge. Ella estava fent una, com a anècdota, que és molt, molt interessant, quan vam estar parlant per fer la nova exposició, clar, hem estat un any treballant amb aquesta exposició, perquè volia que tingués com tot aquest temps perquè anigués fent producció nova. Ella em va presentar primer una exposició i ja semblava que estava tot molt tancat, i al cap d'un temps em va dir, no, he canviat tot perquè estic anant cap a un nou camí, no? I vull explorar-lo, vull treballar-lo i necessito com buscar allò que tinc a dintre, que veig que tinc ganes de treure, no? I d'expressar amb la pintura, crec que he d'anar cap a aquest camí, no? I és cap on ha anat, i és al final l'exposició que hem acabat presentant. I per això una mica aquest Demà hi haurà Lluna Nova és en referència a aquesta nova pràctica seva, no? Aquest nou llenguatge, bueno, aquests nous mons que està creant, que es diferencien molt a lo que ell estava fent, i alhora també ell fa referència, no?, que la pintura que veiem és molt simbòlica, no? O sigui, hi ha com símbols, és com si estigués creant un nou abecedari. És com que ell crea nous símbols i no els ha parat de repetir, no? Hi ha, per exemple, doncs, portals, no?, com una mena de portals, de portes, després hi ha com unes cames que es repeteixen, que també podries veure que és com una N, no?, com una lletra N. Després hi ha com uns símbols així com que semblen uns núvols, però que realment no ho són. Llavors, ell està com buscant aquest nou llenguatge, aquesta nova llengua més aviat, perquè el llenguatge segueix sent la pintura, però com que sembla que li surti com aquests símbols nous, i ell en parla, no?, que aquests símbols no li paren d'aparèixer, que ell necessita com pintar-los i expressar-los, i que aquests nous símbols parlen d'algú nou i que ben bé ell no sap del que parlen, però que necessita expressar-los perquè sap que està parlant d'algú futur, no? Com que aquests símbols busquen entendre allò que ell no sap dir en paraules, no? Mm. És com que ell utilitza la pintura abstracta molt per això, perquè més com que ell escriu a l'hora que pinta, ell escriu i té unes idees, però després amb la pintura expressa tot allò que no pot expressar en paraules, no? Llavors aquí és una mica el que està fent, també.
1: Podríem dir que és una exposició que marca un inici d'una nova manera de sentir seva, d'una nova manera de pintar, de crear, d'això, de crear noves obres, però amb un llenguatge que per ell encara podria ser desconegut, fins i tot.
2: Exacte, sí, és molt interessant perquè... Clar, poques vegades es té la sort, no?, de treballar amb un artista en el que justament no li donguis una sala d'exposicions i ell creï alguna cosa nova, no? O sigui, com algú molt diferent a l'anterior. Que mai saps això cap on pot evolucionar, i és una mica també la gràcia de l'art contemporani, no?, d'una producció d'un artista viu que al final ell va fent i no saps quins camins agafarà, no? I ara ha agafat aquest camí i és la sort de que nosaltres aquí a l'Espai Batulli hem sigut com l'espai que és el primer lloc on ell ha començat a treballar amb aquestes noves figures. Llavors, clar, ell utilitza com aquests símbols que ell diu que són com lletres que estan com poblant tota la seva obra, no? I que abans no hi eren. Llavors, és com, ell ho veu com un nou inici, com una nova manera de començar, que ell creu que, òbviament, la seva producció artística tirarà cap allà, però que tampoc sap ben bé el que és, no? És com que... A mi m'agrada molt perquè... És com que sembla que estigui com... Saps els quaderns d'escriptura, quan ets petit, no?, de cal·ligrafia, sí, que no pares de repetir les lletres. És una mica com aquesta idea, no? És com una mica... La sala d'exposicions s'ha convertit com en la seva taula de proves, no? Una mica com si fos un investigador que està investigant i està provant i està buscant, no? És una mica això el que ell ha volgut representar en aquesta exposició.
1: Fa una estona ens comentaves el procés de gestació d'aquesta exposició, que ell tenia una idea al cap i després va demanar una mica més de temps per poder acabar de reformular-la. Quin paper ha tingut l'Espai Batulli en aquest procés i en aquesta exposició? Entenc que, com deies, el fet que treballi tant en pintura com en paraules és un fet important, no?
2: Mm-hmm. Clar, doncs, home, el nostre paper d'aquí és sempre doncs, donar una mica l'espai als artistes perquè puguin desenvolupar la seva obra. Al final, nosaltres ens dirigim a aquests artistes perquè ens sembla interessant la seva producció artística i els hi donem com aquest espai perquè puguin presentar la seva obra, no? Clar, en aquest cas concret, doncs, ell a l'escriure i dibuixar, doncs, clar, ens semblava molt interessant perquè del que parla en el text és una cosa que tampoc veus a la pintura, no? És com que està molt bé perquè es complementen una amb l'altra, perquè el que fa és com eixamplar la mirada de l'artista, tant una altra cosa com una altra, no? Llavors, la nostra feina només que és com acompanyar, al final. És donar totes les facilitats possibles perquè l'artista doncs, pugui desenvolupar aquesta exposició que ell busca, i, òbviament, la nostra feina també és fer-la interessant pel nostre públic, perquè, al final, nosaltres tenim un públic que és molt fidel a nosaltres i que busquem també que hi hagi públics nous, i el que nosaltres també busquem és que sigui una exposició interessant i que parli i que algú pugui sentir-se doncs, connectat amb l'obra del Michael Lawton. No? Llavors, una mica és aquest acompanyament, aquest fer-lo també conjuntament perquè ell senti que també aquest espai és seu durant aquest temps, no? Una mica, com que senti còmode en aquesta sala d'exposicions. I nosaltres també a veure què podem com treure d'ell, no? També com de, vale, què ens pot aportar l'Espai Batulli i què pot aportar els visitants i els ciutadans de Badalona, no?
1: Ara que parlaves de públic, l'exposició es va estrenar el 26 de setembre, fa un parell de dissabtes. Quina valoració n'ha fet, en fa el públic? Quin és el feedback que heu rebut? I també quina valoració en fa el propi Espai Batulli?
2: Doncs mira, la veritat és que força bona. O sigui, nosaltres, és veritat que la pintura abstracta sabem que és complicada, no? I que no tothom és molt seguidor de la pintura abstracta. Però és veritat que és una pintura molt gran, de grans dimensions, i que realment sorprèn, no? És algo que xoca al veure. Llavors, les persones que han vingut s'han quedat com molt, no?, hipnotitzades per lo que han vist a la sala, perquè realment és veritat que Jo sempre ho dic, no?, que l'art al final cadascú hi connecta d'alguna manera diferent i l'art a cadascú li parla d'algunes coses o d'unes altres, no? I en el cas de la pintura del Michael Laughton penso que és el clar exemple. És una pintura diferent, que no estem acostumats a veure, que és pintura abstracta també, però que tot i així utilitza aquesta figuració perquè tu veus coses, encara que ben bé no saps identificar què és, però tu hi veus alguna figura, no? I és aquest tipus d'abstracció figurativa amb la que juga el Michael i que em sembla molt interessant. Llavors, les persones que han vingut realment s'han sentit com sorpreses i al principi, lo típic, no?, que potser entres així com amb una mica de recel, però després vas entrant i acabes realment submergint-te i t'acaba agradant l'exposició, no? Llavors, ara per ara, estem tenint com una bona rebuda i nosaltres estem molt contents perquè ha sigut una aposta, no?, també. De dir, teníem ganes de portar art abstracte a Badalona, que molt poques vegades l'hem pogut veure. Llavors, teníem ganes de sortir una mica de la norma i de trencar una mica d'esquemes amb aquest tipus de pintura, no?
1: Doncs una exposició, una nova proposta cultural més que oferim des d'aquí, que ofereix l'Espai Betúlia, que recordem està disponible des del 26 de setembre fins al 18 de desembre. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs gràcies al Martí, gràcies a l'Eduard García per aquesta proposta que ens deixen avui al Connectats. Fins aquí arriba la història del programa d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu per la reforma i reobertura de l'aparcament públic subterrani del complex esportiu 25 de setembre, ubicat al Duin Esports, l'antic Duet. Recordem que aquest pàrquing es troba fora de servei des de la tardor de 2019, arran de la fallida de la companyia concessionària. El tancament de la instal·lació va obligar a buidar 92 places de lloguer i 22 trasters, que fa més de 7 anys que no es poden fer servir. Durant tots aquests anys, el consistori ha hagut d'afrontar un procés legal complex, amb la resolució anticipada del contracte i una reclamació per danys i perjudicis. Un cop regularitzada, però, la situació jurídica, el govern municipal estaria ja preparat per activar la posada a punt de l'espai. El projecte preveu la neteja de la instal·lació, el desmuntatge de les velles barreres o la renovació de la xarxa elèctrica amb tecnologia LED i preparar-los també per carregadors de vehicles elèctrics. Així mateix, s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i ventilació. Amb tot això, es podrà fer el procediment per tornar a obrir el pàrquing. Les obres tenen un pressupost total que frega els 265.000 euros. El projecte està en exposició pública fins a mitjans de novembre i quan s'adjudiquin els treballs, les obres tindran un termini d'execució previst de 4 mesos.
2: El Centre d'Estudis Rubinencs organitza la ruta Rubí Desaparegut per reivindicar el patrimoni perdut. L'activitat gratuïta, emmarcada a les Jornades Europees de Patrimoni, recorrerà aquest diumenge edificis emblemàtics derrocats o bé en risc de desaparició. El recorregut guiat per Sergi Cano començarà a les 11 del matí a la plaça de Pere Aguilera i combinarà explicacions històriques amb fotografies de l'època. Més enllà del repàs històric, la proposta del Centre d'Estudis Rubinencs pretén reivindicar la necessitat de protegir el llegat arquitectònic que encara es manté dempeus. La ruta és gratuïta, amb inscripció prèvia i, com dèiem, començarà a la plaça de l'Ajuntament.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Quant als esports, satisfacció absoluta a les files del Club Patinatge Artístic amb l'actual temporada, més presència d'activitat a la llana, més patinadors i patinadores arribant als 52 i el festival, que enguany sí que l'organitzen, estarà dedicat al Nadal i tindrà lloc el dia 20 de desembre. Una jornada en la d'avui, en la qual també recordem que en waterpolo es tancava un cap de setmana amb 4 partits, amb els nois que visitaven Terrassa ahir, derrota del Club Natació Rubí pel resultat final de 16 a 10.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
3: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
2: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
3: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
2: ¿Estás seguro?
3: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
2: Jejejeje.
4: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.

Sonen de fons els Pink Floyds. Bona tarda a tots, bona tarda a totes. Benvinguts una setmana més a La Gent Normal, el programa de conversa reposada, de conversa tranquil·la, a la sintonia de Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat. Avui permeteu-me que faci una petita confessió en directe, una cosa que de fet he explicat molt poques vegades i a gent molt seleccionada, gent que sincerament em cabria en una mà només. Els que ja tenim una edat, ens va tocar viure una cosa que es deia servei militar obligatori, la mili, en l'argot popular dels 90, que era quan a mi m'hauria tocat de fer la mili, pels vols de l'any 1994 aproximadament.

0: I a mi, l'any 1994, quan em tocava anar-hi, doncs, haig de ser molt sincer, tot plegat em feia molta por. Moltíssima por, molta basarda. Em superava. Amb els meus 18 anys dels 90, que no són i que no eren els 18 anys actuals. Era una por a sortir de casa, a experimentar coses desagradables que havies sentit, que t'havien explicat els cosins més grans o els germans més grans d'amics, no? I vaig escapolir-me amb els recursos que hi havia a l'època. Pròrroga per estudis. I vaig anar tirant de pròrrogues per estudis durant un quant temps. Tot el que en aquell moment et permetia la llei. Fins que es van acabar les pròrrogues i tornava la crua realitat. Les pròrrogues no eren altra cosa que una mena de tirita, una mena d'anestèsia o d'analgèsic, no? I ja va venir la crua realitat, la data d'incorporació a files. Però llavors encara hi havia una altra sortida. Bé, de fet, n'hi havia dues. Declarar-se objector de consciència, és a dir, agafar-se a la substitució legal de la mili per una cosa que es deia PSS, ja veieu que aquí va tot de sigles, eh? Prestació Social Substitutòria. En el fons, era anar a fer com de voluntari a entitats que necessitessin joves per arribar allà on aquestes entitats o els membres d'aquestes entitats no arribaven. Associacions de gent gran, de joves, ràdios, fins i tot, entitats culturals. Aquesta va ser una via d'escapament per molts joves com jo, que jo em considero que érem dels menys valents, perquè els valents de debò, els coratjosos d'aquesta generació o d'aquella generació dels 90, es declaraven insubmisos. I això ja era una altra història, perquè aquí intervenia la justícia militar i durant els primers anys, abans que els advocats comencessin a prendre consciència i comencessin a saber, diguéssim, què es podia fer i què no es podia fer, doncs la presó era inevitable. Ahir, justament ahir, per preparar la conversa d'avui, vaig veure un documental que en el seu moment no vaig voler veure precisament per això que he explicat. Un documental del sense ficció que es deia Et faran un home. Un documental del 2024, si no vaig errat, i que relata, dit així de manera crua i molt directa, les salvatjades comeses a les casernes durant els anys 80, 90 i pràcticament 2000, que és quan s'acaba d'abolir definitivament el servei militar obligatori. Perquè sí, avui parlarem de la mili. Els que són joves, els que ens escolten i són joves, això els sonarà com molt estrany i com molt llunyà. Parlarem de la mili, parlarem sobretot de les víctimes, dels abusos dels militars sense escrúpols, sense cor, desvergonyits, borratxos i drogats en molts casos, i sobretot el drama que van haver de viure moltes famílies. I només diré una dada, només una de moment. Entre el 1980 i el 2001 hi ha documentats una mica més de 300 casos de morts de reclutes, i vaig poso cometes, en estranyes circumstàncies o víctimes d'accidents, i tanco les cometes, com deia aquell, segons dades de l'exèrcit espanyol. Una gran majoria, per això, tenen un altre nom, i es diu suïcidi. Avui ens acompanya la gent normal, la plataforma Trencant el Silenci, una plataforma que lluita per visibilitzar tots aquests casos i no sé si intentar fer justícia d'uns fets absolutament injustificables, d'uns fets absolutament irreparables. Tenim aquí a l'estudi la Mònica Muntada. Mònica, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I benvinguda a la gent normal. I a l'altra banda del telèfon tenim el Francesc Rovelló. Francesc, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Hola, molt bona tarda. Doncs a tots dos, benvinguts i benvingudes, o benvingut i benvinguda, no cal que utilitzem els plurals aquí per tot, per acompanyar-nos a la gent normal. Començo per tu, Francesc.
2: Sí.
0: Què és exactament aquesta plataforma Trencant el Silenci? Quins són els vostres objectius i una mica quina seria la carta de presentació?
2: Bé, mira, tu has dit a la plataforma, tu has dit que vas veure un documental parant un home on es relataven les salvatjades. Després, al cap d'un any, el 2026, el gener del 2026, es va fer la segona part, o una part que tractava, parant un home, morts silenciades. Tractava les morts en estranyes circumstàncies de joves de 20 anys que estaven fent la mili, que un dia per l'altre pues, van anar a l'emili ja no van tornar. No van tornar. Llavors, aquest documental som quatre germans que relatem uns fets tràgics que els hi ha ocorregut als nostres germans mentre feien el servei militar. Aquest documental ens reuneix aquests quatre germans i expliquem el que va passar.
0: Clar, tu...
2: Arran d'aquest documental sorgeix aquesta plataforma, Trencant el silenci.
0: Perquè posàvem aquí sobre la taula aquestes xifres, que són xifres orientatives, en qualsevol cas, són xifres que no reflecteixen tot el drama que viuen les persones que finalment s'acaben suïcidant i no explica, evidentment, tot el patiment de les, diguéssim, de les famílies que diguéssim, que han de portar aquest dol, no? En el teu cas, Francesc, va ser un germà que va suïcidar.
2: Sí, en el meu cas, el Narcís Rovelló va marxar a l'emili a Ceuta i el 1 de novembre de 1980 va morir. És un d'aquests amb estranyes circumstàncies perquè justament dos dies abans havíem rebut carta d'ell que de lo content que estava perquè li havien concedit un permís en 15 dies i tornaria a casa i estava molt content per tornar a casa. A l'última carta demana que el meu pare que li porti uns fuets, que li enviï fuets, que allà és molt car, i llaunes i tal, i al cap de dos dies després el meu pare rep una trucada que ha mort. En estranyes circumstàncies perquè... que és el que busquem és la veritat i què és el que fa que un jove de 20 anys il·lusionat per tornar a casa de permís aparegui dos dies després amb un obre cartes clavat al cor al costat de la taula on treballava. La plataforma Trencant el silenci vol accedir a la veritat del que va passar. Portem més de 4 dècades i encara no sabem què és el que va passar en aquells dos dies perquè es produís aquest fet.
0: Clar, perquè per les famílies, per tu com a germà, no hi ha cosa pitjor que la incertesa de no saber la veritat, no? De no saber exactament què ha passat, no? Perquè, diguéssim, des d'un punt de vista de, anem a dir-ho així, de comunicació de l'exèrcit, es posa l'etiqueta d'estranyes circumstàncies i a partir d'aquí la cosa queda... per dir-ho així, tancada, no? És a dir, no es fa cap mena d'investigació, no es té en compte doncs això, no? Algun protocol. Pensem també, de totes maneres, que estem parlant de l'any 80, que les coses... Vull pensar que les coses han avançat una miqueta, però en qualsevol cas, una mort en estranyes circumstàncies tampoc no anava més enllà la investigació, per dir-ho així.
2: No anava més enllà, vull dir, no sabem si es va iniciar una investigació, el que sabem és que no tenim cap resultat ni cap resposta. L'únic que sabem és que ens van tornar el meu germà amb una caixa precintada, amb un fèretre de 5, i no ens van deixar obrir la caixa ni tenim constància de que s'hagués fet una autòpsia de què és el que havia passat.
0: Clar, això és terrible, Vull dir, aquesta sensació és terrible, no?
2: Sí, és la sensació... Clar, jo tenia 16 anys, quan va passar això l'any 80, tenia 16 anys, i tota la vida he viscut amb aquest... És com una ferida oberta que no acabes de tancar mai, no acabes de passar el dol, i el que busquem és una mica és això, és acabar de tancar aquesta ferida i acabar de passar el dol, perquè va quedar obert això, va quedar obert, i de tant en quant doncs, brota això i, clar, causa tristesa i indignació i ràbia i una mica això, impotència de bueno, que ho has d'acceptar però no ho acabes d'acceptar perquè no coneixes la veritat del que va passar.
0: Mònica, en el teu cas és un cas més o menys similar?
1: En el meu cas, el meu germà va acabar el servei militar i va passar un fet important mentre el feia que quan ell va tornar mai més va ser el mateix. I al cap d'uns anys va decidir treure's la vida.
0: Al cap d'uns anys?
1: Sí, al cap d'uns anys. Però ja va tornar totalment canviat, traumatitzat, amb una depressió profunda, es va aïllar. I va ser 5-6 anys de molt patiment, no?
0: Molt
1: I de no saber què va passar, tampoc.
0: això t'anava a preguntar sense voluntat de furgar la ferida, no? Però per la manera com parles, no? Em dona la sensació que, igual que passava amb el cas del Francesc, hi ha un fet ocult, o hi ha uns fets ocults, que et fan que aquella ferida sempre supuri alguna mica, perquè tu no saps exactament què li va passar al teu germà.
1: Exacte. I ell tampoc no es va atrevir mai a explicar-ho, perquè estava molt, tenia molta por. Estava amenaçat de consell de guerra. Uh-huh. No?
0: Si no heu vist el reportatge, jo vaig veure el primer dels reportatges, el que crec que és el primer, que és on apareix l'Àlex Gorina.
1: Correcte, és el primer, sí.
0: Hi ha personatges populars que apareixen, hi apareix l'Antonio Muñoz Molina, si no recordo malament, hi apareix l'Àlex Gorina, hi apareix un periodista, Vicent Partal. Figures públiques que reconeixen absolutes salvatjades, no? Segurament el cas més, anem a dir-ho així, més luctuós, no? És el de l'Àlex Gorina, que moltes dècades després reconeix públicament que el van violar.
1: Correcte.
0: I ell ho diu, ell de fet ho diu en una... Ho diu en una... Ho diu en una entrevista, en una col·laboració que està fent en el programa de la Laura Rossell, al matí de Catalunya Ràdio, concretament, i després el seu testimoni, diguéssim, ho explica en aquest reportatge, no? La cruesa dels fets, la serenor amb què ho explica, clar, no fa justícia al drama que això suposa, no?
1: No. O sigui, és que és molt difícil posar paraules i jo, no, òbviament no fa justícia, i m'agradaria afegir, no, justament el testimoni de l'Àlex Gorina, a mi personalment és el que em va fer agafar impuls per poder explicar el cas del meu germà, no? Perquè aquí vaig veure, doncs, que no estàvem sols, que hi ha més famílies o més joves que van patir algo similar, és el que intuïm que va passar al meu germà, i que, igual que l'Àlex va poder-ho explicar, doncs ja crec que hi ha d'haver nois també que no ho van superar-ho mai, i en el cas del meu germà, doncs, van decidir treure's la vida, no? Suïcidar-se directament.
0: Clar, perquè hi ha aquests casos silenciats, no? És a dir, d'aquesta gent com el teu germà, no? Mònica, que torna a casa després llicenciat, allò que en diuen, llicenciat del servei militar, però vosaltres veieu que ella és una persona totalment diferent.
1: Sí, prèviament, mentre feia el servei militar, ell es va escapar d'un permís o d'un servei, perquè ell va tenir com diversos episodis que no ens sabíem explicar. Va venir una vegada amb una ferida a la barba mal cosida, d'un tall, que no em va voler parlar, que va dir que havia sigut manipulant el fusell. Llavors, molts arrestos, no? Injustificats. Hi havia com, bueno, moltes coses que no es podien explicar i que ell es va anar com tancant moltíssim. I el meu pare va poder, no sé com, de quina manera, jo era petita, tenia 8 anys en aquella època, i tot és com anar, vaig tibant de memòria del que recordo així, del que hem explicat a casa, no? Vam aconseguir, doncs, treure'l, diguéssim, del dia a dia del soldat, i ell el van posar, el que es deia abans, un correu. Uh-huh. I feia amb el seu cotxe particular, doncs feia serveis per un capità i de més. I amb un d'aquests serveis, no sé si estava de permís o es va escapar perquè estava relativament a prop, ell feia la família Berga, nosaltres som de Sabadell, va arribar a casa molt, molt espantat, esgarrapat, estripat, tota la roba estripada, explicant que no podia dir res, però que li havia passat una cosa molt grossa i que no podia dir res perquè li farien un consell de guerra. Mm-hmm. I aquí va començar tot. Ell encara li quedaven uns mesos per acabar. I ja mai més va ser el mateix.
0: Clar, no només és la, diguéssim, el drama que porta cadascú que viu aquesta situació, no? Sinó que quan hi ha un desenllaç fatal, com és els dos casos que estem mirant ara, no? Les famílies quedeu allà, i les famílies quedeu orfes de moltes coses, i amb un dol de moltes coses, i amb una cosa que jo crec que és tan o pitjor, i és que esteu absolutament soles. No hi ha ningú amb qui compartir aquesta experiència, no? I és a partir de, és a partir del pas del temps, no? Quan vas veient una mica altres casos, que te n'adones que, ostres, que aquells casos no són aïllats, no? De fet, hi ha un moment en el reportatge que l'Àlex Gorina diu: em nego a pensar que amb 40 anys de servei militar obligatori, amb milers de joves que passen per les casernes, em nego a pensar que jo fos l'únic cas.
1: Aquí és el que...
0: I aquí, jo aquesta frase, crec que és d'aquelles frases que em quedarà com molt marcada, no? Com l'escena, per exemple, en la qual Vicent Partal explica, anem a dir-ho així, un enfrontament amb un alt càrrec de l'exèrcit, no? De nit, fent una guàrdia, i aquest alt càrrec, sergent, coronel, no sé exactament, no recordo exactament què, no? Amb una metralladora no reglamentària, es posa davant d'ell i l'apunta a la panxa.
1: Sí.
0: I ell, i després ho explica, no? Ell, en un acte de fredor absoluta, quan aquell li diu: saps què m'agradaria fer ara, no? I aquell li diu, aquell agafa el seu fusell reglamentari i fa exactament el mateix que li ha fet aquest alt càrrec, i l'apunta a la panxa i li diu el mateix que faria jo. Clar, aquesta tensió, aquesta escena, que és una escena de pel·lícula, eh?
1: Total.
0: Però és una escena real.
1: Uh-huh.
0: I és una escena en la qual, si algú dels dos té un impuls de prema el gallet, allà es produeix una catàstrofe.
1: Sí.
0: No? És a dir, i amb això vull dir que aquests moments de tensió, que clar, això desgasten molt, ja no físicament, sinó psicològicament, la persona, no? I aquests casos, bueno, com les novetades, no? Com quan rebien els nous, a la nova tropa que arribava, no?
1: Els novatos, no?
0: Totes aquestes brometes, que no, ja no són brometes, són absolutament actes de crueltat extrema, no? Tancar una persona dins una taquilla metàl·lica i llançar les cales avall. Ostres, això és com molt terrible, no? Francesc, una mica el recorregut que vosaltres intenteu fer, que jo crec que aquests dos reportatges són una primera pedra per com a mínim visibilitzar, no?, tot aquest drama que, insisteixo, que ha estat volgudament silenciat per part de les esferes militars, i m'atreviria a dir que polítiques, però això ho diré amb la boca petita, no sigui cas que em busqui ara jo també un problema. Una mica, quines són les passes de futur que visualitzeu?
2: Sí, una mica per explicar la trajectòria arran dels dos documentals. A veure, es produeix un impacte social i polític bastant gros. El documental es fa el 13 de gener del 2026 i ja el 28 de gener el Parlament de Catalunya ja fa una declaració institucional instant a l'Estat a investigar i reparar les víctimes i obrir els arxius perquè totes les famílies puguin accedir a tota la informació. Ja és una declaració institucional del Parlament instant a una altra institució de l'Estat. Arran d'això, doncs, nosaltres hem tingut contactes amb tot el que és el Parlament polític, hem tingut contactes amb el Congrés, amb el PSOE, hem proposat una comissió d'investigació que ha estat proposada per el partit Junts, que ens ha fet costar, ha estat proposada fins a 11 vegades a la Junta de Portaveus, i el PSOE, el PP i Vox s'han negat, han votat sistemàticament en contra d'iniciar cap investigació que tingui a veure amb l'exèrcit. Fins a 11 vegades han votat junts negant el dret de les famílies a accedir a la veritat del que va passar. És com el bloc del silenci, no? La coalició del silenci són aquests tres partits.
0: Per què creus, Francesc, per què creus que passa això? Perquè costa de creure. És a dir, em costa, sí, em costa de creure que l'any 2026 això encara, sí, encara passi. És a dir, tu podria comprar, mira, jo que sé, els anys 80, fins i tot podria comprar-ho als anys 90, eh? Però un cop ja el servei obligatori ja fa molts anys que està abolit com a obligatori, eh? Per què encara aquesta tossuderia?
2: Sí, jo és una pregunta que m'he fet moltes vegades, clar, perquè és això que dius, el 2001 es va abolir el silenci, allà es va abolir el militar, el servei militar obligatori, però clar, nosaltres el que fem és reclamar tots aquells danys que es van produir abans de que s'abolís. O sigui, que s'abolís el 2001 no vol dir que ningú hagi de respondre per totes les barbaritats, atrocitats que es van cometre abans. Una mica passa perquè t'ho dona compte que als anys 80 i 90 els que estaven la major part en el govern va ser els partits socialistes. PP i Vox són partits que defensen l'exèrcit i són la dreta, sempre estan al costat del socialisme. El PSOE és el que sempre esperàvem que es decantés cap a obrir una investigació, però no ha estat així. Suposo que alguna cosa deuen saber que no es va fer bé en aquelles 80 i 90, o sigui que van actuar negligentment a l'hora de ser responsables de l'exèrcit, i alguna cosa deuen saber perquè no vulguin obrir ni investigar tot això. Perquè la comissió d'investigació es va negar 11 vegades i el mes de juny uns quants de la plataforma vam anar a Madrid i vam poder parlar amb el grup socialista, amb el PSOE, i els hi vam presentar una altra alternativa. La comissió d'investigació no la volien, doncs bé, us presentem una altra alternativa. Feu com la... un procediment que van iniciar ells mateixos fa 4 anys, feu com deu fer amb l'Església, amb les víctimes de la pederàstia, una encomana al defensor del poble i que tuteli ell una investigació amb una comissió d'experts. Li vam proposar aquest sistema. Ho tenen sobre la taula, però no, ens havíem de reunir aquest setembre i ja no ens han dit res. I ara, bueno, amb les eleccions ha decaigut tot això.
0: Això t'anava a dir, dic, la convocatòria, sí, d'eleccions i el futur que se'ns espera.
2: Sí.
0: Que ja veurem, sí, si aquest futur que se'ns espera és, diguéssim, és dels colors que les enquestes indiquen, o finalment aquí sempre hi ha qui té una carta amagada. Doncs la veritat és que no és gaire, diguéssim, no augura gaires esperances, però en qualsevol cas hi ha una cosa que em sobta, i deixeu-me que posi primer una cançó i en parlem després, Mònica, t'ho preguntaré a tu. Hi ha una cosa que traspua al llarg d'aquest documental i és la impunitat. La impunitat amb què tot això, amb la impunitat amb què tots aquests fets passaven dia sí, dia també.
3: Segon disc, ja.
4: Aquest allò, segon disc.
5: Quins ho havia de dir?
3: Amb tu, jo. Amb tu, Helena. I tu volies anar als Alps.
5: Jo anava a esquiar, saps? Cap aquí baix. Tarragona cada setmana, saps que al sud hi ha coses, però...
6: Molt bonic.
5: I ara m'esteses. Quan hi ha
3: res, vinyes.
6: Bé. Pots començar amb el
5: que us agrada? Sí.
6: Penso que sí.
5: Rapidilla, no?
6: Estava creïda,
5: no? Sí, nena.

0: Parlava de la impunitat perquè tot això passava a... És a dir, totes aquestes vexacions, tots aquests maltractaments físics i psicològics, tots aquests fets execrables, per dir-ho així, tot això és com molt paradoxal, no? Però al final eren els propis veterans que uns mesos abans havien estat reclutes. Mm. I per tant és com una cadena que es va engreixant a ella mateixa, no? És a dir, jo entro ara, al cap de 6 mesos ja sóc un veterà perquè han entrat els nous, a mi m'han putejat, vaig a dir-ho així, perdoneu, jo ara torno a putejar. I aquest és un cicle que mai s'acaba. I una cosa en la qual coincideixen tots els testimonis que apareixen en el documental és precisament aquesta. És a dir, que allà es veien pocs sergents, es veien pocs capitans, es veien pocs tinents... era la tropa base la que propiciava aquests fets, no?
1: Mm-hmm. Sembla ser que sí.
0: No deixa de ser com molt curiós, no? I segurament des d'un punt de vista ètic o des d'un punt de vista filosòfic, no? Doncs estem parlant de la maldat amb majúscules, no? És a dir, la maldat de fer mal al que tens al costat sense reflexionar absolutament en res, no? Quan tu, Mònica, ets conscient que pots aixecar la mà i que no estàs sola, internament, com et sents?
1: Buah, doncs són diferents estats anímics, no? O sigui, primer esclata la ràbia i conviu també, doncs, amb una mica de descans, no? D'entendre que tot allò que tu t'havies imaginat, havies suposat, havies fet mil cabòries, tot allò que s'havia callat a casa, perquè al final, com tu has dit abans, eren èpoques complicades, també, o sigui, parlar del suïcidi no està ben vist.
0: Encara ho és ara,
1: no? Però llavors era com...
0: Era un tema tabú.
1: Era un tema tabú, encara molt més cara, m'atreveria a dir. I més si degut quan venien de l'exèrcit, o sigui, del servei militar, no? La mili, aquesta frase.
0: Ah,
1: no?
0: Perquè, és a dir, la frase aquesta...
1: Et faran un home. Totalment.
0: És una frase que els que tenim vora la cinquantena... Bueno, jo ja en tinc 50. Els que en tenim 50 ja, o més endavant, és una frase que en algun moment de les nostres vides l'hem sentida.
1: Jo crec que l'hem sentit tots.
0: I no només l'hem sentida aleatòriament, sinó que ens l'han dit alguna vegada, no?
1: Sí.
0: És que quan vagis a la mili et faran un home.
1: O
0: maduraràs, que és la manera més bonica, no?, de dir-t'ho, o sí, veuràs la vida diferent o tal, però et faran un home o et faràs un home. Uh-huh. És una frase que estic segur, com dius tu, que tota la població masculina de més de 50 anys ha sentit alguna vegada i li han dit alguna vegada.
1: Sí, jo crec que sí.
0: I estava en l'imaginari popular.
1: Totalment, i és aquest mandat, no? Et faran un home. Jo penso que l'han sentit els homes, no? I també les famílies, perquè era algo molt, molt recurrent de dir i de sentir.
0: Era com un ritual, no sé, no? Quan veus reportatges d'aquests de tribus perdudes del planeta, no? Que hi ha tots aquests rituals iniciàtics del pas de la... anem a dir-ho, de la joventut a l'edat adulta, no? Salvant totes les distàncies, evidentment.
1: Sí, sí, sí.
0: Però la mili era una mica, en l'imaginari popular, era això, no? Una persona de... És que, clar, ara ho veiem, no? Jo mirava ahir el reportatge, el mirava sol a casa, no? I pensava, és que el meu fill que està fent segon de batxillerat se n'aniria d'aquí uns mesos, quan em fes 18.
1: Exacte. I el meu hi seria.
0: Val?
1: Sí, sí.
0: I clar, no normalment quan ets pare, quan veus un reportatge o quan veus una tele, una peli, o una sèrie en la qual hi ha algun protagonista menor d'edat que pateix, diguéssim, les coses te les mires molt diferent que quan no tens fills, no? I no pots, i ahir jo no vaig poder evitar fer aquesta reflexió, no? De dir, ostres, és que tu podries tenir un fill ara a l'Emili. De fet, en podria tenir un que ja hauria tornat de l'Emili. I si faig una mica d'estadístiques i veient, vull pensar que ara si hi hagués un servei militar obligatori, vull pensar, potser sóc molt, molt, molt naïf, però vull pensar que les coses podrien anar d'una altra manera. Però si no, si estiguéssim als anys 80, la probabilitat que tinguessin algun tipus d'incident, per dir-ho així maco, això d'incident, doncs home, seria bastant alta.
1: Sí, sí, sí. Mira, de fet, els meus germans que anaven darrere del meu germà gran van fer mans i mànigues per lliurar-se'n, com tu bé parlaves en el teu cas. I tot no ben explicat al meu germà exactament què és el que va passar.
0: Clar, però tenien un exemple d'una persona que va tornar de l'Emili
1: traumatitzada
0: i sent una altra persona.
1: Correcte, i un trencament a nivell familiar molt bèstia, no? De no parlar-ne, de viure realment el procés d'una persona amb una malaltia mental deguda a un fet en concret, sense explicació.
0: Clara.
1: I llavors és que es veia, no? Que no podia ser i que passaven coses molt greus.
0: Uh-huh. Ara en diríem estrès posttraumàtic.
1: Sí.
0: Val? És a dir, és la conseqüència d'haver estat sotmès a una, diguéssim, a unes condicions psicològiques determinades, doncs, uh-huh, fa que doncs tu tinguis aquest, diguéssim, aquest trastorn, no? En el teu cas, Francesc, tota aquesta lluita, diguéssim, com l'has portat? És a dir, ha estat una lluita, evidentment ha estat una lluita contracorrent durant molts anys, una lluita, anem a dir-ho, primer potser silenciada, no? I quan surt a la superfície, quan aixeques una mica el cap, veus que hi ha altres persones que també aixequen el cap i es creuen aquestes mirades.
2: Sí, sí, això va ser el que vaig sentir quan vam fer el documental, el segon documental, i ens van reunir amb una vasia les quatre persones i vam explicar aquests casos i vam veure que tots teníem afinitat i ens havia passat el mateix a tots. Una mica la lluita l'he portat... Bueno, des de comentar que la lluita la comença el meu pare l'any 80, quan li comuniquen que el seu fill ha mort, ell inicia la lluita, el voler saber què és el que va passar, però imagina't, als anys 80 hi ha un cop d'estat al cap de 5 o 6 mesos i el meu pare intenta saber què és el que havia passat durant any o dos anys parlant amb capitania, amb tot l'exèrcit, però es va trobar un mur de silenci totalment opat. Va rebre amenaces de que tenia un altre fill, que era jo, i que, bueno, que havia de fer el servei militar igualment i que...
0: És una mica et farem la vida impossible.
2: Sí, una mica no continuïs per aquesta via, o sigui, el van com mig amenaçar. I, bueno, el meu pare va patir, a veure, jo que tinc fills, tu tens fills, jo tinc fills també. Quan he tingut fills, m'he pogut posar en el lloc una mica del que va sentir el meu pare al perdre un fill de 20 anys, no? Després de tots els esforços que costa pujar-los i veure que d'un dia per l'altre, sense cap explicació, d'estar content per voler tornar a casa, ja no torna, ja no el veuràs mai més. Em vaig poder posar en el seu lloc.
0: Clar, sobretot...
2: Sí.
0: Sobretot perquè hi ha, és a dir, hi ha tercers implicats que són tercers invisibles i que en realitat són tan invisibles que no saps una part de la història. És com tenir un llibre i que de cop i volta, de la pàgina 20 a la 60, han arrencat les pàgines. Llavors tu... passes de la 20 a la 61 i resulta que, clar, allà l'argument ja va per un altre camí i tu no saps què ha passat allà al mig.
2: Exacte.
0: I tens aquest buit, no? I que aquest buit, a mi em dona la sensació que t'ha de coure per dins i t'ha de trencar per dins cada vegada que hi penses.
2: Sí, sí, cou per dins i el seu buit, la incertesa fa que tu intentis omplir-lo especulant, perquè no tens cap informació del que va passar, i llavors el meu pare ja tirava per tres vies, que és el que hagués pogut passar. Un era, ell estava a Ceuta, allà era als anys 80, era el principal entrada de drogues cap a la península. En el documental que vas veure ahir, explica l'Àlex Gorines,
0: sí,
2: les tanquetes anaven carregades de drogues i entraven a la península, o sigui, un tràfic intens de drogues i de corrupció i de...
0: Clar, és aquell moment en el qual també penses, clar, és que tot plegat estava tan podrit per dins que és que no diré que ho justifiqui, ni molt menys, però clar, un cop fas servir vehicles militars per traficar amb drogues, per travessar, és a dir, per transportar droga des de territori africà, anem a dir-ho així, fins a la península, home, doncs a partir d'aquí, doncs, com et diuen en castellà, Anxes Castilla.
2: Exacte, sí, sí, clar. Ja, qualsevol cosa podria passar. Una altra de les hipòtesis que hi havia és que el meu germà, en les últimes cartes que va relatar, va explicar en alguna carta, i això ho tenim, que havia gravat, un company seu havia gravat en una caseta, llavors hi havia casets, es gravava, va gravar tot el que és les novetades que feien els veterans, i deia, hòstia, és impressionant el que estan fent aquesta gent. Li diuen al meu pare, diu, escolta'm, intentaré gravar jo també una cinta i ja te l'enviaré a veure què pots fer, perquè aquí estan fent autèntiques barbaritats, salvatjades. Una hipòtesi és, ostres, a veure si li van trobar aquesta cinta, ho volia vagar i se'l van voler treure del mig. No sabem què és el que va passar. I l'altra hipòtesi, que el meu pare anava darrere d'ella i que no es té relacionada amb ella, el meu germà estava a l'Estat Major, que és un lloc així d'informació privilegiada, no? És un lloc sensible d'informació. Anys després, en el periodisme així reconeguts, han coincidit que el cop d'estat militar del 23F es va iniciar al nord d'Àfrica, es va iniciar a Ceuta. Hi ha converses documentades, constatades, de que la capitania i així estaven... Hi havia converses allà amb bars i així, i clar, una de les hipòtesis de l'estat a l'estat major, que no hagués interceptat alguna carta, alguna, no hagués interès d'alguna informació, i una mica, clar, tu dius, de la pàgina 20 a la pàgina 61 no tinc el relat, no? El meu pare va començar i una mica és això, aquesta incertesa de què és el que ve a passar, perquè, clar, com és tan trepant, tan increïble el que li passa, que el troben amb una obra carta esclavat al cor després de dir que volia tornar de permís, de lo content que estava de tornar, de passejar per Barcelona, de veure'ns a nosaltres, de veure les seves germanes. Clar, de la nit al dia diuen que l'ha trobat amb una obra carta esclavat al cor, doncs clar...
0: És estrany, és com a mínim estrany.
2: Veus, a veure, clar, intenten fer-t'ho veure que és un suïcidi, però a la meva família mai ens hem cregut que el meu germà s'hagués suïcidat, i sempre hem pensat que el van assassinar. El van assassinar, el que passa que no sabem el motiu, no sabem què és el que va passar. En el documental, el segon, si el veieu, de Morts Silenciades, jo l'any 2018 faig una cerca al Facebook, buscant a través de les xarxes, buscant a veure si trobo algun company, algú que em pugui explicar, acostar-me a què és el que va passar. Aconsegueixo contactar amb un company que tenia relació amb el meu germà, perquè el portava a l'Estat Major amb el cotxe, tenia l'obligació cada dia de portar-lo a l'Estat Major. I en el documental es veu com parlo jo amb ell, i m'explica que dos dies abans de morir el meu germà l'havia portat, i que l'havia, des d'això, content perquè tornava de permís, content perquè, bueno, estaria fins a dies fora d'allà, i en cap cas veu una persona que tingui el perfil de que es vulgui suïcidar al cap de dos dies, no? Es queda frapat, fa preguntes al brigada i al sergent allà, i bueno, hi ha una ordre de capitania que ho relata per escrit, ho relata en el documental, de que prohibeixen des de dalt, des de la Capitania de Comandància, prohibeixen des de dalt, baix, sota cap concepte, poder parlar de la mort de, del meu germà, sota pena de res i de que anul·larien els permisos de la gent que parlés. O sigui, hi ha una coacció de la baix intentant silenciar el que va passar. Una mica el nom de la plataforma és aquest, trencant el silenci, perquè el que estem fent ara, no sé on arribarem, però el que estem fent ara és trencar aquest silenci, visibilitzar i explicar el que passava als anys 80 i 90, perquè molta gent desconeixia i desconeix aquesta realitat amagada, silenciada per l'exèrcit i silenciada també per les famílies, per lo que deia la Mònica, que el suïcidi, les morts, hi ha com un estigma que les famílies també, a part del dolor que sents al poder parlar, ara puc parlar, però fa 10 anys igual no podia parlar d'aquesta manera.
0: No, evidentment, fa 10 anys i fa 15 i fa 20,
2: no
0: es podia parlar en aquests termes. No sabem on arribarà aquesta plataforma. Jo crec que sí, que és a dir que quan les coses surten del cor, quan les coses es fan per reclamar justícia, per reclamar una justícia que no s'ha tingut, bueno, les energies còsmiques, i perdoneu que ho digui així d'aquesta manera, els astres s'alineen perquè tot això arribi a bon port, i com diu la cançó de Lluís Llach, que tots plegats tinguem sort. Ara entrarà la cançó, no patiu.
2: D'acord.
0: En tot cas, mentre no entra la cançó, com que tenim a la Mònica físicament aquí a l'estudi, Mònica,
2: sí.
0: Aquí davant teu tens un paper doblegat, val? Que és la pregunta desitjada, per dir-ho així. És la pregunta que jo cada setmana li demano a la persona que ve a conversar aquí amb nosaltres, que li faci a la persona que vindrà la setmana següent, però sense tenir ni idea de qui és. De fet, tu també et sotmetré en aquesta prova, per tant, pots anar pensant en alguna pregunta que li faries al convidat que vindrà la setmana que ve. En qualsevol cas, mentre escoltem la cançó, et demanaré que agafis el paperet.
1: D'acord.
0: I que llegeixis la pregunta que et va fer el convidat de la setmana passada i que hi pensis.

0: Ho he dit moltes vegades que les cançons sempre van associades a moments de la vida. I hi ha cançons que avui sonen d'una manera i demà poden sonar d'una altra. És la mateixa cançó, eh? Però el que et provoquen, el que et generen interiorment, no té res a veure del que t'havien generat, per exemple, el dia abans o una setmana abans, no? Aquesta cançó, que és una cançó preciosa, és un poema preciós d'en Lluís Llach, crec que en aquest context agafa una força molt més gran, igual que el Wish You Were Here dels Pink Floyd, o el Cant de Lluita dels Roba Estesa. Totes peces, insisteixo, triades en aquest cas pel Francesc. Mònica, què deia el paperet?
1: El paper diu així: què pots o podem fer aquesta setmana per fer el món una mica millor?
0: Ostres. Aquesta és una pregunta que ens podria omplir tot un programa.
1: Sí, i dos.
0: Ara mateix tenim un minut, més o menys, per respondre. Per tant, un minut, minut i mig, més o menys. Què diries o què faries tu, Mònica? Agafa aire. El programa d'avui és un programa, ja ho hem dit abans, a micro tancat, és un programa emotiu. Ja està, no ho podem fer d'una altra manera. I si ens tremola a vegades la veu, i un servidor en algun moment li ha tremolat, doncs no passa res, això és el directe.
1: Doncs jo diria així, sense el primer que sento, posant atenció al meu cos, és estar present, mirar amb ulls amables, sense judici, i com mirar-te a les persones i a la vida, no?, com si fossin un lienzo en blanco, no?, donar l'oportunitat i obrir les possibilitats del que pot ser.
0: Amb el que has dit, que és molt maco, ara us vaig a fer una pregunta a tots dos i teniu mig minutet per respondre-la. Qui respongui més tard, o sigui, qui respongui segon té més temps per pensar. Però en qualsevol cas, i és dur el que preguntaré ara, es pot perdonar, Mònica?
1: Jo crec que en molts casos sí, o si més no es pot tornar a mirar des d'un altre lloc, no? No sé si arriba a perdonar al 100%, però es pot mirar des d'un altre lloc i reconciliar-te, almenys la part que et toca. No justificar, però pots entendre i fer una mirada, doncs, diferent, no?, amb el que ha passat. No sé potser, si et responc.
0: Sí, vull dir, una mirada potser no tan condicionada per aquest sentiment de ràbia, d'enfadament, de desil·lusió, digue-li com vulguis, d'impotència,
1: sí.
0: No?
1: Poder deixar anar, no?, i posar nom al que ha sigut i poder continuar. Penso que si no hi ha una part gran de perdó, que això no vol dir oblit, no?
0: Però, no.
1: Almenys que et permetis seguir caminant, no?
0: Oblidar no,
1: com
0: perquè oblidar no, perquè oblidar el que fa és precisament imposar aquest silenci,
1: exacte,
0: imposar la desmemòria, i ja en aquest país ja pequem ja bastant d'oblidar i de fomentar el silenci i la desmemòria com perquè hi hagi parcel·les en les quals s'hagi de cuidar una miqueta. Francesc, tu ets també d'aquest parer que es pot perdonar o no?
2: Sí, jo estaria d'acord amb la Mònica. A veure, jo aquesta setmana faig 62 anys i a mesura que fas anys et vas donant compte de que hi ha relativitzes moltes coses i ja no et prens tan seriosament tot. Es pot perdonar? Sí, i tant que sí. A més, és un benefici propi per la persona perquè deixes de viure amb rancúnies, amb coses que et fan estar malament.
0: Bueno, amb aquella angoixa, no?, amb aquella ansietat de, doncs, això que dèiem, no? Perquè em ve al cap, per exemple, doncs, totes aquestes experiències que, que de, diguéssim, d'entesa o d'intent d'entesa entre, per exemple, les víctimes del terrorisme i d'ETA, no? Tot aquesta, aquests cara a cares que en algun moment es van fer, precisament per segellar una mica, o per posar un punt i final, no? Posar un tancament en un drama que, doncs, en el cas del País Basc i en el cas d'Espanya en concret, doncs va durar també molts anys, va tenir moltes víctimes, per una banda i per l'altra, i aquesta segurament és la és una visió, és una visió que quan la tens completa, acabes entenent les coses d'una altra manera. Doncs hem arribat al final d'aquest recorregut. Mònica, ara mentre sona la última cançó, et demanaré que li facis una pregunta al convidat de la setmana que ve. Agrair-te molt que hagis vingut aquí a la gent normal. Francesc, també, entrada per telèfon, doncs, també moltes gràcies, moltes gràcies pel vostre testimoni, per haver aportat aquest granet de sorra i aquesta visibilització d'una realitat que, doncs, que malauradament, durant els 80, 90 i 2000 va ser molt crua, molt intensa i, com dèiem, molt silenciada, molt invisible. I sona de fons...
2: Digue'm. Si em deixes dos segons...
0: Dos segons, que ens n'anem.
2: Que si ens volen seguir les accions que fem i com es va desenvolupant, poden seguir-nos a la plataforma Trencant el Silenci a través de l'Instagram, que anem penjant tot el que anem fent perquè així la gent estigui informada.
0: Perfecte. Molt bé, doncs, em queden dos segons per acomiadar-vos. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a totes, i sona de fons l'Axambusto. Volen fer de tu un heroi. Gràcies, fins la setmana que ve.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu per la reforma i reobertura de l'aparcament públic subterrani del complex esportiu 25 de setembre, ubicat al Duin Esports, l'antic Duet. Recordem que aquest pàrquing es troba fora de servei des de la tardor de 2019, arran de la fallida de la companyia concessionària. El tancament de la instal·lació va obligar a buidar 92 places de lloguer i 22 trasters, que fa més de 7 anys que no es poden fer servir. Durant tots aquests anys, el consistori ha hagut d'afrontar un procés legal complex, amb la resolució anticipada del contracte i una reclamació per danys i perjudicis. Un cop regularitzada, però, la situació jurídica, el govern municipal estaria ja preparat per activar la posada a punt de l'espai. El projecte preveu la neteja de la instal·lació, el desmuntatge de les velles barreres o la renovació de la xarxa elèctrica amb tecnologia LED i preparar-los també per carregadors de vehicles elèctrics. Així mateix, s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i ventilació. Amb tot això, es podrà fer el procediment per tornar a obrir el pàrquing. Les obres tenen un pressupost total que frega els 265.000 euros. El projecte està en exposició pública fins a mitjans de novembre i quan s'adjudiquin els treballs, les obres tindran un termini d'execució previst de 4 mesos.
2: El Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció, els PFIs, adreçats a joves de 16 a 21 anys que no han superat l'ESO. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, acosten els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFIs inclouen diferents itineraris, com els de cuina i serveis informàtics, així com especialitats en perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Pau Casals en col·laboració amb els instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places, en aquests moments encara n'hi ha dues de vacants i, a més, aquest any el tastet d'oficis s'adreça específicament a persones que es troben a l'atur, també a persones amb discapacitat, trastorns de desenvolupament o problemes de salut mental.
3: Quant als esports, satisfacció absoluta a les files del Club Patinatge Artístic amb l'actual temporada, més presència d'activitat a la Llana, més patinadors i patinadores arribant als 52 i el festival que enguany sí que l'organitzen estarà dedicat al Nadal i tindrà lloc el dia 20 de desembre. Una jornada en la d'avui, la qual també recordem que en waterpolo es tancava un cap de setmana amb 4 partits amb els nois que visitaven Terrassa ahir. Derrota del Club Natació Rubí pel resultat final de 16 a 10.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
3: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
2: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
3: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
2: ¿Estás seguro?
3: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
2: Jejejeje.
4: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
5: Actualicat. El programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
4: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això,
5: sempre volem massa i necessitem... Actualicat. Els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
3: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
4: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
5: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.

0: David García.
1: Bon vespre. Enguany no es podrà fer la marxa infantil de regularitat per la pesta porcina, però l'activitat s'adapta amb un nou format. Serà una fira de muntanya amb prop d'una trentena de jocs, activitats i circuits a la llana, sense necessitat de sortir al bosc. El centre excursionista salva així l'esperit d'una de les seves activitats multitudinàries més estimades, després que la crisi sanitària dels senglars hagi obligat a cancel·lar la caminada nocturna, la cursa de bicis de muntanya o la travessa Rubí-Montserrat. Rubí té una oportunitat per tornar a situar-se al capdavant de la transició energètica, així ho considera Dani Pérez, director general de l'Energètica, que apunta especialment al desplegament de bateries com un dels àmbits amb més potencial a Rubí. Ho debatrà el 19 d'octubre amb Joan Herrera en un col·loqui a l'Ateneu. Aquest col·loqui és precisament un acte que es podrà fer, però altres activitats impulsades des de l'Ajuntament els pròxims 52 dies s'han hagut de suspendre o reprogramar, donat que estem, per sorpresa, en període electoral. Unes exigències de la llei electoral que també afecta des de dilluns la programació de Ràdio Rubí. Avui, per variar, ha estat un dia sense alertes per pluja, però amb les conseqüències dels aiguats dels últims dies encara ben presents i un cel que no acaba de fer net. El nostre meteoròleg de referència, el Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, ens explica com evolucionarà el temps les pròximes hores.
2: Bona tarda. Avui el temps no està tenint res a veure amb el que hi va haver el dimarts, tot i que alguns ruixats sí que se n'han anat produint i continuen caient. Sobretot és el prepirineu i en alguns racons del Pirineu, en aquestes tempestes, fins i tot es van produint, però d'una forma local. Immediatament on plourà més serà cap al Solsonès, al Port del Comte, sobretot també a l'Alt Berguedà i a l'Alt Ripollès i l'Alta Garrotxa. També algun ruixat al Vallès Oriental i Occidental, poca cosa, i algun que entrarà de cares al vespre per les comarques de Ponent. Aquesta propera nit s'intensificarà la tramuntana a l'Alt Empordà, al Mestral, a la Vall de l'Ebre, també molta boira interior, i demà despertarem amb aquesta mala visibilitat. També amb alguna pluja a la costa Brava Sud, sobretot al Baix Empordà i la Selva. I durant la tarda del dijous també algun ruixat arribarà fins a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció demà a la nit, perquè esperem alguna tempesta forta entre el Llobregat i el Barcelonès. N'estem pendents a la xarxa.
1: El centre excursionista no podrà fer enguany la tradicional marxa infantil de regularitat pels boscos de Rubí a causa de les restriccions d'accés al medi natural de la pesta porcina. Lluny de suspendre la cita, però, que fa gairebé 60 anys que s'organitza, l'entitat ha adaptat el format per crear una nova fira de muntanya adreçada igualment als més petits. El president del centre, Jordi Puig, explica com ha arribat aquesta decisió per intentar salvar la marxa infantil.
3: Llavors, la primera opció que vam fer va ser endarrerir la data de la marxa. En lloc de fer-la a finals d'octubre, vam passar-la al 15 de novembre amb la intenció de si les restriccions d'alguna manera es tiraven enrere, però no ha estat així. No? Però tampoc ens hem resignat a no fer l'activitat. No? Per tant, doncs, amb la comissió de la marxa i a través també de la Junta del Centre, doncs, vam valorar d'adaptar, no? Adaptar-nos a aquesta realitat.
1: Aquesta nova fira tindrà lloc el diumenge 15 de novembre a l'exterior del pavelló de la Llana i la Masia Can Serra, espais cedits per l'Ajuntament. La jornada s'adreça a infants de 4 a 12 anys i oferirà una trentena d'estacions d'aventura amb rocòdroms, ponts de mico, circuits d'orientació, inflables, tiramarc o una vintena de jocs gegants d'habilitat. A més, els bombers hi participaran amb una exhibició i un camió, això sí, si les necessitats del servei els ho permeten aquell dia. Cada participant rebrà un plànol i un passaport per anar segellant les proves, a banda d'un refrigeri i un obsequi final quan completin el circuit. Per als adults acompanyants, el recinte disposarà d'una camioneta de menjar. Les inscripcions, limitades a mig miler d'infants, ja són obertes al web de l'entitat rubicer.cat fins al 12 de novembre. El preu és de 8 euros, amb accés gratuït per als socis del centre excursionista, i l'horari serà de 10 del matí a 1 del migdia, amb recollida d'acreditacions des de 2:15 del matí. I encara sobre els més petits, parlem ara d'educació, perquè aquest divendres, 9 d'octubre, les escoles de Rubí estaran tancades. És el primer dels 6 dies de lliure disposició que hi ha aquest curs escolar 2026-2027. Ens ho explica la Mariona Jerez.
4: S'ha escollit perquè dilluns 12 d'octubre és festa, cosa que passa amb molts altres dies de lliure disposició per les escoles perquè aquest curs només hi ha un pont, el 7 de desembre. Així, tampoc hi haurà escola el dilluns 2 de novembre a la Castanyada, el dilluns 8 de febrer a Carnaval i el divendres 30 d'abril i el dilluns 17 de maig en la segona Pasqua. Es tracta d'una decisió que pren la direcció de cada centre, però els centres escolars de tots els municipis acostumen a consensuar aquests dies de lliure disposició entre tots perquè tota la ciutat vagi al mateix ritme. Hem d'afegir que el Consell Escolar de l'Escola de Música Pere Borés, però, va aprovar aquesta setmana fer alguns canvis en aquests dies de lliure disposició. Això vol dir que els alumnes de l'Escola de Música no tindran classe de música a l'edifici de l'Escardívor aquests dies. Dilluns 2 de novembre es trasllada a dimarts 3 de novembre. Dilluns 8 de febrer es trasllada a dimecres 10 de febrer. I dilluns 17 de maig es trasllada a dijous 20 de novembre.
0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Rubí pot tornar a situar-se al capdavant de la transició energètica, aquesta vegada amb les plantes de bateries com una de les grans oportunitats per la ciutat. Així ho defensa Dani Pérez, el director general de l'Energètica, que participarà juntament

0: Rubí té una oportunitat per tornar-ho a fer. Amb el tema aquest de les bateries que deia, Rubí pot esdevenir, i estic segur que esdevindrà, un referent a nivell estatal d'implantació de bateries ben fet, no de qualsevol manera i amb compensació. Llavors ara estic molt il·lusionat perquè hi ha aquesta segona oportunitat ara, d'aquesta segona onada de renovables, que Rubí també lideri.
1: Joan Herrera, en canvi, posa l'accent en el paper que han de tenir els municipis en aquest procés i en la necessitat de combinar grans instal·lacions amb sistemes de generació i emmagatzematge més pròxims als punts de consum.
2: El que necessitem és tot i tota la vegada. Petites instal·lacions de proximitat, emmagatzematge de proximitat, però a la vegada entendre una cosa, que és que territori i unitats de consum han de dialogar.
1: L'objectiu, segons els dos experts, és avançar també en l'electrificació de la indústria i la mobilitat i fer que la transició energètica sigui una oportunitat econòmica per a les ciutats. El col·loqui del 19 d'octubre forma part de la revolució energètica de Rubí i portarà a debat precisament aquesta qüestió, si la transició energètica pot ser una oportunitat econòmica i democràtica pel municipi. Doncs bé, aquest acte, com no té relació directa amb l'acció municipal, es podrà fer, però el cert és que l'Ajuntament ha hagut de suspendre o reprogramar diversos actes públics previstos fins a finals de novembre a causa de l'entrada en període electoral. Aquesta decisió arriba, com sabeu, després de la convocatòria inesperada de les eleccions generals pel 29 de novembre. La mesura respon a les limitacions que estableix l'article 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, la LOREC. En aplicació d'aquesta normativa i del criteri de la Junta Electoral Central, durant els 54 dies previs a les eleccions queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat pels poders públics que continguin referències a la gestió del govern, l'acció municipal o pública o els èxits assolits. La legislació també proveix expressament, com és conegut, fer inauguracions d'obres o de serveis durant la campanya. A Rubí, aquestes restriccions han afectat activitats destacades que ja estaven anunciades. És el cas, per exemple, del cicle Parlem d'Habitatge, del qual s'ha suspès la jornada central a la plaça del Doctor Guardiet, una passejada històrica sobre arquitectura i una xerrada sobre racisme immobiliari, que eren les activitats que encara quedava per fer. Així mateix, el consistori ha retirat de l'agenda municipal la presentació ciutadana del projecte Transformem les Torres, que estava prevista aquest dies. En canvi, es mantenen actes sense vinculació directa amb l'acció de govern com aquest que us explicàvem de la revolució energètica. Per cert, que la cita amb les urnes també altera la graella de Ràdio Rubí per preservar la neutralitat informativa. Així, l'emissora municipal cancela temporalment l'emissió de dos programes polítics al debat, els grups municipals opinant i l'espai d'entrevistes Parlem amb l'alcaldessa. Tots dos continguts, però, recuperaran la seva periodicitat habitual a partir del desembre.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Rubiforma ha iniciat aquesta setmana el tastet d'oficis del programa de formació i inserció dels PFIs, adreçats a joves d'entre els 16 i els 21 anys que no han superat l'ESO. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFI inclouen diferents itineraris, com cuina, serveis informàtics, perruqueria o comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació per Adults Pau Casals, en col·laboració amb instituts. També és destacable que cada any se celebra la Setmana de l'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquests moments encara n'hi ha dues vacants. Verònica Casado, del Rubiforma, explica quin és el procés per inscriure-s'hi i participar-hi i informa les persones interessades de com poden accedir a aquesta proposta.
4: Que s'incorporin avui tenim 13, o sigui, queden dos vacants.
5: Queden dos vacants.
4: Sí, i com ho han de fer? O bé a adreçar-se a l'oficina d'atenció a la diversitat amb les nostres companyes, o bé venir allà al Rubiforma i a recepció els hi donaran un full on poden deixar les seves dades i veuran la informació. Intentarem que s'incorporin o abans possible, perquè com us deien, és un itinerari.
1: Aquest any el tastet d'ofici s'adreça específicament a persones que es troben a l'atur, així com a persones amb discapacitat, trastorns del desenvolupament o problemes de salut mental. La proposta posa el focus en aquests col·lectius i ofereix una formació adaptada a les seves necessitats, amb el suport d'un tutor i un psicòleg al llarg del programa. La iniciativa vol donar continuïtat al programa Singulars del SOC, que es duia a terme fins l'any passat. D'aquesta manera, el tastet d'oficis manté la voluntat de formar les persones participants en aquest marc d'acompanyament, incorporant el suport professional com a part del procés formatiu.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Més coses. El consistori ha aprovat inicialment un projecte executiu per reformar i poder reobrir l'aparcament públic subterrani del 25 de setembre, ubicat a l'edifici del Duin Sports, l'antic Duet. Recordem que aquest pàrquing es troba fora de servei des de la tardor

0: del 2019 arran de la fallida de la companyia concessionària. El tancament de la instal·lació va obligar a buidar una norantena de places que estaven de lloguer, del total d'unes 200, i també una vintena de trasters. Tot plegat fa més de 7 anys que no es pot fer servir. Durant aquests anys, el consistori ha hagut d'afrontar un procés legal complex amb resolució anticipada del contracte o una reclamació per danys i perjudicis. Un cop regularitzada la situació jurídica, el govern municipal estaria ja preparat per activar la posada a punt de l'espai. Així, el projecte preveu la neteja de la instal·lació o el desmuntatge de les velles barreres, i és que abrirà amb un nou sistema de gestió privada amb places de compra o de lloguer. Per tant, no fan falta les velles barreres del control d'accés. També es renovarà la xarxa elèctrica amb tecnologia LED, s'adequaran els sistemes de protecció contra incendis i es deixarà preparada la línia elèctrica pels futurs punts de recàrrega de vehicles. Amb tot això, es podrà fer el procediment per tornar a obrir el pàrquing, en aquesta vegada, com dèiem, amb un sistema de gestió privat. Les obres tenen un pressupost total que frega els 265.000 euros. El projecte està en exposició pública fins al 16 de novembre i un cop comencin les obres, els treballs tindran un termini d'execució de 4 mesos. I acabarem parlant de salut, perquè l'entitat Marea Blanca, o reclama Rubí Sanitat, va organitzar ahir a la tarda un taller explicatiu sobre com usar com fer servir l'aplicació de La Meva Salut. A la convocatòria, a l'edifici de l'Associació de Veïns de Can Oriol, van assistir una desena de persones. José Luis Navarro, de Marea Blanca Rubí, reivindicava en la trobada la necessitat d'un servei que ajudi a suavitzar la bretxa digital i ajudar les persones més grans a fer servir aquesta eina digital.
1: El primer problema que tienen es que ya el hecho de la pantalla les da bastante miedo. Tampoco es que le hayamos ayudado demasiado, porque no hay ningún servicio que esté intentando explicar cómo funcionan estas cosas. Y no es tan difícil, es una cuestión de tomarse el tiempo y aclararlo. Que debería existir un servicio para ayudar en la brecha digital a la gente mayor en nuestra ciudad, creo que sería imprescindible.
0: Per cert, que La Meva Salut aplicarà canvis els pròxims mesos, com la retirada de la contrasenya, fent que només es pugui accedir amb l'IDCAT, o la possibilitat que familiars i cuidadors tinguin accés al perfil de les persones grans o dependents.

Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí d'aquest dimecres 7 d'octubre. És pràcticament ja un quart de nou del vespre i com sempre que arriba aquesta hora és el moment del Sisco Lara García i dels esports. No us ho perdeu.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
4: El flamenco tiene una voz, un ritmo y un alma. Melismas, acordes y zapateo. El espacio dedicado a la cultura y a la música andaluza. De la mano del periodista sevillano Chema Cejudo. Disfruta de una hora para descubrir artistas, historias, música y toda la pasión del flamenco. Cada miércoles de 9 a 10 de la noche. Escucha Melismas, Acordes y Zapateo en Radio Rubí, en el 99.7 de la FM y también en radiorubí.cat. Melismas, Acordes y Zapateo. La pasión del flamenco.
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
7: Em van a Morgades Vall d'Osera.
5: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
7: Sí, sí, sí.
6: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
5: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Sintonia de Cine, roda de Barà Ràdio per les emissores de la xarxa de comunicació local. Antonio Barrero, com estàs? Benvingut.
2: Bé. Dóna-li la benvinguda en aquesta pluja que calia tant.
1: Que tant cal, eh? Doncs, Antonio, avui hem dedicat a tenir un programa especial.
2: Sí, diria que sí. Perquè és que aquests dies s'estrena a les sales de cinema Rebel, d'Anna Maria Bofarull, un documental que reconstrueix els 7 anys de lluita personal, judicial i mediàtica que va viure Marta Torrecillas després dels fets de l'1 d'octubre de 2017.
1: Doncs explica'ns una mica més.
2: Doncs sí, de seguida us expliquem coses de la pel·lícula, de seguida hi entrem, i ho farem sobretot escoltant la veu de l'Anna Maria Bofarull, que ja la tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Anna.
3: Hola, bon dia.
2: Doncs bé, Anna Maria Bofarull és nascuda a Tarragona l'any 1979. Ella és guionista, directora i productora de cinema. Es va formar a París i a Barcelona, concretament a la Universitat Pompeu Fabra i al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya. És llicenciada en Humanitats i Cinema. Juntament amb Heiko Kraft, el 2017 van crear l'empresa productora Caboga Art and Films, centrada en el cinema d'autor i en la producció independent, bàsicament llargmetratges de ficció i documentals. Els primers treballs de Bofarull van ser els documentals Notes al peu, del 2009, i Hamada, el 2011, que han estat premiats i projectats en festivals internacionals com Montreal, São Paulo, Tessalònica, Reykjavik, Dubai i Les Palmes, entre altres. Posteriorment, arribarien els seus llargmetratges de ficció Sonata per violoncel, el 2015, Barcelona 1714, el 2019, i Sinjar, el 2022, que també han estat projectats i premiats en més de 20 festivals internacionals com ara Montreal, Màlaga, Filipines, Valladolid, Milà, Gijón, Londres i també el FICAT de Roda de Barà, on l'Anna i el FICAT hi ha una relació mútua de carinyo increïble perquè l'Anna ha participat en el festival en moltes ocasions i de diverses maneres. Ara en parlarem.
4: Ara no pateixis per la càmera, eh? No, només et vull escoltar.
5: És que és molt complicat començar-ne a parlar així de zero, no? És que no hi ha, per molt que ho pensis, no hi ha altres maneres de dir. A mi m'han robat la meva identitat.
6: Marta Torrecilla, o más conocida como la mujer de los dedos rotos, publicó un vídeo el pasado domingo denunciando una supuesta agresión por parte de la policía. Juzguen ustedes mismos.

0: partir d'ara sempre hi haurà un abans i un després de l'1 d'octubre. I jo vull seguir la Marta i escoltar-la, pendent de tot allò que no va interessar a ningú.
1: L'1 d'octubre de 2017, durant el referèndum d'independència de Catalunya, Marta Torrecillas va ser arrossegada violentament per agents policials a les escales de l'Institut Pau Claris de Barcelona. Una imatge que es va difondre arreu del món i que la va convertir en un símbol de la repressió policial de l'Estat. Tanmateix, la repercussió mediàtica no va acabar amb la jornada del referèndum. Quan diversos informes mèdics van qüestionar la gravetat de les lesions denunciades, Torrecillas es va veure immersa en una intensa campanya de difamació, assetjament i amenaces que va afectar profundament la seva salut física i mental. Diagnosticada amb trastorn d'estrès posttraumàtic, va iniciar una llarga batalla per recuperar la seva reputació i reivindicar la seva versió dels fets. A través del seu testimoni, Rebel mostra les conseqüències personals d'una exposició mediàtica sense precedents i reflexiona sobre l'impacte de la violència institucional, la desinformació i la vulnerabilitat de les persones que es converteixen en protagonistes involuntàries de grans esdeveniments polítics. La producció també destaca pel seu recorregut internacional. El film es va estrenar al Festival Internacional de Cinema de Tessalònica a Grècia i també al FICAT d'aquest any, on va tenir lloc la primera projecció que es feia a nivell de l'Estat espanyol. El projecte va poder tirar endavant gràcies al suport de la radiotelevisió pública eslovena, la productora eslovena Zvinjar Film i el programa europeu Creative Europe Media. Bé, Anna, comencem pel principi. Quan neix realment Rebel? Perquè una cosa és el moment en què veus la Marta Torrecillas per primera vegada aquell 1 d'octubre de 2017 i una altra, crec, quan decideixes que allò pot convertir-se en una pel·lícula. Quan neix, doncs, realment Rebel?
2: Doncs mira, la veritat és que recordo molt, molt clarament el moment exacte, perquè va ser una nit d'insomni, precisament perquè, com tu deies, no? Després d'haver rebut l'1 d'octubre el vídeo que es va viralitzar de la Marta, no? Com molta gent, mentre jo estava en un col·legi electoral, no? Amb tot el que suposava d'estar, pues, això, esperant que potser, pues, et podies tu convertir en la propera Marta, no? Perquè estaven passant moltes coses. Bueno, van passar unes setmanes i jo vivia a Barcelona en aquest moment i vaig anar a una xerrada del CDR d'Eixample Dret i em vaig trobar que estava la Marta allà escoltant també una de les xerrades, una de les ponències, i clar, em va impactar perquè la vaig reconèixer al moment. Al final havia sigut una cara molt visible, que havia estat uns dies als mitjans, després va desaparèixer, i clar, adonar-me que era veïna, no? Que encara portava el braç embenat, que era propera, realment em va colpir, no? I d'alguna manera hi vaig pensar, ostres, estar en el mateix grup que jo, no? Vull dir, és propera, m'hi puc apropar, realment vull explorar això, no? Perquè, pues, per mi l'1 d'octubre m'havia impactat molt, però també ho estava vivint com des d'una manera personal, no? En cap moment m'havia plantejat agafar la càmera, precisament perquè quan agafo la càmera tot queda, no? com vist sempre a través de la càmera, i diguem que d'entrada no tenia cap interès, no? En fer un reportatge més dels que ja s'estaven fent, no? Però la veritat és que em va impactar molt, i ja et dic, una nit d'insomni donant-li toms vaig pensar, és que realment el que li ha passat a aquesta noia necessita seguiment, necessita ser explicat, i així va ser com una mica vaig decidir apropar-me a ella i proposar-li, i bueno, la bona notícia va ser que va dir que sí. Una mica, bueno, anem veient, ens anem coneixent, i així vam començar, no? Realment en mobilitzacions comunes, i clar, així es van gestant també molta confiança, no? Van ser moments molt actius, molt d'estar al carrer, molt de... I crec que això es veu en el documental també, no? De molt d'anar plegades, d'anar en grup, de protegir-te els uns als altres, no? Perquè Bueno, era un moment que era perillós el que estàvem defensant, perquè hi havia gent aquí que estaven acusant de terrorista per tenir un xiulet groc a casa.
3: Val a dir que com comentaves, Anna Maria, tu inicialment volies explicar la història, una història, vaja, relacionada amb l'1 d'octubre. Va ser aquest el punt d'inflexió, va ser aquest el moment, quan la vas conèixer personalment, que vas entendre que la pel·lícula no havia de parlar tant, potser, de l'1 d'octubre com d'allò que li va passar a la Marta després?
2: Sí, sobretot, jo, per mi no era tant parlar de l'1 d'octubre, perquè en aquell moment també hi havia molts reportatges que s'estaven fent, no? Cadascú havia viscut diferent, com que s'estava explicant, i jo trobava que, bueno, al final jo ho havia viscut, per mi era important, no? Perquè és un moment, doncs, que a la meva vida, no? És com un punt important, però sentia que tampoc tenia l'impacte que podia tenir altres històries, no? Hi havia tant represaliats, tant gent ferida, o sigui, tantes històries, i en canvi sí que trobava que la història de la Marta havia sigut tan mediàtica, tan polèmica. Recordo tothom a qui li plantejava, no, és que estic fent un documental de la Marta. La noia que va mentir. O sigui, jo recordo, durant anys va ser, la noia que va mentir. I és com, és que no és veritat. I clar, vull dir, sabia greu això i pensava, realment necessita poder explicar la seva versió dels fets, perquè en mitjans simplement va quedar la versió que es va explicar d'ella, no? I d'alguna manera sentia que era molt necessari. També és veritat que quan vaig començar el documental sentia que era un documental potser més activista, més polític, perquè en aquell moment estava molt al carrer, no? Era l'època dels CDRs, de les reivindicacions, no? Que encara, bueno, ara hi ha una mica la sensació com que s'ha renunciat a tot el que vam votar l'1 d'octubre, però en aquell moment era com que encara estàvem lluitant perquè es fes, perquè es realitzés, no? Llavors era com un documental molt, molt polític, molt posicionat, i això va anar canviant també a mesura que passava el temps, no? També perquè ella inicialment estava molt forta, estava al carrer, era una persona clau, liderant, amb les idees com molt clares, però la veies com una dona molt forta, i en canvi al cap d'un any va caure en una depressió i li van diagnosticar estrès postraumàtic, no? Llavors, clar, de repente era com que jo l'acompanyava, però també l'acompanyava descobrint una mica tot el que passava, no? I clar, realment, amb tot el temps que després he gravat i que es veu en el documental, doncs hi ha alts i baixos i moments molt diferents, i clar, que entren molt en el que és la seva realitat, la seva intimitat, no? I al final, evidentment, la pel·lícula parla d'això.
1: Van ser 7 anys, oi? Tot aquest procés va durar 7 anys. Ho tinc ben entès, Anna Maria?
2: Sí, ha estat un procés molt llarg, perquè també ens va costar molt aconseguir finançament. Llavors, per això, primer, aconseguir finançament, amb la qual, bueno, érem jo, la Marta, la meva càmera, no? I, bueno, vale, va, seguim i ja veurem com ens ho fem, tirem endavant. Però després també perquè hi havia tot el tema de que, o sigui, més enllà de que ella fos agredida, ella és una dona molt forta, que en cap moment hem volgut representar com a víctima, perquè el mateix dia va denunciar al policia que l'havia agredit, i després a tots els homes que la van assetjar, dic homes perquè majoritàriament eren homes. I clar, estàvem sempre pendents, bueno, quan arribi el judici, no? És com, quan arribi el judici necessitarem més equip, tal, no sé què. I clar, el tema és que, bueno, va arribar un dels judicis, però l'altre el vam estar esperant durant 7 anys, i, spoiler, no va arribar mai, no? Per una llei d'amnistia que, bueno, pues, vale.
1: 7 anys és molt de temps. Què significa per tu com a directora entrar durant tant de temps en la vida i de fer-ho d'una forma tan personal, tan íntima, en la vida d'aquesta persona? Perquè tu deixes de ser directora en alguns moments per convertir-te en algú que està acompanyant.
2: Sí, aquesta era una reflexió molt important, perquè clar, jo inicialment, no, plantejava el documental, volia acompanyar la Marta, entrar en la seva intimitat, no, una mica que l'espectador pogués veure, però també em trobava que clar, les conseqüències de la manera en com viu algú que ha patit, no, una exposició tan forta, que pateix un estrès postraumàtic i totes les conseqüències al llarg dels anys, clar, fan difícil mostrar-ho. I em trobava que hi havia moltes coses que jo sabia d'ella, que a mi m'ajudava com a entendre tot el que a ella li passava, però que no estaven gravades, que eren converses que teníem. Clar, també nosaltres vam crear una amistat al llarg de tot aquest temps, no? Llavors, com que hi havia molta confidència, i d'alguna manera així va ser també com vaig decidir que la meva veu i que jo em convertís també en un personatge de la pel·lícula, per reflexionar sobre moltes coses que per mi ajudaven a que l'espectador pogués sí. entendre coses que li han passat a la Marta, que tu no veus en aquell vídeo viral en aquell moment, o que no veuen els periodistes que han estat comentant les imatges sense parlar amb ella, sense conèixer el seu passat, sense conèixer les conseqüències que hi ha hagut després, no? I per mi això era una part molt important. I també hi havia una reflexió molt important sobre què suposa ser dona en un context de virulència política, no? Crec que moltes coses del que li van passar, molt de la virulència que va rebre en mitjans, però també després en xarxes socials, insults masclistes posant-se amb ella com a dona, tenien molt a veure amb el fet de que fos una dona, no? amb el seu propi cos en tant que dona, no? Llavors a mi això m'interpel·lava molt, i també d'alguna manera vaig voler entrar al documental la reflexió que els documentalistes que estem acompanyant algú al llarg de tant de temps, al final per mi la Marta és més que un personatge, la Marta és la meva amiga, no? Mm-hmm. Llavors no volia amagar-ho, perquè a vegades com que s'exigeix, no?, que tinguis una neutralitat, una visió com freda, no?, periodística, i no era el meu punt, és a dir, jo no sóc periodista, jo faig cinema, i el meu punt de partida és que la seva història m'ha commogut. Llavors jo no vull deixar d'estar commoguda ni vull deixar d'explicar-ho, i al revés, el temps que hem viscut juntes, l'acompanyament, per mi ha enfortit aquesta amistat i també ha creat com... Perquè hi ha moltes coses en el documental, no? Vull dir, també durant 2 anys vaig deixar de gravar-la perquè sentia que jo gravant-la era recordar-li aquell capítol desagradable de la seva vida. Llavors, aquestes reflexions també hi són, no? És a dir, el fet d'ara, 9 anys després, estrenar un documental sobre ella, entenc perfectament el que suposa per ella tornar-la a posar en boca de molta gent, no? Llavors, no vull amagar que hi ha doncs aquesta part també de cura, del documental com a cura, de que estigui present, de que hi ha coses que no he pogut gravar, que he deixat la càmera al terra perquè era important escoltar-la i mirar-la jo als ulls, no?
1: Sí, sí.
2: Llavors, tota aquesta part està en el documental, i per mi era molt important, perquè no és un reportatge fred, analític, que estudia els fets, sinó que és una història d'amistat i de cures també entre dones activistes.
3: Hi ha un moment, Anna Maria, que, de la pel·lícula, que entra en territoris molt íntims de la Marta. Com vas decidir què podies mostrar i què no? On poses el límit entre explicar una història i exposar encara més una persona que ja ha estat excessivament exposada?
2: Sí, doncs era una mica això, no? O sigui, jo inicialment pensava, buah, la meva experiència l'1 d'octubre no és rellevant, perquè al final, o sigui, el que a mi m'ha passat tampoc és noticiable, no? Ni tinc interès en parlar en primera persona perquè sí, i pensava, no, el documental és la Marta, però una mica pel que us explicava, no?, de reflexionar sobre aquesta nova exposició, sobre el que suposava, també perquè hi havia, o sigui, en el documental, per mi hi ha una cosa que estava clara des del moment que la vaig saber, que ella la va verbalitzar, que no vull dir-la ara per antena, no? M'agradaria que la gent ho descobrís en el documental, perquè crec que és clau. Per mi explica molta cosa, que molta gent es va quedar amb que era una mentida, perquè no hi ha una imatge que ho demostra, però per mi no és una mentida, i té molt a veure amb la percepció i amb les experiències viscudes de la Marta, no? I una mica també amb el que passa amb moltes dones, no?
1: Sí, sí.
2: I amb el que moltes dones van patir aquest dia, no? Perquè a més és un dia en què gran part d'aquests policies que semblaven robocops, no?, vestits d'aquesta manera i tal, anaven molt a per dona, perquè al final doncs, hi ha un punt com d'assetjament molt evident, no?
1: Sí, sí, claríssim.
2: I llavors, jo com a directora, com a cineasta, també feia la reflexió, ostres, la Marta està posant el cos i el va posar aquell dia, i ja li va tocar rebre. Jo estava disposada a posar-lo, mira, no va passar, no?, a l'1 d'octubre, però d'alguna manera sentia que amb el documental havia també com d'acompanyar-la i protegir-la, però també és veritat que ella va ser com molt, molt generosa a l'hora d'explicar aquestes coses, sobretot perquè pues és això, són converses íntimes, però que ella ha estat disposada, no?, a explicar, també perquè d'alguna manera hi ha una reflexió en el documental també sobre com ha de ser una víctima, no? Pensem que una víctima ha d'estar plorant i callada i tal, i perfil baix i desaparèixer, i la Marta precisament no és aquest tipus de víctima, o sigui, ella ha patit el que ha patit, però és conscient d'haver-se convertit en una de les imatges visibles de l'1 d'octubre i en estar disposada a utilitzar, diguem, la seva experiència també per alçar la veu i de dir, ei, no ens arronsem, estem aquí i ens mereixem respecte, no?
1: Llavors, molt bé.
2: És molt, molt important.
1: Anna Maria, la pel·lícula també parla de la fragilitat de la veritat. Quan una imatge es fa viral, la imatge acaba sent més poderosa que la persona que hi apareix?
2: Sens dubte, i això era una de les coses que més m'atreia també de la història, no? Evidentment hi havia tot el tema del gènere i tal, però també el tema de la viralitat, no? I jo anava un cop i un altre a veure aquelles imatges que les havia vist molt, jo crec que tots les vam veure molt, no? Que encara avui en dia, no?, es parla de l'1 d'octubre i és sempre una de les imatges que apareix perquè les tenim tots els ciutadans, no?, com molt gravades entre les imatges claus d'aquell dia. I clar, a més, o sigui, és una imatge d'una dona anònima que no va triar ser gravada en aquell moment, que un policia l'arrossega, va amb una minifaldilla que era pràcticament, no?, exposada, molt despullada enmig d'una escala, tothom gravant-la, i aquella imatge es fa viral sense que ella ho pugui controlar, no? Llavors, i envia una nota d'àudio a una amiga explicant-li, o sigui, just en el moment que surt del col·legi electoral, emocionada, tocada per això, envia una nota rabiosa, i també, o sigui, i juntament la seva veu, la seva imatge es viralitzen sense el seu control. Clar, vull dir, és molt fort això, o sigui, imaginem-nos qualsevol de nosaltres que ens passés,
1: sí, sí,
2: en la nostra intimitat, no
1: és
2: quan ens pentinem i ens arreglem perquè sabem que ens exposem, sinó en un moment com que ens roben aquesta imatge, no? Vull dir, és que se li veuen les calces, dius, mare meva, saps? Vull dir, quin punt d'exposició i després quin punt de jutjar-la sense, molt sovint, tots aquests mitjans, sense parlar amb ella, sense preguntar-li. Llavors, també d'alguna manera, aquest cas em semblava com molt, molt espectacular, però crec que això està passant en el dia a dia. Tots estem acostumats a veure imatges virals, que cada dia hi ha una notícia, que és la notícia del dia, que tots hem de tenir una opinió i ens l'hem de formular en poc temps, i arran de veure un petit vídeo descontextualitzat, no? I som capaços, com a societat, d'enviar missatges fins al punt de destrossar la salut mental i la vida privada d'aquella persona, no? Crec que és molt important que fem una reflexió sobre com gestionem aquestes coses, i sobretot, no?, que eduquem la ciutadania en això, perquè en parlem molt en relació als adolescents, no?, en com es fa bullying a les xarxes, però també als adults, a veure, sí, sí, tenim molt a ensenyar, vull dir, crec que podem fer-ho millor i ho hem de fer millor.
3: Mm-hmm. Has explicat que durant molt de temps no trobàveu el final de la pel·lícula i que inicialment pensàveu acabar amb el judici. Finalment apareix el naixement de la filla de la Marta. Quan vas veure que aquell era realment el final de Rebel, què vas sentir?
2: Mira, la veritat és que va ser complicat, o sigui, jo vaig estar gravant molt de temps i precisament perquè us explicava d'aquesta relació personal que es va crear, em resultava molt difícil com a directora, com a cineasta, no? Com estructurar, com decidir que era important, que no, perquè al final quan estàs tan personalment implicat amb el personatge, no, també pot ser perillós de dir, ostres, potser no estic mostrant el que he de mostrar. Llavors va ser clau que pogués entrar un muntador, no, com a posar una mica la mirada externa i a guiar pues una mica tots aquests temes que us he anat dient, no, com que s'entengui, que no sigui només una cosa meva, i clar, sempre estàvem pendents del judici, no? I ja quan vam veure que no, que és que això hi hauria l'amnistia, que no hi hauria res, també anaven passant els anys, no? I una mica em passava pues una mica el que ens ha passat a molts, no? Que vam començar el 2017 com amb moltes il·lusions i que pel camí pues ens hem anat, no, com a desinflant, doncs sí, desil·lusionant. I sentia una mica com que també tot el que li ha passat a ella, l'estrès postraumàtic, bueno, no vull explicar com més detalls, no, però com moltes coses que li passen a la pel·lícula i que agafava com un punt molt depriment, no? I la veritat és que això, resultat del judici, amnistia i tal, el naixement de la seva filla va ser com un raig de llum i vaig pensar, ostres, aquest és un final feliç, tot i que la pel·li en el fons té com diversos finals, no? I n'hi ha molts que, bueno, que ens qüestionen com a societat i dius, mare meva, on estem, no? Però realment el naixement de la Violeta era com un raig de llum i vaig pensar, uau, això ho hem d'aprofitar. I també pensant, no?, que al final, bueno, pues la lluita continua. Potser nosaltres, en el moment generacional que ens ha tocat, pues ara estem desinflats, però, ostres, hi ha tantes coses, no?, per les que hem de seguir lluitant i queixant-nos i rebel·lant-nos, no? Vull dir, al final la pel·lícula també, el títol està triat molt expressament perquè és això, o sigui, és rebel·lar-se contra les coses que ens semblen injustes i que creiem que s'han de canviar.
1: Després de passar 7 anys amb aquesta història, és possible sortir-ne i començar immediatament una altra pel·lícula? Ens consta que ara estàs treballant en una ficció sobre dues trementinaires que caminen pels Pirineus. Després d'una història tan contemporània com la de Rebel i tan vinculada a la immediatesa mediàtica, ara ens portes cap a una història històrica de paisatge i de dues dones. Et demanaríem que ens expliquessis alguna cosa, però és que estem ja gairebé fora de temps. Per tant, Anna, és que ens has explicat moltíssimes coses, cosa que t'agraïm, evidentment. Per tant, només ens queda acomiadar-te, dir que la pel·lícula la podem trobar en la major part de les capitals de comarca de Catalunya, que la recomanem molt, molt, molt, perquè la teva trajectòria cinematogràfica ho avala i perquè realment estàs seguint una línia que nosaltres hi creiem moltíssim. Que tinguis molta sort, Anna, molta sort també amb l'estrena d'aquesta pel·lícula a les sales, com dic, i molts èxits personals en el futur, perquè la feina n'estic segur que no te'n faltarà. Gaudeix el dia a dia i sigues molt feliç.
3: Una abraçada, Anna, que vagi molt bé.
2: Adéu, gràcies.
3: Doncs fins aquí aquest de Cine. Tornem la setmana vinent. Que vagi molt bé.

0: Set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Ràdio Rubí.
3: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
4: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
5: Són les 10 de la nit.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Retxe. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quants en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia, t'he de dir.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals
1: veritat.
2: De l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no? a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no?, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comença... Ah, comences... Digues, digues.
1: Digues, no, bueno, comença... Bueno...
0: Jo t'anava a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí,
1: un senyor gran,
0: sé qui és,
1: raro...
0: Sé soc fan.
1: Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. No. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i per tant no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid
0: no.
1: de la tardo antiguitat italiana.
0: No jo, em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris de... que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno. Bueno, posats a triar músiques, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: O sigui, ara, m'has donat, és que m'has donat munició.
0: No,
1: no. Ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: Dos cops. I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré. No, és que no...
1: Faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja ens has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'imperi, no? Serà primer Milà, es desdoblarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar. No? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo-antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardo-antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant... analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet

0: un descampat, no?
1: Era ja...
0: Quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale. I llavors, on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf i mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'Imperi Romà d'Orient, és a dir, l'Imperi Bizantí.
0: Doncs, posem la nostra mirada a l'est. No veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, sí, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, Gandalf sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor...
0: És en Gandalf.
1: Està el Senyor dels Anells.
0: Sí. No? Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que em va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquí. Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Val. És una cançó perpetrada al 2023, per, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translator, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: música no? Bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?

0: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor
1: la gralleta, eh?
0: El senyor de la flauta. I fins al punt que els popis... No? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els popis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
1: Clar, tio.
0: Amb els meus amics. Que...
1: El Fruity Loops.
0: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com... Ai, ja sé què, sona en llatí. Automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
1: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari... és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
0: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
1: sí.
0: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però... un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
1: No destacava per...
0: Home, vull dir que siguis un dels grans generals a l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana.
1: No té gaire mèrit.
0: Bueno,
1: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca... Per...
0: Que jo era un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
1: Que hora.
0: Es vestia de...
1: De romà, no?
0: De romà, i feia... No? Eren gots disfressant-se de romà i disparant-se de cosa.
1: Bueno, espectacular.
0: Espectacular. Farem un paintball troià.
1: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
0: Això són molt pocs. Llavors això s'acabarà seguida.
1: Bé, bueno, doncs que sigui... Pues, que bueno, però cada cop
0: que
1: són més.
0: Que s'apunti més gent i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La lliga troiana de paintball. I cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
1: Com el guerrero más letal, no?
0: Com el guerrero más letal.
1: Aquella sèrie de merda.
0: Però amb coloraines. Jo proposaria també, per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
1: Sí, perquè... Pagar, no? Dona els teus privilegis, per favor.
0: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
1: Belisari,
0: en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'antiguitat tardana. Potser li dediquem, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
1: Ho val, sí.
0: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable. No ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagués de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
1: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
0: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
1: Home, déu-n'hi-do.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
0: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, sota domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, ja que coexistien... I això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels catòlics, cal no, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent no, d'Orient amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
1: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
0: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
1: Que és, jo... No ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
0: Jo no. Bueno, no, no. Que deu ser de les ciutats amb, una, amb més edificis Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per superfície.
1: Per habitant? Ah, per superfície.
0: I per habitant, vale, vale. Tal qual. No? És un lloc molt petitet que conserva...
1: Coses.
0: On hi ha moltes coses. Mm. Com el centre de Madrid.
1: Bueno, hi ha coses que el mausoleu de Gala Placídia, que és petitonet, que van 15 persones a dins.
0: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té mínima idea de què és Ravenna sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics? O sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantica.
1: L'església de San Vitale.
0: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el guió.
1: No.
0: Però és l'església de Sant Vital, Sant Vitale, sí. És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
1: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
0: Jo destacaria tres. Hi ha altres, eh? Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, quatre bisbes de Ravenna, bueno, dos bisbes i dos arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat, però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença... dos mesos després del bisbe que comença les obres, mm-hmm. I és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, anem una mica cronològicament, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots... I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no?, però com un Madrid ponte guapa.
1: No com un Ravenna posa guapa.
0: No, bueno, Ravenna. No. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci.
1: Sí.
0: Està bonic.
1: Bueno, sort que la van arreglar, eh? Després de la
0: Segona Guerra Mundial.
1: Clar, bueno, és que... Passen coses, eh?
0: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen on no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, No? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven per la dècada, pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat rabanesa. O rabení, o
1: rabentosa.
0: Rabentosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
1: I què ens explica aquest tal Agnello?
0: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè... Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per va deluxificar-les, diríem avui. No? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
1: Hòstia, vale.
0: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no? Que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
1: Òbviament.
0: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
1: Sí.
0: Allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
1: Bueno, escolta.
0: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
1: Bon programa pels mecenes.
0: Però... Ja està més, oi? Sí.
1: Sí.
0: A calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
1: Però, a veure... Només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
0: I encara no és en mobiliari i en coses, encara no hem entrat res en construcció. Que...
1: No. D'on treuen els diners?
0: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos sobre tota Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no? Que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta el segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat s'havia projectat abans, de fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen. No, perquè penseu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
1: I el metro.
0: No sé, Madrid, sí.
1: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
0: Està tan confuso que seguiria a si mismo.
1: Sí.
0: Bueno. Llavors, sí que és cert, no, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
1: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
0: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se. No? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Urcici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
1: Víctor. No? Víctor podria ser... Sí.
0: Llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
1: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
0: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres, cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans, i per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant, perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que jubila.
1: Amb les mans darrere a l'esquena?
0: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople, Santa Sofia. Se'ns diu que... Ja sabeu que també és una reforma, perquè... un terratrem, no sé.
1: Molt ben resumit, eh? Bueno, molt ben resumit.
0: Santa Sofia... bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
1: Vale, és una mica més gran.
0: Clar, és una mica més gran, però... Clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això, i que bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penseu també que per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
1: Estaria molt interessant.
0: Seria, vamos.
1: És que tenim tantes bones idees.
0: Sí.
1: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
0: Jo ho entenc.
1: Sí?
0: Després t'explico molt tranquil·lament en dibuixets.
1: Bueno, fora del programa, m'ho expliques.
0: No et preocupes. En qualsevol cas... Les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no? Que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... Clar, ja us... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui es penjava la medalla, no? De inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de torn, doncs això, no? Penseu que, no? Que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
1: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
0: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Santa Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
1: Sí.
0: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Split, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placida i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes. O, per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé si no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no te'n recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlaven d'aquesta mecenes terra d'entitat romana, i de fet l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no? A l'església del Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
1: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església. I ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
0: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
1: Ostres.
0: A una mena, no?, la gent que toca la moneda d'argent, no?, un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no?, una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer.
1: Vaja, vaja.
0: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança església.
1: Sí, clar, exacte.
0: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. I, per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital, i també va destinar, pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apolinar in Classe. I Classe, ja sabeu que és el port marítim de Ravenna. Seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants.
1: Hauria d'estar fent un recompte.
0: Sí, tard.
1: Que...
0: tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè llavors no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, l'església de Sant Miquel i na Fritxisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apolinar en Classe, ja sabeu que és la que està a Classe, després a Ravenna hi ha Sant Apolinar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apolinar en Classe. Però Sant Apolinar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
1: Te vas explicar a l'últim programa,
0: a Teodoric, no sé què,
1: a les cortines aquelles...
0: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apolinar in Novo, li diuen Sant Apolinar in Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no?, de mar i de munt, i haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no?, perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estaré bon vagit. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Els Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
1: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
0: Al costat del imant de Madrid.
1: No sé si en tinc cap de Madrid.
0: No tens un imant d'una rotonda de l'M30?
1: Ojalà.
0: Vale. Obro...
1: Un altre cop una crida, no?
0: Saps què m'està passant?
1: Què?
0: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no? Que no me'n diré.
1: Ho podem dir.
0: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobareu.
1: Ja descobrireu què és.
0: Doncs, però potser algú, que algú t'enviï un...
1: De Madrid, una rotonda, si us
0: plau. Una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
1: Podria ser, espero que
0: hi sigui. I si no, algú amb una impressora 3D...
1: Que ens en faci.
0: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme...
1: Podem demanar als de Merche que ho facin.
0: Però, sí,
1: i ho incorporem ja en el marxandatge. En fi,
0: en qualsevol cas.
1: El que volia explicar, que és molt important per aquest programa...
0: Que tens un imant d'una nevera...
1: No. Un imant d'una nevera, hòstia, no, seria un dos.
0: Vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
1: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants
0: hipercutres... Ah, dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
1: Sí, sí, sí, és una,
0: o sigui,
1: col·lecció.
0: Per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
1: Té categoria de col·lecció, vale. D'imants hipercutres.
0: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
1: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
0: Cert.
1: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que
0: veure,
1: hi ha penjades
0: normals
1: a la meva nevera.
0: Qui no té un mosaic bizantí
1: penjat a casa seva,
0: a casa,
1: no?
0: Seva. Qui no li va gustar?
1: Doncs després d'aquesta petita falca...
0: Molt bé. I tot això anava...
1: A parlar... precisament d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art antic. Què tenen d'especial aquests mosaics?
0: Bueno, pues tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina tot just encetada la conquesta dels 540, el cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
1: Literalment.
0: Literalment, perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
1: Una puta cortina.
0: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a la mitjana i la gent de mitjana pues, no sabia fer les coses gaire,
1: clar, clar,
0: gaire bé i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital. No? En aquest moment, penseu també que altres mosaics o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
1: O no.
0: Ja en parlarem.
1: Ah, vale.
0: O sigui, no, avui no, però ja un dia.
1: Vale.
0: Portem 550 i pico programes en algun moment.
1: Haurem de parlar d'això.
0: Haurem de restar
1: els temes
0: al fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino... a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional... té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la proskinesis, no, d'allò d'agenollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, aquests mosaics. No? És potser la primera vegada que podem veure en la tarda antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no? des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no? Protocol... perquè us feu una idea, ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital, doncs el 2020...
1: Uf!
0: Hòstia, de cop, eh?
1: Bon salt.
0: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania, jo els dic pel nom, perquè... Bueno,
1: hi ha confiança.
0: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt. Mira, potser si no tenim imant de la M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justiniana. Però això és... Això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els Lombards, quan els Carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no? els Carolingis, els Otònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justina i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
1: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
0: Aquesta és la gràcia, no van anar mai.
1: Fantàstic!
0: Ni a Ravenna, ni... O sigui, ni... No van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar donant la consagració de l'Església.
1: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
0: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
1: No. Però, volem Justinià i Teodora.
0: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de... Molta gent que van a Sant Vidal no coneixien l'emperador més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no?, tenia clarament, no?, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns eclesiàstics arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna. No? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament. No? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: Una jugada interessant.
1: Ets arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic, apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Joder. No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Clar, això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
0: ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de repartir.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia a l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestríbulo.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa!
1: Romans, uh-huh. I per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Oh,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no?, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Espanya bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entra en accent a un nou jugador, els Longobards, els fortuns Lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanta, nans italians dient calzones. No? Bueno, coses així. Ho fa nena a tothom. Els Longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els Lombards, no se'ls traurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, de la que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, no? Sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al Ver Abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

0: Són les 9 del matí, avui és dimecres 7 d'octubre. Bon dia, Rubí. Començarem un dia més al Rubí al dia amb les notícies més destacades de la jornada. Avui estan pendents de la situació de Rodalies, que continua afectada pels efectes del temporal, i també de l'aparcament soterrani del 25 de setembre, que es prepara per a la reforma i reobertura. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Pam. I precisament el futur i la transició energètica serà un dels eixos del programa d'avui. Parlarem amb Dani Pérez, director general de l'Energètica, i Joan Herrera, fundador de la consultoria energètica Samso, que participaran en un col·loqui dins del programa de la revolució energètica de Rubí.
0: També arriba una nova edició d'IA a peu de carrer. Avui Carmen Pérez ens explicarà com hem de xerrar amb la intel·ligència artificial perquè ens entengui millor. I també tindrem, com sempre, el Rubí en dos minuts amb Mariona Jerez i la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Després arribarà la tertúlia amb Josep Maria Pijuan, Josep Milar, Rosalia Viader i Sílvia Castanyeda.
0: I a la tercera hora obrirem la finestra a les entitats i comunitats de la ciutat, en Cultura d'Arreu, per conèixer les novetats de les comunitats gallega i aragonesa de Rubí.
1: També recuperarem la memòria de la ciutat amb un reportatge de la nostra companya, Mariona Jerez, sobre el Rubí desaparegut. I acabarem amb música. Carles Pujante, president de la Societat de Blues de Rubí, ens avançarà totes les activitats que tenen programades.
0: Actualitat, transició energètica, tecnologia, memòria, cultura i música. Començam.
2: Rubí al dia.

0: amb Patri Díaz. Bon dia, Patri.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Rodalies continua avui sense funcionar amb normalitat a tot Catalunya pels efectes del temporal dels darrers dies. A Rubí, els usuaris de l'R8 tampoc disposen de servei habitual i Renfe recomana cercar alternatives de transport. La situació es pot complicar encara més per la previsió de noves pluges.
1: I l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte per reformar i reobrir l'aparcament subterrani del 25 de setembre, tancat des de l'any 2019. Les obres pressupostades en gairebé 265.000 euros permetran renovar les instal·lacions i adequar els sistemes elèctrics de ventilació i de protecció contra incendis.
0: I el Rubí Sound d'aquesta casa estrenarà aquest novembre un nou format amb una gala al Casino de la Plaça Catalunya. La cita prevista per el dissabte 28 de novembre deixarà enrere el model de festival i reunirà diversos artistes locals sota la direcció artística i musical del compositor rubinenc Roger Margarit.

0: Entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan hores d'ara les carreteres catalanes. Començam, com sempre, pel temps, en Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una altra vegada. Fortes tempestes, molt aparatoses, un gran festival de llamps i trons. Ahir al vespre, gran part de l'àmbit metropolità, i destacar les pluges de més de 70 litres per metre quadrat, per exemple, a Sitges, també a Viladecans o en alguns barris marítims de Barcelona capital. Ens ha quedat un matí força ennuvolat, amb núvols baixos i a boires a hores d'ara, gran part del Vallès, del Penedès, s'escola fins i tot per la vall del Llobregat i del Besòs, i l'ambient és més aviat suau, però ja diem molt humit. Encara aquest matí hem de partir d'algun xàfec que tenim sobre el mar. De fet, es veu llampegar mar endins i en algun moment arribarà a caure algun xàfec també justament al litoral. Per tant, comarques com el Baix Llobregat i també el Barcelonès o el Maresme. Aquesta tarda, algun xàfec aïllat una altra vegada tornarà a caure, en aquest cas més passatger, però sobretot afectarà la banda del Vallès o al voltant del Baix Llobregat interior. N'estem pendents a la xarxa?
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com està la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada un dia més pendents de les afectacions viàries per les pluges. Recordem que a hores d'ara les màximes afectacions sobretot es troben al sud de Catalunya. Tot i així, al Vallès, també recordem que des d'aquest cap de setmana continua tallada la C352. En aquest cas, parlem del túnel de les Franqueses del Vallès, on hi ha inundacions. Més enllà d'aquestes incidències, recordem que a la C17 doncs també hi ha un carril tallat entre Lliçà d'Amunt i Canovelles. De fet, també està allà la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona. Per altra banda, també tenim altres incidències, com per exemple doncs, un accident a la C33 a Montcada i Reixac, que en direcció Barcelona deixa un carril de circulació tallat i 3 quilòmetres de retencions. També a la C32 a Mataró, en sentit sud, hi ha 3 quilòmetres de cues i un carril tallat per un altre vehicle accidentat. Per altra banda, pel que fa a retencions habituals, a hores d'ara tenim retencions a la C58 des de Terrassa en direcció Barcelona, també a la AP7 entre la Roca del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, per tant, doncs força quilòmetres. Pel que fa a la C16, també retencions, sobretot al punt de Rubí, però també en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera en direcció Barcelona. Això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.

0: Rodalies continua sense servei avui i l'afectació és general a tota la xarxa ferroviària catalana. A Rubí, la situació afecta especialment els usuaris de la R8, que avui tampoc poden comptar amb el servei habitual. Renfe recomana cercar alternatives de transport davant d'un escenari que afecta les diferents línies de Rodalies. Els trens no circulen en normalitat després de les incidències provocades pel temporal dels últims dies, que ha deixat afectacions en diferents punts de la infraestructura ferroviària.
1: Aquesta situació s'hi suma a la decisió dels maquinistes de no garantir la circulació dels trens si no es pot assegurar la seguretat dels passatgers, i el temps doncs tampoc acompanya. Avui continuarem amb inestabilitat, es preveuen noves pluges, tempestes durant tot el dia. A Rubí, a l'entorn del Vallès Occidental, caldrà estar pendents de l'evolució del temps, especialment a partir de mig matí i també durant la tarda. Per tant, jornada complicada de nou pels desplaçaments, amb tota la xarxa de Rodalies afectada i amb la previsió que la pluja pugui continuar generant més problemes.
0: I per una altra banda, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu per reformar i poder reobrir l'aparcament públic subterrani del 25 de setembre, ubicat a l'edifici del Duin Sports Club, l'antic Duet. Recordem que aquest pàrquing està fora de servei des de la tardor de l'any 2019, arran de la fallida de la companyia concessionari. El tancament de la instal·lació va obligar a buidar 92 places de lloguer i 22 trasters, que fa més de 7 anys que no es poden fer servir. Durant aquests anys, el consistori ha hagut d'afrontar un procés legal complet amb la resolució anticipada del contracte i una reclamació per danys i perjudicis.
1: Un cop regularitzada la situació jurídica, el govern

0: s'adjudiquin els treballs, les obres tindran un termini d'execució de 4 mesos.
1: I l'advocat Pablo Feu, especialitzat en dret de l'habitatge, considera que els nous decrets aprovats aquest dimarts per la Diputació Permanent estan lluny de resoldre la crisi d'accés a l'habitatge. Feu ho va dir abans de participar a les jornades Parlem d'Habitatge ahir aquí a Rubí. L'advocat denuncia que les administracions continuen sense actuar sobre les causes de fons de la crisi i reclama limitar els preus del lloguer i de la compra per frenar l'especulació. Feu considera que les noves mesures estatals no van a l'arrel del problema.
2: El que cal és que els poders públics deixin de dir frases grandiloqüents, deixin el tacticisme electoral, deixin d'estar sotmesos als dictats del mercat immobiliari, ja n'hi ha prou. El que s'ha de fer és utilitzar el recurs del dret públic. El dret públic no és comunisme, és vetllar per l'interès públic, i l'interès públic actualment està seriosament lesionat en el dret constitucional i universal d'accés a l'habitatge.
0: L'advocat també critica la falta d'actuacions polítiques durant les últimes dècades. Assegura que fa 47 anys que les administracions no han fet prou per afrontar el problema. Feu defensa que el dret a la propietat i el dret a l'habitatge no són incompatibles i recorda que la Constitució obliga les administracions a protegir l'accés a l'habitatge i a actuar contra l'especulació. Per això reclama actuar de manera urgent sobre els preus, tant del lloguer com també de la compra.
2: La primera que cal fer és cauteritzar la ferida. És impossible posar una vacuna en una ferida oberta. I, per tant, la ferida oberta és l'especulació. El que s'ha de fer és adoptar mesures limitatives urgents per limitar tant els preus de lloguer com els preus de compra. I una vegada fet això temporalment, per baixar el suflé, per baixar els preus de l'habitatge, a partir d'aquí fer polítiques.
0: Feu adverteix que construir més habitatges sense limitar els preus pot acabar agreujant encara més el problema. També reclama més protecció per a les classes mitjanes, que sovint queden fora tant del mercat lliure com també del mercat de l'habitatge protegit, i defensa que les administracions facin servir totes les eines del dret públic per garantir l'interès general.
1: Marea Blanca va organitzar ahir a la tarda un taller explicatiu sobre com utilitzar La meva salut. A la convocatòria, a l'edifici de l'Associació de Veïns de Can Oriol, van assistir una desena de persones.
0: José Luis Navarro, de Marea Blanca Rubí, reivindicava ahir en aquesta trobada la necessitat d'un servei que ajudi a suavitzar la bretxa digital.
3: El primer problema que tienen es que ya el hecho de la pantalla les da bastante miedo. Tampoco es que le hayamos ayudado demasiado, porque no hay ningún servicio que esté intentando explicar cómo funcionan estas cosas. Y no es tan difícil. Es una cuestión de tomarse el tiempo y aclararlo. Que debería existir un servicio para ayudar en la brecha digital a la gente mayor en nuestra ciudad, creo que sería imprescindible.
0: L'aplicació La meva salut aplicarà canvis en el futur pròxim, com la retirada de la contrasenya, fent que només es pugui accedir amb l'IDCAT, o la possibilitat que familiars o cuidadors tinguin accés al perfil de les persones grans o dependents.
1: I el pròxim, a la plana més cultural, el pròxim dissabte 28 de novembre arriba una nova edició del Rubí Sound, però amb canvis importants. Per començar, es farà per primera vegada al Casino de Plaça Catalunya i, a més, deixa de ser un festival com a tal per fer la gala del Rubí Sound. I, a més, compta amb la direcció artística i musical del compositor rubinenc Roger Margarit. Segons ha explicat el director de Rubí Sound, Robert Fernández, feia molt de temps que estaven pensant en fer un canvi de format i, aprofitant l'espai del casino, han decidit fer el salt. Fins ara, el festival funcionava amb diferents grups que tocaven, per exemple, 45 minuts amb un presentador. Ara hi haurà 6 o 7 artistes que ja estan confirmats, però que encara no es poden desvetllar, i altres col·laboracions que tindran un fil conductor o missatge al qual li estan donant voltes encara els organitzadors.
0: Fernández ha explicat al Rubí al Dia que, quan van posar-se en contacte amb els artistes locals que participaran en aquesta gala, un d'ells, el Roger Margarit, es va proposar per dirigir l'esdeveniment musical, idea que va agradar a les persones que estan organitzant aquesta gala.
4: Quan

0: estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir: escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantadíssim amb la idea, però és que a més a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir: ah, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala. A més, serà l'encarregat de portar la direcció musical. Aquesta persona és el Roger Margarit.
1: Com deies, l'estrena de la gala del Ruby Sound es farà el 28 de novembre, que és un dissabte, al casino de la plaça Catalunya, un dia abans de les eleccions generals.
2: Sí, Patri, estarem entretinguts, aquell cap de setmana, entre unes coses i les altres. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquestes notícies de la jornada. Moltíssimes gràcies, Patri.

0: arriba el moment dels esports capitanejats pel Cisco Lara García. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs tanquem aquesta setmana amb molt de waterpolo a la nostra ciutat i al Club Natació Rubí, disputant encontres tant el cap de setmana com dilluns i dimarts, perquè ahir a la nit i amb el resultat final de 16 a 10 es tancava aquest periple, tant en categoria masculina com femenina. Cita d'ahir en homes, a Terrassa, davant del Club Natació Terrassa, i derrota de l'equip de la nostra ciutat, igualat al primer quart, i la distància es va marcar sobretot abans del descans, amb el 4-1 del segon quart i el 6-2 del tercer, tot i que l'últim va guanyar fins i tot el Club Natació Rubí, però al cap i a la fi, sense puntuar encara, era un rival al qual doncs es preveia la derrota de l'equip del Rui Tiago, que en breu sí que començarà a tenir els duels directes per a la permanència en aquesta divisió d'honor del waterpolo. Un dia en el d'avui, en el qual també hem de mirar una miqueta, ni que sigui cap a Paraguai, perquè a Asunción s'estan disputant els World Roller Games amb la presència en hoquei línia de la selecció absoluta femenina i 7 jugadores de l'Hockey Club Rubí Sem Patins, així com en categoria júnior i un jugador, el Pol Olivera, del conjunt de la nostra ciutat. Tots dos conjunts han passat en fase com a primers de grup. Avui els toca la primera eliminatòria. Quarts de final, en tots dos casos, per després ja disputar les semifinals demà i divendres, si arriben a la final, doncs disputar el campionat del món. I també hem de destacar pel que fa a la jornada d'avui que el Club de Patinatge Artístic de Rubí es presenta en una temporada que tot just ha arrencat d'una manera molt positiva, i és que han incrementat fins a tenir, hores d'ara, 52 patinadors i patinadores, sumant-li a més els 3, 4, 6 que poden haver-hi de no federats, i en definitiva una bona temporada per a un club que ara té més presència al pavelló de la Llana i que també pensa en el 20 de desembre, quan faran el festival, l'habitual gran festival del CPA en aquest cas, i aquest any que el dedicaran al Nadal.

0: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'Actualicat.
1: Actualicat, el programa de Ràdio Rubí, on la música 100% en català és la protagonista.
0: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva.
1: Actualicat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.
2: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
3: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
4: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
5: Oi, què passa? Jazz para Nicta López, todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno, grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí y cachondeo peculiar, pintoresco por doquier. Todo eso, pues las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
6: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.

0: transició energètica és un repte, però també pot ser una oportunitat econòmica i sobretot una oportunitat perquè els municipis tinguin més capacitat de decidir com produeixen i com consumeixen l'energia. Aquest és precisament el punt de partida del col·loqui que se celebrarà el 19 d'octubre a l'Ateneu Municipal en el marc de la Revolució Energètica de Rubí. Avui volem xerrar amb dos dels experts que participaran en aquesta conversa, que són el Dani Pérez, director general de l'Energètica, l'empresa pública de renovables de la Generalitat, i Joan Herrera, soci fundador de Samso, consultora especialitzada en el sector energètic i en el sector públic. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Molt bon dia.
0: Per començar, quan dieu transició energètica, que la transició energètica pot ser una oportunitat per als municipis, de quina oportunitat estaríem xerrant exactament? Qui comença?
1: Va, començo jo per tancar el gel.
0: Dani, vinga.
1: Jo crec que l'oportunitat és clara en el sentit que permet ja no només produir l'energia d'una manera més sostenible i de manera més respectuosa amb el medi ambient, que també, sinó que ja és una oportunitat econòmica. És a dir, això de transició energètica ja no va només de fer unes pràctiques que danyin menys el medi ambient, sinó que va de conduir un vehicle el cost del qual no depengui del que passi a Ormuz, no? O va de que la factura d'energia de l'Ajuntament de Rubí no pot dependre dels esdeveniments geopolítics a l'altre costat del món. És a dir, que la transició energètica ens dona autonomia estratègica i ens permet fixar els costos i tenir una energia més barata de la que tindríem si depenem de que passi o no passi un vaixell per un estret a l'altra punta del món. Per això diem que és una oportunitat i no només un deure moral ambiental.
0: Durant molts anys la producció d'energia ha estat molt concentrada en les grans empreses i les grans instal·lacions. La transició renovable pot canviar aquesta situació?
2: Jo diria que la transició energètica no és que pugui, està canviant aquesta situació. Diguem que tot canvi productiu ve de la mà de l'energia, però la realitat és que avui necessitem per fer aquest canvi sol, vent i territori. I a casa nostra tenim sol, vent i territori. I anant a l'àmbit local que abans esmentades, el que està clar, el que és evident, és que són els ajuntaments els que han de ser protagonistes. I generant renovables, o sigui, electrificant els consums que avui funcionaran en gas o en combustibles fòssils. En una ciutat com Rubí passen moltes coses, però el que és evident és que també hi passa que hi ha consum energètic. I aquest consum pot venir de fonts renovables, pot venir d'autoproducció, es pot emmagatzemar o podem electrificar la nostra mobilitat. Això ha de passar a ciutats i pobles. I la realitat quina és? L'Anna deia, oportunitat econòmica, ho comparteixo 100%, però en el repte moral del canvi climàtic hi ha un element que és clau, és a dir, el canvi climàtic per desgràcia arriba i arriba amb força, i això necessita adaptació en el canvi climàtic, espais de confort. I avui l'espai de confort no va associat principalment a la necessitat de calor, sinó a la necessitat de fred per les nits tòrrides d'estiu, que a moltes ciutats, també a Rubí, afecten a la vida de la gent. Això té a veure amb la transició energètica totalment, perquè el que es tracta és de produir en renovables, de proximitat, però més enllà de la proximitat, d'emmagatzemar electricitat, d'aquesta electricitat que normalment és barata en les hores centrals del dia, i d'electrificar, en aquest cas, doncs, bueno, les necessitats tèrmiques, donant-nos fred. Per tant, amb la transició energètica no només encarem una oportunitat econòmica, sinó que ens adaptem. I per últim, a més, això genera molta ocupació en la rehabilitació, en l'electrificació, amb la bomba de calor, amb el canvi de finestres, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb l'emmagatzematge, en definitiva, d'un estalvi, generem una oportunitat i una oportunitat que genera ocupació.
0: I en el cas d'una ciutat com Rubí, que té molta activitat industrial i una elevada demanda d'energia, però poc territori disponible, aquesta transició, quin paper pot jugar a la nostra ciutat?
1: Jo crec que Rubí té una particularitat que la fa un lloc molt interessant, que és que té una part de la infraestructura elèctrica capdalt del país s'ubica Rubí, no? Aquesta subestació de red elèctrica de Rubí, que podia ser vista com una infraestructura cafanosa i que ocupa i no genera molta riquesa al territori, ara, amb la nova perspectiva per ciutats com Rubí, és superinteressant perquè és un lloc molt adient per instal·lar bateries a prop de la línia elèctrica, no? Ara estem veient aquests dies amb el tema d'Ormuz que la llum, a diferència d'Ucraïna, durant el dia està sent més moderada, més baixa el preu de la llum que a la nit, no? Ara portem uns dies que tenim llum cara perquè no està fent tant de sol, però en general, si mirem els últims 2-3 mesos, tenim llum molt barata de dia i cara de nit. Això com se soluciona? Amb centrals de bombeig reversible allà on hi hagi pantans i amb bateries que et permetin allargar els beneficis de l'energia solar barata a aquelles hores on ja no fa sol. Sobretot de 7-8 de la tarda fins a les 10 o les 11, que és quan arribem a casa i ens posem a consumir. I les llars estan patint ara una pujada del preu de la llum, sobretot en aquestes hores on no ens beneficiem de l'energia solar. Llavors, el següent pas a la transició energètica, a banda del vehicle elèctric i l'aerotèrmia, que també és el mix energètic, que són les bateries. I justament Rubí és un dels municipis que té més bateries en tramitació, que ocupen poc espai, generen molt PIB, generen molta inversió, per tant també generen molta recaptació municipal d'impostos, i crec que és el cavall guanyador de la transició energètica de Rubí és bateries, plaques solars, carregadors, que ja s'estan fent, però ara esdevenir un dels hubs de bateries i fer-ho bé, és a dir, fer-ho que amb les empreses compensin el territori, que hi hagi un diàleg, que pugui haver-hi participació pública, que pugui haver-hi participació ciutadana, és a dir, que Rubí sigui una mica el lloc central, el hub principal de bateries a Catalunya.
0: Mm-hmm. Hi ha un debat bastant important respecte a aquestes renovables. Tu ara ens xerraves d'un hub de bateries i aquest gran debat és grans parcs fotovoltaics i eòlics o moltes petites instal·lacions distribuïdes. Hem de triar entre un model i l'altre?
2: Jo diria que necessitem tot. Òbviament, per tenir autoritat, hem de fer parcs fotovoltaics de proximitat. La mini eòlica s'ha d'imposar, però aquell que digui que podrem fer tot amb la instal·lació fotovoltaica de les nostres teulades no està dient la veritat. Necessitem petites instal·lacions a proximitat. Jo afegiria aquí a la consideració que deia el Dani, que estic totalment d'acord, la necessitat d'obrir el meló de les bateries compartides, distribuïdes i compartides, més enllà de les grans bateries, aquelles que estan prop de la unitat de consum i que, per tant, distancien, és a dir, fan que la xarxa en els moments crítics no estigui tan tensa, però després això ho haurem d'acompanyar de parcs grans i de parcs mitjans. El que s'ha de dir és que en aquest capítol Catalunya ha de fer els deures en electrificació. Direm que aquí tenim molts deures a complir, però on encara hem de fer més els deures és en la generació i particularment en la generació renovable, en fotovoltaica i en eòlica. I crec que amb aquesta gestió, doncs, òbviament avançaria. Per no dir-vos que jo crec que s'han d'obrir altres debats, com és el rol de la hidràulica i el paper que juga la hidràulica, no?, en la fixació del preu i qui l'ha de gestionar. Però aquest és un debat segurament més complex, que des del meu punt de vista s'ha d'obrir, però en tot cas el que necessitem és tot i tota la vegada. Petites instal·lacions de proximitat, emmagatzematge de proximitat, però a la vegada entendre una cosa, que és que territori i unitats de consum han de dialogar. Permetem un apunt. Quan es van descobrir els combustibles fòssils, vam aconseguir energia enterrada en el subsol durant milers d'anys i cada revolució industrial l'hem feta descuidant-nos del territori perquè teníem aquesta energia acumulada en el subsol. Ara això no és així. Avui necessitem sol, vent, però territori. La superfície que s'ha d'ocupar és petita, però òbviament ha d'haver aquest diàleg, hi ha d'haver retorn al territori, s'ha de millorar com s'implanta. Però no es pot renunciar a aquestes instal·lacions sumades a les instal·lacions de proximitat i el gran repte per mi que tenen les ciutats com Rubí, electrificar. És a dir, aconseguir que la indústria funcioni al màxim amb electricitat, que la mobilitat funcioni al màxim amb electricitat i entendre que si això és així, això donarà oportunitats per a la indústria perquè la farà més competitiva. És a dir, una indústria que funciona amb electricitat i no amb gas o amb combustibles fòssils està més ben preparada pel futur que la indústria que depèn del gas o del combustible fòssil. Per tant, Això és donar perspectiva al teixit industrial català i particularment de Rubí.
0: I quin paper tenen en aquest punt les administracions públiques? Perquè, clar, qui assumeix els costos, qui rep els beneficis i quin paper tenen aquestes administracions?
1: Les administracions públiques, hi ha una part que és d'un exemple, no? A Rubí, per exemple, que hem fet l'Institut de la Serreta, que és un institut del que ens sentim molt orgullosos perquè va ser dels primers que van ser col·lectius, doncs l'Institut de la Serreta o qualsevol altre institut, ara estem fent el cor de ferrocarrils també de Rubí, això farà que l'energia sigui més barata per al sector públic, no? Per tant, podrem dedicar els diners públics a altres actuacions que no siguin a pagar factures de llum, perquè la factura serà més barata. I després el que deia el Joan, si s'ha de generar consens al territori i s'ha d'explicar al territori que s'ha d'ocupar una part de l'espai amb plantes solars, el que no pot ser és que la coberta de l'institut estigui despullada o la coberta del CAP, no? Perquè si no és molt fàcil dir, home, primer ocupa l'institut i quan tingués l'institut, després... No, s'ha de fer tot en paral·lel, no s'ha d'esperar a cobrir tots els instituts per cobrir després el terreny, però sí que és cert que des del punt de vista de relat, el mínim que hem de fer és cobrir totes les cobertes públiques, no? L'administració ha de donar exemple amb això. I després ja s'han de buscar fórmules, un cop hagis exhaurit tot l'espai públic que tinguis, doncs també per interactuar i per incentivar amb els privats a que es puguin fer aquest tipus d'actuacions i que l'energia arribi a tothom, que també és important això, que no sigui percebut a la transició energètica com una qüestió de persones de renda alta o de persones amb estudis universitaris, sinó que ha de ser una qüestió que arribi a tothom i que igual que se senti beneficiat per l'energia renovable el que té una casa unifamiliar que el que viu en un bloc d'habitatges.
0: Aquí entraria en joc, entenc, les compartides, que és el que esteu fent a la Serreta, però també als diferents edificis. Ens estem quedant sense temps. Si haguéssiu de donar un consell a l'Ajuntament i a la ciutadania de Rubí per afrontar aquesta transició, quin seria?
2: Jo el que et diria és que, sobretot, hem obert un nou capítol als ajuntaments. El debat energètic estava al marge ja de la seva agenda. Es parlava que els ajuntaments havien de fer polítiques educatives, socials. Des de fa ben poc, primer la Generalitat, amb el decret llei 22-25, després l'Estat, amb el Real Decret Llei 7-26, ha dit que els ajuntaments tenen competència en energia, en transició energètica, òbviament compartida amb molts altres. I, per tant, jo el que diria és que els ajuntaments entenguin que això és una inversió. I una inversió per millorar el teixit productiu, la realitat de la seva gent, l'economia de les seves empreses, que, per tant, l'energia formi part, si em permets, del core de l'acció municipal. Crec que aquest és un element fonamental. I dos, hem de fer-ho tot, tota la vegada, però és cert que el marc normatiu en matèria d'autoconsum, el fet que la nostra teulada, o fins i tot ara la nostra eòlica, pugui estar en un radi de 5 quilòmetres i puguem consumir aquesta electricitat sense càrrecs i peatges, necessiten una articulació o permeten una articulació col·lectiva on entrin ciutadania, on entrin empreses, on entrin ens locals, on entrin administració pública, com l'energètica o com la Generalitat, per compartir aquests recursos de generació. I crec que si ho fem tindrem més oportunitats en les nostres ciutats i en els nostres pobles.
0: Dani Pérez, no sé si has d'afegir alguna cosa.
1: Sí, jo anava a dir que Rubí va ser ja pioner quan es van implantar les renovables. Va ser un lloc que ens va inspirar tots. Jo recordo que ens reuníem al Congrés d'Energia de Rubí, anàvem tots allà i li va ser reconegut el model de Rubí a nivell estatal i europeu, no? Jo crec que ara Rubí té una oportunitat per tornar-ho a fer. Amb el tema aquest de les bateries que deia, Rubí pot esdevenir, i estic segur que esdevindrà, un referent a nivell estatal d'implantació de bateries ben fet, no de qualsevol manera i en compensació. Llavors ara estic molt il·lusionat perquè hi ha aquesta segona oportunitat ara, d'aquesta segona onada de renovables que Rubí també lideri, així que espero que així sigui.
0: Molt bé, Dani Pérez, director general de l'Energètica, i Joan Herrera, soci fundador de Sanso. Moltíssimes gràcies per posar-nos un poc de llum en aquest tema que de vegades és complicat. Moltíssimes gràcies.
1: Un plaer.
2: Gràcies a vosaltres.

0: A veure, parla'm una mica, tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
7: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
8: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
9: En esports, la Unió Esportiva Rubí suma els primers punts en Lliga Elit de la temporada després de superar 2-1 al Martorell.
10: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: I avui tornem a tenir la nostra secció IA a peu de carrer per conèixer com funciona la intel·ligència artificial, que cada dia està més instaurada en les nostres vides. Ho fem, com sempre, amb la Carmen Pérez, que és fundadora de Danetza IA, empresa que ajuda petites i grans empreses a millorar amb la intel·ligència artificial. Carmen, bon dia i gràcies per ser-hi un altre dia aquí.
1: Hola, bon dia.
0: Carmen, començam, si vols. Avui ens xerraràs sobre com xerrar amb una IA perquè ens entengui. Això és molt important, eh? Perquè moltes vegades la IA no ens entén, o... i en realitat no és que no ens entengui, és que nosaltres no sabem dir-li les coses, no?
1: Exacte, d'això va el tema d'avui i crec que és important el que acabes de dir, no? L'enunciat de la pregunta és molt important, com fer la pregunta a la IA perquè ens doni la resposta que necessitem realment o la més adequada a el que necessitem.
0: Uh-huh. Carmen, començant com sempre amb l'actualitat, què és el que ha passat aquests dies en el món de la intel·ligència artificial?
1: Doncs és una notícia que ens va molt bé també per al tema d'avui. Fa pocs dies, una de les grans plataformes que fan creació de botigues online ha creat una intel·ligència artificial que ara el comerciant, a l'hora de crear aquesta botiga online, ja no té que picar ni botons, ni menús, ni sapiguer una mínima part d'informàtica, no? Només amb un simple chat explicant-li per què és la botiga, què productes venen, ficar unes quantes fotografies i el que vol amb aquesta la botiga, amb això ja la plataforma directament comença a crear des de zero una botiga sense res més. Llavors, això ja ens diu el camí per al que anem i que això de fer preguntes més detallades ja no només és cosa d'informàtics, sinó que ja comença a ser una cosa per a tothom.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, és que cada dia ens sorprèn més, eh? L'últim dia, Carmen, ens explicaves què és exactament una IA, una intel·ligència artificial. Avui toca xerrar-ne, però no hi ha prou amb escriure-li el que volem i ja està. Hem de saber escriure-li això.
1: Exacte. No n'hi ha prou per tenir una resposta, però no per tenir una bona resposta. Estem acostumats normalment als buscadors que tenim del dia a dia i ho posem només dues o tres paraules i ja està.
0: Posant les paraules clau.
1: Exacte, que és el que parlàvem l'altre dia, que al final el buscador et dona moltes opcions, però no et dona la resposta concreta. I amb la IA, si fem el mateix, la resposta es correspon a genèrica. No ens dirà una resposta detallada de lo que realment volem nosaltres.
0: Se sent molt la paraula prompt, però què vol dir exactament prompt?
1: Sí, mira, la paraula prompt és una paraula anglesa i a mi em fa realment una mica de respecte, però vol dir una cosa molt senzilla. És la petició, allò que li escrivim o li diem a la IA. Res més. Jo sempre prefereixo dir-ne l'encàrrec. Penseu en quan encarregueu un pastís. No és el mateix dir vull un pastís que dir vull un pastís de xocolata per a 10 persones per al dissabte i que posi per molts anys àvia. El pastisser és el mateix, però el resultat no té res a veure. En la IA passa exactament igual. El que rebem depèn molt de com fem l'encàrrec. Uh-huh. O sigui, els detalls. És uh-huh. molt, molt important.
0: Uh-huh. I com es fa bé aquest encàrrec? Tenim algun truc per fer-ho bé?
1: Sí, i a més és fàcil de recordar. Abans de demanar res, li hem de dir quatre coses. La primera, qui sóc? La meva situació. La segona, què vull? La feina concreta. La tercera, per a qui és? no és el mateix un test que li demani per la mestra que per un grup dels meus amics. I la quarta, com ho vull? Si ho vull la resposta curta, llarga, en una llista, en un to formal, en un to proper. Qui sol? Què vull? Per qui és i com ho vull? No cal escriure una carta. Amb tres o quatre frases n'hi ha prou. Però és explicar-se com ho faríem en una persona que realment no ens coneix de res. Haurem de pensar sempre que estem parlant amb una persona. Llavors, amb aquesta sensació, sempre dimanarem les preguntes amb aquestes quatre dades.
0: Mm-hmm. Per tant, però sí que li hem de fer aquestes preguntes detallades, vull dir, no podem ser abstractes, se li ha de fer amb un detall exhaustiu perquè la resposta sigui millor, veritat?
1: Exacte, i això és molt fàcil dels que esteu escoltant, de fer la prova ells mateixos, és a dir,
0: l'has fet tu?
1: Sempre fem la prova. Jo mateixa ahir vaig fer una prova amb una pregunta molt, molt senzilla i li vas dir, una pregunta simple, preparen un menú setmanal. I ella mateixa és que no em va donar cap menú. Em va sorprendre una altra vegada la resposta, no? Perquè ella mateixa em va dir... Però com ho vols? Per a quantes persones sou? Hi ha algun aliment que no podem incorporar? O sigui, ella mateixa em va dir que li faltaven dades, no? Em va fer aquestes preguntes que jo no li he fet en el detall, ella ja me l'ha donat, no? Després, sí que és veritat que li he fet l'altra pregunta, ja li he dit, som una família de quatre, som dos adults, dos criatures, vull només un menú de dilluns a divendres, només de sopar, que no mengem peix, i tenim uns 60 euros de pressupost per gastar la setmana, i no vull cuinar més de mitja hora al dia. Llavors, aquí m'ha donat una taula sencera de dilluns a divendres, en els menús, en la quantitat de diners que en gastaré, en com ho cuinaré, i a més m'ha afegit la llista de la compra. O sigui, perquè vegeu la diferència de fer-li la pregunta d'una manera o d'una altra. Uh-huh. O sigui, com dient, els detalls són superimportants.
0: Només li ha faltat dir-te on has d'anar a comprar-ho, eh?
1: Totalment. O anar a ella a comprar, no?
0: Anar a ella directament. Bueno, ja arribarà, eh? Ja arribarà. Espera't que això arribarà, també. I si tot i així, la resposta que t'adona, que tu dius que t'ha donat una resposta molt exhaustiva i que si fas bé la pregunta, la resposta sol ser bona, si aquesta resposta que t'adona no t'acaba de convèncer, hem de tornar a començar de zero o ja tenim aquest punt de partida i partim des d'aquí?
1: Exacte, no tenim que començar des de zero. És com una conversa, per això abans he comentat, tenim que fer com si estem parlant, xerrant amb una persona que no ens coneix de res. Doncs és el mateix, si nosaltres li fem aquesta pregunta i ens dona una resposta que no és concreta al que nosaltres volem, continuem xerrant amb ella, jo directament li diria, doncs mira, canviem el menú del dimecres que no ens agrada la truita i continuem la... Normalment, mira, i això és veritat, normalment la resposta bona ve a la segona o tercera pregunta del que estem parlant amb ella, perquè... és com una conversa i anem buscant el que realment jo vull com resposta i llavors ella va afinant tant que a la tercera normalment et dona la resposta que tu estaves buscant.
0: Mm-hmm. O sigui, hem de conversar per acabar d'afinar, per aconseguir el que realment volem. Quins serien els errors més habituals que veus en la gent que comença a utilitzar la IA?
1: Doncs mira, n'hi ha tres. El primer... ser massa breu, escriure dues paraules com si fos un buscador, que és el que deien abans. El segon és demanar moltes coses alhora en un sol missatge. Val més anar pas a pas. I el tercer, no dir per a què volem, perquè si no diem per a què volem, això al final fa que la resposta no sigui realment el que necessitem. si li dic, per exemple, un missatge per a la comunitat de veïns, en sortirà una cosa. I si li dic, escriure un missatge amable per recordar als veïns que no deixin les bosses al replà, sense que ningú s'ofengui, en sortirà un missatge molt, molt més ben redactat i de l'estil que jo vull entregar-li als meus veïns el missatge. D'aquí va la cosa.
0: I una curiositat, cal ser educat amb la IA? Cal dir-li per favor i gràcies? Perquè jo conec molta gent que els hi xerra com si fossin un amic meu, un amic més, i amb, alguns amb molta educació també.
1: Sí, i a més això m'ho pregunten molt. A veure, tenim que tindre clar sempre que estem parlant amb una màquina. I la IA no té sentiments. No s'ofèn, si no li doneu gràcies, això res. Ara bé, jo personalment, jo sí que li parlo amb l'educació, però per dos motius. Un, quan escrivim com parlaríem nosaltres a una persona que no ens coneix, jo m'explico millor, amb frases senceres, no? Com si estiguéssim tindre una conversa com ara jo l'estic tenint amb tu. I dos, és el nostre costum, i li veig... No li veig que hauríem de perdre, no? El costum d'escriure en una educació, doncs llavors, però sempre tenim cura i sapiguem que estàs parlant a una màquina que realment darrere no n'hi ha una persona com ara tu i jo.
0: Mm-hmm. Però jo conec que gent, fins i tot, que s'enfada. Per exemple, a mo mare l'he vist alguna vegada fent-li àudios i dient-li «A veure, ChatGPT, que no m'entens, que jo no t'he dit això!» I se baralla amb ell, eh?
1: Sí, sí, passa, i tant, perquè quan et dona alguna cosa que tu no vols, i ella és capaç de percebre que no t'ha agradat, perquè el to de la resposta que l'estàs escrivint o fent a l'àudio, ella el perceu, ella diu, ostres, m'he equivocat, i et demana disculpes, i et diu, és veritat, m'he equivocat, tenies raó. Mm-hmm. Una mesura amb això, ella sempre et dona la raó. Llavors, amb això tenim que tindre molta cura, també. Uh-huh, uh-huh. Ja ho parlarem, això, en una altra
0: sí,
1: secció.
0: Sí. Ja ho xerrarem. Els meus nebots li diuen a l'Alexa, Alexa, que no t'enteres! I els hi contesta. És molt graciós.
1: Però el bo que té és que mai s'enfadarà. Llavors, mira, si ja ens va bé, doncs mira, si ens enfadem millor amb ella que amb una persona, doncs millor, que és una màquina i no té sentiments, al final.
0: Bueno, sí. Carmen, per acabar, amb què ens hem de quedar avui i què ens duràs el pròxim dia?
1: Doncs mira, el d'avui és simple, és la IA no ens llegeix el pensament. Expliqueu-vos sempre les coses com algú que no es coneix de res, i al final la IA no endevina el que volem. Com millor ho expliquem, millor ens respondrà. Mm-hmm. Això. I per el tema de la setmana vinent, espera que...
0: D'aquí 15 dies, que si no, el germà Bustamante se'ns enfadarà, eh?
1: Sí, és que ho tenia aquí apuntat i ara...
0: Ara t'he agafat amb el peu canviat. No te preocupis,
1: ai,
0: Carmen.
1: Serà
0: sorpresa.
1: Sí, sí, sí.
0: Serà sorpresa. Molt millor. Serà una sorpresa. Carmen,
1: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per dur-nos avui tot això. Hem après moltíssim i segurament els nostres oients aplicaran tot el que has explicat. Moltíssimes gràcies, Carmen. Fins aquí 15 dies.
1: A vosaltres.

0: I ara la Mariona Jerez arriba amb el Rubí en 2 minuts amb un nou carrer.
1: Rubí en 2 minuts, al carrer d'avui.
2: Avui, a Rubí en 2 minuts, ens fixem en un carrer del centre que ens explica molt bé com va començar a créixer Rubí fora del seu nucli més antic. És el carrer de Sant Isidre. Per entendre la història, hem de viatjar fins a principis del segle XIX. L'any 1806, en un document apareix el nom de Camp de Panical, un espai de terres que es trobava a ponent del nucli urbà. Aquells terrenys acabarien formant part de la zona on es va començar a construir el carrer de Sant Isidre. Per tant, el carrer que avui coneixem és fruit d'un procés d'urbanització que va començar fa més de 200 anys. I tenim una dada que ens permet imaginar com era aquell Rubí. L'any 1860, la ciutat tenia només 3.705 habitants i al carrer de Sant Isidre hi vivien 158 persones repartides en 27 cases. Això vol dir que en aquest carrer hi vivia aproximadament un de cada 23 rubinencs. Però hi ha una altra curiositat. A mitjans del segle XIX, aquesta zona encara no feia gaire que formava part del terme municipal de Rubí. El desembre de 1855 es va publicar una reial ordre que incorporava aquests terrenys al municipi, que fins aleshores formaven part del terme de Sant Cugat. Així que el carrer de Sant Isidre ens permet explicar dues coses alhora: com creixia físicament Rubí i com també canviaven els seus límits municipals. Avui és un carrer del centre, però fa 200 anys, bona part d'aquest espai encara eren terres de conreu.
1: Rubí en 2 minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
0: I abans d'arribar a la tertúlia, el Robert Fernández ens fa la recomanació d'avui.

0: flipin els vells.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Aquesta és la veu del Joan Dausà. Sí, el Joan Dausà ho ha tornat a fer. El cantant i compositor ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades disponibles per als 8 concerts de Nadal que oferirà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. Gairebé 3 mesos abans de la celebració dels recitals, totes les localitats ja estan venudes. La resposta del públic ha estat espectacular i ens reconfirma això que ja sabíem, que el compositor santfeliuenc està en el seu millor moment, com dirien avui en dia, està en el seu hype. Doncs, un artista que ja sabeu que va fer història amb el seu repte conegut com la Gran Bogeria. Us en recordeu? Sí, sí, va aconseguir dues fites sense precedents per a la música en català i fer-lo, a més, a gran escala, en dos grans pavellons com van ser el Wizink Center de Madrid, el va omplir, a més, cantant en català, i el Palau de Sant Jordi. Déu-n'hi-do, eh? El Joan Dausà continua fent de les seves. En aquestes actuacions, que ja tenen previstes per aquests dies que us deien del molt a prop de Nadal, doncs en aquestes actuacions el Dausà recuperarà l'essència dels seus inicis amb un espectacle íntim a veu i piano. El repertori inclourà algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, estic seguríssim que aquesta sonarà, cançons reinterpretades des d'una perspectiva més espiritual i emotiva, especialment pensada per a l'entorn singular que ofereix la Basílica. I si m'apureu també pel fet de que la reverberació pròpia de la Basílica li dona un caire molt particular i que dins d'una Basílica doncs tocar amb bateries i fer patapum, patapum, és bastant complicat. Millor fer-ho d'una forma molt més pausada, el piano, la seva veu i segurament d'altres arranjaments, segurament tindrà cors i tindrà d'altres col·laboracions en aquests grans concerts que ja estan venuts, eh? Absolutament tots venuts. 8 concerts, més de 10.000 entrades per gaudir d'aquest ambient ja prenadalenc del tot amb el Joan Dausà. Ho tenim tot! I tenim també cançons que recuperar del Joan Dausà, com aquest Welcome to my party.

0: a Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
3: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
4: És la una de la matinada.
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Dos minuts que passen de les 10 del matí. Entrem en aquesta segona hora de Rubí al dia amb els temes que tindrem avui, que ara ens ho explicarà la Pamela Martínez, i, si tot va bé, amb una entrevista molt especial que no us podeu perdre a partir d'un quart d'11. Pamela Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què xerrarem avui?
2: Pues mira, avui xerrarem... Rodalies.
1: Perquè bueno, funciona.
2: No.
1: Bueno, no, llavors no sé si és notícia.
2: Ja, no, però no, perquè normalment Rodalies no funciona a algunes, moltes línies no funcionen, però és que avui no funciona cap. Zero. No es pot moure ningú.
1: Avui em fa gràcia quan vaig llegir la notícia que deia per causes alienes. I deia, bueno, potser és notícia per causes alienes, però Rodalies, que normalment té molts problemes, va resultar curiós que diguessin per causes alienes.
2: Això vol dir que totes les altres vegades no eren alienes.
1: Clar,
2: fes l'altra lectura.
1: Exacte.
2: Sempre diuen que és alienes i ara però, els hem pillat.
1: I a DIF Infraestructura podíem dir que són causes alienes per la pluja si estigués tot ben fet. Vinga, som-hi.
2: Bueno, posarem sobre la taula això. També el decret d'habitatges que es va aprovar ahir i que inclou préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis, que això... quan em vaig saber de comprar el meu m'hagués anat meravellosament bé.
1: A veure si no queda... Com plou tant en paper mullat, esperem que no quedi així.
2: Pues mira, té pinta. Uh-huh. I per una altra banda, avui al nostre web veureu una notícia que hem publicat, que aquest dematí ha sortit, i és que l'Ajuntament ha aprovat un projecte per rehabilitar i reobrir l'aparcament del Duin, del que era el Duet Esports, que es va tancar aquest aparcament al 2019 i va haver-hi bastanta història amb el tema, pues, ara hi ha aquest projecte per rehabilitar i reobrir-lo.
1: Doncs rehabilitar-lo, mira, notícia bona també, que aquest aparcament no ha estat notícia perquè per les pluges no hagi quedat doncs inundat, o sigui que...
2: No ho sabem, no hem anat a veure si hi havia molta pluja allà de dins, eh?
1: És veritat,
2: i això, no ens ho han dit, ens han dit que hi ha un projecte per rehabilitar, potser està completament inundat i l'han de rehabilitar també per aquí, jo ahí lo dejo.
1: Esperem que no. Parlarem d'aquests temes amb Josep Milà, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb Rosalía Viadé, bon dia.
4: Bon dia.
1: Amb el Lluís Jerez, que el tenim
3: bon
1: aquí.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Pamela Martínez, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, gaudiu molt.
1: Podeu trucar al telèfon del directe al 93-588-59-60 per participar en aquesta tertúlia. 93-588-59-60. Ja sabeu que us agafarà el jefe qui està al comandament tècnic d'aquest programa Rubí al dia de 9 a 12, José Malagón.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: Comencem a notícia que vam tenir com a protagonista doncs el jutge Llarena, el Tribunal Constitucional, el Suprem, que revisa aquesta ordre de detenció de Puigdemont, de Comín i de Puig, que Pablo Llarena deixaria... sense efecte l'ordre de detenció de l'expresident Carles Puigdemont, dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig amb caràcter immediat i fins a nova resolució expressa. Això sí, explica que ho fa amb caràcter transitori, sense anticipar una decisió definitiva. I Llarena recorda que un cop conegui el text íntegre del Tribunal Constitucional, que en teoria li hauria d'arribar avui o properament, doncs decidirà si confirma o modifica la decisió d'aixecar aquesta ordre de detenció de Puigdemont, Comín i Puig. Per tant, aquesta mesura, el que ha passat és que s'ha comunicat a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, i se'l recalca que han d'abstenir-se de detenir els líders del procés. Per Puigdemont, doncs, assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat. Tornarem al servei del nostre país. I voldria saber, doncs, què és el que vosaltres opineu. Mira, ara saludarem a la Sílvia Castanyeda, doncs, que està entrant per la porta. Qui us sembla... Doncs tot aquest tema que va començar ahir amb el Tribunal Constitucional, que poc després, doncs, Llarena, doncs, va emetre, doncs, aquest comunicat.
3: Començo.
1: Vinga, va, Josep, comença.
3: Aviam, estava cantat, ja s'havia anunciat mil vegades, arriba tard, tot s'ha de dir, i jo he de dir ben clar que és un final de camí pel president Puigdemont, que li tinc un respecte absolut, així de clar us ho dic. Hi haurà qui l'haurà criticat molt perquè va fugir, perquè d'això, però vaja, no m'abstindré de fer més comentaris respecte als altres. I em sembla una bona notícia, una bona notícia que arriba tard. Que ara aquests dies estarem marejant la perdiu amb si és transitori, fins que el Tribunal Suprem no arxivi l'expedient, aquests dies tindrem, també provocarà bastanta notícia i bastants comentaris, però penso que el president també he llegit que no és adequat que torni abans d'eleccions, i per tant, doncs bé, si torna després d'eleccions, possiblement sigui una bona pensada perquè no s'identifiqui amb una tornada electoralista. I aquesta és la meva opinió. Mm-hmm.
1: Silvia Castanyeda, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé.
4: He arribat tot just, no, una miqueta després, però, bueno, si fos gol encara colaria, no?
1: Ha colat, o sigui, acabem... T'hem vist entrar allò...
4: Sí, no em deixen començar a poc, començo a tope des del primer moment.
1: Doncs estem parlant justament del que vam conèixer ahir al Tribunal Constitucional, i del jutge Llarena, que revisa aquesta ordre de detenció de Puigdemont, Comín i Puig, que Puigdemont, doncs, va fer aquesta roda de premsa sense preguntes, assegurant que l'amnistia és la derrota de l'Estat, que tornaran al servei del nostre país, i jo no sé com va rebre tota aquesta notícia.
4: Mira, em fa molta gràcia això de... que fan premsa, que vingui la premsa però sense preguntes, però no per Puigdemont, ho fan tots, o sigui, vull dir, ara com que està de moda fer això, vull dir, nosaltres parlem, vosaltres no pregunteu, el que estem fent ara nosaltres, ells no són capaços de fer-ho, o com no funciona.
1: Però tu vols que nosaltres els puguem preguntar a ells?
4: Home, clar.
1: Llança aquest desig, perquè primer llancem a l'univers
4: perquè entre tots
1: i a veure si es compleix o no.
4: És que entre tots els que pregunten, algú preguntarà alguna cosa semblant al que jo voldria preguntar, però sí. Si no pregunta ningú, només dirà el que vol amb l'estructura que vol, que és molt fàcil d'ensortir-se, perquè ja dic que no parlo que això no és per Puigdemont, és per absolutament tots. Jo penso que ho han fet tots i doncs, flipaven quan Rajoy sortia en plasma i ara sembla que ho fa tothom.
1: A veure si tenim sort intentarem que ja sigui el nostre president, digues, el Lluís Puig o el Toni Comín, a veure si els podem tenir per telèfon.
3: Com que el Puigdemont me l'estimo molt, una llança a favor seu. Vaig, per casualitats, allò que vaig fer zapping a la tarda, no m'agrada veure la tele, però mira, per el que sigui, ho vaig veure. I vaig veure la pròvia, però la prèvia, en la que ell estava preparant la roda de premsa. I ell parlava

0: això ho pots dir, això no ho pot dir.
1: Què li preguntaries, Sílvia?
2: Ai, no ho sé.
1: No ho sé, però, pensa tu.
2: Mira,
1: pensa tu.
2: Hi ha una cosa que sí que... primer, què penso de que pugui tornar? Perfecte. O sigui, fa molt de temps que l'amnistia està aprovada, tota la resta de coses...
1: Tots tres, el Toni Comín, el Lluís Puig, el Carles
2: perfecte, Pansom, tota la... Però, bueno, és veritat que és com que tothom... Sembla que no li hagi passat a ningú més que al Puigdemont, el que no és... No? I si ja surts de Catalunya, ni t'explico. Però penso que ja està bé, que ja havia sortit l'amnistia fa molt, que ja està bé. El que sí que m'agradaria preguntar-li, però és que és... Bueno, de debò. Talleu el que...
1: Vinga, va, llença.
2: De debò, no torna perquè no vol que sembli electoralista? O és que si torna encara seria pitjor pels seus que tornés perquè encara el votarien menys? Va. Vull dir, no seria contraproduent per ells mateixos? No ho agafem, saps? Perquè sí que pel que diu, que ell no ho diu expressament, però que el que diu sembla que no vol que sembli que torna com a,
0: no, no
2: com a
0: ho diu
2: un
0: ell,
2: plus.
0: Això ho diuen els comunitaristes.
2: Sí, ja.
1: Anem a la Rosalia. No, Rosalia, digues.
2: Jo li preguntaria directament.
1: Digues, Rosalia.
3: És la meva opinió. Molt humil d'opinió, perquè en realitat en aquest tema no vull entrar gaire, perquè penso que la violència no porta cap lloc. Es pot reivindicar d'alguna manera, es pot presentar al Congrés unes propostes, tot això em sembla perfecte, però la violència, sigui del tipus que sigui, no estic d'acord. I sí, clar que sí que s'ha de defensar la nostra terra, tot el que tu vulguis, el nostre idioma, la nostra cultura, tot això sí, bravo. Però tampoc em sembla bé que un senyor deixi els seus amics aquí plantats i ell se'n vagi. Això tampoc no em sembla bé. Perdona, però no em sembla.
2: No és de col·legis.
0: Deixa'm dir.
3: Bueno, estava parlant, però
0: sí,
3: bueno,
0: digues. No, aviam. La violència la vam tenir molt clarament per part d'uns i no dels altres.
3: I els altres
0: primera,
3: també.
0: Primera, no, nosaltres no.
3: Sí.
0: Aviam, escolta, a mi si ve un i em fot una hòstia... El més segur és que no li posi a l'altra galta.
3: No, però és que ja no has de començar a forçar una situació.
0: No.
3: De que la gent tingui que saltar per els...
0: El desequilibri de violència de la Porellos, el desequilibri de la violència de la Porellos envers el poble català...
3: Escolta, es poden reivindicar... Totes les idees...
0: Jo hi era a les esbatussades en què venien aquelles patrulles els antiavalots a pagar. Estaven fent la seva feina, sí, molt bé.
3: Estaven fent la seva feina.
0: Dir-me això vol dir que sí que acceptes la violència dels que fan la seva feina
3: Defenso el treballador. El treballador que té un treball, el que sigui.
0: El que pega.
1: Ara continuarem. Hi han dues mirades, que això està molt bé, perquè tenim les mirades, i es tracta d'això, de tenir les mirades polièdriques, perquè
0: la neutralitat sempre està a favor del poder. La neutralitat no existeix.
1: No, són diferents mirades. Som-hi, un moment, que ens queda que entri el Lluís Jerez.
4: A veure, aquí s'han tractat molts temes. A veure, el que trobo absolutament delirant ha estat durant aquests últims mesos tot aquest... Sabeu les pel·lícules aquelles romàntiques de ai, es faran el petó, no se'l faran, es faran el petó, no se'l faran? Doncs, ai, aplicaran l'amnistia, no l'aplicaran, ai, l'aplicaran, no l'aplicaran. Sí. Hosti, si la llei està publicada al BOE, està fet. És a dir, jo entenc que pugui haver-hi discrepàncies sobre com interpretem aquest article, tal, no sé què, però a la mínima que el Tribunal Europeu de Justícia et diu que el crim aquell de malversació de fons entra dins de l'amnistia, que no passa cap impediment, que no contradiu el dret europeu, collons, en aquell moment s'hauria d'aplicar. I sobre el tema de l'1 d'octubre, no accepto l'argument de que només que els policies feien la seva feina i tal. Hi ha molts exemples, i podria ficar-ne de molt grossos, de gent que feia la seva feina i van fer coses horroroses fent la seva feina, molt pitjors. És a dir, això des de fa moltes dècades que ha quedat invalidat com a argument.

0: no pots fer certes coses i dir, oh, és que és la meva feina, és que ho he de fer, i escudar-te amb això.
1: Hem tingut un desig, no?, de la Sílvia Castanyeda, de la tertuliana, que diria, que ella deia, ens agradaria fer preguntes, veritat. Anem a veure, avui volem parlar amb una persona que porta 9 anys vivint lluny de casa, 9 anys en què tornar a Catalunya no ha estat una decisió personal, podeu mirar la pantalla, sinó una possibilitat condicionada per una ordre de detenció. És Lluís Puig, exconseller de Cultura, gestor cultural, persona molt vinculada al món de la dansa tradicional, també a les bandes d'aire de Rubí. Ahir, però, alguna cosa va canviar. El Tribunal Constitucional va avalar l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació, en el cas dels dirigents del procés, i poques hores després el jutge Pablo Llarena va reconsiderar, jo he utilitzat aquesta paraula, les ordres nacionals de detenció contra Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Encara no és el punt final d'aquest recorregut judicial, però sí que pot ser el principi d'una nova etapa i, sobretot, darrere de tota aquesta actualitat política judicial hi ha persones que fan 9 anys que no poden tornar amb normalitat al seu país. Lluís Puig, gràcies per la teva sensibilitat i per atendre'ns. Bon dia.
2: Bon dia. Estic una miqueta atabalat encara de trucades i de missatges i de moltes coses a la vegada.
1: Clar, des d'ahir suposo que
2: però
1: deu ser...
2: Però content d'estar uns minuts aquí amb vosaltres. No podré estar gaire.
1: Mm-hmm. Tu ens dius, eh?
2: Però som conscients... per haver-me convidat.
1: Som conscients de que... són molts els mitjans que demanen estar-hi, que també has d'atendre família, moltes persones, amics, que segur que el teu WhatsApp i les trucades des d'ahir doncs no deuen parar, però que hagis tingut amb aquesta ràdio pública municipal i sensible, doncs tu aquesta també sensibilitat amb nosaltres. Quan ahir vas saber que Llarena havia aixecat l'ordre de detenció, què és el que vas sentir? Què va passar dintre teu? No tant pel que significa jurídicament, sinó vosaltres tres, que esteu 9 anys fora.
2: Va ser un moment molt fort, molt intens. Jo estava volant, el moment que el Llarena va aixecar l'hora d'atenció, que estava volant cap a Bèlgica, i per tant el moment d'aterrar l'avió i activar les dades, el telèfon va començar a vibrar d'una forma desmesurada. Vaig pensar que havia passat alguna desgràcia. No pensava pas que l'aixecament de l'hora d'atenció anés amb aquesta velocitat i tan ràpid. La veritat, més aviat pensava que ho anirien retrasant o allargant en com podrien. També és veritat que d'aquesta manera el jutge Llarena el que es fa és cobreix les espatlles. Diu, si el constitucional li diu això, no vull ser jo que ara sigui dit que vulnera els drets de ningú, no? Bé, en tot cas, escolta, una passa més, no s'ha aplicat encara l'amnistia, tinguem-ho clar. El Suprem ara s'ha d'estudiar la sentència del Constitucional, ha d'aplicar l'amnistia a la Dolors Bassa, i no sé quants dies o setmanes poden passar, o si n'hi ha d'aquí mitja hora, a la millor d'aquí mitja hora aquesta entrevista queda desfasada ja, eh? Però bé, hem d'anar jugant amb els tempos. Tranquil·litat, després de 9 anys no hi ha res que vingui d'un dia ni d'un mes. Per tant, així estem.
1: Lluís, jo et miro i et sento molt emocionat i arriba aquesta emoció també. Com va ser el primer moment en el que vas rebre, jo no sé a qui vas trucar, jo no sé si vas plorar molt, jo tinc la sensació que ha sortit molta tensió de part teva, jo no sé si has plorat amb algú també, però què és el que primer que truques, què és el primer que fas, què és el que primer que us dieu entre vosaltres tres també amb l'expresident Carles Puigdemont i el Comín?
2: Quan vaig llegir la notícia en el telèfon, evidentment a qui vaig trucar primer va ser la meva dona, que l'havia deixat unes hores abans en un escenari molt diferent. Vaig marxar de casa sabent, confiant que el Constitucional faria el que havia dit que faria. Per tant, primer sempre ve la família i les amistats. A partir d'aquí vaig començar a rebre trucades del president del Parlament, en Rull, company de Terrassa. Ens tenim molt de pressa, no cal que ho digui, i ja a partir d'aquí ja va ser una bogeria. Una bogeria que em va ahir fer quedar malament amb molts companys vostres de professió, perquè no vaig donar l'abast, i ara mateix, breu, quan pengis, perquè m'estan esperant en un altre mitjà, i penso que és la meva obligació també comunicar que això és una victòria, de l'independentisme, que tornarem d'aquí uns dies, unes setmanes, no ho hem d'organitzar amb calma, però en tot cas la nostra tornada no acaba res. El problema dels que ens van expulsar i fer marxar no s'ha resolt i ningú ha fet cap oferta de res diferent, que això és el més trist, perquè en 9 anys es podia haver reflexionat prou des de l'estat espanyol per canviar les coses. No hi ha reconciliació, no hi ha... però tampoc hi ha cap mena de desig de venjança, ni de tota la tranquil·litat del món. M'agradaria pensar que la nostra tornada serà un gra de sorra més per reconstruir la dinàmica de treball, de lluita democràtica, no cal dir-ho, Jo segueixo sent tan independentista ara com ho era el 2017, o potser més, sí, de cas.
1: Darrera pregunta, si has d'atendre també d'altres mitjans, quins són els propers passos que esperes per poder tornar? I no, jo no sé si tu, ara que deies, mira, jo soc tan independentista com abans, jo no sé si pots mirar el Lluís Puig del 2017, no sé qui li diries, i no sé si et veus de nou assegut al Parlament continuant, doncs, amb el que portàveu justament al 2017.
2: Ho he dit durant molts anys i ho he somiat moltes vegades, que tornava a entrar al Parlament, no a la mateixa butaca de la qual vaig marxar com a conseller de Cultura, però sí a la butaca que em pertoca com a diputat del Parlament que soc. Vaig sortir d'allà amb la cara alta, i a partir d'aquí ja ho anirem veient. Això com serà? Doncs en unes setmanes, passi el que passi entremig, tant si el Suprem va molt ràpid o no, sense un ordre de detenció, jo em veig que obligat, amb ganes i de gust, a complir amb la meva funció de diputat, que no he deixat de fer en cap moment. Però sí que em falta aquesta entrada al Parlament i ocupar el lloc que els electors em van atorgar.
1: Lluís Puig, moltíssimes gràcies, felicitats, encara que queden molts passos, però ja sabem que els camins es fan pas a pas, mirant cap endavant i mirant també cap enrere per aprendre. No és que no s'hagi de trepitjar, sinó el que no s'ha de trepitjar és el que no
2: us
1: hem après.
2: Us puc assegurar que he fet moltes caminades pel Canigó aquests anys amb un amic que és 10 anys més gran que jo, i anem a una marxa lenta. Jo no sóc molt àgil, però caminant lent, a poc, amb pujades, amb baixades, trossos planers, es va molt lluny. En aquestes caminades, quan mirava enrere i veiem des d'on havíem sortit, és increïble. O sigui, es va molt lluny caminant pas a pas, com bé dius. I això ho recomano. No cal caminar molt ràpid per no veure res.
1: Exacte. Lluís, que facis també aquesta caminada un dia també cap als nostres estudis de Ràdio Rubí per parlar de cultura i per parlar també de tot allò que vulguis, i que m'apunto a una caminada d'aquestes cap al Canigó, que jo vaig començar ara amb el Camino de Santiago. Tu li has agafat el gust, això de caminar a poc, que no vegis.
2: Molt bé, a reveure i fins aviat.
1: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
4: El problema ja, quan caminem a poc, genial, que sapiguem cap on anem. A mi em sap greu és de que moltes vegades el que camina a poc i sap on va es troba molts entrebancs, i quan apartes l'entrebanc et diuen que ets violent. Això és el que no accepto. Bueno. Jo sí vaig caminant endavant...
3: Calma.
4: No, calma no.
3: Calma.
4: Calma no. Estàs d'acord amb caminar endavant a poc, oi?
3: Sí.
4: Què fas si algú et barra el pas?
3: Parar i pensar?
4: O sigui, o recular?
3: No, democràticament. Com ha dit el Lluís, em sembla perfecte.
4: Oh, 2,5 milions de persones que vam votar. Els estàs negant?
3: No, perdona.
4: El poble va parlar,
3: Confusió, en el seu temps.
1: Espera, anem parlant un per un, Anem parlant un per un. Bueno, deixem. Rosalia, parla, digues.
3: puc?
1: Jo? Sí, sí, parla.
3: Confucio va dir que la persona gran és dura en si mateixa i és tova en els demés. O sigui, primer s'ha de ser conseqüent en un mateix. I llavors es posar les idees en calma, en paciència. I després, si tal, la persona gran és això, la petita, la persona petita sempre va imposant la força, i no es pot imposar la força. La força, l'única cosa que dona és treure la raó.
4: És que estic d'acord. Estic d'acord en que la força és la que treu la raó.
3: Democràcia.
4: No, la democràcia...
3: No, però per ambes parts. Mm. Per ambes parts. Però... El que passa és que estem parlant...
4: M'estàs dient que el moviment independentista no és democràtic? M'estàs dient això?
3: Aviam. Aquest senyor acaba de dir que l'abans ha de ser democràtic.
4: I el després, tot...
3: Ha de ser en
4: tot...
3: el Parlament.
4: Sí.
3: Ha de ser en el Parlament.
4: Escolta, això el que no estàs dient... M'estàs dient que el moviment independentista no és democràtic?
1: O sigui, hi ha una qüestió. Sí, el moviment independentista va ser als carrers democràtic i va ser pacífic. Va
4: Absolut.
1: Ser democràtic, va ser pacífic, l'actuació...
4: I qui va ser el violent? Qui va ser el violent?
3: A veure, és una resposta.
4: No, qui va ser el violent? És una pregunta. Jo, de la violència que vaig veure, sempre m'ha quedat molt clara. Un ull perdut, la tira de gent ferida, i resulta que em ve un a declarar és que tiraven Fairy pel carrer. Amb el Fairy feien violència, amb les espelmes enceses feien violència, amb sense cap paper al carrer feien violència.
3: Perdona, tu vas veure com va quedar la Via Laietana?
4: Ai, Déu meu.
3: Ho veus?
4: No, tu vas veure com aquella gent es van aixecar per tot un nano. No, home, no, sisplau.
1: Parlem un a un, perquè pugui expressar.
4: No, això no ho accepto, eh?
3: No, jo tampoc.
1: Heu de parlar un a un, perquè si parleu al mateix temps...
5: Deixem un moment, que penso que diré coses que no us agradarà a cap dels dos. Així potser teniu algú en contra.
4: Dir que a Catalunya hi havia conflicte amb el procés és un error. Això va ser un discurs de la gent antiindependentista. No era conflicte.
3: No posis paraules a la boca dels demés.
4: Escolta,
3: jo estic contra la violència.
4: Ah, doncs, noi, perquè em defenses el treballador que pega. Tu m'ho acabes de dir. M'ho acabes de dir tu ara fa un moment. Perdona, que el policia feia la seva feina i pagava a gust.
3: No,
1: vale.
3: Escolta,
1: ara, Rosalia, espera, a veure si podem organitzar-ho.
3: Una persona, per parlar, per tindre conversa, primer no de pensar primer la resposta i després de no deixar parlar. Espera un moment, sisplau. Jo no dic que uns siguin millor que els altres. Jo dic que és una resposta contra un acte d'imposició. I llavors això... Aquests senyors estaven fent el seu treball.
4: Qui era la seva... Qui era el que imposava?
1: Un moment.
3: Si que vull...
4: És que no, m'estàs dient Josep, coses que no tenen lli...
1: Josep, escolta, vull escoltar també,
4: una imposició, qui imposa què? Explica'm, diguem, allò...
3: Josep,
4: no m'enfado.
1: Josep.
4: Qui era el que imposava?
3: No t'enfadis,
4: qui imposava?
3: En primer lloc.
4: Qui imposava aquí?
1: Un moment, sisplau.
3: No aixequis la veu i no t'enfadis.
1: Un moment.
3: No t'enfadis.
1: Necessito que les opinions siguin expressades, no al mateix temps, perquè si no, en la ràdio no ens entenem... i que, per molt diferents i que siguin les opinions, les puguem escoltar, perquè és una tertúlia. I al cap i a la fi, cadascú, darrere de cada persona i de cada mirada, segur que hi ha moltes
4: queda
1: altres
4: clar,
1: mirades, creiem o no.
4: Llavors,
1: sí que vull escoltar també a la Sílvia Castanyeda, que volia parlar, al Lluís Jerez, i recordeu, les línies estan obertes, 93-588-5960, estem parlant d'aquest tema, però volem també passar per més temes de Rubí, per exemple, pel Duin i també pels trens. Vinga, som-hi, anem amb aquest tema. Sílvia i Lluís, i després tornem-hi.
5: Jo amb el tema de la independència, jo no sóc independentista, i però sí que trobo desproporcionada la violència que es va fer, de fet, la resposta que van fer a l'1 d'octubre.
4: Per part d'aquí?
5: Per part dels espanyols, diguem-ho així, perquè no trobo nomenclatura quan jo també em considero espanyola, però entenc perfectament.
4: Que quedi clar.
5: No, queda clar.
3: Dels dos, que quedi clar.
5: No, la violència el dia 1 d'octubre, malauradament, va ser dels que van venir amb un vaixell, amb un piolín. Això no té cap dubte, i això, a més, és el que des del meu punt de vista, perquè aquí està clar que estic parlant des del meu punt de vista, perquè sóc persona i estic aquí i és el que hi ha. Des del meu punt de vista és el que va fer perdre molt, fins i tot jo, que no sóc independentista, en aquest moment vaig dir, però què estem apunyant? Què estem fent? Per una altra banda, continuo veient el que penso que no ha estat prou coherent des de la part independentista. I el que penso, i de l'1 d'octubre també, però que la resposta totalment desproporcionada, o sigui, no em digues, és que la resposta fos sí, la resposta va ser això, no m'ho he de dir perquè jo també ho vaig patir i vaig plorar i no em sentia representada i no sabia què estava passant. Però el que no es pot fer són, en un món democràtic, unes eleccions sense cap suport que li doni credibilitat, on els llistats no estaven comprovats per ningú oficial. Sí o no? Era un, va ser un referèndum, va ser una votació. Les votacions són constitucionals? Són democràtiques? Són. Però amb un, hem de tenir una... Si tenim la d'ara, no treu l'altra, però està clar que l'independentisme per defensar el seu moviment, per obtenir la seva solució, va tirar de... també va haver-hi un decret del Parlament on es va establir un mínim de vots favorables per poder tirar endavant aquestes històries que no eren el que sortien i les van fer, perquè com som els que som, traiem, fem... Vale, d'acord, que és molt semblant al que s'està fent ara en Espanya? Doncs mostre, perquè s'estan traient decrets endavant quan tenim les... quan canviem les dades, quan canviem les regles del joc. Vale, això ho veig malament de l'independentisme. Ara, amb la intervenció que he sentit, m'ha emocionat molt. Puc entendre com és estar 9 anys, soc de l'emigració, hem vist l'emigració i molta emigració, aquesta està forçada, molta també ho va ser, o sigui, aquesta està forçada per lleis i encara em sembla pitjor. M'ha emocionat i molt, tot i així no m'ha agradat, no és la paraula, però m'ha fet, ostres, aquí, per aquí no. Però és normal, quan no penses el mateix hi ha coses que no t'entren en... no m'ha agradat, no m'ha semblat bé quan deia que això és una victòria de l'independentisme. Penso que és una victòria de la conciliació, del començar a... i és just el que ella ha dit, no s'han fet prou passos. No s'han fet prou, però s'estan fent passos. Penso que aquest... podia haver reconegut això com un pas, sembla que es volen canviar coses, i no. Ha estat reconegut des del que, com ho he sentit jo, ha estat reconegut com no s'està fent nada. De fet, em sembla que ho ha dit. Sembla que no s'ha fet res, han tingut molt de temps i no s'està fent res. Home, això ja es feia alguna cosa.
1: Anem a la... Bueno, hem tingut la sort de comptar...
4: No heu parlat.
1: Sí, ara anem, ara anem, ara anem. Hem tingut la sort de tenir... de comptar, no? I que hagi tingut aquesta deferència, perquè ell estava amb la trucada de RAC1 i que per Ràdio Rubí doncs puguem parlar amb Lluís Puig. És molt d'agrair a Lluís Puig sapiguent que som una ràdio municipal, som una ràdio pública, i agraïm aquest suport que té Lluís Puig justament al treball que s'està fent en aquesta ràdio, a que ell consideri que entre tots els mitjans mereix la pena dedicar-li aquells 15 minuts cap a nosaltres.
4: Una mostra del tarannà que té l'independentisme.
5: Que té aquest senyor.
3: Aquest senyor.
5: Que dolent.
4: També.
3: El tarannà d'aquest senyor. Nosaltres no.
1: Anem a Lluís Jerez. Lluís.
0: Oblidem molt ràpid, s'oblida molt ràpid, el 9 de novembre. Abans de l'1 d'octubre del 2017 hi va haver el 9 de novembre, crec que del 2014, que va ser un referèndum passat per aigua, va ser inclús un fracàs de l'independentisme de fer a tot aquell tinglado perquè acabés donant un resultat nul. Però no hi va haver càrregues. Es va adoptar una altra estratègia, que va ser la de... Aquests són uns flipats que estan fent això i no van enviar la policia. Això. És a dir, què ensenya això? Això ensenya que l'1 d'octubre no feia falta enviar la policia. Hi havia altres opcions. Tenien una sèrie d'opcions i van elegir quina opció.
5: Correcte.
0: L'opció violenta, l'opció de xapem-los, l'opció de por ellos.
1: Lluís, tu vas viure l'1 d'octubre aquí.
0: Correcte.
1: A Rubí?
0: Correcte, jo el vaig viure aquí.
1: Explica'ns què vas viure tu l'1 d'octubre a Rubí, encara que sigui la teva visió.
4: Quina edat tenies? Hosti,
0: jo acabava de fer... Espera,
1: Quina edat tens ara?
4: És igual.
0: Ara en tinc 31.
1: 31. I els dos... Mira, José, diu, 22. Tenia 22. 22.
0: Vinga, va, 22
4: bon,
0: tenia.
4: Bon moment.
0: Aleshores, jo vaig estar davant del casal d'avis, davant del casal d'avis, i jo recordo, a veure...
4: Coincidíem, també hi
0: era. Ah, també hi eres. Jo, la imatge que sempre tindré en tota la meva vida i que condicionarà tot el meu pensament polític i tot allò és veure les imatges des d'un mòbil de caps trencats, d'ulls trets, de senyors grans i senyores grans amb tacats de sang. Mirar a la meva esquerra i veure uns senyors grans asseguts perquè no poden aguantar-se de peu perquè tenen les cames malament. Mirar a la meva dreta i veure un grup de nens jugant i passant l'estona. Mirar al davant i veure a ma mare que té problemes a la cama. I pensar, si venen aquí, què fem? Si venen aquí, què fem? No, si ens comencen a fotre hòsties, què hi podem fer? Com ens podem defensar? Què és això?
4: Feien la seva feina.
1: I què va passar?
0: No, per sort, no van venir... dos Mossos a mirar dins, a veure, ui, a veure què tal que hi ha això muntat, i em sembla, no sé si hi havia algú de paisà mig ficat per allà, això ja és un...
4: Sempre, hi van ser.
0: Això ja és
4: un... Hi van ser, a tot arreu hi eren.
0: Però sí, però no hi va haver, però la por hi era, clar, tu veies les imatges, tu veies on estaves i dius, és que poden venir, jo recordo precisament que es deia... Hòstia, que hi ha camions que venen des de... per la carretera, tal. I clar, tu cagues de por. Et cagues de por. I clar, això a mi, quan penso en com s'ha de procedir en qualsevol lluita social, en qualsevol lluita política, en qualsevol... Doncs has d'estar... A mi m'ha inculcat has d'estar organitzat, has de tenir plans, has de tenir clar què fem amb la gent que estarà allà i que no podrà suportar un atac d'aquesta manera... Això és el resultat polític per mi de l'1 d'octubre, és la lliçó que jo vaig treure de l'1 d'octubre.
1: Ara parlaves d'unes imatges. Quines imatges eren? Te'n recordes?
0: Fa molts anys, però em sembla que era una imatge, em sembla que...
5: Hi ha una senyora gran.
1: Una senyora gran tenint les imatges. Rosalia, tu has vist aquestes imatges?
3: A veure, jo estava veia la Lletana, perquè jo tenia llavors família a Barcelona... I jo vaig baixar, perquè tota Barcelona me la conec una mica. Llavors, adoquins que agafaven per llançar-los... No,
1: espera, Josep.
4: No, escolta.
1: Josep, espera que parli.
4: Tinc el dret a tallar quan vulgui.
1: No tens el dret a parlar quan vulguis. Has de deixar el mateix que et deixen a
4: home,
1: tu. Vinga, i ara parlaràs, Josep, ara parlaràs, digues.
3: Bueno, cremar de contenidors... llançar fustes, llançar uns ferros que no sé d'on sortien. No
4: I el faire no el portaven?
3: Llavors, mira, jo sempre respecto les idees dels altres, però també demano que respectin a mi. Mm.
1: I
3: jo això ho vaig veure. Mm. Jo me'n vaig anar de seguida, però després hi ha vídeos, ho podeu comprovar, no m'estic inventant res. Mm. A Barcelona va ser una batalla campal, perquè no volien... que tallessin aquesta manifestació, aquesta forma de pensar. Llavors, és la meva idea, jo respecto les demés, però també demano que en respectin la meva. Si tens alguna idea important sobre el país, fes un projecte i presenta-ho a la Càmera de Diputats.
1: Rosalia, la teva atenció, com dius tu, van ser en uns fets que estaven en uns adoquins, en uns contenidors, sí, però tu vas arribar a veure... imatges violentes de la policia actuant sobre els manifestants, ja sigui en els informatius, en tot el procés que hi ha hagut després. Has vist alguna imatge?
3: Sí, si no recordo malament, les urnes les van agafar de no sé on i les van ficar als col·legis, tampoc no sé on. Llavors era una votació que no estava permesa, que no estava registrada, i bueno, esclar, igual que diu aquest noi que el dia 9 de novembre es va fer pacíficament perquè la meva filla va anar a votar i jo la vaig acompanyar aquí a l'Estatut, i sense cap problema. No va veure cap problema. Llavors, en el moment que es desboca la violència, que es desboca el que... al contrari. Això és una... hombre massa. L'hombre massa va a linxar, no va a proposar solucions, va a linxament.
0: Si la Guàrdia Civil no hagués estat allà, s'hauria desbocat la violència?
3: Aviam.
0: És a dir, que causa i conseqüència.
3: No, efecto causa. Si tu fas una cosa que no està proposada legalment, lo lògic és que la força pública vagi a defensar...
4: Acceptes la força pública com a violenta, però no acceptes la violència...
3: Escolta, jo he estat en manifestacions estudiantils, jo he vist...
4: Però devien ser de l'altre sector, no? Devien ser dels que cridaven a favor de...
3: Per favor, no jutgis. No jutgis i no et juzgaran.
4: No jutgis.
1: Aquesta és la mirada.
3: Una mica de respecte.
1: Totalment respectuosa, de la Rosalia.
3: Per favor, respecte. I tu, Toni, ho has de posar per davant.
4: La paraula respecte.
3: Que jo he estat en manifestacions i he vist com els sempre... meus companys, els meus companys agafaven els adoquins, se'ls tiraven els grisos, que llavors
4: marxar, no? Grisos. Sí. Però
1: Josep,
3: hombre, no,
1: un moment.
4: Deixa'm fer un aclariment.
1: Hi ha una cosa...
4: Un moment.
1: Josep.
4: No, faig un aclariment només.
1: Josep, para. Jo sóc el que estic portant la tertúlia. Parlo jo.
4: Bueno, però
1: parlo jo.
4: Doncs Josep, la diré quan em donis
1: Josep,
4: la paraula.
1: Josep, respecte, no.
4: La paraula respecte
1: entre
4: és la
1: tothom.
4: Que,
1: entre
4: la que,
1: tothom.
4: La que
1: són
4: voldria,
1: diferents,
4: Josep, que
1: són diferents mirades. Ara pots parlar tu, però expressem el que vulguem. Això és una tertúlia de Ràdio Rubí. Hi ha diferents mirades. Escolta. I aquí tothom diu la seva, per molt que ens pugui semblar l'altra banda, però és la seva mirada.
4: Absolut.
1: I cadascú té la seva.
4: Cada
1: per tant,
4: té la seva.
1: Prego al màxim respecte i no atacs personals a ningú. Jo vull que tothom pugui sortir i expressar-se en aquesta ràdio pública i municipal, la seva mirada sigui lo diferent que sigui de la nostra i considerem si és molt esbiaixada o no. I són mirades que hi ha, no són una altra cosa, per molt que a cadascú li pugui ferir la sensibilitat. Per tant, torno a demanar que sigui aquestes mirades i que les parlem i que les puguem argumentar. És això l'únic que demano.
4: Deixes fer aquest aclariment. Per mi el respecte és a la persona, no a la idea. La idea mai s'ha de respectar si un altre té una idea diferent que la teva. Jo quan discuteixo una idea diferent no estic discutint contra la persona, estic discutint contra la idea que m'està presentant.
3: Llavors, respecte a la idea.
4: El respecte és a la persona, no a la idea.
3: Idea
4: què passa?
3: També?
4: Que jo ho dic perquè això és molt sovint. Un altre diu una cosa que no t'agrada i automàticament et diu és que m'estàs faltant el respecte a mi. No. Estic faltant el respecte a la idea que m'estàs transmetent, no a la teva persona.
3: Si no,
4: per això, no confonguem.
1: Per això demano que desitgem que sobretot, quan són tertúlies més tenses, deixem parlar, escoltem i després podem argumentar. És important que no ens trepitgem i no entrem en un terreny que, des de l'escolta i contraarguments, o sigui, arguments i contraarguments, es poden posar aquestes idees. Però... sempre després de l'escolta
4: sí,
1: i sempre des de la cura, sempre és el que demano. 93-588-5960, 93-588-5960. No sé si voleu dir alguna cosa més
5: per tancar aquest tema. Jo estic molt preocupada amb el Duin, perquè jo estic pagant i no hi vaig, i per veure què està passant en el Duin.
1: És l'aparcament,
5: perquè és... jo soc d'aquestes que mantinc el gimnàs per un altre.
1: És l'aparcament. Que voleu tancar aquest tema? Diu alguna cosa, un cadascú. La Rosalia diu que tu, Josep, i Josep diu que la Rosalia. Vinga, va.
4: No, jo no diré res en contra de la Rosalia ja. Mai.
1: Espera. Espera,
3: tenim del Josep,
1: tenim una trucada.
3: El respecto molt.
1: Tenim una trucada. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Home, bon dia. Benvingut de nou.
6: Gràcies.
1: Jaume Roura, bon dia. Digues, bon dia. Jaume.
6: Bueno, primer havíem... si posa una miqueta de pau així us tranquil·litza una miqueta.
1: Sí.
6: Però, bueno,
1: no sé com s'escolta de fora, però de dins es nota la tensió, aquí
6: no,
1: dins.
6: No, Déu-n'hi-do. Quan es barregen les paraules no s'escolta
1: res. Per això us prego, si us plau, que per això us deia, no parleu l'un damunt de l'altre, perquè a la ràdio...
4: Que s'entengui millor.
1: No s'entén res. No, el que escolta, no, escolten, i a vegades hi havia tres veus parlant al mateix temps, i a més jo intentant dir també una quarta que se sumava per això, que si no, no hi ha. Digues.
6: Va, jo, com la senyora que ha parlat abans...
1: La Rosalia.
6: Vaig anar a votar a l'Avingut de l'Estatut, a l'Institut, i, bueno, visc molt a prop d'aquí.
3: Sí.
6: I vam estar molta estona allà esperant, i al final el que ens van dir és que no podien fer-ho.
3: Sí.
6: I ens van enviar cap a la zona del 25 de setembre. Allà el 25 de setembre hi havia moltíssima gent, vam votar i vam tornar cap a casa. I quan vam veure a la tele el president que va anunciar la independència i tal, el comentari que em va venir primer al cap va ser a la meva dona de dir-li, ens posaran una casa, una cara nova, segur. Mm-hmm. I això és el que va passar. Que alguns el mateix dia ja els hi van posar una cara nova, però en els altres dies també. Mm. Que hi va haver-hi a Barcelona, a Madrid, en els carrers, també és veritat, gent que va cremar coses i tot això es va veure i s'ha d'entendre que va ser així. I per lo demés, la gent normalment va ser molt cívica. Després, el que vam veure per la televisió, com escalfaven a la gent, sobretot gent gran, i jo em considero gent gran, que si haguessin vingut, haguessin agafat el primer. Primer perquè no corro, o sigui que...
1: Això és un hàndicap, Això és un hàndicap, el fet que dius, hosti, és que si venen per mi no puc córrer, veritat.
6: No, m'haig d'amagar o alguna cosa, però és l'únic que puc fer. Com que córrer em guanyaran totes, pues, cap problema. Però el que considero és que va ser la gent molt, molt cívica.
1: Mm.
6: No tots, com deia això de lo que va passar a Barcelona. I jo, igual que ella, pues, també... El que vaig pensar és quan veia la policia, em va venir a la memòria que anaven disfressats de grisos, que són els que ens estomacaven abans, tan sols per passar pel carrer. I només volia dir això. Vull dir que no es van comportar com la policia, pues, fatal. No sabien ni a què pagaven, repartien a tort i a dret, i això és el que va passar.
1: Moltíssimes gràcies per posar aquí sobre la taula que tu també vas viure d'aquell dia i aquella experiència que vas tenir.
6: Sí, amb molta emoció.
1: Mm-hmm. Has pogut veure el Lluís Puig? Que l'hem entrevistat?
6: Bueno, l'he sentit. Sí.
1: L'has pogut sentir, és veritat. És veritat. L'hem gravat en vídeo, que després ho posarem, i tu l'has sentit. Què t'ha semblat?
6: Bueno, com li has dit tu, tenia una veu de... Jo semblava que tenia ganes de plorar.
1: Els ulls els tenia... o sigui, saps quan has plorat i els tens molt emocionat i que estàs allà a punt de pel poc que et diguin, i ell també ho deia, en certa forma, que pots arribar a plorar, doncs així estava.
6: Sí, sí, no, la sensació aquesta jo només l'he sentit.
1: Mm.
6: Però bueno, emocionant i tal, però bé. I aviam si una vegada s'arregla tot això i s'acaba.
1: Mm-hmm. Jaume, Rora, moltíssimes gràcies per participar. Una abraçada, company, amic.
6: Adéu.
1: Som-hi. Mira, queden 9 minuts. Us vull dir una cosa, que ara us demanaré un consell, perquè avui he llegit una notícia,
4: sí,
1: us demanaré un consell, perquè estic dolç. Darrerament, no sé què em passa, que el sucre em tira.
3: És que...
1: Saps? Llavors hi havia una notícia, sí.
3: Haurem d'allar part.
1: Ahir vaig anar...
3: Ai, menys mal.
1: Què
3: si estàs dolç, haurem d'allar part a veure.
1: Doncs vinga, som-hi. Em podeu sucar com un croissant? Perquè avui llegia que el millor croissant artesà de mantega, els croissants de mantega...
3: Sí, aquests que estan tan de moda.
1: Sí, d'Espanya es fa la pastisseria Morreig.
3: Que
1: m'ha semblat un nom fantàstic per una pastisseria Morreig de Barcelona. I jo he pensat, jo que sóc de... Aquí tinc localitzat on fan... Jo sóc molt magdalenero, no? I on fan les bones magdalenes, ho tinc allà aquí.
3: Ah, amigo.
1: Però clar, jo us volia dir... Està molt bé que el millor croissant artesà de mantega d'Espanya es faci a la pastisseria Morreig de Barcelona, però jo, que em passo aquí moltes hores a Rubí i que sortim, quin és per vosaltres el millor croissant de mantega d'aquí de Rubí, si haguéssiu d'aconsellar, de dir, escolta'm, a més han obert ara també una botiga aquí nova de croissants que ens han portat.
4: Seré dolent, seré molt dolent. No,
1: vinga, va.
4: Pastisseria Ventura, la que ja va tancar fa molts anys.
1: Vale, pastisseria Ventura, que va tancar. Però ara, si volem fer el millor croissant
4: ara
1: que
4: no em veig
1: trobar,
4: cap que sigui com de la pastisseria Ventura.
1: Amb la pastisseria Ventura
4: podríem parlar del... Podríem parlar del...
3: Sant Jordi.
4: El Sant Jordi o la, Sant Jordi, o l'altra, la del... Vaja, la del que està al davant dels jutjats.
0: La Lionesa.
4: La Lionesa.
5: La Lionesa.
1: La Lionesa.
3: També.
1: Sí.
3: Però jo a la Sant Jordi fa un xocolata... I, a més, fa el croissant i les puntes de xocolata, però un xocolata negre que és deliciós. I estàs esperant que no s'acabin les puntes, menja-lo primer, perquè és deliciós.
5: Jo que visc en mig dieta constant, estic en dieta per estic saltant. Jo que visc en aquest moment de... haig d'estar-me cuidant. Aleshores, sí que és veritat que quan em dono luxes, han de ser... Si em dono un dux, ha de ser bo.
1: De moment portem la pastisseria Ventura, que no és possible. La Sant Jordi, la Lionesa, m'has dit?
0: Sí, la Lionesa. Sí.
1: La Lionesa.
5: I jo, xocolata amb xurros, que és el meu dolç, que el xurrete, aquí a Rubí. El xurrete està com darrere de... Ai, és que és una plaça que no té nom, està una plaça petitona que no té nom, cap avall de l'Avinguda de l'Estatut, on està Félix Calvo, allò que arreglen els...
4: Els pneumàtics.
5: Sí, no, els pneumàtics no, les coses, les neveres...
4: Sí, el Calvo.
5: Les neveres, el Calvo. Doncs darrere del Calvo hi ha una plaça petitona, diguem-ne en una esquina entre Milà Fontanals, l'Avinguda de l'Estatut, la carretera Cervantes, hi ha una plaça petita. Està el Xurrete, xurros amb xocolata, allà.
1: Però són els xurros aquests madrilenys petitons o
5: petitons,
1: són porres? Els petitons són els madrilenyos, aquests que són petitons, que pots començar per un i te pots menjar sis.
5: Sí, com les pipes.
1: És horrorós. I la xocolata bona.
5: El xurret.
1: El xurrete. Mira, ens queden 6 minuts. L'Ajuntament, que aprova aquest projecte per rehabilitar i reobrir el pàrquing del Duin, l'Ajuntament doncs ha aprovat aquí inicialment un projecte executiu per a la reforma, adequació, reobertura d'aquest aparcament públic subterrani de l'actual Duin Sports i que es troba fora de servei des de la tardor del 2019 arran de la fallida de la concessionària. Per tant, ja fa... Estem al 2027, doncs mira, pràcticament 7-8 anys, no?
4: Mira, com el procés.
1: Bueno, és el 2017, eh? El Josep, va amb el seu aguijón, eh? Allà està! És igual que parlis.
4: No he dit res.
1: Vinga, som-hi. Som-hi. És broma. Va, projecte, per bé, neteja general inicial, buidat d'equips obsolets, desmuntatge de velles barreres de control, i lligo també això, bueno, ja la renovació completa de la xarxa elèctrica, instal·lació, enllumenat, tot això, eh? Per tant, això que té un pressupost de 183.000 euros, import total 264, un cop inclosos, bueno, més
4: diuen
1: més,
4: quin això. Dia acabaran?
1: Doncs, bueno, tu ja saps...
3: Quin
1: tu
3: dia
1: ja
3: començaran?
1: Tu ja saps
4: tampoc.
1: Que...
3: Tampoc, no? Veus.
1: A veure,
4: si s'anuncia un projecte, vol dir que s'ha de posar a licitar, vol dir que s'ha de licitar l'obra, vol dir que s'ha d'adjudicar, vol dir que passades eleccions començaran l'obra.
3: Tu llegies l'Hombre Lobo? Aquell que deia, quan haurà democràcia en Espanya i feia el lobo, el llop, el llop.
4: Bé, estem d'acord amb això.
1: Estem
4: d'acord amb que avui és vigent.
1: Que, a més, les ciutats s'hauran d'adequar amb tot el que està caient i hem vist i el que està passant, per exemple, al Vallès Oriental, al Vallès Occidental. No només, jo pensava aquest matí, jo no sé d'on trauran tants diners, perquè si fa unes setmanes parlàvem dels problemes que teníem pel canvi climàtic amb la calor, que significa per recuperar, poder places, poder passejar, adaptar la ciutat a tot. Clar, ara se suma tot el que és que les infraestructures i la ciutat estan fetes d'una època en què no queien aquests litres per metre quadrat, i pensava, uau, o sigui, si s'han de posar a fer infraestructures i encara tenim els metges,
3: els
1: a l'educació, o sigui, jo penso... Oh!
4: No, aviam. Mira, només ens falta que hi hagi polítics...
1: Sí, habitatge.
4: I només ens falta que hi hagi polítics amb visió de futur. Si els polítics no tinguessin la visió curtplacista de que han de guanyar les eleccions d'aquí 3 mesos, i qui diu 3 mesos, 2 anys o 4, m'és igual, es podrien fer pactes d'estat per la... Això l'altre dia ho vaig veure que ho deien dos personatges que no precisament m'agraden gaire, que són el Rajoy i el Felipe González, imagina't. Tots dos dient el mateix, vaig pensar, anem bé. Però sí, hi hauria d'haver pactes d'estat per coses que són necessàries de vida. Hi ha l'ensenyament, les infraestructures, tot això no s'hauria de formar part de l'estratègia política dels partits. Això hauria de ser obligació i necessari fer-ho ja.
1: Em digues, Rosalia.
3: Saps què deia Sòcrates? El món funcionarà quan sigui dirigit per un filòsof. Bueno. Ah, aquí està la punta.
1: Jo no sé, ja...
0: No, això...
1: Jo ja, Rebelión en la granja... Heu llegit Rebelión en la granja, de Oscar Wilde?
3: El van fer...
0: George Orwell.
1: Ai, perdó, George Orwell, perdó. Gràcies. George Orwell, tens Rebelión en la granja.
0: No, però és que aquest problema del curtplacisme va més enllà de la política. És a dir, està al...
1: Un minut,
0: En els grans inversors, abans un inversor i una empresa mirava pel benefici a curt termini i a termini. Ara estan disposats a cremar el llarg termini si els dona més benefici a curt. Van semestre a semestre, aquesta gent.
5: Portem 20 anys en aquest sistema i portem 20 anys d'endarreriment.
1: Josep Milà, moltíssimes gràcies per avui. Sílvia Castanyeda.
5: Gràcies.
1: Rosalia Viadé.
3: Gràcies.
1: Lluís Jerez.
0: Gràcies
1: per venir una vegada més quan ho necessitem. Tertúlia, apassionant amb diversos punts de vista. I recordeu que és això, cadascú té la seva mirada de la vida, cadascú posa el focus on creu que l'ha de posar, i en això ens trobem cada dia. Moltíssimes gràcies a tots quatre.

0: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
1: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu al pulmó si ho fan els altres.
0: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa. A foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i Gent normal.
2: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
3: Radio Rubí.
4: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
5: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
6: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.